0: Vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports. El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
5: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran

0: hora de la mañana.
1: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
2: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
3: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
2: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
4: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa ser aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en el que els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
5: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes. No es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado, lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
4: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en que un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
6: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
2: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de 2 agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Però creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
7: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
8: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
2: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació informació sobre conflictivitat

0: activitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les dues agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
1: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera bastant senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3Cat Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
3: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
5: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
4: 3Cat Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
4: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacar atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
6: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
4: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
7: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta anti-immigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya l'ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
8: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
9: Today it has become clear that Wales demanded.
10: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
8: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5ª victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
11: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
8: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
13: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
14: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo. Però, a més, portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica, amb les plantes escollides, doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
13: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és els banys àrabs.
15: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim ja.
13: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
12: Esports.
0: Amb en David Ubach.
16: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb mig milió d'euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
17: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
16: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
18: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
16: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx Alavés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid, Celta i el Real Societat, Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
12: 3CAT Info.
16: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació. L'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, l'AM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works. I han acabat, tenia sensacions contraposades.
19: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que no soy bien avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
16: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Meunier, del sud del Quickstep, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
12: L'actualitat esportiva a fons.
16: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
20: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres picant pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
12: 3CAT Info. Són 2:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la batalla de flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Ubach?
16: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
1: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
21: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
22: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
1: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
23: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
24: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
23: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
2: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
3: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índul. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Boigas.
4: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
5: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
4: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
6: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
4: La trobada es clourà aquest dissabte.
0: L'economia catalana ha crescut un 0,6% el primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada el quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en 2 operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els 2 operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb 70 de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
7: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
8: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotràfic en un únic operatiu.
7: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut 50 de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
8: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
7: En aquesta segona operació també es van decomissar 8,5 tones de xix.
0: Les més de 17.000 entrades que l'arcabisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podrà assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arcabisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, aduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'arcabisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
9: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
0: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts de DIF a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
12: El temps.
0: Néstor Gómez.
10: Aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
13: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
14: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
13: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
0: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
15: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes, i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
25: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
15: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
26: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
15: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
0: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
27: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
0: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
1: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.

0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavier Blanco.
2: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil, doncs connecte amb una persona per i envia la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que ho tinguis predeterminat.
1: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregó este divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el rem aquí a Lleida.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
0: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
4: Un dels grans mèrits de un fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
5: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, i en salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
4: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no ho veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres, i nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
0: Esports. Amb David Ubach.
6: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
7: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
6: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
3: 3Cat Info.
6: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
8: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
6: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Coimbra, Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a Les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
9: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía, y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande, y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que no soy avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
6: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
3: 3CAT Info.
6: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
10: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trobaríem.
6: I a la Copa Femenina d'handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
3: Trescat Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol. Una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports. El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
2: 3Cat Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
2: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
3: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
2: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
2: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora.

0: de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
1: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
0: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
2: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa ser aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en què els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
3: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes. No es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado, lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
2: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en què un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de 2 agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
5: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
6: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista.

0: Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les dues agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
1: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien en certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3CAT Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
3: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
5: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge a banda del sol serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
4: 3CAT Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
6: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou de atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
7: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
6: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
8: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta anti-immigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya la ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
9: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
10: Today it has become clear that Wales demanded.
11: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
10: All of the citizens of Wales.
9: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5a victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
12: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
9: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
13: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
14: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
13: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és als banys àrabs.
15: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim ja.
13: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
4: Esports.
0: Amb en David Ubach.
16: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
17: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
16: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
18: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
16: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx a l'Avés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid, Celta i el Real Societat, Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
4: 3CAT Info.
16: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació. L'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell colidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, l'AM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
19: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampores, aunque mira que no se habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
16: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
4: L'actualitat esportiva a fons.
16: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
20: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
4: 3CAT Info. Són 4:15.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrerapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la batalla de flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Ubach?
16: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
1: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
21: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
1: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
22: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
1: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes, serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
23: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
24: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
23: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de 2 agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat als cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
2: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
3: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índul. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
5: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
6: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
5: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
7: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
5: La trobada es clourà aquest dissabte.
0: L'economia catalana ha crescut un 0,6% el primer trimestre d'aquest any, tres dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en tres dècimes la dada registrada el quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els dos operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una setantena de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
8: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
9: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotráfico en un único operativo.
8: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
9: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
8: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
0: Les més de 17.000 entrades que l'arquebisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podrà assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del Pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arquebisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, adduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'arquebisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
10: Ara mateix encara no sabem quant costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'arquebisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
0: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts de DIF a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
11: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat, amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
12: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
13: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
12: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
0: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
14: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes, i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
15: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
14: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
17: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
14: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
0: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
25: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
0: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
26: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.

0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians Auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavi Blanco.
2: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil, doncs connecte amb una persona per i envia la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que tu tinguis predeterminat.
1: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el rem aquí a Lleida.
3: Descarrega't l'app de 3cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
0: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balar, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
4: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
5: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, i en salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
4: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no ho veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura. Utzet fa justícia i el reivindica en els nostres teatres. I nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
7: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
6: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
3: 3cat Info.
6: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
8: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
6: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'hoquei patins, que es fa a Coimbra, a Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a Les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, y han acabat tenia sensacions contraposades.
9: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
6: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick-Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
3: 3CAT Info.
6: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
10: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquen pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trauríem.
6: I a la Copa Femenina d'handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
3: Trescat Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports. El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid, Alba Gil.
2: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
3: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
2: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
2: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
5: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc

0: vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
1: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg, a Sud-àfrica, on anaven 88 persones. La Terra del Foc nega que sigui el focus del contagi d'antivirus del creuer que va sortir del port d'Ushuaia. Assegura que el brot podria venir d'altres zones de l'Argentina o de Xile. Són zones on els passatgers havien passat prèviament i on el virus encara circula. Corresponsal a l'Argentina, Joan Biosca.
2: El buc antàrtic va salpar del port d'Ushuaia a la Terra del Foc a l'Argentina, on van abordar el vaixell els seus passatgers, però les seves autoritats sanitàries, les d'Ushuaia, neguen amb fermesa ser aquesta zona de l'Argentina el focus de la infecció. Asseguren no tenir presència de l'antivirus i apunten com a possibles zones de contagi dies previs en el que els turistes haurien estat a Xile i altres parts de l'Argentina on sí que hi ha antivirus. Juan Facundo Petrina és el director d'epidemiologia de la Terra del Foc.
3: Hay brotes en febrero en la zona intermedia de Chile, donde sí hubo brotes de hantavirus con altas tasas de letalidad, estuvieron ahí, que desconocemos en qué lugar de Argentina estuvieron, tranquilamente en zonas donde circula eficientemente la cepa Andes. No es Ushuaia el lugar donde tiene que ser apuntado, lamentablemente el buque salió de acá, pero es muy, muy baja la posibilidad, nula prácticamente, de que pudieron haberse contagiado en esta ciudad.
2: S'ha estat especulant en aquestes darreres hores en que un dels focus de contagi podria ser un abocador als afores d'Ushuaia, on hi ha aus úniques i on aficionats a l'ornitologia van a veure ocells, un escenari que neguen els experts sanitaris d'aquesta zona.
4: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
1: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de 2 agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
5: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
6: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
1: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha exhibat que és una opinió irresponsable i oportunista. Els sindicats majoritaris de l'ensenyament convocats de les vagues també han demanat cessaments pel cas d'infiltració de les 2 agents dels Mossos en una assemblea de Barcelona. Per tot plegat, han exigit al president Salvador Illa que es posi al capdavant de la negociació abans de la vaga general de dimarts que ve. Ho ha explicat el portaveu de l'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
7: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans

0: El dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
1: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera bastant senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
1: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3Cat Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
3: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
1: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
4: El temps.
1: Néstor Gómez.
5: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
4: 3Cat Info.
1: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
6: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou de atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
4: Ai de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
6: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
1: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
7: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
1: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto el foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta anti-immigració, un esquema que repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya l'ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme, repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
8: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rhun ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
9: Today it has become clear that Wales demanded.
10: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
8: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5a victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
11: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
8: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
12: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
13: El temps de flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
14: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
13: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és els banys àrabs.
15: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim ja.
13: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
1: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
12: Esports.
1: Amb en David Ubach.
16: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb mig milió d'euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
17: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
16: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
18: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
16: El Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx Alavés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid Celta i el Real Societat Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3 o Osasuna 2, un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
12: 3CAT Info.
16: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació, l'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial Matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, la EMA de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works. I i han acabat tenia sensacions contraposades.
19: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que no se habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
16: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 km de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Meunier, del Sudal Quickstep, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 km entre Nesebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 km de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
12: L'actualitat esportiva a fons.
16: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
20: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
12: 3CAT Info. Són 4:45.
1: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrerapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la batalla de flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Tubac?
16: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
1: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són tres els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
0: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
21: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per a la població de Catalunya.
0: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
22: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
0: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
1: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
23: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
24: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
23: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
1: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
25: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
26: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
1: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índul. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
2: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
3: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
2: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
4: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
2: La trobada es clourà aquest dissabte.
1: L'economia catalana ha crescut un 0,6% al primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada al quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en 2 operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els 2 operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una 70ena de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
5: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
6: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotràfic en un único operativo.
5: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
6: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
5: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
1: Les més de 17.000 entrades que l'Arquebisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podran assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del Pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arquebisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, adduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'Arquebisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
7: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arquebisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
1: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts de DIF a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
12: El temps.
1: Néstor Gómez.
8: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar, tant a les comarques de Girona com a Ponent, als 26 graus.
12: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
9: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
10: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
9: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
1: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
11: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
13: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
11: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
14: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
11: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
1: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
15: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
1: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
17: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
1: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.

0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavier Blanco.
2: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil, doncs connecte amb una persona per i envia la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que tu tinguis predeterminat.
1: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregon que Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el rem aquí a Lleida.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
0: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
4: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
5: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, hi ha salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
4: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres. I nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
7: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
6: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio matrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
3: 3Cat Info.
6: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
8: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
6: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Coimbra, a Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, y han acabado tenía sensaciones contrapusadas.
9: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampores, aunque mira que nos hayan avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
6: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
3: 3CAT Info.
6: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
10: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trobaríem.
6: I a la Copa Femenina d'handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
3: Trescat Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports. El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era
2: contagiosa, no estava asimptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per a la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde noche y el domingo primera hora de la mañana.
5: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
7: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell.

0: TEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP.
1: Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar, que els conflictes no es resolen amb cortines de fum com posar els Mossos a les escoles i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
0: Els sindicats asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
2: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3CAT Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
3: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
4: El temps.
0: Néstor Gómez.
5: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge a banda del sol serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
4: 3CAT Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
6: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacs atacs ucraïnesos, una provocació

0: qüestió que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
1: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
0: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
2: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
3: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
2: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto al foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta anti-immigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya la ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme, repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
4: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rhun ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
5: Today it has become clear that Wales demanded.
6: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
5: All of the citizens of Wales.
4: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la 5ª victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
7: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
4: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
9: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cuculona. molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
10: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
9: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és als banys àrabs.
11: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim ja.
9: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
2: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
8: Esports.
2: Amb en David Ubach.
12: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb mig milió d'euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
13: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
12: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
14: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
12: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputarà a primera l'Elx a l'Avés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid, Celta i el Real Societat, Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
8: 3CAT Info.
12: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació. L'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell colidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, l'AM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works. I han acabat, tenia sensacions contraposades.
15: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía. Y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande. Y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampores, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
12: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa. 133 quilòmetres de muntanya en final a l'Alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Meunier, del Sudal Quick-Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
8: L'actualitat esportiva a fons.
12: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
16: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
8: 3CAT Info. Són 6:15.
2: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrerapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la batalla de flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Ubach?
12: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
2: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són tres els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
17: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
18: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
17: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
19: És un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
17: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
2: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
20: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
21: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
20: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
2: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
22: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
23: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
2: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índul. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
0: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
1: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
0: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
3: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
0: La trobada es clourà aquest dissabte.
2: L'economia catalana ha crescut un 0,6% el primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada el quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els dos operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una setantena de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
6: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
24: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotràfic en un único operativo.
6: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
24: Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
6: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
2: Les més de 17.000 entrades que l'arquebisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podrà van assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arquebisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, adduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'arquebisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
4: Ara mateix encara no sabem quant costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'arquebisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
2: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a 3Cat Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
8: El temps.
2: Néstor Gómez.
5: Aquest cap de setmana tindrem dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar, tant a les comarques de Girona com a Ponent, als 26 graus.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Plater. reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
7: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
9: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
7: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
2: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amb onades que es generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
10: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
11: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
10: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
13: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
10: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
2: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
25: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
2: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
26: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
2: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.
27: Oui, la liguem, nosaltres desfilem, la barca recuperem i tornem a celebrar a contracorrent. Oui, la liguem.
2: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim els valencians auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
28: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavier Blanco.
29: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil
12: doncs connecte amb una persona per li enviar la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que tu tinguis predeterminat.
14: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregoste divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el rem aquí a Lleida.
15: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
2: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
16: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramaturgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
17: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, hi ha salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
16: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no ho veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura. Utzet fa justícia i el reivindica en els nostres teatres. I nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
2: Esports. Amb David Ubach.
18: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
19: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
18: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
15: 3Cat Info.
18: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
20: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
18: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3 o Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
15: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
18: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'hoquei patins, que es fa a Coimbra, Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la sisena etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a Les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
0: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía, y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande, y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos hayan avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
18: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
15: Trescat Info.
18: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
1: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquen pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trobaríem.
18: I a la Copa Femenina d'handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
15: Trescat Info.

0: S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. El govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Trapero com a director de la policia. Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. Els sindicats d'educació que han convocat el cicle d'aturades també demanen al govern que assumeixi responsabilitats i faci cessaments pel cas d'infiltració de dues agents dels Mossos. Els sindicats exigeixen al president Salvador Illa que reobri la negociació abans de dimarts que ve, quan hi ha vaga general. Rússia i Ucraïna pacten una treva d'última hora i això permetrà a Vladimir Putin celebrar amb tranquil·litat aquest dissabte la desfilada del Dia de la Victòria. Vladimir Zelensky ha ordenat expressament no atacar Moscou. L'acord s'ha tancat amb la mediació de Donald Trump i inclou un intercanvi de presoners entre els dos països. Els Estats Units esperen rebre una resposta de l'Iran en les pròximes hores sobre la seva proposta per reprendre les negociacions de pau. Les autoritats de Teheran denuncien que Washington ha trencat l'alto el foc i ha atacat per segon dia consecutiu vaixells iranians prop de l'estret d'Hormuz. A Girona aquest dissabte comença el temps de flors amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí.
1: Esports. El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta Ciclista a Espanya després de la sisena etapa, que ha acabat segona també. La ciclista d'Esplugues ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, que és la nova líder, amb Blasi a 18 segons. I el Barça de futbol sala s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el fins ara colíder al Pozo de Múrcia per 4-3.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte, amb pluges que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint per virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Ens ho explica des de Madrid Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era
2: contagiosa, no estava asimptomàtica, i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per a la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a la Can amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
4: És un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
5: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
6: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
5: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: L'Organització Mundial de la Salut assegura que el risc de contagi d'antivirus per a la població general continua sent baix. L'organisme també ha anunciat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur dels passatgers del creuer MV Ondius a les Illes Canàries. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nick Alexander, en una compareixença aquesta tarda.
7: Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
0: L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos. Els passatgers que continuen a bord són examinats diàriament per un equip d'epidemiòlegs. Mentrestant, la recerca de nous casos se centra en 2 punts. D'una banda, els 30 passatgers de 12 nacionalitats que van desembarcar a l'illa de Santa Helena i de l'altra, el vol que van fer des d'aquesta illa fins a Johannesburg.

0: Més fora de primària, que era a la reunió, diu que la seva actitud no acabava de quadrar. Ho ha explicat el Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
1: Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
0: Fons denuncia que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar. El govern i Esquerra Republicana tenen encarrilat un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig i, segons totes dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades. En una entrevista a l'Espai L'Hemicicle de 3cat Info, el secretari general adjunt d'Esquerra, Oriol López, ha dit que els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Després que la recaptació de l'IRPF va deixar de ser una condició per aprovar els pressupostos, ara Esquerra ha apostat fort per recuperar un projecte antic, el de corredor ferroviari orbital, una nova línia de tren que uniria les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. López ho justifica d'aquesta manera.
2: Ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
0: El tren orbital és un projecte que requereix una inversió milionària. Fa anys s'havia pressupostat amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió de l'Estat.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
3: 3cat Info.
0: En clau internacional, Rússia i Ucraïna acorden una nova treva, aquesta sí pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment Putin s'assegura el blindatge de la plaça Roja per la desfilada del Dia de la Victòria aquest dissabte. Moscou, Cristina Solias.
5: Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto el foc a les xarxes i pocs minuts després el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou de atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
6: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
5: Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
0: Els Estats Units han atacat vaixells iranians aquest divendres

0: per segon dia consecutiu mentre esperen una resposta de Teheran a la seva proposta de pau. El secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio diu que confia tenir la reacció de la República Islàmica al marc plantejat per Washington per tal de reprendre les negociacions.
1: Avui hauríem de saber alguna cosa. Vull dir que esperem una resposta seva. Veurem què implica la resposta i l'esperança és que alguna cosa es pugui posar en un procés seriós i en una negociació. El seu sistema encara està molt fracturat i és una mica disfuncional, així que això pot ser un impediment. Espero que sigui una oferta seriosa, de veritat.
0: Els enfrontaments esporàdics entre l'Iran i els Estats Units a la zona de l'estret d'Hormuz posen en risc les converses entre els dos països per intentar acabar amb la guerra iniciada per Washington el 28 de febrer. Teheran considera una violació flagrant de l'alto al foc els atacs sobre els seus vaixells, però Donald Trump diu que la treva anunciada fa un mes continua vigent i que finalment, si decideix reprendre l'ofensiva militar contra l'Iran, es veurà ben clar. L'Iran ha reprès els seus atacs contra els Emirats Àrabs Units, un dels principals països aliats de Washington a la regió del Golf Pèrsic. Les autoritats d'Abu Dhabi diuen que hi ha hagut 3 ferits lleus com a conseqüència del llançament de 2 míssils balístics i 3 drons des de l'Iran. Mentrestant, al Líban ha mort un sanitari al sud del país per un projectil israelià, segons la defensa civil. La setmana que ve està previst que els governs d'Israel i el Líban reprenguin les negociacions de pau a Washington sense la participació de la milícia xiïta libanesa Hezbollah. Canvis històrics en les diverses eleccions que es van fer dijous al Regne Unit i s'han recuptat aquest divendres. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta anti-immigració, un esquema que es repeteix de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya la ultradreta i cau el laborisme. Escòcia, l'independentisme repeteix victòria. Ho ha seguit des de Londres en Quim Olivares.
2: Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. Així, no ha aconseguit, però, la majoria i hauran de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
3: Today it has become clear that Wales demanded.
4: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
2: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra dels laboristes, on haurien perdut molts representants en àrees on solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
5: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
2: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
6: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A Girona ja ho tenen tot a punt per estrenar aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors, que l'any passat van visitar 400.000 persones. Fins diumenge de la setmana vinent es poden veure 141 muntatges repartits en 113 espais, en què destaca un homenatge a Antoni Gaudí. Girona, Fèlix Martín.
7: El Temps de Flors s'ha afegit a l'any Gaudí i li dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral. Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
8: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
7: Teresa Vidal debuta en un projecte com aquest, ben diferent de l'Anna Maria Figa, presidenta de l'Associació d'Amics de les Flors de Girona, que ja fa 51 anys que fa muntatges. Aquesta vegada és els banys àrabs.
9: Hem volgut crear de la naturalesa morta, de la decadència, la que també brota, la decadència. Que això li surten flors entremig. L'any passat em volia despedir, vaig fer les escales de la catedral, però no m'han deixat despedir, per tant, tinc que continuar. No gaires ja, però bueno, jo penso que aquest any és l'últim ja.
7: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
0: La Bienal d'Art de Venècia ha obert aquest divendres al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i també de Rússia a la mostra on la política s'imposa a l'art. El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel a la mostra.
6: Esports.
0: Amb en David Ubach.
10: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
11: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens prenen d'il·lusió.
10: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga. A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència, amb dos punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb l'empat.
12: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
10: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte també es disputen a primera l'Elx a l'Avés, també clau pel descens, l'Atlètic de Madrid, Celta i el Real Societat, Betis. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a dos punts del Girona i a tres de l'Espanyol.
6: 3CAT Info.
10: Encara en futbol, un marcador de la 36a jornada de la Primera Federació, l'Atlètic de Madrid B 4, Sabadell 3. El Sabadell col·lidera amb l'Aldenc, que té, això sí, un partit menys, amb el filial Matalasser, que és tercer, un punt per darrere de tots dos. A la Lliga Femenina de Futbol, aquest dissabte jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots els equips ja salvats. El partit es podrà veure per TV3. I a la Copa Catalunya Femenina, la EM de Lleida s'ha proclamat campió. A la final disputada a Vilanova i la Geltrú, les lleidatanes s'han imposat a l'Europa, a la tanda de penals, després de l'empat a 3 al final dels 90 minuts. Obrim pàgina poliesportiva ara parlant de ciclisme.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues, de l'equip Emirates, ha acabat segona també en l'ascensió final al port de les Praeres, després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen, de l'SD Works, i han acabat tenia sensacions contraposades.
13: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampores, aunque mira que nos habían avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
10: Són declaracions a Eurosport. A la general, Blasi és segona, com dèiem, amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, setena i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia masculí. El francès Paul Magnier, del Sudal Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nessebar i Burgas. I de retruc és el primer líder. Aquest dissabte, segona etapa, 221 quilòmetres de mitja muntanya, encara a Bulgària, entre Burgas i Tarnovo. Del ciclisme passem al futbol sala.
6: L'actualitat esportiva a fons.
10: El Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
14: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres piquem pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre.
6: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. S'eleven a 3 els contactes amb el brot d'antivirus detectats a l'estat espanyol. Van coincidir a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per aquest brot. Són una dona catalana asimptomàtica i aïllada per protocol, una sud-africana que es troba bé i ha estat de pas a Barcelona i una altra dona amb símptomes que està ingressada a Alacant. L'OMS fa una crida a la calma pel brot d'antivirus i insisteix que el risc de contagi és baix. El director de l'organització es traslladarà aquest dissabte a les Canàries per coordinar l'operatiu de desembarcament del creuer, juntament als ministres espanyols de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països d'origen dels passatgers ja han desplegat els recursos per traslladar-los. També us hem explicat que el govern dona ple suport al cos dels Mossos d'Esquadra i descarta cessar Josep Lluís Torrerapero com a director de la policia. Esquerra i els comuns socis de Salvador Illa al Parlament i també la CUP exigeixen que plegui per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Els Mossos defensen l'actuació i l'oposició demana explicacions urgents al Parlament. A partir d'ara us explicarem que els nacionalistes galesos guanyen les eleccions per primera vegada a la història i acaben amb 27 anys de govern laborista en aquest territori. Al recompte dels diversos comicis que es van fer dijous al Regne Unit, els independentistes escocesos repeteixen victòria i l'extrema dreta guanya les eleccions locals d'Anglaterra, fet que suposa una patacada del laborisme. I llum verda a la piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès. La Comissió Territorial d'Urbanisme ha aprovat el polèmic projecte que inclou un nou càmping. SOS Natura Cunit anuncia una batalla judicial per aturar-lo. I Lleida ha començat aquest divendres la seva festa major de maig. Fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mamaduixa i actes tradicionals com la batalla de flors. També s'estrena un nou dispositiu pensat per millorar la seguretat de les dones, especialment durant els desplaçaments i els espais d'oci nocturn. I en esports, què destaquem, David Ubach?
10: Que el Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per a cadascun per la baralla protagonitzada per tots dos. Per cert, que el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa aquest dissabte.
0: Pel que fa al temps, aquest cap de setmana tindrem dos tipus de temps. Dissabte amb pluges, que a partir del migdia recorreran el país des de les Terres de l'Ebre fins a les comarques de Girona. Plourà unes 3 hores durant les hores centrals del dia. Diumenge farà més sol i les temperatures pujaran força. El Ministeri de Sanitat identifica un nou contacte relacionat amb el brot d'antivirus a Catalunya. És una dona catalana que no té símptomes i està confinada a l'hospital, seguint els protocols de seguretat. Va coincidir a l'avió amb la dona neerlandesa que va acabar morint pel virus. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona sud-africana que va passar per Barcelona després de ser en el mateix vol. És asimptomàtica i no representa cap perill. Madrid, Alba Gil.
15: Es tracta d'una dona sud-africana que la setmana passada va estar 6 dies a Barcelona. Les autoritats l'han localitzat al seu país, a la ciutat de Pretòria, asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts el vol entre Johannesburg i Amsterdam, en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
16: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
15: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És també una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
17: És un caso bastante improbable, una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
15: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se. Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que es repetirà 7 dies després. Passaran la quarantena en habitacions individuals i sense visites, però si algú presenta símptomes serà traslladat de manera immediata a un espai d'aïllament amb pressió negativa per evitar-ne la propagació.
0: El creuer Ondius arribarà diumenge a la matinada al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Aquest dissabte s'hi traslladarà per coordinar l'operatiu el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com els ministres del govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial. El govern canari confirma que tots els països que rebran passatgers tindran a disposició un avió per traslladar-los. Enviats especials a les Canàries, David Mendoza i Mònica Mas.
18: El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix pràcticament tots els països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans.
19: Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
18: I als països que no han respost o no tinguin mitjans per repatriar els seus ciutadans, se'ls posarà a tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea. També ha donat detalls de quan es farà l'operatiu. El portaveu canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.
0: El govern de Salvador Illa tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat la infiltració de 2 agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa la professionalitat del cos i assegura que manté la confiança en Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Això després que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns i també la CUP, hagin demanat el cessament de Trapero. Creuen que aquestes infiltracions són totalment inadmissibles en un context democràtic. Així de contundents han estat el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
20: Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
21: Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
0: Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions. I qui diu que està disposat a donar explicacions als grups parlamentaris és el cos dels Mossos d'Esquadra. A més, un comunicat per defensar l'operatiu. Asseguren que fer infiltracions és una de les eines de la Comissaria General d'Informació i que tot plegat està detallat en el marc legal que regula el cos. El text afegeix que l'objectiu d'aquest tipus d'operacions és recollir informació sobre la conflictivitat laboral i social i valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat d'afiliar-se a un sindicat. I per cert, que també hi ha dit la seva l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, ara al sector privat, en una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista. La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, condemnat a finals de l'any passat per revelació de secrets, concretament per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amado, parella d'Isabel Díaz Ayuso, on admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa aixecar la inhabilitació a l'exfiscal general de l'Estat perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot aquest cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències mediàtiques desproporcionades i que no va treure cap rendiment econòmic dels fets. L'informe ja està a mans del Suprem, que també hi haurà de dir la seva abans que el govern espanyol prengui la decisió final sobre l'índult. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha plantejat la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte organitzat pel Banc d'Espanya reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i acadèmics. Tarragona, Ricard Boigas.
1: És una trobada a porta tancada al complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
3: La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
1: Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. La trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
22: Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
1: La trobada es clourà aquest dissabte.
0: L'economia catalana ha crescut un 0,6% al primer trimestre d'aquest any, 3 dècimes menys que el trimestre anterior, coincidint amb l'esclat de la Guerra de l'Orient Mitjà al febrer. Les dades avançades de l'Institut d'Estadística de Catalunya constaten que la inèrcia de l'economia catalana fa que en termes interanuals el creixement se situï en el 2,9% i que encara superi en 3 dècimes la dada registrada al quart trimestre del 2025. Segons l'IDESCAT, tots els sectors econòmics mantenen taxes positives de creixement, però la majoria ho fan amb menys intensitat que els últims mesos de l'any passat, excepte el sector serveis. La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en 2 operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Els 2 operatius, amb col·laboració de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una 70ena de detinguts. Madrid, Cristian Roldán.
23: Es tracta de l'operació Bisal que va dur a terme l'1 de maig a la policia. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia que transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, destaca que és l'operació més important que s'ha fet mai contra el narcotràfic.
24: És la major aprehensió de cocaïna de la història de la lucha contra el narcotràfic en un únic operativo.
23: La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una 50ena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Mocromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
24: Que disponen de quantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
23: En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
0: Les més de 17.000 entrades que l'arquebisbat de Barcelona ha ofert per anar a la vetlla que el Papa Lleó XIV farà a l'Estadi Olímpic de Barcelona s'han esgotat en poca estona. El web on aquest divendres al vespre es podrien reservar aquestes entrades també ha ofert l'opció als que s'han quedat sense d'apuntar-se a una llista d'espera. Finalment, s'ha penjat el cartell de localitats exaurides. L'acte, que inclourà pregàries i actuacions musicals, estarà el dimarts 9 de juny i podrà assistir al voltant de 37.000 persones. La meitat d'aquestes entrades estan reservades a parròquies, entitats i escoles. Serà l'acte religiós més multitudinari durant la visita del Pontífex a Catalunya. L'Ajuntament de Barcelona justifica la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic a l'Arquebisbat per fer-hi l'acte del Papa Lleó XIV del 9 de juny, aduint la singularitat excepcional de l'esdeveniment i el fet que és de màxim interès públic i general. Aquest divendres, Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat explicacions al consistori per aquesta cessió gratuïta. Les dues formacions han reclamat conèixer les condicions del conveni amb l'arquebisbat i el cost públic que suposarà. Elisenda Alemany és la líder d'Esquerra a Barcelona.
2: Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'arquebisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que com a mínim poden ser 300.000 euros.
0: El temps de més que triguen els trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid es podria cronificar més enllà del 2026. La durada del trajecte es va allargar fins a les 3 hores arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que aquesta mesura estaria vigent fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'ha de començar a fer la renovació integral de la via i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i, per tant, més temps de viatge, segons han explicat fonts de DIF a 3CAT Info. D'altra banda, des d'aquest dissabte s'ha de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
6: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: Aquest cap de setmana tindrem dos dies i dos dies amb dos tipus de temps. Un dissabte amb núvols i pluges i un diumenge molt més assolellat i sobretot amb una recuperació forta de les temperatures. Comencem amb dissabte. Ja de bon matí les precipitacions poden caure de manera feble alguns plugims a la costa central i costa daurada. Al migdia arribarà una línia de pluges que vindrà del País Valencià. Primer arribarà a les Terres de l'Ebre cap als vols del migdia. A primera hora de la tarda poden arribar a les comarques de Lleida, però sobretot a l'àrea de Barcelona, i les pluges més importants es traslladaran cap a les comarques de Girona al llarg de la tarda. Unes pluges que deixaran entre 10, 20, a tot estirar 30 litres per metre quadrat, però sobretot el que provocarà és que les temperatures màximes es quedin ben curtes. Les màximes més altes de dissabte rondaran la xifra dels 20, 21 o 22 graus. En canvi, diumenge, aquestes pluges ja hauran marxat i tindrem un diumenge assolellat amb molts bancs de boira a primera hora del matí, especialment també cap a les planes interiors i el Pla de Lleida, i en canvi una tarda on sí que podran aparèixer ja alguns ruixats al Pirineu més occidental. El que destaquem de diumenge, a banda del sol, serà la forta recuperació de les temperatures, perquè les màximes més altes poden arribar tant a les comarques de Girona com a Ponent als 26 graus.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han firmat a Verges un manifest perquè s'aturi el Pla d'Energies Renovables promogut pel govern, el Pla Ter. Reclamen una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls, alerta que es posa en risc la seva pervivència basada en el turisme rural perquè diu que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
15: El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
5: Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest pla, tal com està, no es pot aprovar.
15: Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
0: La piscina d'onades per fer surf a Cunit, al Baix Penedès, ja té la llum verda definitiva. La Comissió Territorial d'Urbanisme l'ha aprovat definitivament dins del projecte d'un nou càmping que ha estat polèmic pel rebuig que ha generat entre una part dels veïns i les entitats. És un projecte de l'empresa Wave Garden, que a tot el món té una desena d'aquests centres lúdics de piscines amonades que generen automàticament. Abans ja s'havia intentat a Montgat i a Sabadell. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Ribà.
7: Hi ha partidaris i detractors d'aquest projecte que fa anys que persegueix construir una gran piscina que pot generar fins a 1.000 onades artificials cada hora, tant per surfistes experts com per iniciació. L'Ajuntament de Cunit n'és un ferm defensor perquè creu que serà clau per donar activitat econòmica al municipi durant tot l'any. Calcula que crearà 150 llocs de treball directes i 400 d'indirectes, i això repercutirà en beneficis per la població, segons l'alcalde Jaume Cassanyes.
8: Si no generen indústria, si no genera ocupació aquí, condemnes el municipi a ser un municipi de segona residència, un municipi dormitori, i el fet de generar ocupació el que fa és que sigui un municipi amb vida tots els dies de la setmana.
7: Però l'entitat SOS Natura Cunit diu que es destruirà un espai natural de gran valor i que es consumirà aigua equivalent a la que consumeixen 800 llars. Laura Castellanos anuncia que estan preparant una batalla judicial.
9: Creemos que podemos evitarlo nosotros y nuestros abogados están convencidos de que este proyecto no está alineado a la normativa, así que vamos a avanzar hacia el contencioso administrativo.
7: L'empresa Wave Garden diu que estan treballant en el projecte executiu i que després tramitaran les llicències per començar la construcció.
0: A partir del 18 de maig es podrà fer servir Bizum per pagar els comerços físics i els restaurants. El funcionament serà similar al que se segueix per pagar amb targeta a través del mòbil. Europa espera que el sistema s'imposi a les targetes, i això és el que creu que passarà la professora d'Economia i Empresa de la UOC, Neus Soler.
11: Per la gent més gran, no, ells seguiran pagant amb targeta, que és el que coneixen i ja està, però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
0: Si això passa, s'evitarà que les dades dels clients europeus acabin fora del control comunitari. Els Estats Units controlen les transaccions amb targeta a través de Visa i Mastercard, i Europa vol guanyar sobirania financera. Josep Soler és el conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
25: Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital.
0: CaixaBank, Banc Inter i Banc Sabadell ja han confirmat que els seus clients podran pagar amb Bizum des del 18 de maig. El desplegament s'hauria de completar a finals d'any, quan probablement tothom hi podrà accedir a través de la seva entitat.

0: Tret de sortida aquest divendres a la Festa Major de Maig de Lleida, els que sentim, els valencians Auxili, però també grups com Mamaduixa i Selva Nua passaran pels diferents escenaris de la ciutat. La festa estrena aquest any un dispositiu per millorar la sensació de seguretat de les dones. Lleida, Júlia Albacar.
1: La festa ha començat amb un espectacle amb drons sobre la Seu Vella, una de les novetats d'estany, i continuarà fins dilluns amb actes com la tradicional batalla de flors. Estes festes també es repartiran 800 lligacues, els dispositius New Click, una novetat pensada per millorar la sensació de seguretat de les dones, perquè permet enviar un senyal d'alerta i la ubicació en temps real de la persona que el porta. En parla el regidor de festes, Xavi Blanco.
2: Bueno, és tecnologia que el que fa és que quan tu atances el mòbil, doncs connecte amb una persona per i envia la ubicació i li pots enviar doncs un missatge que tu tinguis predeterminat.
1: Una festa marcada per un inici polèmic amb el nomenament com a pregoner del piragüista olímpic Saúl Cravioto. Entitats i partits independentistes havien manifestat el seu malestar pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial durant l'1 d'octubre i, de fet, ni Junts ni Esquerra han assistit a la lectura del pregó este divendres al Saló de Plens de la Paeria. Un pregó en què Cravioto ha aprofitat per repassar els seus inicis amb el Rem aquí a Lleida.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. He's in the jailhouse now.
0: In the jailhouse now. Ferran Utzet estrena el Lliure de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec i un fosse. Protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
4: Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
5: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, i en salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
4: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill. Aquí fa 6 mesos que no ho veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres, i nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
3: Esports.
0: Amb David Ubach.
6: El Madrid ha sancionat els seus jugadors Fede Valverde i Tchouaméni amb 500.000 euros de multa per la baralla protagonitzada per tots dos en les últimes hores i que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital amb un traumatisme cranioencefàlic. En un comunicat, el Club Blanc aclareix que Valverde i Tchouaméni s'han disculpat. L'enrenou al vestidor del Madrid arriba just abans del clàssic de diumenge al Camp Nou. Si el Barça puntua, serà matemàticament campió. És per això que el davanter blaugrana Ferran Torres parla de clàssic especial.
7: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
6: Per cert, que arran de la situació al Madrid, el programa El Suplement de Catalunya Ràdio emetrà en directe a la roda de premsa d'Álvaro Arbeloa, el tècnic blanc, aquest dissabte, a la prèvia del Clàssic. Serà el dia que l'Espanyol afronti un partit transcendental a la Lliga.
3: 3Cat Info.
6: A la 35a jornada de la primera divisió, els blanquiblaus visiten el Sevilla, que és un rival directe per evitar el descens, ja que els sevillans marquen la permanència amb 2 punts menys que el conjunt de Manolo González. El tècnic de l'Espanyol considera clau avançar-se al marcador i descartar especular amb l'empat.
8: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
6: Al Sevilla Espanyol el transmetrem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. La jornada 35 s'ha obert aquest divendres a primera amb el Llevant 3, Osasuna 2. Un triomf que manté el Llevant en descens, però que l'apropa ara a 2 punts del Girona i a 3 de l'Espanyol. Dit això, obrim pàgina poliesportiva parlant d'hoquei patins.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: El Vila-sana ha quedat eliminat a les semifinals de la final a 4 de la Lliga de Campions Femenina d'Hockey Patins, que es fa a Coimbra, Portugal, juntament aquests dies amb la final a 8 de la Champions masculina. El conjunt urgellenc ha cedit a la tanda de penals davant del Fraga, després de l'empat a 1 al final del temps reglamentari. I a la final a 8 masculina, destaquem que el Barça jugarà aquest dissabte a la semifinal contra el Benfica. L'altre enfrontarà el Porto i el Barcelos. De l'hoquei patins passem al ciclisme ara. Paula Blasi s'ha col·locat segona a la general de la Vuelta a Espanya després de la 6a etapa. La ciclista d'Esplugues de l'equip Emirates ha acabat segona també en l'ascensió final a Les Prairies després dels 106 quilòmetres des de Gijón. Blasi ha entrat a 8 segons de l'avançadora del dia, la neerlandesa Anna van der Breggen de l'SD Works, y han acabado tenía sensaciones contrapusadas.
9: Me quedo con un sabor agridulce porque estaba ahí todo el rato, iba un poco pasada yo, pero luego he visto que mantenía y lo que me ha faltado era cadencia porque creo que llevaba un piñón un pelín más grande y a mí esto me ha matado porque no me esperaba estos rampones, aunque mira que nos hayan avisado. Pero bueno, dentro de lo que cabe puedo estar contenta, yo creo.
6: Són declaracions a Eurosport. A la classificació general, Blasi és segona amb un desavantatge de 18 segons respecte de Van der Breggen, que és la nova mallot vermell. Aquest dissabte, 7a i última etapa, 133 quilòmetres de muntanya en final a l'alt de l'Angliru. I sense deixar el ciclisme, afegirem que aquest divendres ha començat a Bulgària el Giro d'Itàlia. El francès Paul Magnier, del sud del Quick Step, ha guanyat a l'esprint la primera etapa de 167 quilòmetres entre Nesebar i Burgas, i de retruc és el primer líder. Del ciclisme passem al futbol sala ara.
3: 3CAT Info.
6: Perquè el Barça s'ha garantit el lideratge final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En duel de la 29a jornada, els blaugranes han superat el Pozo de Múrcia per 4-3 en un partit d'alternatives i en què cap equip s'ha pogut situar amb un avantatge de 2 gols. Els gols dels de Javi Rodríguez els han marcat Sergio González, Eric Martel, Catela i Mateus. Sergio González mateix ha subratllat la solidesa de l'equip.
10: Ha estat un partidàs contra un rival que estàvem empatats a punts, amb alternàncies. Crec que la primera part amb l'1-0 hem perdonat una mica i després ells es fiquen al partit, es fiquen pel davant. Nosaltres picant pedra, com fem sempre. Ja s'està veient que aquest equip competeix sempre al 100%. Sincerament, crec que sentíem aquesta tranquil·litat de què trobaríem.
6: I a la Copa Femenina d'Handbol, el Granollers ha quedat eliminat als quarts de final en perdre 29-26 contra el Gran Canària. A la Lliga Sobal, victòria 31-30 del Granollers contra el Conca.
11: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 9 de maig del 2026, de seguida el suplement, l'última hora de l'antivirus, amb el dispositiu per adequar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors, amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que, sens dubte, continuarà sent un dels temes del cap de setmana. L'enfonsament del Madrid a les portes del Clàssic de demà, en què el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que més en saben, els que ho viuen amb més passió. Són 20 segons d'or per radiografiar el moment que viu el Madrid. Esteu preparats? Vinga, va.
1: Esto es el Madrid. Oye, ya está bien de reírle la gracia a los chavales. Quedaos una temporada vergonzosa. ¿Y qué pedo tienes, tíos? Un poquito de respeto al escudo que tenéis. Que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe. ¡A carcajadas! ¿De qué te ríes?
0: La setmana, pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia a Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or, o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous, Tchouaméni i Fede Valverde, supera fins i tot els moments en què Arbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacat fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable, és a dir, Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia haver malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imagineu-vos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no volgués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla trencada tingués una estrella a l'estil d'Mbappé més centrada a viatjar amb la parella que lluitar per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista amb Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición, ahí tienen un problema, tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
0: Descomposició blanca al marge, aquest cap de setmana és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça, 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions i havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
4: Molt bon dia, Roger.
0: Es confirma un 6è positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
4: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament dels viatgers.
0: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero per les 2 agents infiltrades en una assemblea de docents.
4: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP, exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
0: Avui s'acaba la gratuïtat de Rodalies.
4: Arran de la crisi ferroviària que va començar amb l'accident de Gelida, el servei de Rodalies ha estat gratuït 3 mesos i mig. El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que ja situa en el 96%.
0: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
4: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
0: Aquest matí, en directe a 11:15, sentirem Álvaro Arbeloa aquí al suplement en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà. Biel Cadilla, bon dia.
5: Bon dia, sí. Arbeloa s'haurà de pronunciar sobre la crisi al vestidor blanc i la baralla entre Tchouaméni i Valverde, que va acabar amb l'uruguaià a l'hospital. El club els ha sancionat amb 500.000 euros de multa cadascun i en un comunicat assegura que els dos jugadors s'han disculpat.
0: L'Espanyol se la juga aquesta tarda contra el Sevilla en un duel per la salvació.
5: Els sevillans són el primer equip de la classificació fora de la zona de descens, amb 2 punts menys que els blanquiblaus. Desenes d'aficionats pericos es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims a l'equip abans de marxar cap a terres andaluses. Aquest Sevilla Espanyol a 4:15 el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Enric Agut, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia, aquí estem.
0: Matí amb pluja en alguns punts del país i tarda també especialment moguda, eh?
6: Sí, sí, aquest matí tenim molts núvols, algun ruixat molt dispers, com el que hem tingut ja en alguns trams de les comarques de Barcelona. Es poden repetir al llarg d'aquest matí, són molt puntuals, però bé, allà on caiguin, doncs ens mullarem. De moment a Barcelona portem 3 litres, al Perelló mig litre, però és aquesta façana costanera on pot caure això, un plogim de tant en tant. Serà a partir del migdia quan entri un front de pluja una mica més extensa per comarques de Tarragona, i després al llarg de la tarda, sobretot cap allà a les 4, 5, 6, arribi aquest gruix de pluja a les comarques de Barcelona i més tard a les de Girona, i també se n'esperen bastants de ruixats el que és el vessant sud del Pirineu Lleidatà. A la resta, doncs, la pluja serà més testimonial, i estem parlant de que en molts llocs en tot el dia puguin caure entre 1 i 5 litres, és a dir, són xifres que no són molt abundants, però pot quedar mullat si no portes un paraigua, i on plogui més, que és en alguns trams de la costa o al vessant sud del Pirineu del Lleidatà, doncs es poden acumular xifres fins a 20 litres. I la temperatura màxima, doncs, al voltant dels 19, 20, 21 graus en general. Demà diumenge tindrem més estones de sol, pujarà la temperatura, però cap al vespre podria arribar una nova pluja per Ponent. Però bé, demà ja veurem.
3: Avui el suplement.
0: Avui el suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz i Jaume Clotet, i sumarem el científic Salvador Massip a les 10, l'hora negra de Maica Navarro, avui que a quarts d'11 us saludarem des de l'entorn de l'Hospital Clínic de Barcelona amb un munt d'activitats a l'aire lliure per celebrar aquest clínic obert. Al matí d'aquest dissabte sembla que la pluja aguantarà, pluges més intenses a partir d'aquesta tarda, almenys a la ciutat de Barcelona. Per tant, clínic obert amb un munt d'activitats, com dèiem, a l'aire lliure per apropar i conèixer un dels hospitals de referència de Catalunya, ara que també la salut és notícia més que mai a causa també d'aquest antivirus. A banda dels millors especialistes, passarem consulta avui amb la Maria Nicolau, el Pep Noguer, el doctor Antoni Trilla, Joan Callarissa, Rebeca Rodríguez. Us esperem a partir de quarts d'11 al carrer Casanova de Barcelona, a l'aire lliure, clínic obert. Per tant, avui, suplement de primavera a l'aire lliure a partir de quarts d'11. Mig quart de vuit.
3: L'informatiu del suplement.
0: Aquesta matinada, l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer i a 2 sospitosos més a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. Aquesta és l'última hora d'una crisi sanitària que avui té totes les mirades posades a Tenerife, on la propera matinada ha d'arribar al creuer que no tocarà port. Avui es desplacen fins a l'illa Canària el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar tot l'operatiu, Eva.
4: El Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha localitzat, mentrestant, un nou contacte a Catalunya. Una dona que no té símptomes i està confinada a l'hospital, però que va volar el mateix avió que la dona neerlandesa que havia estat al creuer i va morir poc després. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquest ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol.
0: Els detalls de tot el que ha de passar aquestes properes hores des de Madrid, Alba Gil.
7: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
8: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
7: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
9: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
7: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència.

0: tarda, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
1: Mentrestant, la situació al Golf Pèrsic es continua deteriorant. Imatges per satèl·lit mostren una gran taca de petroli que s'estén pel golf, davant de l'estratègica illa iraniana de Jarq. Segons una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte.
2: A Londres, en aquest cas, desfeta electoral del laborisme britànic que suma una derrota electoral històrica al Feu de Gales. Per primer cop a la història, els independentistes galesos han guanyat les eleccions. Gales, doncs, tindrà un govern nacionalista que coincidirà amb el d'Escòcia, on l'SNP repeteix victòria. En aquest cas, un dels beneficiats de la patacada laborista és l'extrema dreta de Nigel Farage, que puja per primera vegada en unes eleccions regionals. Ens ho explica des de Londres el Quim Olivares. Quim, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia. La formació independentista galesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rhun ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom. Today it has become clear
4: that Wales... Avui ha quedat clar que Gales exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gales.
3: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gales. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gales s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
5: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
3: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
2: A Rússia, Vladimir Putin podrà celebrar avui amb tranquil·litat el Dia de la Victòria amb la desfilada per commemorar el triomf de l'exèrcit soviètic sobre el nazisme. Un gir sorpresa d'última hora va fer esfumar ahir les amenaces que Ucraïna havia llançat. Els dos països han pactat un alto al foc amb la mediació dels Estats Units, que inclou un intercanvi de presoners i l'ordre expressa de Zelensky de no atacar Moscou. Cristina Solías, bon dia.
6: Bon dia. La treva pactada a tres bandes s'allargarà fins dilluns i cada exèrcit es compromet a alliberar 1.000 presoners de guerra. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus captius i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que ell és qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja sense l'amenaça dels drons ucraïnesos. Una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
7: Горе тому, кто пытается над днём победы под...
8: Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
6: Putin ja havia decidit no treure els tancs ni els míssils a la desfilada i com que Zelensky en les últimes hores havia continuat enviant drons a Moscou, finalment ha hagut de ser Donald Trump qui hagi obligat el president ucraïnès a quedar-se de braços plegats per garantir que Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
2: I ara anem fins a Hongria, on Peter Maguiar es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. El Parlament del país el confirmarà com a nou líder després d'arrasar a les eleccions del mes passat, una victòria que va posar fi a 16 anys de l'ultraconservador Viktor Orbán, Jordi Baró.
9: Bon dia. Hongria enceta avui oficialment un nou cicle amb un nou líder de centredreta, Peter Maguiar, amb una agenda ambiciosa de reformes domèstiques, mesures anticorrupció com unir-se a la Fiscalia Europea, restablir i reforçar la independència del poder judicial i les llibertats de mitjans i acadèmiques. Són iniciatives per capgirar la degradació de l'estat de dret de l'etapa d'Orban i també convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Pavel Zerka és investigador al think tank paneuropeu Consell Europeu de Relacions Exteriors. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
10: No crec que sigui imaginable que Peter Maguiar no aconsegueixi retornar la major part d'aquests diners a Hongria. La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
9: La relació de la nova Hongria post-Orban amb Brussel·les, però, tindrà previsiblement també zones d'ombra. Hi ha dues qüestions en les quals el nou líder, Peter Maguiar, no està alineat amb la postura oficial de la Unió Europea. Una és el

0: suport financer a Ucraïna i el seu procés d'adhesió, l'altre la fi a la dependència del subministrament energètic de Rússia.
1: Passen 5 minuts d'un quart de 8 del matí, més qüestions. Creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir si això implica tenir menys temps lliure. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del paradigma sobre què implica l'èxit professional.
2: Són dos estudis d'InfoJobs i de la consultora de selecció de personal Michael Page que indiquen que 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats o rebutjarien un ascens si això afecta el seu benestar. Només el 18% dels treballadors posa per davant de tot l'èxit professional. Segons Natàlia Cantó-Milà, experta en sociologia de la UOC, ha canviat el model d'èxit.
3: També hi ha una redefinició de què significa tenir èxit a la vida. Ara, per moltes persones, no només implica arribar a una posició dins de la nostra feina assalariada en la qual pugem de categoria, guanyem més i tenim més respecte, sinó que tenir èxit a la vida per moltes persones també implica tenir una família que més o menys funcioni i tenir temps a poder dedicar-se a les cures de la salut pròpia.
2: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys que ja tenen la posició consolidada i prioritzen l'equilibri entre la vida i la feina a la possibilitat d'assumir nous càrrecs.
1: Doncs si aquest cap de setmana tenim temps lliure, una proposta és avui dissabte el Temps de Flors de Girona amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí Fèlix Martín.
4: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cocollona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
5: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
4: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
1: I ara marxem fins a Venècia, on la Bienal d'Art obre avui al públic la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia al certamen. Enviada especial, Montse Mas.
6: El projecte de calma i reparació històrica amb 111 artistes del sud global, ideada per la comissària camerunesa Koyo Kuo poc abans de morir l'any passat, ha quedat eclipsat per la tensió política i les protestes dels últims dies. Segons l'artista neerlandesa Una Frost en declaracions a Catalunya Ràdio, és una llàstima que la geopolítica s'hagi imposat.
7: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
6: L'interès per l'art, però, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec, per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
8: L'informatiu del suplement.
9: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
8: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
10: Comences el dia i ja saps, hi ha mil coses per fer. Però avui pots començar de manera diferent. Pots començar per tu i per cuidar-te cada dia, incloent Activia a la teva rutina. A més, Activia és diferent, perquè conté probiòtics 100 vegades més resistents que els del iogurt. I així nodreix la diversitat de la teva microbiota. Activia, comencem!
11: Per aquí, sisplau. I ara, si mireu a la vostra dreta, podreu observar...
12: La plaça Catalunya! La plaça Catalunya! La plaça
13: ara, Catalunya sona a rock. I del bo, condueix el nou T-Roc amb motor híbrid i etiqueta Eco. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. Llarga vida al rock.
12: Thank you!
11: Per aquí, sisplau!
13: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
14: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou.
15: no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
16: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
17: Tot és possible un dia de partit. Tot és possible un dia de classe. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Diumenge a partir de les 8, la TDT del Barça-Madrid a Catalunya Ràdio.
18: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
19: Ei, com va? Com et dius?
20: Tenim un nom que el sap tothom.
19: Però d'on surts tu?
20: Tant se val d'on venim, si del sud...
19: Oh, del nord, ja. Va, que et convido una estrella.
20: Ara estem d'acord, estem d'acord.
19: Sí, i una estrella ens agermana.
21: Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
22: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
23: El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
24: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
25: L'informatiu del suplement.
1: Aquest matí al suplement sentirem Álvaro Arbeloa a la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou, una roda de premsa que oferirem en directe cap a 11:15 del matí, en què s'espera que el tècnic de l'equip blanc es mulli sobre la crisi al seu vestidor, especialment sobre l'últim capítol, aquesta baralla entre Tchouaméni i Valverde, que Florentino Pérez ha intentat tancar amb una multa històrica. 500.000 euros de sanció per cadascun, Biel Cadilla.
26: Sí, una sanció econòmica sense precedents, però cap sanció esportiva. Per tant, el migcampista francès podria jugar al clàssic de demà, si així ho considera Arbeloa. Valverde, en canvi, se'l perdrà a causa del traumatisme cranioencefàlic. El Madrid va anunciar la sanció en un comunicat ahir al vespre, on explicava que els dos futbolistes havien comparegut davant l'instructor de l'expedient i els dos havien demanat disculpes. De fet, Tchouaméni va fer un escrit a les xarxes, on admet que el que va passar és inacceptable i demana perdó per la imatge donada. Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
27: Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens prenen d'il·lusió.
26: De la importància d'aquest clàssic també en parla avui Fermín en una entrevista a Mundo Deportivo.
28: Al final es un partido que a todos los jugadores nos gusta jugar, un clásico, y más en la situación que venimos, que creo que tenemos ganas ya de jugar el partido, de dar nuestro máximo nivel y de darle una victoria a los culés.
26: Això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental a la Lliga, els blanquiblaus jugaran al camp del Sevilla en un duel vital per la salvació. Desenes d'aficionats es van acostar ahir a l'RCD Stadium per donar ànims al seu equip abans que marxés cap a terres andaluses. El Sevilla és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens, amb 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, considera clau avançar-se al marcador i descarta especular amb el resultat.
29: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
26: Aquest Sevilla-Espanyol, a 16:45, el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. La lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit per 3-2 contra l'Osasuna, en un partit que va començar perdent per 0-2. L'equip valencià, que marca el descens, suma ara 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui també es disputa la primera. Elx Alavés, també clau pel descens a les dues. Atlètic de Madrid Celta a 6:45 i Reial Societat Betis a les 9. En hoquei patins, el Vilassana ha estat eliminat de la final a 4 de la Lliga Europea Femenina d'hoquei patins. Les catalanes van perdre els penals en la segona semifinal contra el Fraga. A la final a 8 masculina, el Barça jugarà avui la semifinal contra el Benfica. L'altra enfrontarà el Porto i el Barcelos. I en futbol sala, el Barça s'ha garantit el lideratge de la final de la fase regular de la Lliga a falta d'una jornada. En el duel de la 29a jornada, els blaugranes van superar el Pozo Murcia per 4-3.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Ui, avui. Són 8:15 del matí.

0: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio, encara que no ho sembli. Això és el Blai Malcé i l'Ol Gàbalos. Bon dia, bona hora.
1: Jo no tinc una R, eh?
0: No. I tu?
1: Bon dia.
0: Què tal, com esteu? Això és Bad Bunny i no, això és el suplement, els meus ídols, aquest espai que fem dedicat a artistes que inspiren els nostres col·laboradors.
2: Sí, home, per com ha començat podríem estar dedicant ben bé una secció a Juan Luis Guerra o sí. A Rubén Blades, no? Perquè Bad Bunny també és tot això. Mm. Bad Bunny és música urbana, és reggaeton, però...
1: És la següent balda.
2: És també arrels. I a part de descobrir algunes de les arrels de Bad Bunny, algunes de les sonoritats amagades, alguns dels seus homenatges, avui, en els propers minuts, descobrirem quina connexió té Bad Bunny amb grans noms de l'escena catalana com Moques Grasses, Mishima, Figaflaues o Els Tiets.
0: Nueva York.

0: Quina meravella, quina meravella, aquest inici de cançó de Bad Bunny. I ara m'agradaria que estiguéssim molt, molt, molt, molt atents a la lletra. Ando con mi prima borracha rulo y lo mío en el Bronx, saben lo que hay, con la nota en hoy, por Washington hoy. Willy Colón me dicen el malo, ay, porque pasan los... Willy Colón me dicen el malo.
1: Willy Colón.
0: Willy Colón.
1: Willy Colón.
0: Qui era Willy Colón? Un dels era grans artistes de salsa.
1: Un gran trombonista.
0: Trombonista,
1: trombonista
0: també.
1: Trombonista, mort no fa gaire.
0: Sí.
1: No, no, mort no fa gaire, i és un dels grans trombonistes de tot aquest col·lectiu de la Fania, All Stars, per exemple, no? I d'aquesta recuperació dels sons caribenys, no? A Estats Units, no?
0: Doncs Willy Colón, el seu primer disc, al costat d'Héctor Lavoe, es deia El Malo.

0: Em sembla molt digne d'un artista com Bad Bunny que busqui la similitud. Ell és el conejo malo, no?
1: Sí,
0: perquè...
1: sí, sí.
0: Sabeu per què li diuen Bad Bunny? Perquè,
1: és una cosa de quan era petit,
0: sí,
1: oi que sí?
0: Sí, una foto que ell es va disfressar de conill i sortia com amb cara de pomes agres i se li va quedar el Bad Bunny, conejo malo. I que ell trobi aquest símil amb el malo, que és com li deien a Willy Colón quan va començar la seva carrera, em sembla una declaració d'intencions i un homenatge a les seves arrels que pocs artistes d'aquest nivell global, d'aquesta lliga, fan, la veritat.
1: Sí, i tot això jo crec que ho va aconseguir sintetitzar molt bé al concert de la Super Bowl.
2: Mm-hmm. Home, allò va ser increïble, aquell espectacle.
1: O sigui, increïble. O sigui, cada dos segons hi havia una referència... O sigui, podíem analitzar tot.
2: I una plantofada
1: tot.
2: Al trompisme, sí, sí, sí, amb la mà oberta,
1: sí.
2: Molt, molt elegant.
1: I, a més, és una forma de fer política... sense fer-ne de forma explícita, no? O sigui,
0: que és la millor.
1: Que és la millor.
0: I la més efectiva.
2: Home, en aquest cas jo vaig trobar que era bastant explícita. La Super Bowl, aquell final amb totes les banderes, tot el poble americà unit més enllà de les proclames en un dels esdeveniments, l'esdeveniment més seguit del país, més yanqui.
1: I més yanqui.
2: I amb totes aquelles ballaruques i cançons fusionades com Pitorro de Coco.

0: Donald Trump diu de Bad Bunny, entre altres coses, que no vocalitza, i en aquest cas, en alguns moments, potser li hem de donar una mica
1: aquí
0: la raó
1: una
0: al
1: mica,
0: president
1: eh?
0: Dels Estats Units.
2: És la gràcia, és com el Jota de los planetes, no? Que necessites fer un exercici extra per entendre'l, no?
0: Perquè hòstia, la voluntat és que no l'entenguis. Bueno, però en aquell cas és perquè la veu està molt en segon pla. Aquí és perquè té aquesta manera tan característica de parlar, no?
1: Que... Sí, i també jo crec que és perquè ell, al llarg dels anys, ha creat com el seu propi vocabulari, no?
0: Vull dir, és aquest, no, el vocabulari?
1: A partir d'ara et direm el conillet dolent, Roger?
2: De Sabadell.
1: De Sabadell.
2: El conillet de Sabadell. En fi, aquesta, per què l'has triat, aquesta Olga?
1: Doncs perquè forma part del setlist d'aquesta gira, d'aquesta gran gira internacional que està portant a terme Bad Bunny.
0: I exactament el pitorro de coco, què és?
1: No ho sé. Ostres, aquí no, m'has pillat. No.
0: Perquè jo per pitorro se'm poden acudir moltes coses.
2: Ves a saber, home, també.
0: De coco ja no ho sé.
2: Hi ha molt de sexe explícit a les lletres de Bad Bunny. Sí, també sí. No ens enganyarem,
1: home,
2: aquí.
1: A veure, d'on ve Bad Bunny? D'on ve Bad Bunny?
0: Del trap, del reggaeton,
1: no,
0: clar. Va, vinga, avancem. Charles Aznavour.
1: Quedeu-vos amb aquesta intro, perquè ara la sentirem en un altre tema de Bad Bunny.

0: es nota molt que ve del rap, no? del trap, del
1: hip-hop. Això ja és més trap,
0: sí.
1: No?
0: Vull dir,
1: això...
0: amb aquesta màquina, amb aquesta caixa de ritme sonant, no?
1: Sí, sí, sí. Això és un tema que es diu Mónaco, del Nadie sabe lo que va passar mañana, del 2023, on Bad Bunny, després de fer uns discos més centrats en el reggaeton, va decidir tornar als orígens i fer un disc trap, 100%, on aquí, diguem que encara vocalitza menys.
0: Sí, és el disc que no heu d'escoltar si us voleu introduir en el món de Bad Bunny. Hem repassat els seus referents i ara el que farem serà repassar com Bad Bunny ha marcat l'escena catalana en els últims anys. Primer exemple.

0: Yo perreo sola.
1: És Yo Perreo Sola, del disc de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, que va sortir durant el confinament. Jo crec que és una cançó molt important i que va marcar un abans i un després en el món del reggaeton, perquè és una de les primeres cançons feministes cantades per un home al món del reggaeton. Crec que és molt interessant que pugui donar-ho a una dona dient això.
2: En el concert de Super Bowl també va haver una cita, de veritat, aquesta cançó.
1: I els Oques Grasses, en el seu últim disc, El Fruit del Deliri, cantant amb les al·lèrgiques del pol·len, es van

Aquest homenatge a Bad Bunny, i per homenatges a Bad Bunny, si n'hagués de triar només un, jo trio l'homenatge que fa Mishima a aquesta cançó, que jo crec que és una de les millors que ha fet mai el Conejo Malo.

0: Doncs mira, aquesta peça sí que m'agrada.
1: És que aquí toca la fibra, es posa profund i parla dels seus amics, del seu avi. I després escoltes la versió de Mishima,
0: que és preciosa.
2: Això és Debí tirar más fotos,
1: sí,
2: no?
1: Sí, que està dedicada al Marc Lloret, que aquí trobem a falta tant, al seu teclista, i en català són així.

0: canta a Barcelona quan el sol es pon. Dic que gaudim molt de coses que segur que lloren els que no hi són. Gaudim de nits com aquelles que ha marxat qui sap on. Que ha marxat qui sap on. Però ara vull tornar a l'últim cop que ens vam poder tronxar i explicar-te les coses que t'he d'explicar i reveure les fotos que no vam revisar. Ei, vaig a pit descobert que no sigui un atac. Em sento el pols molt accelerat. Digue'm, on t'has ficat? Per venir amb els Danis, el Xavi, l'Alfons, Marc, Jordi, Bernat, José, Daniel o Guillem, Violeta i cançons, les farem retornar com si fossin canons. Sento els teus solos i em venen senglors. Potser són d'angoixa, alguns sonen com glors. Blanqueta, garnatxa, el meu got. Jo de Kibarna no em moc, però hauríem d'haver fet més discos, tocat en més sales, moltes més cançons en festivals, festes majors, costellades. Ei, que la nostra gira no volia aturades, però si avui m'emborratxo que algú em porti a casa. Hauríem d'haver fet més
1: discos, tocat en... És que el David, fent aquest exercici que fa d'agafar cançons conegudíssimes i transportar-les al seu terreny, ho va fer amb el Flowers de la Miley Cyrus. I aquests últims dies n'han fet un altre. Vull dir que se'n surt molt bé. I a més, amb aquesta que tenia un significat especial per la mort del Marc Lloret, doncs encara més.
2: És una meravella. I per acabar, un parell de referències a l'escena més urbana per demostrar que Benito Antonio Martínez Ocasio és un déu de l'Olimp per aquests músics catalans. Agafem el cotxe, anem...

0: teteo, teteo amb el Benito.
1: Teteo? Què és un teteo?
0: Un teteo és una mica de festa, no?
1: Ah, sí?
0: Sí, no?
1: Ostres, sí, no? M'he sentit molt vell ara. Teteo, es diu?
2: Són uns...
0: Ei, crec que sí, no? Teteo és una mica...
2: Mira, ja sabem
0: la
2: que...
0: La festeta, la xerinola.
2: Hem esbrinat que és el pitorro de coco.
0: Què és?
1: Què és pitorro?
2: És un destilat, evidentment.
1: Ah,
2: és un, una mena de rom artesanal.
1: Bueno, doncs jo prefereixo
0: tu sempre,
1: fer...
0: Tu sempre pensant en el
2: destilat que s'obté de la canya del sucre, que típic de Puerto Rico,
1: doncs
2: i
1: mira,
2: pas que el pitorro, doncs mira...
1: Avui hem fet moltes referències, eh? Cafè, ron, pitorro...
0: No us han vingut ganes d'anar al concert de l'Estadi Olímpic?
1: Sí.
2: A veure.
0: Doncs no hi ha entrades.
2: A mi no hi ha entrades. D'aquí 15 dies, no? Ve aquí a Barcelona?
0: Sí, sí, sí, 22 i 23.
2: A veure, jo, a mi m'agradaria molt, eh? Ara, pagar l'entrada potser ja no tant.
0: Jo la pagaria.
2: Però sí, sí, vull dir que...
0: Però no...
2: Si som a temps,
0: sense,
2: si te'n surten dues, Blai, truca'm que vindré.
0: Vinga.
2: Vinga, va.
1: Vinga.
2: Olga i Blai, una abraçada. Moltes gràcies. Bon dissabte.
1: Bon dissabte.
2: Ara tornem.
0: Adéu-deu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Dissabte 9 de maig al matí, vine al Clínic Obert.
2: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
1: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
2: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
3: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Al munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al munt.cat.
5: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani. I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
7: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
8: La Inara és professora d'institut i freestyler.
9: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
8: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
10: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
8: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
9: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc, doncs per mi no.
8: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
11: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
8: Nando Cruz, periodista musical.
12: El hip hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre als marges.
13: Solidaris.
14: Amb Mercè Folk.
8: Dones en el món del rap.
13: Dissabte a les 10 de la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
15: Passant 5 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
16: Bon dia.
15: Es confirma un sisè positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius.
16: A Catalunya s'ha localitzat un segon contacte vinculat amb el brot. És una dona que està en quarantena després d'haver coincidit a l'avió amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. El creuer ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries, on l'OMS coordinarà l'operatiu de desembarcament.
15: El govern descarta cessar Josep Lluís Trapero pels dos agents infiltrats en una assemblea de docents.
16: Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, i també la CUP exigeixen que el director de la policia plegui, però la consellera Parlon diu que li manté la confiança.
15: Després de 3 mesos i mig gratuït, avui s'ha de tornar a pagar per agafar Rodalies.
16: El govern justifica que es torni a pagar per la millora progressiva del servei, que situa ja en el 96%.
15: L'Iran acusa els Estats Units de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz.
16: I Trump diu que espera una resposta de Teheran a la seva última proposta per reprendre les negociacions de pau.
15: Aquest migdia, nova manifestació a Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla.
16: Són el brasiler Tiago Ávila i el catalano-palestí instal·lat a Barcelona, Saif Abukeshek, detinguts per Israel el passat 30 d'abril. Els dos han iniciat una vaga de fam que pot posar greument en risc la seva salut.
15: Moren dos guàrdies civils a Huelva en un xoc entre dues patrulles que perseguien una narcollanxa.
16: L'accident s'ha produït a uns 150 quilòmetres de la costa de Huelva, més enllà dels dos agents morts. També han resultat ferits dos policies, un d'ells de gravetat.
15: Avui s'estrena el Docs Barcelona, Abandonados, és la nova sèrie documental de Carles Porta.
16: Que arriba a Disney Plus el 29 de maig. La sèrie narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona l'any 84 sense cap document d'identitat.
15: Olivia Rodrigo escalfa motors pel clàssic amb un concert íntim i sorpresa al Teatre Grec.
16: La cantant, l'escollida per Spotify per lluir el logo a la samarreta blaugrana, ha actuat davant dels seus 2.000 fans catalans més dedicats.
15: I els esports aquest matí, el suplement seguirem la roda de premsa de l'Aurora Reloa a 11:15, en directe també pel suplement, just abans d'un clàssic que arriba empantanegat.
16: Amb la polèmica baralla entre Fede Valverde i Tchouaméni, que s'ha saldat amb una multa històrica, 500.000 d'euros de sanció per cadascun.
15: Les portades dels diaris estan pendents de l'antivirus i també de la polèmica que envolta el cos dels Mossos d'Esquadra. Marina Laminos.
16: Fa ressò, Roger, l'ara en titular, l'actuació dels Mossos enverina la negociació entre govern i USTEC, i sobre l'antivirus ho il·lustren amb una imatge del port de Granadilla, Tenerife, on es va preparant tot mentre s'espera l'arribada d'aquest creuer. El periòdico en parla el titular. Sota control, diuen, els casos sospitosos d'antivirus a Espanya, i destaquen també en portada una entrevista al president de Ferrocarrils de Catalunya, Carles Ruiz, que assegura que el primer semestre de l'any que ve es posarà en funcionament l'ERA Aeroport. I també imatge amb la mirada posada a la visita de Lleó XIV, en aquest cas, dels Agustins de Barcelona, els homes del Papa a Sant Roc. A l'avantguàrdia titular, una nova tragèdia policial reobre el debat de la lluita contra el narcotràfic, i fotografia de Keir Starmer ahir a Londres. Els laboristes admeten la derrota electoral, però el primer ministre es nega a dimitir. I el punt avui, una inestabilitat permanent. Dos anys després de les eleccions al Parlament, el govern encadena crisi rere crisi.
15: Més sobre l'antivirus, el País Espanya localitza dos contactes amb una morta pel virus.
16: I fotografia de l'ultra Nigel Farage, un dels grans vencedors de les eleccions del Regne Unit. El Mundo, en titular. El cas sospitós de la Can amenaça el setge a l'antivirus, i a l'ABC no li dediquen el titular, sinó la fotografia principal, que és la d'un guàrdia civil col·locant una carpa al port on arribarà el creuer.
15: Albert Postils, anys i anys per molts anys, avui bufarà 31 espelmes, Andrea Motis.
14: Aquesta trompetista, cantant i compositora es va fer un nom pel seu talent tan precoç i ha aconseguit consagrar-se molt aviat en l'escena del jazz. Fa pocs mesos va publicar Intimate, el seu últim disc.
15: 51 espelmes, Juan Antonio Bayona.
17: És curiós que jo, una de les pel·lícules que més em va impressionar quan era petit era el Dràcula.
14: És un dels directors catalans més importants a nivell internacional. Ha dirigit grans títols com L'Orfenat, Lo Impossible, Un monstre em ve a veure i La societat de la neu, pel·lícula que va ser nominada als Oscars.
15: I 61 espelmes, Tomás Roncero.
18: Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos.
14: Un home que ho està passant molt malament, que porta dos anys veient com el seu Real Madrid no aixeca cap títol, que està començant a perdre la paciència amb Kylian Mbappé, i d'aquí segur que tindrem notícies després del clàssic de diumenge.
15: Avui, el suplement, si tot surt com hem previst, a les 9 del matí, just a arrencar la tertúlia, Tomás Roncero. Una petitíssima salutació en homenatge a Eduard Voltes, que ha tingut una setmana satisfactòria, si parlem d'orgasmes futbolístics, si més no. Vull dir que el Voltes ja ens ha avisat prèviament que té ganes de dir-hi la seva sobre el que està passant, i saludarem el Tomás Roncero a les 9 del matí, si tot surt com hem previst, que a vegades hi ha coses que es mouen i, evidentment, l'actualitat està molt carregada. Vida social.
19: Jo vull ser rei, ser per tu.
15: Marta Ferrer, els Pets bufen espelmes a Premià de Dalt amb la segona part de la gira Cantant les 40.
20: Ho fan en el marc del Festival Solidari Ulisses Endofest, destinat a recaptar fons per investigar l'endometriosi. I tocaran els 8 discos que no van cantar la primera part de la gira, però que estan igualment plens d'himnes. Ho faran avui al parc de Can Verbum a partir de les 12 del migdia. Es poden comprar entrades per 25 euros i els menors de 18 anys hi entren per 13.
15: I els Amics de les Arts també bufen espelmes, 20 anys de trajectòria a Tarragona.
20: La gira d'aniversari del trio fa parada avui al Palau Firal de la ciutat per repassar dues dècades d'èxit sobre els escenaris. Serà avui a 9:45 del vespre.
21: El dia que admetis per fi que t'està fent molt fart.
15: Encara un altre aniversari, la Ludwig Band celebra 20 anys de la directa.
20: El mitjà de comunicació ha organitzat una jornada festiva de 12 del migdia a 11 de la nit al barri de Sants de Barcelona, amb tot d'activitats per totes les edats. Entre altres, el concert dels d'Espolla, que hi presentaran el seu nou treball pel barri Es Comenta. Tocaran de manera gratuïta a la plaça Joan Pelegrí a partir de 8:45 del vespre.
15: Al Teatre Tantarantana, Hora Bruixa.
20: La companyia Application Rejected proposa aquest concert teatral punk, ritual i irreverent, que també és un viatge a través del temps protagonitzat per les bruixes de Macbeth. Totes tres tornen per explicar-nos la seva versió dels fets i de la història. Avui a funció a 8:45 del vespre, les entrades a partir de 17 euros.
15: I avui també és un bon dia per passejar pel Rec d'Igualada.
20: El Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia transforma les velles fàbriques i adoberies del vell barri industrial de la ciutat en botigues pop-up on grans marques locals i internacionals i també dissenyadors de moda independent i emergent venen els seus estocs i mostraris a preus únics. Avui s'hi pot passejar durant tot el dia.
15: És l'hora del conte de l'Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Ingerències.
1: A l'Antoni sempre l'havien deixat de banda en les grans decisions de la seva vida. Quan tenia mesos, el van batejar sense el seu consentiment. Un fet que amb el temps va disculpar pel moment vital que travessava. Més endavant, tampoc li van deixar escollir l'esport. L'Antoni volia apuntar-se a llançament de martell, però la seva mare, que era campiona olímpica i volia estalviar-li futures decepcions, el va encaminar cap als escacs. Li va passar una cosa similar a l'hora de triar la carrera. La seva preferència era empresarials. Però aquesta vegada va ser el pare qui, contravenint el sentit comú, va asseverar que si volia ser un home de profit, havia d'estudiar antropologia. En el cas de l'amor, el mateix. Perquè l'Antoni va conèixer la seva parella, la primera i l'última que ha tingut, en una cita a cegues. Junts van ser pares d'una família nombrosa, tot i que en realitat l'Antoni havia somiat una vida sense fills. Després d'una existència farcida d'ingerències, l'Antoni va traspassar. En les seves últimes voluntats, havia fet constar que l'incineressin i llancessin les cendres al mar. Però la seva família, després de dilatades cavil·lacions, va considerar que seria més bonic fer-ho a la muntanya.
15: Música.

0: Camí de les 8 del matí. Bon dia, Blai Iniesta.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribarem avui a les 8?
1: Amb el darrer senzill de Paul McCartney titulat Home to Us. Una cançó molt especial perquè és un duet vocal amb Ringo Starr i que formarà part del disc que traurà McCartney a finals d'aquest mes de maig. Home to Us és una carta d'amor al Liverpool obrer de la postguerra on els dos músics van créixer.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 8 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte, 9 de maig del 2026, de seguida el suplement L'última hora de l'antivirus amb el dispositiu per evacuar tot el passatge del vaixell demà diumenge a les Canàries. També els detalls de la infiltració dels Mossos en una assemblea de professors amb l'oposició reclamant explicacions i el cessament del cap de la policia, Josep Lluís Trapero. Però abans, 3 minuts del que, sens dubte, continuarà sent un dels temes del cap de setmana i va a més. L'enfonsament del Madrid a les portes del clàssic de demà en el que el Barça es pot proclamar campió de Lliga. Sentim els experts, els que en saben, els que viuen amb més passió. Som 20 segons d'aquesta setmana, 20 segons d'or, per radiografiar el moment que viu el Madrid.
1: Esto es el Madrid. Oye, ya está bien de terrible la gracia a los chavales. Quedaos una temporada vergonzosa. Y hay que empezar a decirles, tíos, un poquito de respeto al escudo que tenéis, que no es un parvulario. Es que al final estamos edulcorándolo. Esto es gravísimo. La imagen del Madrid por los suelos. Y Mbappé, ¿de qué te ríes? Kylian baja la ventanilla y se ríe. A carcajadas. ¿De qué te ríes?
0: La setmana, pels qui gaudim de les crispetes quan s'incendia Valdebebas, supera amb escreix la música celestial que venia de Madrid quan Vinícius va perdre la pilota d'or o el trencament entre la plantilla i l'entrenador que va comportar la sortida de Xavi Alonso. El club de la lluita que van organitzar aquest dijous, Tchouaméni i Fede Valverde, supera fins i tot els moments en què Herbeloa, més que un tècnic de futbol, s'ha volgut assemblar de manera no irònica al protagonista de The Office, tant al camp com a la sala de premsa. Són escenes que parlen d'un equip i d'un club en descomposició, atacats fins i tot per una premsa que tendeix a ser servil, on ja hi ha veus d'allò que Guardiola anomenava la central lechera, que apunten a l'autèntic responsable. Fins ara l'intocable Florentino Pérez. No oblidem que fa 20 anys Florentino va haver de marxar perquè deia havia malcriat els jugadors. Ara el vestidor s'assembla a la classe dels dofins, però amb boxejadors dels pesos pesants i traumes cranioencefàlics. Imaginem-nos que fos el Barça qui travessés aquest moment, que la porta camí dels 80 anys hagués perdut el control del club, que Flick no pogués controlar que es paguessin dos jugadors dos dies consecutius i que la plantilla, trencada, tingués una gran estrella a l'estil d'Mbappé més centrada a viatjar amb la parella que a lluitar per la Lliga. No es pot dir que el president del Barça fa 2 anys no ens avisés en aquesta entrevista amb Mundo Deportivo quan li preguntaven pel fitxatge d'Mbappé pels blancs.
2: Solo tengo intuición. Ahí tienen un problema. Tendrán que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio, que además son jugadores muy marcados. O sea, y después, claro, hablando de las cifras que habrán, esto será un vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
0: Avui, amb el permís de tots plegats, sucarem una mica de pa amb aquesta descomposició blanca a 11:15 a la roda de premsa en directe d'Álvaro Reloa, aquí al suplement, i descomposició blanca al marge. Aquest cap de setmana també és un bon moment per recordar el mèrit que té el Barça amb aquests 2 campionats consecutius contra un equip que venia de guanyar la Champions, havia fitxat el presumpte millor jugador del món per perpetuar l'hegemonia. De moment, l'únic que s'ha perpetuat és la partida de Street Fighter. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Enric Agut, pendents del temps aquest cap de setmana, amb algunes pluges ja de matinada i també especialment aquesta tarda. Enric Agut, bon dia.
2: Bon dia, Roger. Doncs bé, aquest matí s'espera per sobretot un cel tapat, amb algun plugim dispers molt local a la costa, tal com els que hem tingut últimament aquest matí, aquesta nit. Barcelona ha acumulat 3 litres en alguns dels seus barris, o el Perelló 6 dècimes, és a dir, que pluges molt minces, però es poden tornar a repetir al llarg d'aquestes properes hores molt i molt locals i cap a la costa. A la tarda és quan la pluja s'escamparà més, de fet ja al migdia cap a comarques de Tarragona, a la tarda també a les comarques de Barcelona, arribaran a saltar la resta del territori, però en molts casos seran pluges que deixaran entre dècimes o 5 litres, és a dir, no és molta pluja, però sí que mulla, en definitiva. I també cap a punts de la costa, per litoral, que ara sota el Pirineu Lleidatà, en alguns indrets poden caure entre 10 i 20 litres, és a dir, no és una situació de grans aiguats, sinó de pluges que poden anar caient, amb una temperatura màxima que estarà situada al voltant dels 20 graus a molts indrets. Demà diumenge s'obriran clarianes, però cap al vespre pot tornar a arribar una línia de pluges per ponent, això demà a partir del vespre i durant la nit.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del dissabte. Ja són 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer Ondius que ha d'arribar aquesta propera matinada a l'illa de Tenerife, a les Canàries. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquestes últimes hores aquests 6 casos i n'hi ha 2 més de sospitosos a l'espera de tenir el resultat de les proves mèdiques. A mesura que passen les hores i els dies, les autoritats sanitàries van localitzant contactes de la dona neerlandesa que havia estat al creuer i que va morir a Johannesburg afectada pel virus. Aquesta dona va intentar agafar un avió per tornar als Països Baixos, però la van desembarcar abans que el vol s'enlairés, precisament perquè estava en molt mal estat de salut. Doncs bé, ara s'estan localitzant les persones que hi van estar en contacte durant aquells minuts en aquell avió i una d'elles és una dona catalana que no té símptomes però sí que està confinada a un hospital a Catalunya. Segons la investigació, inicialment no havia estat identificada a causa d'un canvi de seient. Amb aquesta dona ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant. Aquesta sí, amb símptomes, té tos, i una altra dona amb passaport sud-africà que va passar uns dies per Barcelona després de ser en el mateix vol. Aquesta no té símptomes i ja és a casa seva. Més detalls des de Madrid, Alba Gil.
3: Es tracta d'una dona sud-africana que va estar 6 dies a Barcelona. Està asimptomàtica i en bon estat de salut. Se la rastrejava perquè va coincidir durant 30 minuts al vol de Johannesburg en què va embarcar momentàniament una de les víctimes mortals. Diu el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, que no suposa cap risc per a la població.
4: Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
3: Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. És una dona de 32 anys que viatjava al mateix avió i està ingressada a Alacant amb tos. Se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Sentim el dos de Sanitat, Javier Padilla.
5: És un caso bastante improbable. Una persona que iba 2 filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
3: Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena i on coincidirà amb els 14 passatgers espanyols que van a bord del creuer. Sanitat ha parlat per videoconferència amb ells i assegura que accepten aïllar-se.
1: Gràcies, Alba. Avui es desplacen fins a l'illa Canària de Tenerife el director general de l'OMS i els ministres de Sanitat i d'Interior per coordinar l'operatiu. S'espera que el creuer arribi aquesta propera matinada. Evidentment, ho seguirem en directe al llarg de tot aquest suplement del cap de setmana, tant avui com demà. El creuer no tocarà port, sinó que els passatgers seran desembarcats amb llanxes. D'entrada, es repatriaran tots els seus països d'origen en un operatiu supervisat pels responsables de l'OMS i del govern espanyol. Entre els passatgers hi ha 14 espanyols, 5 dels quals catalans, tots seran transportats fins a Madrid, on hauran de fer la quarantena. Tot i així, el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, recorda que Catalunya està preparada per tractar qualsevol cas d'antivirus.
4: Catalunya és una de les comunitats autònomes que té una unitat especialitzada per atendre aquest tipus de casos, concretament a l'Hospital Clínic, amb un llit que és ampliable a demanda fins a 3-4 persones sense cap tipus de problema.
1: Ens va designar avui el suplement, teníem previst, i així ho farem a 11:15, un bolo. Serem a l'Hospital Clínic, a les jornades del Clínic Obert, on conversarem, entre molts altres especialistes, amb el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg, i li preguntarem també per l'evolució de l'antivirus. Avui, jornades del Clínic Obert per apropar un dels hospitals de referència de Catalunya també a la ciutadania. El temps aguanta, al matí un aguantarà a la ciutat de Barcelona, per tant, us podeu animar, podeu venir a passejar, participar d'algunes de les activitats, i si ens voleu saludar i ens voleu posar cara, doncs allà hi serem, als entorns del Clínic, a partir de 11:15, carrer de Casanova de Barcelona. Tornant a Tenerife, les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar els passatgers als seus països d'orígens. Enviats especials a les Canàries, el David Mendoza i la Mònica Mas. Mònica, què tal? Bon dia.
6: Hola, bon dia. El portaveu canari Alfonso Cabello ha assegurat que ara mateix gran part dels 23 països que tenen passatgers a l'Ondius han respost i tindran a punt un avió a l'aeroport de Tenerife per repatriar els seus ciutadans. Tot i això, encara queden alguns que no estan donant resposta i per ells hi ha prevista aquesta solució.
7: Una espècie d'avió escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
6: El portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començarà l'operatiu, que com a màxim s'allargaria fins dilluns al matí abans que canviïn les condicions meteorològiques.

0: degà de la UOC i investigador de la Fundació Pasqual Maragall. Salvador, com descriuries el que ha passat des de dilluns que vam començar a interpretar, o dimarts, que aquí vam començar a parlar d'aquest creuer? Com descriuries el que ha passat aquesta setmana amb l'antivirus?
1: A veure, dues coses diferents. Primer, la part purament biològica és una, i la segona és la part mediàtica, social, que en aquesta ha sigut una mica un retorn al passat, no? No sembla que, sembla, com deies al principi, que estem tornant a la pandèmia amb els mateixos missatges, les mateixes pors, tornant al principi, la part biològica, això és un cas molt diferent. L'antivirus, com ja s'ha parlat molt aquests dies, no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses, i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar. Tot i així, hem tornat a viure les mateixes escenes de la Covid, de desinformació, de mala comunicació, d'ús polític de la situació, etc, etc.
0: L'última hora és que ja són 6 els casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer Ondius, que ha d'arribar aquesta propera matinada a l'illa de Tenerife, a les Canàries, ho seguirem en directe. L'Organització Mundial de la Salut ha confirmat aquestes últimes hores aquests 6 casos i n'hi ha 2 més de sospitosos a l'espera de tenir el resultat de les proves mèdiques. A mesura que passen les hores, les autoritats sanitàries van localitzant contactes de la dona neerlandesa que havia estat al creuer i que va morir a Johannesburg, afectada pel virus. Aquesta dona va intentar agafar un avió per tornar als Països Baixos, però la van desembarcar abans que el bon s'enlairés perquè precisament es trobava malament. Doncs bé, ara s'estan localitzant les persones que hi van estar en contacte en aquell avió i una d'elles és una dona catalana que no té símptomes, però que sí que està confinada a un hospital català. D'acord? No té símptomes, insistim. Es troba bé, simplement, és el protocol que toca, Salvador Massip?
1: Fer la seva feina. Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé, porta dècades amb nosaltres. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia, ni com es transmetia, ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Sol passar en espais tancats com pot ser doncs, un vaixell, una situació anòmala. Hem de rastrejar molt bé els contactes, aquesta és la clau, doncs que els contactes directes estiguin molt controlats, sàpiguen ben bé qui són. Hi ha hagut potser una mica al principi, perquè no es va actuar amb prou rapidesa, amb prou cintura, doncs, aquesta dispersió d'alguns casos, que potser s'hauria intentat mantenir una quarantena a tota la gent del vaixell abans, però s'ha fet el que s'ha fet, i ara crec que s'estan seguint les passes adequades. Està tot bastant controlat, sabem on està més o menys tothom, els estem seguint, i els estem això esperant a veure que no estiguin infectats. Insisteixo, la transmissió és baixa amb aquests virus. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars, ni milers, ni molt menys. Ens quedem unes dotzenes, com a molt.
0: Amb aquesta dona ja són 3 els contactes d'antivirus que s'han identificat fins ara a l'Estat. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant. Aquesta sí, amb símptomes, té tos. I una altra dona amb passaport sud-africà que va passar uns dies per Barcelona després de ser el mateix vol, però ja torna a ser a casa seva, a Sud-àfrica, sense símptomes, en aquest cas. Per tant, el missatge i els escenaris són bastant esperançadors pel que fa als protocols a l'espera de demà veure com va aquest desembarcament a Tenerife, Salvador,
1: Efectivament. Penseu que brots d'aquest virus n'hi ha hagut darrerament, en les últimes dècades n'hi ha de brots. Que estem parlant d'aquest perquè ha sigut molt mediàtic, perquè ens hem trobat un vaixell i hi ha hagut molt de sud de rebombori, però hi va haver-hi un el 2018 a Argentina que ningú va adonar-se'n, no és els experts el van veure, diguéssim, i també va afectar una trentena de persones i ens es va controlar. Jo crec que anem cap a aquest tipus de brots, que és el que hem vist altres vegades amb aquest virus. No vol dir que no sigui greu, és cert, és una malaltia que és greu i és una cosa que s'ha de controlar, però no és ni molt menys una situació d'alarma social com la que vam viure la Covid. Sabem el que està passant, sabem el que estem fent, dintre de la gravetat jo crec que s'està fent tot bé, o més o menys bé, i s'acabarà controlant. Hem de només seguir el que ens diuen els experts i, evidentment, doncs, el vaixell anar amb compte i donar-los l'assistència mèdica que necessiten a les persones que estiguin infectades.
0: Salvador, tu i jo ens vam conèixer durant la Covid, ens vam fer un far de parlar cada cap de setmana i ens vas il·luminar sobre molts protocols i ens vas ensenyar moltes coses. Un dels missatges que anaves repetint és que el que havia passat amb el coronavirus tornaria a passar en un futur més o menys proper. Ho tornaríem a viure, segurament, una pandèmia d'aquelles característiques amb un altre virus si no adoptàvem les mesures necessàries. Aquesta repetició del que vam viure no és l'antivirus.
1: No. No, no. Sense

0: dubte que no, aquesta no és la pandèmia. Com bé dius, pandèmies en tornarem a veure. Potser tardarem 5, 10, 15, 50 anys, és igual, però n'hi haurà. Pandèmies n'hi ha hagut sempre, sempre n'hi haurà. Seran més o menys greus, depenent del virus, depenent de com reaccionem, però aquest no és el virus de la pandèmia, ni molt menys. Això és seguríssim pel que us deia, perquè és un virus que coneixem, sabem com actua, sabem com, quina mena de brots dona, no hi ha cap versió nova, no està mutat, no és diferent, no està comportant-se d'una manera estranya. En aquest sentit, és això, dintre la gravetat del que és, perquè evidentment és un virus molt agressiu i hi ha un brot que s'ha de controlar, està seguint els paràmetres habituals, per tant, no hi ha motiu d'alarma social, ni molt menys en aquests moments, no sembla que hi hagi cap problema més enllà del problema propi, que és un brot d'un virus que causa una mortalitat elevada.
1: Com serà aquesta nova pandèmia que pronostiques per un futur no gaire llunyà?
0: Ni idea. Literalment, el problema és que no sabem com era. Si m'haguessis preguntat abans de la Covid, t'hagués dit que hagués sigut una pandèmia de grip, que era el més normal. La grip és el virus que més canvia, que més possibilitats té de donar-nos problemes si hi ha una mutació. L'H5N1 de la grip aviar n'hem sentit parlar moltíssim i és un dels que ens preocupa més. Si hagués d'apostar, apostaria per aquest, però mira, m'hagués equivocat amb el coronavirus, va ser un que no ens esperàvem, va sortir realment d'un lloc que no ens esperàvem i això pot tornar a passar, evidentment.
1: No pensis, Salvador, perquè passem per Tenerife. La Mònica Mas ens explica també tots els protocols del que ha de passar aquestes properes hores i també hi dius la teva. A les Canàries, a Tenerife, amb el suport tècnic del David Mendoza, la Mònica Mas molt pendent de l'arribada d'aquest vaixell. Mònica, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia a tots. Què tal?
1: Quina és la situació a aquesta hora? I suposo que esteu expectants amb aquesta arribada. Ara es diu la matinada de dissabte a diumenge. Com ha d'anar això?
2: Doncs això, a l'Ondius ahir es van desgranar diversos detalls de com anirà tot aquest dispositiu. Finalment fondejarà, però ho fondejarà dins del port, perquè és una zona marítima complicada, després ho explicarem. Després, si res es torça, com deies, entre les 3 i les 5 de la matinada arribaria, però fins que no surti el sol no començarà aquest dispositiu. Ahir el portaveu del govern canari va dir que de les 23 nacionalitats que hi ha dins l'Ondius, gran part d'aquests països ja han confirmat que enviaran un avió per repatriar els seus ciutadans. També va explicar, per exemple, que hi ha països que encara no han dit res i que si després de demà, perquè això ha de ser ja demà, entre avui i demà, no han dit res, doncs es posaria a disposició d'aquests passatgers un altre avió, un avió de la Unió Europea, que el repatriaria. Ell va parlar d'avió escombra.
1: Són 147 passatgers, oi, Mònica?
2: Exacte, sí, 147 passatgers, 60 tripulants.
1: De diverses nacionalitats diferents. Com anirà aquest protocol d'evacuació? Què passarà?
2: Exacte. Des del vaixell, unes llanxes els portaran fins al port. Allà els esperaran uns minibusos. Jo us dic minibusos, aquí diuen guagües encapsulades. Entenc que això deu voler dir que deuen ser com uns minibusos amb unes proteccions perquè no hi hagi contacte entre passatgers. D'acord? Mm-hmm. Llavors aniran per carretera fins a l'aeroport i aniran al peu d'escala de cada avió, o sigui, del seu avió que els esperi. Per tant, trepitjaran molt poca terra canària. Tot aquest procés calculen que durarà des del diumenge a mig matí fins com a màxim dilluns al matí. I asseguren des d'aquí, des de les Canàries, que perdó, que això no es pot allargar gaire més perquè dimarts ve mal temps i com que és una zona amb unes condicions marítimes complicades, si no ho fan en aquesta finestra, no seria viable poder-ho fer fins a finals de maig. Per tant, sí o sí s'ha de fer ara.
1: I tant.
2: Una altra preocupació ja per acabar.
1: Sí, o sigui, els digues. Porten a l'aeroport i un cop a l'aeroport, en funció de la nacionalitat, els engloben en avions, no sé si militars, medicalitzats, per portar-los al seu país d'origen, o com va això?
2: No s'ha dit com seran aquests avions. M'imagino que cada país farà el que podrà, la veritat, perquè no tothom té infraestructura. També ens van explicar ahir, per exemple, que hi ha països que s'agrupen. Em sembla que és Canadà i els Estats Units van dir que agruparien els seus passatgers, arribaran a acords perquè no hi hagi tants avions, diguéssim, no? Però, bueno, això és una cosa ja que s'ha d'acordar entre països i, de moment, només sabem aquest acord.
1: Mira, tenim una última hora i és que Salut confina a l'Hospital Clínic la dona que ha donat positiu d'antivirus. És una dona que va estar en contacte amb la dona neerlandesa a l'avió que sortia de Johannesburg. La dona neerlandesa va acabar morint. El Clínic és l'hospital de referència en aquests casos. Hi ha una unitat per tractar virus d'aquestes característiques. Ho deia el secretari de Salut Pública. I avui, precisament, nosaltres serem al Clínic perquè teníem previst ser presents en aquestes jornades del Clínic Obert. Per tant, Doncs des d'allà també ens atendrà l'epidemiòleg Antoni Trilla, un munt de veus autoritzades. Avui que el Clínic també és notícia, entre altres coses, perquè és el lloc on es confina aquesta dona que hauria donat positiu. Digues, Mònica.
2: No, una última cosa que preocupava molt aquí a les Canàries és què passaria amb el vaixell un cop hagi baixat tot el passatge. Van insistir moltíssim que ells el que volien és que la naviliera, que és dels Països Baixos, es fes càrrec del vaixell i se l'emportés de seguida que acabi aquesta operació cap a Holanda. Ho faran amb la meitat de la tripulació. Us he dit que eren uns 60 tripulants, doncs es farà amb la meitat. 30 desembarcaran i 30 es quedaran al vaixell per poder-lo feinejar fins al seu destí.
1: Deixa'm dir que aquesta dona que està confinada al Clínic no ha donat positiu. És contacte del positiu de la dona neerlandesa que va acabar morint. No té cap mena de símptoma, que m'he precipitat. En qualsevol cas, està al Clínic sense cap mena de símptoma, simplement perquè va ser contacte en aquest avió a Johannesburg. La novetat és que el Clínic és l'hospital de referència a Catalunya on s'està practicant aquest confinament perquè va ser contacte durant uns minuts en aquest mateix avió. Salvador Massip, et quadra que sigui el Clínic precisament hospital de referència i amb tots els atributs per poder acollir un confinament, un aïllament d'aquesta mena.
0: I tant, absolutament. El doctor Trilla i tot el seu equip saben el que s'està fent. Com us dèiem, no estem davant d'un virus que desconeguem, sabem quin protocol s'ha de seguir. S'està fent el correcte, que és controlar molt els contagis directes. Insistim un cop més que és un virus que es transmet molt malament, per tant, la possibilitat de que hi hagi molts casos és molt baixa. En veurem algun més, però el que hem de fer simplement és això, estar molt atents a les persones que han tingut els contactes directes, que el país faci el seu. Tot aquest programa d'evacuació que estàveu dient, a mi em sembla també que és el més correcte o el més encertat en aquest sentit. Totes les autoritats sanitàries i els experts saben com lidiar amb aquestes coses. Tinguem una mica de calma socialment, és el que hem de fer, i esperem com va tot i confiem en això, en la gent que sap el que està fent en aquests moments.
1: Mònica, endavant, perdona, que t'he tallat abans, digues.
2: No. Ja, bàsicament, tot el que és el dispositiu, el que sabem fins ara és això. És això. A veure, avui sí ens informen. Perquè jo crec que a partir d'avui tota aquesta gestió ja passarà directament al govern espanyol. Mm-hmm. És el que ens informarà. Fins ara ho ha fet molt el govern canari aquí, però a partir d'avui jo crec que tot això ja ho deleguen al govern espanyol perquè serà qui ho gestionarà.
1: I aquí és on hem vist la picabaralla política, amb el govern canari dient que ni parlar-ne de desembarcar a les Canàries i el govern espanyol parlant d'humanitat i de solidaritat. Salvador, sí. Massip, aquest dispositiu que està explicant la Mònica Mas de com anirà l'arribada de tots aquests passatgers, aquests 147 passatgers, aquests cotxes que els portaran cap a aquests avions que els han de portar també cap al seu país d'origen, et sembla adequat? Et sembla exagerat? Com ho veus?
0: No, jo crec que està bé, en aquest cas s'ha de ser el màxim prudent possible, sobretot el que s'ha d'evitar és això, que hi hagués algun infectat que tingués un contacte directe ara. Directe vol dir molt directe, o sigui, recordem que aquests virus venen dels ratolins, no sol ser les rates que el transmeten, i entre humans es transmet però malament. Per tant, mentre tinguem aquests possibles persones en risc ben controlades, doncs aquest dispositiu no hauria d'haver problema. A mi el que m'ha sorprès és la reacció una mica de les Canàries, de dir aquí no, i la manca de solidaritat, no, diguéssim. Almenys durant la pandèmia vam veure el contrari, no, que tothom s'esforçava al màxim per intentar sortir del problema plegats, i aquí a la primera que de canvi és al revés, quan en una situació, com dèiem, molt diferent, perquè en aquest cas sabem què hem de fer perquè això no s'escampi. Per tant, potser el que també he dit al principi, que ja s'ha fet un ús polític de la crisi que ens hauria de fer una mica de vergonya. Mm-hmm.
1: Doncs recordem aquesta última hora, 4 minuts per arribar a 9:45 del matí. Salut ha confirmat que l'Hospital Clínic és qui acull el confinament d'aquesta dona ingressada per ser contacte d'un dels positius en aquest famós avió on es van creuar durant uns minuts amb aquesta dona afectada pel virus que finalment va acabar morint. Des de Tenerife, Mònica Mas, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: A partir de quarts d'11, el suplement avui des del Clínic, amb motiu d'aquestes jornades del Clínic Obert, el temps ens respectarà i, a més, és un punt informatiu calent amb el doctor Trilla, que ens espera per atendre'ns i per valorar també doncs, aquesta última hora. A veure, estem parlant d'una possible crisi sanitària, però també d'una crisi política amb aquestes picabaralles entre el govern de les Canàries, el govern espanyol, aquest dispositiu on segurament demà també veurem una part de sanificació considerable, però necessària, com explica el Salvador. Com ho veieu, Jaume, Olga, Eduard?
3: Jo crec que en Salvador Massip ho ha explicat perfectament i és d'aquelles intervencions que et tranquil·litza, no? Perquè bueno, t'expliquen que hi ha una persona que ha sigut contacte, que ja està en un hospital de Barcelona o que el vaixell està a punt d'arribar a les Canàries, i una cosa que et pot semblar una mica contraintuïtiva, que és que repartir 147 passatgers, si no m'equivoco, de 27 nacionalitats, cadascú al seu país amb avions medicalitzats o no, i per tant és disgregar totes les persones que han estat en contacte d'aquesta malaltia pel món, pot semblar contraintuïtiu, però és veritat que quan parlen els experts de debò et tranquil·litzes. Allò que està generant per mi un cert neguit entre la població precisament és el que tu ara deies, Roger, de la picabralla política. És a dir, ja no només entre el govern de les Canàries o el govern de Madrid contra el govern espanyol, sinó les contradiccions públiques entre dos ministres del govern espanyol. I si la pandèmia del coronavirus hagués estat fa molts anys, doncs potser seria comprensible una situació d'una certa improvisació, però és que la malaltia de la Covid va ser fa 4 dies en termes històrics, i és increïble que quan això passa estiguin en aquest desgavell. És a dir, si el vaixell arriba a les Canàries, això ja s'hauria d'haver pactat abans, com si arriba a qualsevol altre lloc, de quins són els procediments, els mecanismes i els protocols. I no pot ser de cara a l'opinió pública un tema tan delicat com aquest que estiguem així. És a dir, és el que em resulta incomprensible, i crec que allò que li genera a la població un cert inseguretat no és la gestió per part dels especialistes, sinó la gestió política, que massa vegades interfereix en la gestió tècnica de les coses, i per tant acaben creant una situació que no s'hauria d'haver creat a nivell de neguit social.
1: Olga.
4: Jo diré una obvietat, però que fent una mica de canvis de canals televisius no ho és tant. Jo he estat fora aquesta setmana quan arribava la meva mare, em deia: ostres, fan programes especials sobre el tema aquest de l'antivirus i tal, i estem amoïnats. I vaig veure un d'aquests programes fent canvi de canals, no? No assenyalaré, tampoc és la meva feina assenyalar, no? Però allà sí que vaig pensar quina és la nostra responsabilitat, no? Com a periodistes, com a analistes, I crec que el que hem de fer, que deia, sembla una obvietat, però no ho és, perquè jo inclús he vist en un programa de televisió una persona que no és metge, amb una bata blanca, per donar la sensació de que sí que ho és, era enginyer químic. Res a veure en aquest cas, amb el tema en qüestió, vale? Crec que el que hem de fer és justament el que estem fent, no? Deixar parlar els especialistes. Ells són qui tenen les dades contrastades, qui tenen el rigor d'allò que està passant i qui coneixen aquest virus que, a diferència de la Covid, i crec que és el més tranquil·litzador, no és un virus nou i és un virus que no ha mutat i que té una molt difícil mutació. I això és el que ens estan dient i ens estan repetint els especialistes. Per tant, ells són qui poden aportar context, aquestes dades verificades i criteris rigorosos. Crec que la resta hauríem de fer el que estàs fent tu, el que estem fent en aquest programa, que és contribuir amb informació absolutament contrastada, que no pas amb interpretacions personals, en les quals jo no entraré. Per una senzilla raó, per no cometre els mateixos errors que hem comès en d'altres ocasions, no? Tots plegats, crec que en aquests casos l'excés d'opinió el que fa és no ajudar, el que fa és generar més confusió, alarmisme i una sensació de notícia magnificada que en aquest cas no és favorable ni per la ciutadania ni per la confiança pública, no? Per tant, crec que la nostra responsabilitat és la prudència informativa en el cas dels analistes, no? D'aquells que no tenim, em perdonaran els meus companys, almenys parlo per mi, aquells que no tenim ni idea realment del que està passant, ni de virologia ni de res relacionat, no? Prudència informativa, dades contrastades i molts especialistes. Aquest seria el tema número 1. Tema número 2, referent a la gestió. Jo penso que en aquest país cometem un error important, no sé si buscat o no buscat, que és sortir a fer declaracions abans d'arreglar les coses a casa. És a dir, penso que ministres i president d'una comunitat com és Canàries haurien d'haver parlat, reparlat, reunir-se en privat per tal de que el que transcendeixi a l'opinió pública sigui una decisió consensuada, unificada i coherent. I aquí, en aquest país, sovint ens trobem que el que passa és absolutament el contrari. Primer, cadascú d'ells fa les declaracions que considera oportunes, inclús en contradicció entre ministres d'un mateix govern. Després, aquesta contradicció s'extrapola a un president autonòmic. Primer fan aquestes declaracions i després intenten posar-se d'acord amb reunions precipitades en les quals cadascú diu el que bonament pot per salvar els papers. No? I insisteixo, si nosaltres demanem responsabilitat informativa, responsabilitat i prudència en el cas de l'opinió que hauria de quedar relegada a les dades, jo crec que la política el que li hem de demanar és una responsabilitat política, que també és important, perquè el que transmeten, en definitiva, és una descoordinació i un caos que no té res a veure amb la realitat. És un protocol que està establert, que està estudiat, que està signat. Al final estem parlant de protocols internacionals, de convenis, i per tant jo crec que no s'escau el que la política ens dona.
1: Eduard.
5: No puc millorar el que han dit els companys, només assenyalar que la paraula aquesta prudència que diu l'Olga em sembla molt, molt important, la prudència política i prudència informativa, i que aplica no només a situacions com aquesta de l'antivirus, sinó a moltes altres situacions informatives, com les que hem viscut aquesta setmana, per exemple, amb el que ha passat a Esplugues, amb l'assassinat d'aquesta dona a Esplugues, on ha regnat la imprudència informativa. I em sembla que, bueno, que està molt bé que l'Olga recordi aquest concepte de la prudència, perquè és molt important. Mm.
1: A un quart d'onze hi ha previst una compareixença del Toni Castells, director assistencial del Clínic, per ampliar aquesta notícia que us avançàvem fa uns instants des d'aquí, des del suplement, i és que l'Hospital Clínic és qui acull aquesta dona catalana que va estar en contacte dins d'aquest avió amb aquesta dona que havia estat positiva d'antivirus i que va acabar morint, i que ni tan sols va acabar viatjant amb aquest avió perquè els tripulants van decidir i el passatge va decidir que es trobava tan malament que no la van permetre acabar viatjant en aquest avió. Passant 3 minuts de 2:15 del matí, fem una pausa, recapitulem i insistim, a 10:15 en directe també el doctor Toni Castells, director assistencial de l'hospital, que farà unes declaracions en directe sobre aquesta persona en observació que es troba al Clínic per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. Ara tornem.
6: El suplement amb Roger Escapa. Avui, a El suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
7: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
8: Al Cort Inglés i Hipercor tens un 15% de regal per les compres de matalassos i bases.
9: Per les properes compres de tèxtil, llar i descans. I ho pots finançar fins en 12 mesos.
8: Només el 8 i el 9 de maig al Cort Inglés i Hipercor.
9: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Cort Inglés a la web i app. Finançament ofert per financer el Cort Inglés EFCSA i subjecte a aprovació. Consulta en les condicions al departament o al cortinglés.es.
10: Vols estudiar una enginyeria?
11: A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
10: T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada, en pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
11: Participa en la jornada de sessió informativa del 13 de maig. EUS.cat.
12: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: Puja l'emoció, baixa la temperatura. Equipa't al Cort Inglés amb el 20% de descompte en aire condicionat de les millors marques.
15: Daikin, Fujitsu, Haier, Hisense, Bosch.
14: I finançament fins a 12 mesos.
15: Només fins al 24 de maig a la botiga web i app. Finançament ofert per financer el Cort Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta les condicions i exclusions del Cort Inglés Ponès.
16: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
17: Com de fàcil és robar un cotxe?
16: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
17: Quins són els trucs dels lladres?
18: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
17: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
19: El balcó gastronòmic és un lloc que bo.
20: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
19: Parella, què us posem per aquí?
20: I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
21: A Feu Verd complim 35 anys i per això et donem 120 euros.
22: Vine a Feu Verd i celebra el nostre 35è aniversari amb 120 euros en combustible i molts regals més. Feu Verd, ens movem amb tu.
23: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
24: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
25: Amb el Joan Antoni Fletxa.
26: El més difícil que tria el
25: i amb la Mireia Benito.
24: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
27: 300 grams de paraules.
28: Mig litre d'actitud.
27: Una cullerada de silenci.
28: Dos reflexos de llum.
27: 5 quilos de cadira.
28: I si convé, 150 grams d'ulleres.
27: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
29: Ciutat Maragda, amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
30: Contes, novel·les, poemes, cançons...
29: Ciutat Maragda, cada dissabte a la una del migdia, amb David Guzmán.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Dos quarts i mig de 10 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, Tertúlia, amb l'Olga Ruiz, el Jaume Clotet, l'Eduard Voltes, també el Salvador Massip, la nostra veu científica. Recapitulem a partir d'un quart d'onze. D'aquí poc més de mitja hora, a l'Hospital Clínic de Barcelona, el doctor Toni Castells, director assistencial de l'hospital, farà unes declaracions en directe sobre aquesta persona en observació que es troba en aquest centre hospitalari, al Clínic, com hem avançat al suplement, per haver viatjat en un avió amb possibles casos d'antivirus. En qualsevol cas, aquesta és la notícia d'aquesta persona que es troba en observació sense cap mena de símptoma. Insistim, es troba bé, simplement va viatjar al mateix avió i, per precaució, al Clínic, que és un hospital de referència on avui havíem de fer el suplement, i anirem també d'aquí una estona cap allà per saludar el doctor Trilla, que ens doni més detalls d'aquesta operació. Doncs això pilotarà el suplement al llarg d'aquestes properes hores. En paral·lel, també, a quarts d'onze, roda de premsa de l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, que intentarem seguir en directe. A les 10, la Maica Navarro. Abans, però, de tot això, un altre dels temes d'actualitat que tenim damunt la taula, que encara no hem pogut obrir el meló, però ho fem ara. El govern tanca files amb el cos dels Mossos d'Esquadra, malgrat les crítiques per la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de docents de Barcelona en què es preparaven les vagues d'aquesta setmana vinent. El president Salvador Illa defensa la professionalitat del cos, però admet que no tenia coneixement de l'operatiu. La consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que manté la confiança en Trapero com a director general de la policia, tot i que els seus socis parlamentaris, Esquerra i els Comuns, també la CUP, exigeixen que plegui. Olga, Jaume, Eduard, com heu viscut aquest capítol que té damunt la taula el govern? Avui no hi haurà declaracions per part d'Interior. Ens emplacen dilluns. Olga.
4: Doncs anava a dir amb incredulitat, però no seria cert. Amb una certa sensació de no entendre res del que està passant, per dir-ho de forma clara. Diu la consellera que manté la seva confiança amb en Trapero. Jo també la mantindria, amb ell. Amb qui no la mantindria és amb ella. Vull dir, al final, ell el que fa és seguir ordres. No sé fins a quin punt pot rebel·lar-se contra unes ordres d'una conselleria, que és la seva màxima responsable, però entenc que no pot. Per tant, jo entenc que aquesta confiança, amb qui no acabo d'entendre la confiança, és ho haurà d'explicar molt bé les raons i els motius pels quals es pren aquesta decisió. Jo penso que al final tot el que està passant amb els mestres i els professors és una manca d'empatia i de tacte absolutament garrafal. És a dir, qui ha de seure a parlar amb els professors són els responsables de la Conselleria d'Educació i ho han de fer no infiltrats, sinó a cara descoberta i amb la voluntat d'arribar a acords urgents i importants. Perquè al final el que està passant, i això ho vull barrejar amb la notícia de la presència del programa pilot, de la presència de Mossos d'Esquadra a determinats centres educatius, és que el que els estan dient els professors de moltes formes diferents és, per un cantó, que no són competents o que no saben o que no poden fer front a determinades situacions a les escoles, a la vegada que els estan dient que només la policia pot fer front a aquestes situacions, amb la qual cosa estan introduint una presència policial en un àmbit educatiu, en lloc de reforçar tot allò que té a veure amb l'àmbit educatiu, orientadors, psicòlegs, educadors, més professors, etc, etc, etc. Però és que, a més, ara, amb aquesta notícia que hem conegut aquesta setmana, en certa forma, el que els estan dient de forma indirecta és: anem a vigilar les vostres reunions perquè no confiem que siguin pacífiques o per si hi ha algun problema de violència, amb la qual cosa crec que és gravíssim. Crec que és gravíssim i crec que hauran d'explicar molt bé quin era l'objectiu de la presència dels Mossos infiltrats en aquestes reunions. I quan dic que hauran d'explicar molt bé, és hauran d'explicar molt bé, perquè és que a mi no em quadra de cap de les maneres.
1: Hi ha diversos comunicats d'aquestes últimes hores. Insisteixo, dilluns hi ha convocat un comitè de seguretat i de justícia, on suposo que també podrem sentir algunes reaccions per part del Departament d'Interior. Hi ha diversos comunicats també d'alguns sindicats de Mossos. La Direcció General de la Policia Catalana argumenta que la Comissaria General d'Informació té atribuïdes per llei, concretament per l'article 109 del Decret d'Estructura de la Direcció General de la Policia, funcions específiques de recollida i tractament d'informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social. Jaume, Eduard.
4: Sí.
0: Aviam. Hi ha moltes coses a dir, i en diré dos o tres. Primera, en reacció a la reacció del govern davant d'aquest cas, el president Illa diu que no sabia exactament aquest operatiu. Jo no sé fins a quin punt també ho sabia la consellera, i la qual cosa és greu. La consellera diu que dona suport a la professionalització dels Mossos d'Esquadra. Sobre aquest aspecte en concret, diré una cosa: molt professionals no són si els enganxen amb una assemblea de docents. És a dir, la infiltració policial se suposa que no t'han de detectar. Si ja t'enganxen uns docents que s'estan preparant una vaga, com ha de ser la infiltració en llocs molt més delicats? Per tant, molt professionals no el veig. I en tot cas, el tema no és la professionalització, és si la policia catalana s'ha d'infiltrar en una assemblea de docents. Per dos motius. Primera, hi ha una qüestió de temps. Amb una negociació d'una vaga imminent, que afecta a moltíssima gent, no només als docents, a les famílies, en un moment en el qual el debat polític la setmana passada ha estat relatiu a la presència policial en escoles i instituts de Catalunya, un tema que fins i tot a mi em podria arribar a semblar bé en algun cas concret, però potser el moment en el que la relació entre la policia catalana i l'escola és delicada, potser no és el millor moment per infiltrar uns policies en una assemblea de docents. I tercera cosa, els mateixos, el govern, el mateix govern de Catalunya que defensa aquesta actuació, jo em pregunto què diria si s'hagués detectat una cosa similar amb dos guàrdies civils o dos membres de la policia espanyola amb una assemblea de docents, que els Mossos no hi haguessin anat. Jo intueixo que el govern de Catalunya potser diria que era una situació o una actuació desmesurada, innecessària, etc. Perquè, com tu bé has dit, Roger, és veritat que la policia catalana ha de detectar possibles conflictes derivats d'actuacions o vagues laborals, però jo crec que en l'imaginari de tothom, una vaga de mestres no és un lloc on precisament, perquè n'hem vist moltes, no és un lloc que acabin habitualment en aldarulls. Al contrari, vull dir, els mestres acostumen a comportar-se de manera magnífica quan es manifesten i fan concentracions. Per tant, no és el lloc on jo pensaria que s'ha d'anar a fer una acció prospectiva. I acabo en un moment també en el qual hi ha una certa mancança de Mossos d'Esquadra. Aquests dies hem vist a l'Hospitalet queixes dels veïns de que no hi ha prou actuació policial, no hi ha presència en molts llocs, amb les actuacions del Pla Campai buscant navalles i ganivets, amb tot el tema que hi ha de sensació d'inseguretat, destinar recursos i efectius i agents a anar a una assemblea de docents, em sembla absolutament fora de lloc.
1: Eduard.
2: Jo aniria més enllà. Jo no crec que sigui un problema de timings o d'oportunitat política o tal, sinó que és absolutament intolerable conceptualment. Val? Hi ha una frase, la frase famosa que li atribueixen al Churchill, no està clar si la va dir el Churchill, no? Que una democràcia és aquell sistema en què si truquen a la porta de matinada, si truquen a la porta a casa teva de matinada, saps que és el senyor que porta la llet. Val? Doncs jo faria una versió d'aquesta frase. Una democràcia és aquell sistema on si hi ha uns ciutadans preparant una vaga, reunint-se per preparar una vaga, han de saber que la persona que tenen al costat no és un policia infiltrat. Perquè és un dret constitucional. Estar sindicat i organitzar una vaga legal. És un dret constitucional. Tu has de tenir la garantia, la policia i l'Estat i l'administració estan per garantir-te que si et reuneixes amb els teus companys de feina per preparar una vaga legal, la persona que tens asseguda al costat no és un policia infiltrat. Això és una democràcia. És una actuació absolutament intolerable en termes democràtics. Sigui quin sigui el moment polític. Sempre ho és. I jo, diguéssim, ahir al matí estava en la posició de trapero dimissió, però al veure que Núria Parlon tanca files amb en Trapero en aquest tema, ja estic en una altra posició, que és Parlon dimissió.
4: Hi ha una cosa important també, que és que els Mossos d'Esquadra sempre han volgut distanciar-se de la Policia Nacional i d'altres cossos de seguretat quan aquests s'han infiltrat en moviments socials, que n'hi ha hagut infiltracions, i els Mossos sempre han mantingut aquesta distància respecte a aquesta forma d'actuar i aquesta imatge, no? I ara, amb aquesta notícia que hem conegut aquesta setmana, trenquen absolutament aquesta imatge molt més de negociació, de conversa i de no assumir pràctiques d'altres cossos policials, no? En definitiva, jo crec també que és moment de que el president Illa, en aquest cas, deixi de banda el seu perfil baix. Ja penso que portem molts mesos d'un perfil molt moderat i molt baix, i que en determinades ocasions un president de la Generalitat ha de sortir al pas de determinats conflictes, i aquest possiblement seria un d'ells. No només aquest, sinó que hem viscut les darreres setmanes, i relacionats, ho dèiem, amb el tema d'educació, doncs altres aspectes que no han estat ben rebuts. La presència de Mossos a algunes escoles, aquest pla pilot, no ha estat ben rebut, especialment perquè sempre ho diem en aquest programa, el temps en política, prendre decisions en un temps correcte és pràcticament igual d'important que la decisió que es pren. I en ple conflicte dels docents, en ple descontentament dels docents, amb una negociació trencada, amb una negociació en què li demana al govern que segui a taula, pren decisions, i en conselleries que han pres decisió, que estan fora del marc del temps correcte i adequat. I es van acumulant aquestes decisions. I arribats a aquest punt en el que ha saltat aquesta notícia, que a mi també em sembla absolutament intolerant, inconcebible, crec que per una democràcia i per un sistema que defensem de convivència, és que clar, parlar d'una infiltració de policies en una assemblea de professors és com si els estéssim etiquetant directament d'un moviment violent.
1: I que t'enganxen d'una manera bastant barruera.
4: Sí, jo no havia caigut amb aquesta reflexió que ha fet en Clotet, i té tota la raó del món. És a dir, clar...
2: Sí, esperem que els que s'infiltrin en comandos jihadistes siguin més professionals.
4: Deixa aquest dubte, no? I després, ara llegeix una part d'un dels articles, i sí, és cert, però tots tenim en ment que la infiltració del cos d'informació dels Mossos d'Esquadra, home, hauria d'estar destinat realment a moviments violents, a cèdules jihadistes o possibles atemptats, etc, etc, etc, perquè al final estem utilitzant o dient que utilitzarem Mossos d'Esquadra per vigilar escoles, com si anéssim sobrats de Mossos d'Esquadra, i que estem utilitzant la Brigada d'Informació per infiltrar-se, o una part de la Brigada d'Informació per infiltrar-se en reunions de professors. Clar, a mi em deixa una sensació de... I les coses importants, quan?
1: Jaume.
0: Jo que m'he dedicat a la comunicació i a la comunicació de crisi, ahir era el dia ideal perquè la consellera digués que aquesta actuació potser s'hauria de revisar, que potser no era oportú demanar disculpes als membres d'aquella assemblea i dir que potser hi ha actuacions que, tot i ser legals, doncs potser no era oportuna, no? I aquest tancament de files el que fa, jo crec que és encabritar encara més el sindicat, l'USTEC, a les portes d'una vaga i d'una negociació. I en això que deia l'Eduard del dret de vaga, que és veritat, mira, hi ha una cosa curiosa. Els mateixos que acusaven els governs anteriors de polititzar la policia catalana, potser el que estan fent ara, perquè ho hem vist amb les escoles i ho hem vist ara amb aquesta infiltració, és una cosa inversa, que encara és pitjor, que és policialitzar la política. És a dir, com és que estem parlant de la presència policial en escoles o de la presència policial d'infiltrats en assemblees de docents? És que això no és normal. No és normal. I a vegades això ho podem veure en països que no tenen un rigor democràtic escrupolós, no? I, per tant, això que està passant és exactament invers al que havien acusat moltes vegades, no?, durant el procés, de que es polititzava la policia. I el que estan fent és al revés. Parlem massa de la policia en ambients o en entorns en els quals fins ara el debat públic i mediàtic no tenien cap vincle, no?, que és una assemblea policial. De fet, quan ha passat això altres vegades amb policia, sobretot espanyols, en assemblees de l'entorn independentista, s'ha muntat un bon sideral, perquè, evidentment, no ha de ser així, no? Però que això passi amb la policia catalana, crec que és una cosa inèdita que no havia passat fins ara, almenys jo no la recordo.
2: Hi ha un altre factor, que és que l'explicació que ha donat el Trapero i la consellera encara fan més greu la crisi. Perquè ells diuen, no, però si això està emparat per la normativa, això està emparat per la llei. És a dir, porten molt temps fent-ho. No és la primera vegada. I aleshores la pregunta que jo tinc és quantes vegades, on, amb qui, contra qui, per què? Això no ha estat un error puntual. Porten temps fent-ho.
1: Molt breu, sisplau.
4: Sí, una cosa que té a veure amb l'assumpció d'errors. Jo penso que a la política manca aquest reconeixement dels errors. Crec que escoltava l'altre dia la consellera Niubó reconèixer en una entrevista que possiblement no era el moment d'haver parlat d'aquesta presència de cossos policials amb els instituts, i crec que és una bona senyal que reconegui que no era el moment. Però en general, el que s'esperava o el que s'espera de la consellera Parlon és exactament el mateix. Ara ho dèiem, que hagués sortit i hagués dit, escolteu-me, potser ens hem equivocat d'estratègia, no era el moment, i demanem perdó i disculpes als professors als quals els hem donat un tracte que ni molt menys era el que mereixien.
1: 3:15 de 10 del matí. Matí de dissabte carregat informativament parlant. Recordem que la notícia del dia és que Salut ha confinat a l'Hospital Clínic la dona que va viatjar al mateix avió que la passatgera neerlandesa que va acabar morint per antivirus. Aquesta dona, per tant, és contacte d'un cas positiu i ha de seguir en observació, en aquest cas, a l'Hospital Clínic, que és el centre que té una unitat preparada per aquest tipus de casos. D'aquí pocs minuts, a 10:15, hi ha una compareixença de diversos especialistes de l'Hospital Clínic on donaran més detalls d'aquesta dona que es troba bé de salut, no té cap mena de símptoma, per tant, se la confina per precaució perquè va estar en contacte d'un cas positiu en aquest avió que va portar, doncs, cua. Recordem que Sanitat també ha localitzat una dona amb passaport sud-africà que també va volar en aquest mateix avió i que va passar uns dies a Barcelona. La dona és asimptomàtica. Les autoritats sanitàries asseguren que no hi ha risc de transmissió comunitària perquè va estar en un hotel i no va mantenir contactes estrets amb ningú. Tot plegat mentre l'OMS ha elevat a 6 els casos confirmats d'antivirus relacionats amb el creuer. El vaixell ha d'arribar aquest cap de setmana a Tenerife, on ha de desembarcar i enviar els passatgers als països d'origen. Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, faran el confinament a Madrid. Les autoritats, entre ells la ministra de Sanitat i responsables de l'OMS, viatgen avui cap a Tenerife per coordinar tot l'operatiu. Ha estat un dels temes centrals d'aquesta tertúlia que compartim amb l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes, el Jaume Clotet i també el Salvador Massip, que suposo que et sorprèn poc, Salvador, que sigui el Clínic qui acull aquesta dona, que, recordem, el protocol diu quants dies de confinament en cas de ser contacte de positiu?
3: Doncs això variarà una mica, però recordem que el virus té una incubació de setmanes, per tant serà, jo crec, almenys un parell de setmanes que hauran de fer. Com bé deies, el Clínic és el lloc adequat per fer-ho, estem en bones mans. No crec que haguem de patir, o sigui, la població en general no ha de patir perquè tinguem un possible cas d'estudiants en el Clínic, és molt possible, a més, que no estigui infectada. Per tant, tranquil·litat, deixeu que els experts facin la seva feina, estan en tot segons el previst, això no es complicarà massa més del que estem veient, no hi ha risc de pandèmia. Aquest seria el missatge que crec que hem de subratllar.
1: Entenc que aquesta dona cada dia se li fa un test per veure si és positiu, encara que sigui asimptomàtica, o com sí. va això, Salvador?
3: Sí, sí, efectivament, els tests, a més d'aquests casos, els tests ja el tenim. Quan que teníem la Covid al principi és que no teníem test, no sabíem com detectar-ho, en aquest cas es pot detectar bé. Estarà seguida tant pel que fa els símptomes com pel que fa a la possible infecció. Per tant, estar en hospital sota vigilància és el millor lloc on pot estar.
1: Mm-hmm. Gràcies, Salvador Massip. Segur que tornem a parlar aquestes properes setmanes. Esperem que sigui amb notícies positives. Cuida't, una abraçada.
3: Esperem-ho. Vinga, que vagi bé.
1: I gràcies a l'Olga Ruiz, l'Eduard Voltes i el Jaume Clotet per acompanyar-nos aquest matí de dissabte. Fins bon ara, dia. Moltes gràcies. Pausa i ara tornem.
29: El suplement, amb Roger Escapa.
5: Dissabte 9 de maig al matí, vin al Clínic Obert.
7: Durant tot el matí, als voltants de l'Hospital Clínic de Barcelona, podràs participar en tallers de ciència i salut i gaudir de concerts, visites guiades, activitats infantils i esportives, cuina en directe, xerrades, food trucks i molt més.
5: Una jornada per promoure hàbits saludables en un ambient festiu per totes les edats.
7: Vine al Clínic Obert. Viu la salut al carrer. Dissabte 9 de maig. Tota la informació a clinicobert.cat.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Des de que sóc a la residència Los Tilos, torno a gaudir del dia a dia. Aquí em cuiden, m'acompanyen i, el més important, em sento com a casa.
10: Si vols sentir-te ben cuidada, visita la residència Los Tilos, al carrer Sardenya 480 de Barcelona, al 93 450 7000 i a bastondeoro.com. T'esperem.
11: Quantes teories sobre la salut mental i física has escoltat a internet sense saber si realment són certes? A Teories de la Relativitat ens endinsarem darrere dels grans titulars d'internet i amb pensament crític i d'una manera entretinguda veurem què hi ha de cert en el que ens diuen.
12: Teories de la Relativitat, amb Rocío Vidal. Disponible a la plataforma 3Cat.
13: Pili, hola. Ei, ja has recollit els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digues-los que porto gelat. Que ara tenen un 40% de regal per a quan en comprem més. Ah, i maduixes, que els encanten. Els 600 grams es queden amb 3,99. I són d'aquí.
14: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
19: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
29: Avui, a El Suplement de Catalunya Ràdio, parlem de salut i recerca des del Clínic Obert.
26: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
31: Amadíssims enemics, si algú...
32: L'Auditori de Girona celebra 20 anys amb l'estrena absoluta del retorn en directe de Desglàs, de Miguel Poveda. Un treball que va suposar un punt d'inflexió en la trajectòria de l'artista i que ara torna renovat. El 22 de maig a l'Auditori de Girona. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
26: Linkat.
33: Torna la nit dels museus. Una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
26: Linkat. A Catalunya Ràdio.
34: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
35: Aneu massa de listos.
36: I els valencians?
35: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
34: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
37: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
38: Ha sentit el que acaba de dir?
39: Que a Mallorca no feu l'amor.
29: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
26: I també disponible a la plataforma 3Cat.
40: Catalunya Ràdio.
41: Som 3Cat.
26: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
41: Som 3Cat.
26: Som 3Cat. 3Cat Info.

0: Bon dia, són les 10. Salut confina a l'Hospital Clínic la dona que està en observació per haver viatjat al mateix avió que la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus. Mentrestant, l'OMS confirma un sisè positiu d'antivirus vinculat al creuer Ondius que ha d'arribar aquest cap de setmana a les Canàries. Rodalies torna a ser de pagament. Després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar els talls, els retards i els trams de velocitat reduïda, avui els usuaris han de tornar a pagar els bitllets. Ja no són vàlids els abonaments gratuïts que Renfe ha repartit fins ara. El dia de la victòria soviètica contra els nazis es commemora a Moscou amb una desfilada militar deslluïda per la por a un atac amb drons. Malgrat la treva d'última hora amb Ucraïna, Vladimir Putin denuncia una força agressiva contra Rússia amb el suport de l'OTAN. Els independentistes gal·lesos guanyen per primer cop unes eleccions i derroten els laboristes que sumen aquesta desfeta a la patacada en els comicis locals a Anglaterra, on avança l'extrema dreta. A Escòcia, els nacionalistes de l'SNP han repetit victòria. Peter Maguiar serà investit avui primer ministre d'Hongria, un mes després de derrotar l'ultradretà populista Viktor Orbán. El nou mandatari i un conservador pro-europeu promet mesures anticorrupció i de reforma de l'estat de dret, però discrepa amb Brussel·les sobre Ucraïna. 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó també la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. I avui comença una nova edició del Girona Temps de Flors, amb més de 140 projectes florals i artístics repartits per més d'un centenar d'espais públics i privats de la ciutat. Les escales de la catedral, un dels punts més emblemàtics del certamen, es dediquen a l'any Gaudí.
1: Esports. Álvaro Arbeloa parlarà d'aquí mitja hora en la roda de premsa prèvia al clàssic de demà al Camp Nou. Una roda de premsa en què s'espera que el tècnic del Madrid es mulli sobre la crisi al seu vestidor. L'últim capítol, la baralla entre Tchouaméni i Valverde, s'ha tancat amb una multa de 500.000 euros per cadascun. L'Espanyol afronta avui un partit transcendental al camp del Sevilla. L'Andalús és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens, amb dos punts menys que els pericos. Aquest Sevilla-Espanyol a un quart de cinc amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en ciclisme comença l'última etapa de la Vuelta a Espanya en categoria femenina amb Paula Blasi com a segona de la general. La catalana se situa tan sols 18 segons de la líder, Anna van der Breggen.
0: I pel que fa al temps, matí de dissabte amb algun plogim dispers a la costa, el front de pluja arribarà cap al migdia a les Terres de l'Ebre. Al llarg de la tarda s'estendrà sobretot a les comarques de Barcelona i després a les de Girona. La temperatura màxima rondarà els 20 graus en molts indrets.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig a les 10. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La dona que va viatjar al mateix avió que la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus està en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona. No té símptomes i es troba bé de salut, però haurà d'estar confinada en aquest centre hospitalari durant uns dies. Amb aquest ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però que ja n'ha marxat. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i no anirà més enllà. Ho ha explicat el suplement de Catalunya Ràdio.
3: Això és un cas molt diferent. L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
0: Massip també ha recordat que l'antivirus és un vell conegut dels científics.
3: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia, ni com es transmetia, ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Aquesta matinada, l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. Hi ha dos sospitosos més a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. Doncs la pròxima matinada d'arribar a Tenerife al creuer, on dius que no tocarà port. Els passatgers i la tripulació desembarcaran i seran repatriats en avió als seus països d'origen en un operatiu supervisat per responsables de l'OMS i del govern espanyol. Les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar-los a enviats especials a les Canàries. David Mendoza, Mònica Mas, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs sí, com dius, el govern canari creu que el vaixell afectat per l'antivirus arribarà entre les 3 i les 5 de la matinada d'avui al port de Granadilla i fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu que com a màxim s'allargarà fins al dilluns al matí. Se'ls traslladarà amb llanxes fins al port i amb minibusos fins a l'aeroport on els esperaran els avions fletats pels seus països per repatriar-los. Mentrestant, aquí a Granadilla, una zona de costa dedicada bàsicament al turisme, volen que tot plegat s'acabi el més aviat possible. Tant els hotelers com les agències de viatges, però, no estan notant una baixada de les reserves, però demanen sentit comú a les autoritats. Sentim el responsable del gremi d'hotelers de Tenerife, Francesco Del Paoli, i el de les agències de viatges, Alfonso González.
5: El miedo es libre, ¿no? Las personas al final, bueno, pues si eres más o menos aprensivo, pues pueden tomar la decisión, pero incluso lo hemos comentado estos días con los asociados y no se está produciendo un volumen de cancelaciones que sea significante debido a esta situación generada, ¿no?
6: De las diferentes administraciones para que todo salga correctamente, que no haya ningún tipo de fuga, que no haya una noticia alarmista en relación al paso por aquí de todos estos pasajeros y que esto quede como una anécdota.
4: Aquesta tarda arriben aquí a Granadilla el director general de l'OMS i la ministra de Sanitat, el d'Interior i el de Política Territorial per dirigir ja tot el dispositiu de desembarcament i repatriació dels passatgers de l'Ondius.
0: Doncs Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza, moltes gràcies, bon dia i bona feina.
4: Gràcies, bon dia.
0: I ja es veuen les primeres cues a les màquines expenedores de bitllets a les estacions de tren en el primer dia en què viatjar amb Rodalies deixa de ser gratuït. Sapiguem què en pensen els usuaris. Anem cap a l'estació de Sants, on hi ha la nostra companya Maria Guixà. Maria, bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Doncs sí, cues en algun moment més esponjades que altres. Ara comença una aglomeració de gent per intentar treure aquests bitllets que des d'avui ja no són gratuïts. També veiem molts turistes i sobretot usuaris que majoritàriament el que lamenten és que s'hagi acabat aquesta gratuïtat després de 3 mesos i mig d'un servei que consideren que no és ni òptim ni de garanties. Sentim la Paula i també l'Eli i l'Alejandra, aquestes dues que van a passar el dia a Girona, el temps de flors.
8: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més, perquè anem justos, només fa falta que ens expliquin més coses.
9: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo. Home, o almenys baixar el preu una mica.
10: Jo entenc que gratuïtament per la gent que habitualment el fa anar estaria molt bé si no funciona bé o no funciona en horari, però clar, el govern d'alguna manera ha de treure els diners d'algun lloc.
7: Usuaris com l'Antonio, que és de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, es decanten per buscar les opcions més econòmiques.
11: Pues iba a hacer un sencillo, luego he estado mirando el ida y vuelta, pero me he decantado por un 10 viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50, buscando un poco la economía, ¿sabes? Entonces, pues nada, volver a pagar, pues siempre nos va mal.
7: Ja no són vàlides les targetes que Renfe havia repartit sense cost. Els abonaments que tenien a mig gastar abans de la gratuïtat sí que es podran recuperar en cas de tenir algun viatge pendent, a excepció de títols com la T Usual i la T Jove, i destacar que els abonaments mensuals per Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% en adults i de fins al 70% en joves de fins a 26 anys i gratuïts pels menors de 13 anys.
0: Doncs Maria Guixà, gràcies per aquesta última hora des de l'estació de Sants. Molt bon dia.
7: Adéu-siau, bon dia.
0: Doncs Renfe duplicarà la seva capacitat per fer reparacions i manteniment dels trens de Rodalies, a més de les ampliacions dels tallers existents. Construirà tallers nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers, així ho ha anunciat la companyia en una visita als tallers de Vilanova i la Geltrú. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
12: A costat de l'estació de Vilanova i la Geltrú hi ha tot un món desconegut. Són els tallers de Renfe, on els operaris pugen i baixen dels trens, collen peces, reparen, ajusten i revisen. Hi ha 130 treballadors que arreglen els trens posats sobre unes vies. Aquí hi ha 6 vies, que són 6 punts de reparació de trens. En veiem uns quants, alguns mig desmuntats, en procés de tornar a recuperar recuperar la seva brillantor. Dels 6 es passarà a 9 punts de reparació i, a més, caldrà ampliar les naus fins a una llargada de 100 metres per encabir-hi els nous 110 trens que arribaran a la tardor. Són els anomenats 452 d'Alstom. Aquí hi ha tant trens que passen la revisió mensual o una reparació profunda, com els que han patit avaries o vandalisme. Igual que Vilanova i la Geltrú, s'estan ampliant els tallers de Rodalies, de Ripoll i Sant Andreu, i s'estan construint nous tallers a llocs que fins ara no en tenien, com Manresa, Sant Celoni o Granollers. Això farà que es passi dels 22 punts de manteniment actuals a 51 en els pròxims 3 anys. L'objectiu és que cada una de les línies, R1, R2, R3, etc., tingui un taller propi i, si són línies llargues, fins i tot dos. Així, segons ha explicat la mateixa Renfe en aquesta visita, es vol millorar l'operativa de manteniment i accelerar les reparacions de trens per posar-los a disposició del funcionament de Rodalies. La inversió en nous tallers i ampliacions serà de 163 milions d'euros a Rodalies de Catalunya.
2: 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a 11:15 del matí. Vladimir Putin finalment ha pogut celebrar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria sense incidents. Això després que ahir, a última hora, Donald Trump aconseguís que Rússia i Ucraïna pactessin una treva de 3 dies. La celebració, però, ha estat deslluïda perquè no s'hi han exhibit ni tancs ni míssils. Moscou, Cristina Solies.
13: El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració.

0: Hàbits de vida saludable, prevenir malalties i també explicar el que fem i com ho fem. Tanmateix, també saben que avui canvia una mica la programació per un fet que s'ha donat a conèixer aquest dematí, que s'està traslladant a l'hospital una persona que havia sigut contacte d'un cas d'antivirus, una persona que està asimptomàtica, que viu a Barcelona i que es considera un contacte i, per tant, s'han establert les mesures que estan protocolitzades d'aïllament, del que diguem de quarantena. Per tant, aquesta persona vindrà a l'hospital en una habitació d'aïllament per fer establir o seguir aquest protocol que contempla que estigui aïllada i amb observació. És una persona, repeteixo, que no té símptomes, està asimptomàtica i, per tant, té la consideració de contacte, no de pacient, i, per tant, les mesures que s'estableixen avui són senzillament de vigilància. En aquests moments no ha arribat, però suposo que en poca estona estarà a l'hospital.
1: En què consisteix aquesta vigilància? S'ha fet una prova? S'haurà de repetir? Quin és el protocol que s'ha fet en aquests casos?
0: El protocol està ben establert. El que primer s'ha de mirar, evidentment, com sempre que veiem una persona que ve a l'hospital, se li ha de fer les preguntes pertinents, se l'ha d'examinar per veure si realment confirmar que estigui asimptomàtica i de cares a l'antivirus, el que està establert que es faci una anàlisi de PCR, tant a sang com també a saliva, si aquesta prova és negativa, el que contempla el protocol és que al cap de 7 dies tornar-ho a repetir.
1: Complirà la quarantena aquí?
0: Aquesta és la idea.
1: El
0: període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí. La PCR, aquest és un procés que saben que les mostres es centralitzen a Madrid i probablement el resultat es pot saber al voltant de les 24 hores.
2: I se li farà avui, doctor, la PCR?
0: Avui mateix, a l'arribar, serà el primer que se li farà.
2: I com estarà en aquest aïllament? Serà en una habitació sola?
0: Estarà en una habitació individual, en el qual estarà atès per personal mèdic i d'infermeria. És una persona, repeteixo, asimptomàtica, per tant, el control que s'han de fer bàsicament és de prendre les constants i saber com està, però, evidentment, com a mesura d'aïllament, estarà en una habitació individual.
3: I després aquestes persones que també han estat en contacte, vull dir, els metges com a tal, que prendran mesures, però entenc que després l'hospital haurà de prendre també mesures amb aquests metges, no?
0: L'habitació aquesta que es porta d'individual, d'aïllament, estarà, diguéssim, sota el càrrec de personal que està molt entrenat per aquest tipus de pacients. Ara estem parlant de l'antivirus, però al llarg de l'any ens arriben pacients, de moltes vegades procedents de viatges a diferents llocs del món, que tenen situacions semblants, no? Per tant, aquest personal està especialment avançat a atendre persones i les mesures que es prenen són les habituals amb aquest tipus d'aïllament.
2: És una unitat específica, doncs?
0: La vestimenta que es fa servir són aquests equips de protecció individuals, els EPIs famosos, que encara tots ens en recordem de l'època de la Covid, i que és les mesures habituals que prenem davant, repeteixo, de qualsevol pacient que se sospita que pugui tenir una malaltia infecciosa o contagiosa. En aquest cas, repeteixo, no és un pacient, és un contacte, i per tant també creiem que hem de donar una informació de tranquil·litat a tothom, vull dir, tant a les persones que l'atendran, evidentment, que estan, repeteixo, molt acostumades, com sobretot també a la ciutadania. Bé, si la PCR sortís positiu, doncs diguéssim, la seguiríem com qualsevol persona que, en aquest cas, que tingui un cas confirmat, no? Si la persona és positiva i està asimptomàtica, no canviaran les coses, senzillament l'haurem de continuar vigilant. Si, a banda de ser positiva, acabés desenvolupant la malaltia, doncs es prendria les mesures que pertoqués en un cas de persona afectada per la malaltia, i que, evidentment, això pot venir, aquesta malaltia pot donar símptomes molt banals o símptomes o complicacions greus.
1: Entenc que depèn del grau d'exposició, i en aquest cas era baix, no?
0: El grau és

0: confirmat. M'han robat el mòbil.
1: Doncs ja saps què et toca fer. Posar una denúncia.
0: Uf, quina mandra. A més, segurament no el recuperaré.
1: Si no hi ha denúncia, no hi ha investigació policial.
0: Tens raó.
2: Si has viscut un delicte o en tens coneixement d'algun, cal que ho comuniquis a les autoritats interposant una denúncia a qualsevol comissaria. Per més informació, entra a interior.gencat.cat i si tens una emergència, truca al 112 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya.
3: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
4: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
5: Bona nit, sóc el Luis Tosá.
6: Sóc el Risto Mejide.
7: Sóc Álvaro Morte.
3: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
8: Amb tots vosaltres, Jordi González.
3: Col·lapsa amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: 3CAT Info. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus ingressarà en les pròximes hores a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb la infectada. Aquesta persona no té símptomes i es troba bé de salut, però haurà d'estar confinada en aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes per precaució. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic.
10: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. Per tant, és degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
9: Amb aquests ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona, però que ja n'ha marxat. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i no anirà més enllà. Ho ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio.
11: Això és un cas molt diferent. L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses, i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
9: Massip també ha recordat que l'antivirus és un vell conegut dels científics.
11: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
9: Aquesta matinada, l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. Hi ha 2 sospitosos més a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. I recordem que la pròxima matinada d'arribar a Tenerife al creuer Ondius, que no tocarà port, els passatgers i la tripulació desembarcaran i seran repatriats en avió als seus països d'origen en un operatiu supervisat per responsables de l'OMS i del govern espanyol. Les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar-los. Anem cap a les Canàries, enviats especials de David Mendoza i Mònica Mas.
12: El govern canari creu que el vaixell afectat per l'antivirus arribarà entre les 3 i les 5 de la matinada d'avui al port de Granadilla i fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu que com a màxim s'allargarà fins al dilluns al matí. Se'ls traslladarà amb llanxes fins al port i amb minibusos fins a l'aeroport on els esperaran els avions fletats pels seus països per repatriar-los. Mentrestant, aquí a Granadilla, una zona de costa dedicada bàsicament al turisme, volen que tot plegat s'acabi el més aviat possible. Tant els hotelers com les agències de viatges, però, no estan notant una baixada de les reserves, però demanen sentit comú a les autoritats. Sentim el responsable del gremi d'hotelers de Tenerife, Francesco Del Paoli, i el de les agències de viatges, Alfonso González.
13: El miedo es libre, ¿no? Las personas al final, bueno, pues si eres más o menos aprensivo, pues pueden tomar la decisión, pero incluso lo hemos comentado estos días con los asociados y no se está produciendo un volumen de cancelaciones que sea significante debido a esta situación generada, ¿no?
14: De las diferentes administraciones para que todo salga correctamente, que no haya ningún tipo de fuga, que no haya una noticia alarmista en relación al paso por aquí de todos estos pasajeros y que esto quede como una anécdota.
12: Aquesta tarda arriben aquí a Granadilla el director general de l'OMS i la ministra de Sanitat, el d'Interior i el de Política Territorial per dirigir ja tot el dispositiu de desembarcament i repatriació dels passatgers de l'Òndius.
9: I avui dissabte comença el Temps de Flors de Girona, amb 141 muntatges repartits en 113 espais. Aquest any dedica el seu espai més emblemàtic, les escales de la catedral, a l'any Gaudí. Fèlix Martín.
4: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
6: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
4: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
9: Esports. Biel Cadilla, bon dia.
7: Bon dia, Montse. Álvaro Arbeloa, aquí hem sentit en directe, surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid assegura que se sent orgullós del vestidor del seu equip i de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de 500.000 euros a cadascun.
15: Estoy muy orgulloso de la contundencia, la rapidez y la transparencia con la que ha actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario. Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
7: Arbeloa també ha assegurat que s'estan dient moltes mentides i ha defensat la professionalitat dels seus jugadors.
15: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
7: El tècnic blanc ha qualificat de traïció les filtracions del que passa al vestidor, s'ha posat com a responsable de tot el que passa a l'equip i ha demanat als jugadors transformar la ràbia i la frustració de dues temporades en blanc per guanyar el partit de demà. Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça, els blaugranes en tindran prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
16: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
7: A la una del migdia també parlarà Hansi Flick, a qui sentirem també en directe aquí a 3Cat Info.
17: 3Cat Info.
7: Això el dia que l'Espanyol afronta un partit transcendental al camp del Sevilla. L'andalús és ara el primer equip fora de la zona de descens, amb 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic blanquiblau, Manolo González, està convençut que es salvaran.
16: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que...
18: Al final tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
7: Aquest Sevilla Espanyol, a un quart de cinc, el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Parlem ara de motor, perquè està en marxa la qualificació del Gran Premi de França de MotoGP. Damià Aguilar, bon dia.
19: Bon dia, està en marxa la repesca per primera vegada aquesta temporada. El campió del món, Marc Márquez, que ha de lluitar per passar a la Q2 i no serà fàcil, i sembla que els seus rivals directes seran Fabio Quartararo i Raúl Fernández, que ara mateix són primer i segon. El Tro de Cervera és tercer a 21 mil·lèsimes. Això es pot acabar decidint per mil·lèsimes. Han gastat el primer pneumàtic, en tindran un segon. Un Marc Márquez que ve de fer un segon lliure molt discret, però tot apunta tot apunta que s'havia reservat perquè només la primera volta d'aquesta repesca ja ha estat la volta més ràpida que ha fet Marc Márquez aquest cap de setmana. Ara mateix, assegut al garatge, parlant amb els enginyers, a 21 mil·lèsimes de Fabio Quartararo i entremig Raúl Fernández. Ara mateix Marc Márquez no superaria la repesca. Hem d'esperar el segon pneumàtic.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: I en marxa també en ciclisme l'última etapa de la Vuelta amb Paula Blasi com a segona de la general, enviat especial a Astúries, Isaac Vilalta. Bon dia.
20: Hola, bon dia. Comença en aquests moments la setena i última etapa de la Vuelta femenina, l'etapa que decidirà l'avançadora final, perquè atenció ara mateix a la classificació general. Molta igualtat amb lideratge per a la veterana neerlandesa Anna van der Breggen, tot un mite d'aquest esport. Van der Breggen ho ha guanyat absolutament tot, tres vegades campiona del món, diferents edicions del Giro d'Itàlia, i ara busca la seva primera Vuelta. Va estar uns anys retirada, va tornar i ho està fent a ple rendiment. Té 36 anys, darrere seu, a la general segona, una jove de 23 anys d'Esplugues de Llobregat, Paula Blasi, a 18 segons. Ahir Van der Breggen va guanyar l'etapa en final a Les Praeres, un port de muntanya, segona Paula Blasi resistint, i es planten les dues grans candidates a la victòria final en aquesta última jornada, amb dos ports de tercera, un port de segona i final a l'Angliru, un port de categoria especial, 18 segons de diferència entre les dues. L'etapa comença ara, s'acabarà cap a quarts de 3 de la tarda. La pluja, que mica en mica va apareixent, veurem també si és un factor diferencial en aquesta jornada decisiva.
17: 3CAT Info.
7: En bàsquet, el Barça juga aquesta tarda a les 6 al Palau contra el San Pablo Burgos, i en waterpolo avui comencen els play-offs de la Lliga Masculina. Els play-offs pel títol a les 11, Barceloneta-Terrassa, i a 3 quarts d'una Sabadell-Barcelona. I a les eliminatòries per decidir la plaça de Conference League, Rubí-Mataró a 4:15 i Etxell de Sant Andreu a 1:15.
17: Trescat Info.

0: La dona de Barcelona que va tenir contacte amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus estarà aïllada a l'Hospital Clínic durant algunes setmanes. Es troba bé, no té símptomes, però quedarà confinada en observació per precaució. S'espera que el creuer Ondius arribi aquesta pròxima matinada a Tenerife. Des d'avui, Rodalies torna a ser de pagament. Després de 3 mesos i mig de gratuïtat per poder compensar els talls, les avaries, els retards i els trams de velocitat reduïda, avui s'ha de tornar a pagar el bitllet. Ja no són vàlids els abonaments gratuïts que Renfe ha anat repartint fins ara. El dia de la victòria soviètica contra els nazis s'ha pogut commemorar a Moscou finalment, però amb una desfilada militar més aviat deslluïda per la por d'un atac amb drons, tot i la treva d'última hora amb Ucraïna. El president rus denuncia una força agressiva contra Rússia amb el suport de l'OTAN. Els independentistes galesos guanyen per primera vegada unes eleccions i derroten els laboristes, que sumen aquesta desfeta a la patacada als comicis locals d'Anglaterra, on avança l'extrema dreta. A Escòcia, els nacionalistes de l'SNP han repetit victòria. El govern espanyol avala les iniciatives de la Generalitat per frenar la compra especulativa d'habitatge i poder regular així els preus dels lloguers. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, l'ACN, la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avança que Catalunya rebrà 120 milions d'euros aquest any del Pla Estatal d'Habitatge. El Festival Docs Barcelona estrena el documental Les Culpables, dirigit per la jove realitzadora catalana Marta Duran Lozano. Compte amb la coproducció de 3CAT i explore el trauma i la vergonya al voltant de l'avortament durant l'adolescència a través d'un centenar de testimonis anònims.
1: Esports.
2: Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid assegura que se sent orgullós del vestidor del seu equip i de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de 500.000 euros a cadascun. L'Espanyol afronta avui un partit transcendental al camp del Sevilla. L'Andalús és el primer equip fora de la zona de descens, amb 37 punts, 2 menys que els pericos. Aquest Sevilla-Espanyol, a 4:45, el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I en ciclisme, en marxa l'última etapa de la Vuelta a Espanya en categoria femenina, amb Paula Blasi com a segona de la general. La catalana se situa tan sols 18 segons de la líder, la neerlandesa Anna van der Breggen.
0: Matí de dissabte amb algun plugim encara dispers a la costa, però el front de pluges ens arribarà avui al migdia cap a les Terres de l'Ebre. A la tarda s'estendrà sobretot a les comarques de Barcelona i després a les gironines. Avui temperatures màximes cap als 19-20 graus en molts indrets.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí, us està informant Jaume Brufau. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus ingressarà les pròximes hores a l'Hospital Clínic de Barcelona per haver estat en contacte amb la persona infectada. Ella no té símptomes, es troba bé de salut, però haurà d'estar confinada en aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes per precaució, com ha explicat ara fa només uns minuts el doctor Toni Castells, director assistencial d'aquest hospital.
3: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. Per tant, és degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
0: Amb el d'aquesta dona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'Estat. Els altres 2 són una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però que ja n'ha marxat. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i que no anirà més enllà. N'ha parlat al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Això és un cas molt diferent. L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament. Sol anar de la mà les dues coses i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
0: I també ha afegit...
4: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Aquesta matinada, l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer i a 2 sospitosos més, a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. I està previst que aquesta pròxima matinada arribi a Tenerife al creuer, on dius que no tocarà port. Els passatgers i la tripulació desembarcaran, seran repatriats en avió als seus països d'origen, en un operatiu supervisat per responsables d'aquest organisme internacional, l'OMS, i també del govern espanyol. Les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per poder fer aquests trasllats. Enviats especials de 3 Catinfo a les Canàries, Mònica Mas, amb David Mendoza.
5: El govern canari creu que el vaixell afectat per l'antivirus arribarà entre les 3 i les 5 de la matinada d'avui al port de Granadilla i fins que no surti el sol no començaria aquest operatiu que com a màxim s'allargarà fins al dilluns al matí. Se'ls traslladarà amb llanxes fins al port i amb minibusos fins a l'aeroport on els esperaran els avions fletats pels seus països per repatriar-los. Mentrestant, aquí, a Granadilla, una zona de costa dedicada bàsicament al turisme, volen que tot plegat s'acabi el més aviat possible. Tant els hotelers com les agències de viatges, però, no estan notant una baixada de les reserves, però demanen sentit comú a les autoritats. Sentim el responsable del gremi d'hotelers de Tenerife, Francesco Del Paoli, i el de les agències de viatges, Alfonso González.
6: El miedo es libre, ¿no? Las personas al final, bueno, pues si eres más o menos aprensivo, pues pueden tomar la decisión, pero incluso lo hemos comentado estos días con los asociados y no se está produciendo un volumen de cancelaciones que sea significante debido a esta situación generada, ¿no?
7: De las diferentes administraciones para que todo salga correctamente, que no haya ningún tipo de fuga, que no haya una noticia alarmista en relación al paso por aquí de todos estos pasajeros y que esto quede como una anécdota.
5: Aquesta tarda arriben aquí a Granadilla el director general de l'OMS i la ministra de Sanitat, el d'Interior i el de Política Territorial per dirigir ja tot el dispositiu de desembarcament i repatriació dels passatgers de l'Ondius.
0: A partir d'avui, per anar amb Rodalies, s'ha de tornar a pagar. Hi ha hagut cues ja a les màquines expenedores aquest matí a les estacions. Alguns usuaris haurien volgut que l'abonament gratuït s'hagués allargat encara una mica més, mentre que d'altres veuen bé que ja es torni a pagar, però sempre que s'ofereixi afegeixen un servei de qualitat. Hem anat a veure com anaven aquestes primeres hores de dissabte amb el nou pagament a l'estació de Sants de Barcelona amb Maria Guixà.
8: Les cues de primera hora del matí eren molt més esponjades i a poc a poc han anat acumulant més usuaris, la gran majoria resignats pel fet d'haver de tornar a pagar per un servei que consideren que ara mateix no és ni òptim ni garantista. Usuaris com l'Antonio, que és de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, ha buscat l'opció més econòmica.
9: Pues iba a hacer un sencillo, luego he estado mirando el ida y vuelta, pero me he decantado por un 10 viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50, buscando un poco la economía, ¿sabes? Entonces, pues nada, volver a pagar, pues siempre nos va mal.
8: La fotografia general aquí a Sants és de resignació perquè tornar a pagar després de 3 mesos i mig pels usuaris només es pot beneir sempre i quan el servei ofereixi un 100% de garanties. Sentim l'Eloi, la Marta i la Meritxell.
10: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga en aquest servei gratuït fins que tot tornés a les condicions habituals.
11: No m'importa, la veritat, perquè no soc usuària, vull dir, llavors tampoc m'he beneficiat del bono aquest gratuït ni res. Llavors, és, bueno, me'n vaig a un lloc, és normal que tingui un preu, igual que si anés amb cotxe o amb moto o un altre transport.
12: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst, tant en temps com en qualitat.
8: Recordem que ja no són vàlides les targetes que Renfe havia repartit sense cost, en canvi els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat sí que es podran recuperar en cas de tenir encara algun viatge pendent, tot i que hi ha excepció amb els títols de T Usual i T Jove. Destacar també que els abonaments mensuals per Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% en adults, de fins al 70% en joves de fins a 26 anys i també gratuït pels menors de 13 anys.
0: Renfe duplicarà la seva capacitat per fer reparacions i manteniment dels combois de Rodalies i, a més de les ampliacions als tallers que ja existeixen, construirà tallers nous a Manresa, Sant Celoni i a Granollers. Així ho ha anunciat la companyia en una visita als tallers de Vilanova i la Geltrú, que hem seguit amb la nostra corresponsal al Garraf, la Montse Gener-Riba.
13: A costat de l'estació de Vilanova i la Geltrú hi ha tot un món desconegut. Són els tallers de Renfe, on els operaris pugen i baixen dels trens, collen peces, reparen, ajusten i revisen. Hi ha 130 30 treballadors que arreglen els trens posats sobre unes vies. Aquí hi ha 6 vies, que són 6 punts de reparació de trens. En veiem uns quants, alguns mig desmuntats, en procés de tornar a recuperar la seva brillantor. Dels 6 es passarà a 9 punts de reparació i, a més, caldrà ampliar les naus fins a una llargada de 100 metres per encabir-hi els nous 110 trens que arribaran a la tardor. Són els anomenats 452 d'Alstom. Aquí hi ha tant trens que passen la revisió mensual o una reparació profunda, com els que han patit avaries o vandalisme. Igual que Vilanova i la Geltrú, s'estan ampliant els tallers de Rodalies, de Ripoll i Sant Andreu, i s'estan construint nous tallers a llocs que fins ara no en tenien, com Manresa, Sant Celoni o Granollers. Això farà que es passi dels 22 punts de manteniment actuals a 51 en els pròxims 3 anys. L'objectiu és que cada una de les línies, R1, R2, R3, etc., tingui un taller propi i, si són línies llargues, fins i tot 2. Així, segons ha explicat la mateixa Renfe en aquesta visita, es vol millorar l'operativa de manteniment i accelerar les reparacions de trens per posar-los a disposició del funcionament de Rodalies. La inversió en nous tallers i ampliacions serà de 163 milions d'euros a Rodalies de Catalunya.
0: Tres minuts i mig i serà un quart de 12.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Vladimir Putin finalment ha pogut celebrar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria a Moscou sense incidents. Això després que ahir, a última hora del dia, Donald Trump aconseguís que Rússia i Ucraïna pactessin una treva de 3 dies. La celebració, però, Moscou, Cristina Solías, ha estat més aviat deslluïda per por a que hi hagués un d'aquests atacs.
14: El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració, però com que l'amenaça dels drons ucraïnesos va estar present fins ahir a la nit, les autoritats russes ja havien pres mesures de seguretat extremes que no han revertit. Això ha fet, per exemple, que a la plaça Roja només hi desfilin columnes de soldats i alguns avions acrobàtics. En el seu discurs inicial, el president...

0: respongui l'última proposta que han fet als Estats Units. Teheran acusa Washington de trencar el fràgil alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a molt a prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada, abans de pujar a l'avió per marxar de cap de setmana, Donald Trump.
1: Rebré una carta. Se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
0: Al golf Pèrsic, imatges per satèl·lit mostren una gran taca de petroli que s'estén per aquest golf davant de l'estratègica illa iraniana de Kharg. Segons una organització no governamental britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes, és una de les marees negres més importants registrades a la zona des que va començar aquest conflicte. Al Regne Unit, el recompte de les eleccions regionals i locals de dijous ha confirmat la desfeta dels laboristes. El partit del primer ministre Keir Starmer ha perdut el seu feu a Gales, on per primera vegada s'hi han imposat els independentistes. A Escòcia, els nacionalistes de l'SNP han repetit victòria i als comicis parcials a Anglaterra, l'extrema dreta de Nigel Farage ha guanyat terreny. Ho estem seguint des de Londres amb el corresponsal Quim Olivares.
2: La formació independentista galesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rhun ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
3: Today it has become clear that Wales...
4: Avui ha quedat clar que Gales exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gales.
2: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gales. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gales s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
5: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
2: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
6: 3CAT Info.
0: Un quart de 12, àrea de servei. Trànsit i temps, comencem amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
7: Bon dia, Jaume. Començarem dient que continua tallada l'N240 a Montblanc perquè s'està fent la investigació de l'accident mortal que hi va haver ahir a la nit. S'hi fan desviaments en aquest punt. Hi ha també intensitat de trànsit a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona i a la mateixa AP7 a la Roca del Vallès en sentit nord. També a la Ronda de Dalt a l'altura d'Horta en sentit Besòs. Pel que fa a Rodalies, a banda de les obres que es fan a la majoria de les línies, assenyalem la incidència que pateix l'R8. A causa del descarrilament d'un tren de mercaderies, els trens comencen i acaben el seu recorregut a l'estació de Cerdanyola Universitat. Hi ha servei per carretera entre Cerdanyola Universitat i Martorell. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: Gràcies, Carmina. Bon dia.
7: Bon dia.
6: El temps.
0: La previsió és de l'Enric Agut.
8: Matí a dissabte amb força núvols, alguna clariana i risc d'algun ruixat dispers a la costa. Tal com ha passat durant les últimes hores, han estat molt puntuals, han caigut 3 litres en alguns barris de Barcelona i 6 dècimes al Perelló, per posar uns exemples d'aquestes quanties minces de precipitació. El front de pluges ha d'arribar a partir d'últimes hores al matí, migdia, per Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, amb alguns ruixats, i després, durant la tarda, sobretot cap allà a les 4-5, s'escamparan per les comarques de Barcelona, ja abans alguns en cauran per això, i després també afectaran altres indrets del país, comarques de Girona més cap al tard. En general, les pluges seran més aviat minces, modestes, entre 1 i 5 litres, però localment poden arribar als 20 en alguns trams de la costa prelitoral i també a la cara sud del Pirineu. Al sud del país, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, hi ha un avís d'intensitat de precipitació per aquesta tarda. A mitja hora, algun ruixat podria deixar puntualment deixar anar més de 20 litres, però seria a tot estirar de manera puntual. I la temperatura continguda al voltant dels 19-20 graus de màxima, alguna xifra de 21 al mar remogut en Baró, i sembla que demà, diumenge, tindrem més estones de sol, pujarà la temperatura, però cap al tard arribaria una nova tongada de ruixats per comarques de Ponent.

0: Pesca Info.
1: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
3: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
2: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
4: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
5: 012, la millor resposta.
6: Va tot bé?
7: És que tinc una amiga que la seva parella fa temps que la controla. Li revisa el mòbil, li deixa anar comentaris que la fan sentir malament.
6: Això és violència masclista.
8: Les violències masclistes són una vulneració greu dels drets humans. Si tu o algú del teu entorn ho pateix, truca al 900-900-120. És gratuït, confidencial i disponible les 24 hores. Consulta també el CIAT o el CIE al web igualtat.gencat.cat o trucant al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
0: 3CAT Info.
9: El govern espanyol avala les iniciatives de la Generalitat per frenar la compra especulativa d'habitatge i regular la limitació dels preus dels lloguers. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avançat que Catalunya ingressarà aquest any al voltant de 120 milions d'euros del Pla Estatal d'Habitatge que reforça l'habitatge protegit, els ajuts al lloguer, la compra i la rehabilitació. Són declaracions que feia a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
10: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio, tenemos previsto que esté articulado todo el procedimiento para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
9: Amb aquest pla, Catalunya rebrà fins l'any 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte del pla anterior i és la tercera comunitat que podrà disposar de més fons, darrere d'Andalusia i Madrid. La ministra també ha avalat la decisió de l'Ajuntament de Barcelona de no renovar les 10.000 llicències de pisos turístics que hi ha a la ciutat i ha obert la porta a aplicar-ho també en d'altres ciutats, tot i que admet que no seria una mesura vàlida per tot el territori de tot l'estat espanyol. El Festival Docs Barcelona estrena el documental Les culpables de la jove realitzadora catalana Marta Durán Lozano en coproducció amb 3CAT i que retrata un centenar de testimonis la solitud i la vergonya d'avortar quan s'és adolescent. Òscar Callau.
11: I per què vols aturar l'embaràs?
12: I jo havia de respondre perquè sóc una nana.
13: El documental recull la narració davant la càmera de sis noies que han passat recentment per aquesta experiència traumàtica i alhora llegeixen els testimonis anònims escrits per noies de generacions anteriors que també van avortar quan eren adolescents. Un recurs que la realitzadora Marta Durán ha fet servir per mostrar que és un fenomen viscut en silenci, però que afecta moltes dones.
14: 100 testimonis anònims de dones que van avortar quan eren adolescents, des dels anys 70 fins a l'actualitat. Llavors és a partir d'aquests testimonis que, evidentment, sent anònims, doncs, sortia la pregunta de com es porten a la pantalla. I va ser quan vam començar a buscar aquestes 6 noies que poguessin aportar el seu testimoni i alhora posar veu i rostre a totes aquestes històries.
13: Les culpables té una part autobiogràfica, perquè la mateixa directora va avortar fa uns anys i a la cinta la veiem compartint experiències amb les altres noies. També conversa amb els pares i les germanes, o fins i tot amb el xicot que la va deixar embarassada, fent confidències que mai havien sortit a la llum abans.
14: La veritat és que va ser un procés com anar a la psicòloga a fer aquesta pel·lícula, perquè posant tots aquests testimonis d'aquestes dones, el meu havia de ser com el primer. Tots els altres podien ser anònims, però jo volia com donar la cara i ser la primera que digués sí, a mi m'ha passat això. I llavors sí, aquest documental m'ha servit per tenir realment converses que no vaig tenir en el seu moment i les tinc ara, no? 10 anys després de que passés tot plegat i realment ha sigut un procés intens, però dels més bonics de la meva vida.
13: La cinta coproduïda per 3CAT va rebre el Premi Laia del Departament d'Igualtat i Feminisme.
12: A vegades penso que guardo el secret més per la resta de la gent que no pas per mi mateixa.
9: Ha començat el Temps de Flors a Girona amb 141 muntatges repartits en 113 espais. I aquest any dedica el seu lloc més emblemàtic, les escales de la catedral, l'any Gaudí, Girona, Fèlix Martín.
0: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
15: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
0: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
16: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
9: Clavats, 6 minuts i seran 11:45. Vial Cadilla, bon dia.
17: Bon dia, Jaume.
9: Ara m'envia el token.
16: Esports.
17: Amb un nom destacat avui, el d'Álvaro Arbeloa, que ha sortit en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid ha assegurat que se sent orgullós del vestidor del seu equip i de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de 500.000 euros per cadascun.
18: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
17: Arbeloa també ha confirmat que Tchouaméni entrarà en la convocatòria pel Clàssic de demà, mentre que Valverde, en canvi, és baixa. L'entrenador del Madrid ha assegurat que s'estan dient també moltes mentides i ha defensat la professionalitat dels seus jugadors.
18: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
17: El tècnic de l'equip blanc, que ha qualificat de traïció les filtracions del que passa al vestidor, s'ha posat com a responsable de tot el que passa a l'equip i ha demanat als jugadors que transformin la ràbia i la frustració de dues temporades sense guanyar per al partit de demà, un clàssic que, recordem, pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que fins ara no ha passat mai. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
19: Diria que el més especial, poder donar-los a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid, al Spotify Camp Nou per primera vegada. Jo crec que es junten molts factors que ens fan que ens plenem d'il·lusió.
17: A la una del migdia parlarà Hansi Flick en una roda de premsa que també escoltarem, igual com hem fet amb la Barbeloa, aquí, a 3Cat Info.
16: 3Cat Info.
17: Això el dia que l'Espanyol afronta un partit que pot ser transcendental al camp del Sevilla. L'andalús és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic blanquiblau, Manolo González, està convençut, però, que se salvaran.
20: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
17: Aquest Sevilla-Espanyol, a 16:45, el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Per cert que la lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit per 3-2 contra l'Osasuna, en un partit que va començar perdent per 0-2. L'equip valencià, que marca el descens, suma 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui també es disputen a primera l'Elx-Alavés, clau també pel descens, a les dues, l'Atlètic de Madrid-Celta a 6:45 i el Reial Societat Betis a les 9 del vespre. A la Lliga Femenina, aquest migdia, a les 12, es jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots dos equips ja salvats. El partit el podreu veure per TV3. El Barça juga avui la segona semifinal de la Champions masculina d'hoquei patins. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica, entrenat per Edu Castro i Jordi Roca i farcit de jugadors catalans com Pau Bargalló o Nil Roca i ex-blaugranes com Joao Rodríguez i Lucas Ordóñez. Així s'hi ha referit el tècnic del Barça, Ricard Ares.
1: En les semis trobarem un equip i un partit diferent al que vam disputar. El prepararem com requereix aquest partit per guanyar-lo i bé, com ja va ser ahir, molt important la concentració, els detalls en tot moment, tant defensius com ofensius, marcaran diferències.
17: Aquest Barça-Benfica jugarà a les 5 de la tarda. Coimbra, l'altre finalista de la Champions, sortirà de l'altra semifinal que enfrontarà el vigent campió, el Barcelos, i el Porto a partir de la 1 del migdia.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
17: En motor tenim en marxa la classificació del Gran Premi de França de MotoGP a Le Mans. Damià Aguilar, bon dia.
21: Bon dia. Un minut i 15 segons perquè s'acabi aquesta classificació. Marc Márquez amb la pole provisional ve de fer el millor temps a la repesca amb rècord de pista. Ara no té rècord de pista i ara tot just està jugant amb els rivals. Aviam què fan Di Gianantonio, Bezzecchi o Quartararo, que són els homes que li podrien prendre aquesta pole position en l'últim minut de joc, tot just amb Fabio Di Gianantonio, que veiem que està afluixant. Veiem una caiguda d'Àlex Márquez, ara mateix l'home que va guanyar el Gran Premi d'Espanya ocupa la desena posició, un dels pilots més ràpids aquest divendres, Joan Zarco, ocupa l'onzena, Àlex Rins la dotzena, i tenim Marco Bezzecchi amb disposició de treure-li la pole position a Marc Márquez, també Pecco Bagnaia, també Pedro Acosta. En aquests moments Bezzecchi no ho aconsegueix, es queda a 11 mil·lèsimes de Bagnaia, de Márquez, però sí Bagnaia. Bagnaia es posa per endavant amb la pole position provisional, seguit per Marc Márquez a 12 mil·lèsimes i Marco Bezzecchi a 23 mil·lèsimes, encara 15 segons i encara alguna volta per algun pilot.
17: Gràcies, Damià. Avui la cursa sprint a partir de les 3 a l'Univers MotoGP a través del web i l'app de Catalunya Ràdio.

0: 3CAT Info.
1: Bon dia, són 2:12. Aquesta hora destaquem que la dona de Barcelona que va tenir contacte amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus estarà aïllada unes setmanes a l'Hospital Clínic. No té símptomes i es troba bé. El creuer Ondius ha d'arribar aquesta pròxima matinada a Tenerife. Des d'avui s'ha de tornar a pagar per anar en tren a Rodalies. Ja no són vàlids els abonaments gratuïts que Renfe havia anat repartint fins ara. Rússia commemora el dia de la victòria soviètica contra els nazis amb una desfilada militar deslluïda per la por d'un atac amb drons, tot i la treva d'última hora amb Ucraïna. El president rus denuncia una força agressiva contra el seu país amb el suport de l'OTAN. I bona part dels pròxims minuts, fins a arribar a les 12, analitzarem que hi va fer un any que el cardenal Robert Prevost va ser elegit com a nou papa. Ens fixarem en la seva figura, en les seves actuacions i gestos en aquests 12 mesos. I en els esports, a aquesta hora, Biel Cadilla, bon dia.
2: Bon dia, Jaume. Doncs mira, estàvem pendents d'aquesta cursa de qualificació, de classificació de la cursa de MotoGP a Le Mans, del Gran Premi de França. La pole l'ha fet Pecco Bagnaia. Marc Márquez ha estat segon i Àlex Márquez ha estat desè, Àlex Rins, dotzè. D'altra banda, estem pendents també molt avui d'aquesta prèvia del clàssic de l'Amalgam Nou. Ha parlat aquest matí Álvaro Arbeloa, sí, que ha sortit en defensa dels seus jugadors. I a la una escoltarem també aquí en directe a 3CAT Info, Hansi Flick.
1: Tot això i més en aquest matí de dissabte, que té algun plugim encara dispers a la costa, però que veurà com el front de pluges s'anirà arribant cap al migdia, primer a les Terres de l'Ebre, s'anirà estenent cap a la tarda a les comarques de Barcelona i després cap a les de Girona. Temperatures avui cap als 19-20 graus a bona part del país. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta per antivirus ingressarà a les pròximes hores a l'Hospital Clínic a la ciutat per haver estat en contacte amb la persona infectada. Ella no té símptomes, es troba prou bé de salut, però haurà d'estar confinada en aquest centre entre 3 i 6 setmanes per precaució, com explicava avui al matí el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
3: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. Per tant, és degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
1: Amb el d'aquesta dona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat. Els altres 2 són una dona de 32 anys, que sí que té símptomes i que està ingressada a Alacant, i una altra dona que va passar uns dies a Barcelona però en va marxar. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i no anirà a més. N'ha parlat al suplement de Catalunya Ràdio.
4: Això és un cas molt diferent. L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses, i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
1: Aquesta matinada, l'Organització Mundial de la Salut ha augmentat a 6 el nombre de casos confirmats d'antivirus vinculats al creuer. Hi ha 2 persones també sospitoses de poder estar contagiades, però s'està a l'espera de tenir els resultats de les proves mèdiques. Ahir va fer un any que el cardenal Robert Prevost va ser elegit com a nou papa. En aquests 12 mesos, Lleó XIV ha fet moltes crides a la pau, però ha estat a les últimes setmanes quan l'hem sentit alçar més la veu contra armes nuclears o la guerra a l'Orient Mitjà. Ens aturem uns minuts en aquesta qüestió 3CAT Info perquè volem analitzar més a fons la figura del nou pontífex i ho fem gràcies a una entrevista que ha pogut preparar la nostra companya Gemma Bonet.
5: Doncs en aquests moments estem en disposició de parlar amb la germana Gemma Morató. Ella és dominica de la presentació, professora de comunicació a la Universitat Blanquerna Ramon Llull. Germana Morató, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, molt de gust.
5: Igualment, i moltes gràcies per atendre la nostra trucada. Vostè ha escrit aquest llibre, El papa frontissa, sobre Lleó XIV, de seguida en parlarem una mica més, però abans que res el que voldríem fer era demanar-li aquesta primera valoració d'aquest primer any de pontificat, no? Aquest 8 de maig ha fet un any que Lleó XIV ha estat elegit papa. Com l'ha vist? Quines creu que han sigut les seves línies mestres i què ha marcat aquest primer any de pontificat de Lleó XIV?
6: Doncs mira, jo faria com dues parts o dues distincions, no? Des de ara fa un any que va ser escollit, va sortir al balcó i, com m'agrada remarcar, va sortir amb un discurs escrit, una qüestió històrica. Si no ho busqueu, no trobareu papes amb papers a la mà el dia que han estat escollit. I, per tant, allí ja va presentar com un full de ruta. Un full de ruta que ha sigut quasi, doncs, fins fa, podríem dir, un mes, que la gent deia, ai, potser no el veiem gaire, aquest papa, perquè ens costa molt llegir, ha dit coses molt interessants, no? I ha sigut com una pista d'enlairament que ha anat fent, ha anat dient, i potser ens n'hem enterat els que l'hem anat llegint i escoltant, i ara una segona part en què l'avió ja s'ha enlairat i s'han convertit, doncs, en un, diguéssim, no sé si interlocutor o una persona que posa en dubte algunes qüestions greus mundials, no? Em refereixo, doncs, a la situació de guerra, a les declaracions de Trump, etc, etc. Per tant, ha tingut una part més discreta, però qui l'havíem estudiat des de l'inici ja veies que tenia clar on volia anar, i ara ja, i justament arribarà a Barcelona, que ja ha donat aquest pas més mediàtic, no? Que desgraciadament ens movem moltes vegades amb qüestions més mediàtiques.
5: Mm-hmm, sí, sembla que el viatge a Àfrica va ser com un abans i un després, on va començar a sortir més als mitjans amb aquestes declaracions públiques, no? En contra de la guerra, no?
6: Bé, ell des del primer dia el tema ha sigut la pau. I ha sigut aquest vocabulari tan propi de Lleó XIV, una pau desarmada i desarmant. És veritat que anant a Àfrica, doncs, en el típic, les típiques entrevistes d'avió amb el papa, doncs, va sortir aquest tema, ell va ser molt contundent, i després també hem de dir que s'han llegit els discursos a l'Àfrica parlant de la pau com si ja fos una resposta directa a Trump, i eren uns discursos que ja estaven fets. El que passa que és que un dels seus eixos centrals és la pau en el món. El que no podem fer és seguir alimentant aquest món de divisions, de polarització, com dic en el meu llibre, doncs de triar bàndol. Sembla que el món només sigui de bons i dolents, aquest interès per un pensament únic. I el papa el que està dient és que ens hem de seure a taules de diàleg i hem de ser gent que busca la pau pensant de maneres molt diferents.
5: Mm-hmm. De fet, vostè deia al principi de la seva intervenció que al principi el papa Lleó estava, doncs, en un plànol molt discret. Una col·lega seva de la Ramon Llull, la Míriam Díez, ens va dir fa temps, en una entrevista també, que potser esperava, no, que s'acabés l'any del jubileu, i que era un any que havia organitzat el papa Francesc, i que després del jubileu, quan s'acabés el jubileu, veuríem ja alguns canvis. I efectivament ha sigut així. No sé si també coincideix amb aquesta anàlisi que ens feia fa uns mesos la professora Míriam Díez també aquí, però és veritat que això ha acabat passant.
6: Ha acabat passant. Vejam, jo el meu llibre l'he titulat El papa frontissa. Què és una frontissa? Quelcom que no es veu, no? Però sense la frontissa les portes no s'obren, no hi ha pas. Per tant, ell ja el té, aquest tarannà, doncs, de voler unir allò que a vegades sembla que no es pugui unir. També és veritat que no ha volgut ser trencador, i al mateix temps, bueno, les comparacions sempre són dolentes, no? Ell té la seva manera de fer, té el seu recorregut de vida, i això també és molt important. És un papa que ha sigut missioner, per tant ha trepitjat el sofriment del món i d'un poble concret, que també ara fa un any va posar Chiclayo en el mapa, molta gent no sabia ni el que era, no? Mm-hmm. I per tant ha tingut aquest una mica de cada, no? D'acabar el que havia de... Acabar, si és que es pot dir acabar, el que havia deixat engegat Francesc, perquè, per exemple, el tema de la sinodalitat, que és aquest tema de caminar junts però sent diferents, això seguirà, i molts altres temes, però donant-li, doncs, evidentment, el seu tarannà, la seva manera de veure el món, un papa de Chicago que ha estat a Chiclayo, que després aterra a Roma, i, per tant, que ha sigut prior general, superior general de l'Orde dels Agustins, que està a 50 països del món, i, per tant, sap el que són les cultures i les diferències culturals, i això, doncs, també és bo que ho tinguem en compte. A vegades només ens mirem les coses des del nostre punt de vista, i el món és molt plural, i crec que ha de seguir sent plural.
5: Com vostè deia en el seu llibre que acaba de publicar, que es diu El papa frontissa, no? Aquest paper que vostè ja el qualifica així perquè, com ens ha dit, és aquella persona que fa potser no es veu, però fa un paper indispensable, no? Que, segons vostè explica en el seu llibre, és l'aspecte d'unir el diferent en una mateixa comunitat.
6: Efectivament, clar, l'Església també és molt plural i el món ha de ser plural. Llavors, el que no pot ser és, com que jo penso diferent, ja no m'atanso a l'altre, no? Així no farem mai ni gran ni la humanitat ni l'Església. Hi ha un punt molt gran d'humanitat aquí i és el que crec que s'ha de treballar i que els mandataris haurien de treballar i que la gent del carrer hauríem de treballar. Ah, no, és que com que aquell és d'aquell color ja no m'hi faig. No, escolta, no vol dir que t'hagis de canviar de pensament ni de bàndol, ni ara que es parla tant d'ideologies. Però o construïm junts o l'únic que fem és destruir. I en el fons jo crec que la gent està cansada, o estem cansats de patiments inútils o de divisions que no porten enlloc. Mirem la part, diguéssim, rica de ser plurals, diversos i amb diferents mires, no? Que passa que a vegades se'ns fan les mires molt curtes.
5: Germana, també voldria parlar, el papa d'aquí un mes arriba a Catalunya, farà aquesta visita a Barcelona, a Montserrat, a la presó de Brians. M'agradaria que vostè, doncs, també des del seu punt de vista, ens expliqués com veu aquesta visita del papa, vostè que ha analitzat, doncs, la seva figura, com veu aquesta visita del papa a Barcelona, perquè l'he sentit a dir que veurem també una imatge inèdita, per exemple, a Montserrat, no? Que serà un papa agustí, un bisbe dominic, que és el bisbe Xavier de Sant Feliu, i l'abat de Montserrat, que és benedictí, i això li sentia dir a vostè. Aleshores, una imatge inèdita també, si ens pot comentar això i si també ens pot explicar quin és el valor de la visita del papa a Catalunya.
6: Doncs efectivament, mira, veurem que és una cosa que fins ara, fins que no ha sortit el calendari oficial, em feia patir una mica, perquè tenia por de que ens quedéssim amb les imatges boniques. Serà molt potent a nivell d'imatge el papa a la Sagrada Família, no? Amb la Torre de Jesús acabada, la torre religiosa més gran del món, amb tot el que significa, en el sentit ampli, social, econòmic, cultural, mundial. Això, potentíssim. Després, Montserrat, el que significa Montserrat per Catalunya, i a nivell d'església, i això potser molta gent, bueno, ara, mira, tenim l'oportunitat d'obrir els ulls a la gent, no? Molta gent no s'hi fixarà, però ens trobarem que el rebrà una comunitat religiosa amb un abat al davant, el pare Manel Gas, benedictí, per tant, un ordre molt antiga, que pertany Montserrat a una diòcesi, que és la de Sant Feliu de Llobregat, que té un bisbe, fra Xavier Gómez, dominic, per tant, l'ordre dels predicadors, també antiga, ben antiga, i arriba un papa que és de l'ordre dels agustins, amb la regla de Sant Agustí, per tant, d'una tradició religiosa europea molt antiga, i tres religiosos amb responsabilitats grans que mostren, a part de la bellesa i del lloc que significa Montserrat pels catalans, mostren que l'Església té carismes, tarannàs molt diferents, que tenen la manera de viure segurament, doncs, també diferent, però que tots aporten per caminar una mica junts, i crec que aquesta és una foto molt bonica. I després que això és el que m'ha calmat una mica el patir que tenia d'imatges maques quan ha sortit, i el papa anirà a Brians, a la presó, i anirà a Sant Agustí, aquí al cor del Raval, que és quasi un milió, jo visc a Ciutat Vella, i per tant això és l'altra cara de la moneda. El papa no només ve bé veure pedres boniques i que tenen tot un sentit espiritual, cultural, sinó que també ve veure mirades, persones, sofriments, vulnerabilitats, quan a vegades el nostre món gira l'esquena el patiment de molta gent que té la mateixa dignitat que tots plegats.
5: I tant, una visita, per tant, doncs, que tindrà aquesta doble vessant. Doncs, germana Gemma Morató, que és dominica de la presentació, professora de comunicació a Blanquerna, a la Universitat Blanquerna Ramon Llull, li agraïm molt que ens hagi doncs, ajudat a analitzar tota aquesta qüestió d'aquest primer any de pontificat del papa Lleó XIV. Moltes gràcies per aquesta estona i bon dia.
6: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Passen gairebé un parell de minuts de 11:45. I obrim nova era de servei, trànsit i temps a punt. Primera connexió amb l'equip viari. Carmina Amant la Garriga, bon dia.
7: Bon dia, Jaume. Està tallada en aquests moments la G512 a Fogars de la Selva a causa d'un accident. Tallada totalment, en tots dos sentits. I a banda d'això, hi ha retencions a la P7, a la Roca del Vallès, en sentit nord, no gaire importants, però de fet hi són. I també a la P7, a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. També a la C65, a Cassà de la Selva, en sentit nord cap a Girona. A la 2, a Cornellà de Llobregat, cap a les rondes barcelonines. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Montbau, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, també en sentit Besòs. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Perfecte, Carmina, gràcies. Bon dia.
7: Fins ara.
0: El temps.
1: Enric Agut.
8: Matí a dissabte, molts núvols, algun ruixat dispers, estones en alguns sectors de la costa. De moment, les pluges han estat molt puntuals. Ha plogut a Barcelona, han caigut 3 litres, és el registre més important en tot el país, i també mig litre al Perelló. Les pluges aquest matí poden tornar a caure molt disperses en algun sector de la costa, sobretot a Tarragona, en algun punt de Barcelona, i serà cap als vols al migdia quan plogui d'una manera més extensa a comarques tarragonines, i després també arribi la pluja a altres indrets a la tarda, cap a les 4-5, sobretot a les de Barcelona, després a les de Girona i a l'interior. En la majoria de casos la pluja serà feble i en tot el dia cauran entre 1 i 5 litres en alguns sectors de la costa prelitoral, Pirineu, es pot arribar als 10-15 i de manera puntual als 20. Ja no he vist intensitat de precipitació aquesta tarda a comarques de Tarragona, Camp de Tarragona, també Terres de l'Ebre, un perill moderat. I demà diumenge, moltes més estones de sol, sobretot al matí. A la tarda vespre arribaran núvols per l'oest i pot caure algun ruixat a comarques de Lleida i Tarragona i el Pirineu. Seran ruixats que arribaran cap a, més aviat cap a últimes hores de la tarda. I la temperatura demà diumenge serà més elevada. Hi haurà més estones de sol i es notarà. Pujarà.
0: A 3CAT Info,
9: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
0: Insostenibles.
10: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
0: El retrat d'un planeta en crisi.
11: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
12: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
0: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Futbol català al dia.
2: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. El Sabadell torna a cedir el liderat de la primera federació. Els arlequinats van empatar a 2 a casa contra el Murcia i ara són segons igualats amb l'Aldenc. L'Europa es manté en zona de play-off descens després de guanyar per 0-1 l'Alcorcón, mentre que el Nàstic marca la salvació gràcies a la victòria per 2-1 contra el Sevilla Atlètic. A la segona federació s'ha acabat la Lliga. El Reus Redis va guanyar el camp del Terrassa 0-1 i s'ha classificat per jugar el play-off descens. En canvi, el Barça Atlètic n'ha quedat fora després després de perdre per 3-1 al camp del penúltim, el Torrent. L'Olot ha salvat la categoria pels pèls després de la victòria per 2-0 contra el València Mestalla. El Sant Andreu campió va perdre per 0-1 contra el Barbastre, que s'hi jugava la permanència. El filial del Girona, el Terrassa i l'Espanyol B han acabat 7è, 8è i 10è respectivament, mentre que l'Atlètic Lleida 16è perd la categoria. Pel que fa a tercera, Manresa, ja campió, va perdre per 2-1 al camp del Cornellà, el tercer classificat. El Badalona, segon, va guanyar l'Hospitalet, quart, per 3-2. El Vilanova és cinquè, després d'imposar-se al canvi de Let 1-0. La Grama va derrotar el Mollerussa per 1-2 i és sisè. A la part baixa, el Vic encara té opcions de salvar-se després de guanyar per 0-1 al camp de la Muntanyesa, i el Cerdanyola va empatar 2 a casa contra el Peralada i se situa a 2 punts de la salvació que marca el canvi de Let. A la Lliga Elit continua el frec a frec a falta de 2 jornades entre el Martinenc i el Sant Joan de Montcada, primer i segon, respectivament, empatats a 52 punts. Els del Guinardó van guanyar per 1-0 el Sabadell i els de Montcada van superar per 2-1 el Vilafranca. El Poble Mafumet va empatar 0 el camp del Manlleu i ja s'ha garantit jugar la promoció d'ascens. L'Horta ha sortit de la zona de perill després de golejar el Ciudad Cooperativa per 4-1. En la competició femenina, el Barça B s'ha proclamat campió de la primera federació, tot i empatar a 2 al camp de l'Alba Fundación. L'AEM va perdre 4-2 al camp del València i baixa de categoria, igual que l'Europa. A segona, l'Ona Santa Triada va guanyar per 1-2 al camp del Saragossa en l'anada del play-off d'ascens, i a tercera, el Barça C va empatar 2 al camp del Gijón en el primer enfrontament per pujar de categoria.
0: Futbol català a 3CAT Info.
5: I pel que fa a la pròxima jornada, en primera federació, doble duel en la zona alta. El Sabadell visita el camp del tercer, l'Atlètic madrileny, i l'Europa rep el filial del Villarreal, que està just per davant seu, quart, a només 2 punts. El Nàstic, de la seva part, visita el camp del Tarazona, que té just per sota seu a només 1 punt i que és qui marca el descens. En segona federació comencen els play-offs d'ascens. El Reus Redi s'enfrontarà amb l'Ourense. El partit d'anada serà a Reus este cap de setmana i el de tornada el següent a Galícia. En tercera federació es disputa l'última jornada amb play-off d'ascens i la salvació en joc. El Badalona, que es vol assegurar la segona plaça, visita el camp del Vic, que lluita per eixir del descens. El Cornellà juga a l'Hospitalet, que necessita garantir-se el play-off d'ascens. En la part baixa, canvi de Let-Cerdanyola, en un duel directe per evitar el descens. I en la Lliga Elit, penúltima jornada, el Martinenc rec el Poble de Mafumet i, si guanya, s'assegurarà matemàticament l'ascens, mentre que el Sant Juan de Montcada visita el camp del Sant Mauro, que necessita puntuar per mantenir-se en zona de promoció d'ascens. El Sant Feliuenc Cuer certificarà el descens si no guanya en el camp del Vilafranca. I finalment, pel que fa a la competició femenina, l'Ona Sant Adrià jugarà la tornada del play-off d'ascens a primera ref contra el Saragossa i el Barça C el descens a segona contra el Gijón.
0: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
1: Resum i agenda amb en Biel Cadilla i la Marta García, i encara amb en Biel fins a les 12 del migdia. Els arguments d'aquest àmbit de la jornada.
0: Esports.
2: Gràcies, Jaume. I amb un nom destacat, el d'Álvaro Arbeloa, que ha sortit en defensa dels seus jugadors. De seguida escoltem l'entrenador de Madrid, però abans, última hora del Barça, de cara a aquest clàssic de demà al Camp Nou. Anem cap a la ciutat esportiva Joan Campas. Ramon Salmurri, bon dia.
13: Què tal? Bon dia. En marxa la sessió d'entrenament prèvia al partit de demà. Sense novetats al terreny de joc de la ciutat esportiva del Futbol Club Barcelona, on Hansi Flick compta amb tots els futbolistes disponibles, de cara demà només té les baixes de la Minya Mal, i que alhora sí, Andreas Christensen acaba rebent l'alta, la resta tots disponibles, entrenar Rafinha amb normalitat, també Marc Bernal, que ja va ser al Sadar, tot i que no van tenir minuts, i tornarà a la convocatòria Jules Koundé, que estava sancionat precisament a Pamplona. A partir de la una, la roda de premsa del tècnic Hansi Flick.
0: 3CAT Info.
2: I ho dèiem en començar, Álvaro Arbeloa ha sortit avui en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid ha assegurat que se sent orgullós del seu vestidor i de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, als que s'ha imposat una sanció de 500.000 euros per cadascun.
14: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hora pública.
2: Arbeloa també ha confirmat que Tchouaméni entrarà a la convocatòria pel clàssic de demà. Valverde, en canvi, és baixa fruit de la contusió que va rebre en aquesta caiguda al vestidor. L'entrenador del Madrid també ha assegurat que s'estan dient moltes mentides i ha defensat la professionalitat dels seus jugadors.
14: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
2: El tècnic del Madrid ha qualificat de traïció les filtracions del que passa al vestidor, s'ha posat com a màxim responsable de tot el que passa a l'equip i ha demanat als jugadors transformar la ràbia i la frustració de dues temporades en blanc per guanyar el partit de demà. Un clàssic, recordem, que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions. A la una està previst que parli Hansi Flick, roda de premsa que escoltarem també en directe aquí, a 3Cat Info. Tot plegat el dia en què l'Espanyol afrontarà un partit que pot ser clau per aconseguir la permanència a primera divisió. Ho farà al camp del Sevilla. L'andalús és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, dos més que els pericos. El tècnic de l'Espanyol, Manolo González, està convençut que es salvaran.
15: Tenim molt clar que guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després, els partits et porten a mil situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, tindrem opcions per guanyar el partit.
2: Aquest Sevilla-Espanyol a un quart de cinc el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. La lluita per la salvació s'ha complicat encara més amb la victòria del Llevant ahir a la nit per 3-2 contra l'Osasuna en un partit que va començar perdent per 0-2. L'equip valencià, que marca el descens, suma ara 36 punts, els mateixos que l'Alavés i un menys que el Sevilla. Avui també es disputen a primera l'Elx Alavés, també clau pel descens, a les dues, l'Atlètic de Madrid Celta, dos quarts de set, i el Reial Societat Betis a les 9. A la Lliga Femenina, d'aquí a pocs minuts, a les 12, es jugarà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots dos equips ja salvats, un partit que es podrà veure per TV3.
0: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: El Barça juga avui la segona semifinal de la Champions masculina d'hoquei patins. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica, entrenat per Edu Castro i Jordi Roca, i farcit de jugadors catalans com Pau Bargalló o Nil Roca, i d'ex blaugranes com Joao Rodríguez i Lucas Ordóñez. Així s'hi ha referit el jugador del Barça, Pablo Álvarez.
16: Si bien vamos a enfrentar a uno de los equipos más grandes, ¿no?, que podemos enfrentarnos, que es el Benfica, es un grandísimo equipo, con, ya sabemos la calidad de jugadores que tiene. Nosotros tenemos que seguir siendo nosotros, lo que nos ha traído hasta acá, seguir jugando de la misma manera, seguir confiando en nuestro juego, en nuestro equipo.
2: Aquest Barça-Benfica jugarà a les 5 de la tarda a Coimbra, a Portugal. L'altre finalista de la Champions sortirà de l'altra semifinal, que enfrontarà el vigent campió, el Barcelos i el Porto, a partir de la 1 del migdia.
0: 3Cat Info.
2: En motor, Marc Márquez ha estat segon a la classificació del Gran Premi de França de MotoGP. Alemans, Damià Aguilar, bon dia.
17: Bon dia. Pole position per Pecco Bagnaia en el Gran Premi de França de MotoGP, seguit per Marc Márquez i Marco Bezzecchi. Són els tres pilots que ocuparan la primera fila de la graella aquest dissabte i aquest diumenge. Començant per aquest dissabte, cursa sprint a les 3 de la tarda, 5 minuts abans, en directe a l'Univers MotoGP, a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT. El quart pilot, Fabio Di Sant'Antonio, un dels homes ràpids de la categoria, sortirà des de la segona fila i ha acabat a 65 mil·lèsimes de Pecco Bagnaia. Entre els quatre primers, només 65 mil·lèsimes alemans. Àlex Márquez ha tingut una caiguda i haurà de sortir des de la cinquena fila de la graella. També Alex Rins, protagonista claríssim aquest dissabte. De moment, Marc Márquez, que s'ha classificat a la primera fila venint de la repesca, allà ha estat el més ràpid i, a més, allà a la repesca fent nou rècord del circuit d'alemans.
0: L'actualitat esportiva a fons.
2: I en ciclisme està en marxa l'última etapa de la Vuelta, amb Paula Blasi com a segona de la general. La catalana està a tan sols 18 segons de la líder, la neerlandesa Anna van der Breggen.
0: 3cat info.

0: Bon dia, són les 12. La dona de Barcelona que va tenir contacte amb la passatgera neerlandesa que va morir per antivirus estarà aïllada a l'Hospital Clínic durant diverses setmanes. Es troba bé de salut, no té símptomes, però quedarà confinada i en observació per precaució. Mentrestant, s'espera que el creuer Ondius arribi aquesta pròxima matinada a Tenerife. Resignació per haver de tornar a pagar els bitllets de Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar els talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. A l'estació de Sants s'han acumulat cues a les màquines dispensadores i molts usuaris han reconegut que no els importa tornar a pagar, sempre que el servei, diuen, sigui garantista. Junts s'afegeix a les demandes d'Esquerra, els Comuns i la CUP de dimissions al govern de Salvador Illa per la infiltració d'agents de paisà en una assemblea de docents. Avui el secretari general del partit, Jordi Turull, ha dit que, a banda del director de la policia, Josep Lluís Trapero, haurien de plegar també les conselleres Parloni i Niubó. El dia de la victòria soviètica contra els nazis s'ha commemorat a Moscou amb una desfilada militar deslluïda per la por d'un atac amb drons, malgrat la treva d'última hora amb Ucraïna. Vladimir Putin denuncia una força agressiva contra Rússia amb el suport, diu, de l'OTAN. Peter Magyar serà investit avui primer ministre d'Hongria, un mes després de derrotar l'ultradretà populista Viktor Orbán. El nou mandatari, un conservador pro-europeu, promet mesures anticorrupció i de reforma de l'estat de dret, però discrepa amb Brussel·les sobre Ucraïna. El Correllengua Germanat arriba al cor de les institucions europees. La flama de la llengua culmina el recorregut pels Països Catalans a Brussel·les en una jornada festiva i reivindicativa. Avui comença una nova edició del Girona Temps de Flors amb més de 140 projectes florals i artístics repartits per més d'un centenar d'espais públics i privats de la ciutat. Les escales de la catedral, un dels punts més emblemàtics del certamen, es dediquen a l'any Gaudí.
1: Esports. Eduardo Arbelo ha surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid assegura que se sent orgullós del vestidor i de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha multat amb 500.000 d'euros. L'Espanyol afronta avui un partit transcendental al camp del Sevilla. L'Andalús és el primer equip fora de la zona de descens, amb 37 punts, dos menys que els pericos. Aquest Sevilla-Espanyol a un quart de cinc el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. I amb motor, Marc Márquez ha estat segon a la classificació del Gran Premi de França de MotoGP. La pole ha estat per Pecco Bagnaia. A les 3, la cursa sprint a l'Univers MotoGP, al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: De moment el temps aguanta, aviat que arribarà pluja per les comarques de Tarragona i a la tarda s'estendrà sobretot per les de Barcelona, el Prepirineu i més tard per la demarcació de Girona. La temperatura màxima rondarà els 20 graus a molts indrets del país.
2: 3CAT Info.
0: 12 i 3 minuts al migdia, us està parlant David Casablanques. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus ingressarà en les pròximes hores a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb la infectada. Aquesta persona no té símptomes, però haurà d'estar confinada en aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes per precaució. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic.
3: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. Per tant, és degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena, després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
0: També l'epidemiòleg del Clínic, Antoni Trilla, ha subratllat al suplement que la dona es troba bé.
4: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot o serà un brot i no anirà més enllà. Són declaracions també al suplement.
5: Això és un cas molt diferent. L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
0: Amb aquest de Barcelona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys ingressada a la CAN amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però que ja n'ha marxat. La pròxima matinada ha d'arribar a Tenerife al creuer, on dius que no tocarà port. Els passatgers i la tripulació desembarcaran i seran repatriats en avió als seus països d'origen en un operatiu supervisat per responsables de l'OMS i del govern espanyol. Les autoritats canàries han confirmat que una vintena de països ja tenen a punt els avions per traslladar-los. Tenim una connexió a punt amb els nostres enviats a les Canàries, en David Mendoza i la Mònica Mas. Explica'ns, Mònica, bon dia. Mònica Mas, bon dia. Bé, sembla que no tenim a punt aquesta connexió amb els nostres enviats especials a les Canàries. Hola. També estem pendents. Ara sí, Mònica, endavant, bon dia.
6: Hola.
0: Bé, és evident que la Mònica Mas no ens sent des de Tenerife. Estem pendents també d'una compareixença al Ministeri de Sanitat de la ministra de Sanitat, Mònica García, i també del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que han de participar en aquest operatiu i aquesta tarda aniran cap a Tenerife per coordinar amb l'OMS aquest operatiu de desembarcament i repatriació en avió als seus països d'origen dels passatgers d'aquest creuer, un operatiu conjunt amb l'OMS. El director general d'aquesta organització, Tedros Adhanom, també hi serà a les Canàries. Tenen previst sortir-hi aquesta tarda i abans Adhanom es reunirà amb el president espanyol Pedro Sánchez. Mentre no recuperem aquesta connexió amb les Canàries, el que farem ara, 12 i 6 minuts del migdia, és explicar-vos que a partir d'avui s'ha de tornar a pagar per viatjar amb Rodalies i hi ha hagut cues a les màquines espenedores de bitllets de les estacions. Alguns usuaris haurien volgut que l'abonament gratuït s'hagués allargat una mica més, mentre que d'altres veuen bé que es pagui sempre que s'ofereixi un servei de qualitat. Anem a l'estació de Sants de Barcelona. La crònica és de la Maria Guixà.
7: Les cues de primera hora del matí eren molt més esponjades i a poc a poc han anat acumulant més usuaris, la gran majoria resignats pel fet d'haver de tornar a pagar per un servei que consideren que ara mateix no és ni òptim ni garantista. Usuaris com l'Antonio, que és de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, ha buscat l'opció més econòmica.
8: Pues iba a hacer un sencillo, luego he estado mirando el ida y vuelta, pero me he decantado por un 10 viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50, buscando un poco la economía, ¿sabes? Entonces, pues nada, volver a pagar, pues siempre nos va mal.
7: La fotografia general aquí a Sants és de resignació perquè tornar a pagar després de 3 mesos i mig pels usuaris només es pot beneir sempre i quan el servei ofereixi un 100% de garanties. Sentim l'Eloi, la Marta i la Meritxell.
9: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga en aquest servei gratuït fins que tot tornés a les condicions habituals.
10: No m'importa, la veritat, perquè no soc usuària, vull dir, llavors tampoc m'he beneficiat del bono aquest gratuït ni res. Llavors, és, bueno, me'n vaig a un lloc, és normal que tingui un preu, igual que si anés amb cotxe o amb moto o un altre transport.
11: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst, tant en temps com en qualitat.
7: Recordem que ja no són vàlides les targetes que Renfe havia repartit sense cost. En canvi, els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat sí que es podran recuperar en cas de tenir encara algun viatge pendent, tot i que hi ha excepció amb els títols de T Usual i T Jove. Destacar també que els abonaments mensuals per Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% en adults, de fins al 70% en joves de fins a 26 anys i també gratuït pels menors de 13 anys.
0: Gràcies, Maria. Com us dèiem, estem pendents de saber més coses sobre aquest operatiu conjunt del govern espanyol amb l'Organització Mundial de la Salut del creuer amb el brot d'antivirus que aquesta matinada ha d'arribar a les costes de Tenerife. D'una banda, una compareixença que es produirà en els pròxims minuts de la ministra de Sanitat, Mònica García, i també del ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, però amb més detalls amb els nostres enviats especials a les Canàries, en David Mendoza i la Mònica Mas. Mirem ara d'establir aquesta connexió. Explica'ns, Mònica, bon dia.
12: Bon dia. Doncs sí, estem just al moll del port de la Granadina. Des d'aquí s'ha habilitat una zona cordonada per tota la premsa. Som uns 60 mitjans de comunicació i des d'on podrem veure l'arribada i el desembarcament del passatge de l'Òndio. S'espera que arribi entre les 3 i les 5 d'aquesta matinada pròxima, però segons ens acaben d'explicar, el vaixell de luxe no entrarà a fondejar dins del recinte portuari, és a dir, dins del dic de protecció, fins que es faci de dia, i això serà sobre les 7 del matí. Després, fins a les 12 no començaria tot el procés de desembarcament dels passatgers amb llanxes, després amb autobusos, que els portaran fins a peu d'avió, de cada avió corresponent per nacionalitat. Realment, aquest port on estem ara, de Granadilla, és l'escenari perfecte per fer tota aquesta operació. És una zona, perquè us imagineu, totalment industrial, enorme, pràcticament deserta, diríem, sense moviment, i a la vista només veiem com tres grans bucs atracats aquí al port, que es dediquen bàsicament a transportar ferralla. També fan servir tot el recinte portuari per, com a magatzem, diríem, de les aspes dels molins de vent del parc eòlic dins el qual està situat aquest port de Granadina, que és una zona, recordem-ho, molt ventosa del sud de Tenerife. Veurem, doncs, com es fa tot aquest procés i de veritat que tenim una vista privilegiada per descriure-ho.
0: Això, deies que entre les 3 i les 5 de la matinada els horaris són aproximats, pot ser abans, pot ser després, però en qualsevol cas no és fins demà al migdia, deies, Mònica, que començarà el procés de desembarcament, eh?
12: Exacte, fins a les, ens han dit a les 12 del migdia, però el vaixell no el veurem realment fins a les 7 del matí.
0: Molt bé, doncs Mònica Mas amb el David Mendoza, aquests enviats especials a les Canàries que ens esteu explicant aquests dies tot el que està passant en relació amb aquest brot d'antivirus i aquest vaixell que arribarà en les pròximes hores a Tenerife. Mònica, moltes gràcies, fins ara, bon dia.
12: Hola, adéu, bon dia.
0: Passant 11 minuts de les 12 del migdia, més coses. Junts s'afegeix a les peticions de dimissió al govern de Salvador Illa per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. El secretari general de la formació, Jordi Turull, ha dit que es tracta d'una vulneració molt greu dels drets i les llibertats fonamentals i per això, diu, allarga la llista de dimissions a les conselleres Núria Parrón d'Interior i Esther Niubó d'Educació.
13: Nosaltres apel·lem a que faci una rectificació, que faci un canvi de govern en profunditat, perquè la incompetència és transversal, i que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon, i pel que fa a incompetència, urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: Precisament des dels Comuns, la presidenta de la formació al Parlament, Jessica Albiach, creu que el govern de la Generalitat està sobrepassat i no sap tancar conflictes.
14: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: Davant el Consell Nacional del Partit ha dit que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents traspassa totes les línies vermelles i ha tornat a demanar la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació i el cessament de Trapero.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 3 minuts i un quart d'una, crònica internacional. Vladimir Putin finalment ha pogut celebrar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria sense incidents. Això després que ahir a última hora Donald Trump aconseguís que Rússia i Ucraïna pactessin una treva de 3 dies. La celebració, però, ha estat desviada perquè no s'hi han exhibit ni tancs ni

0: La generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
1: Malgrat la treva, les autoritats s'han volgut curar en salut i han mantingut el tall total de l'internet mòbil a la capital russa.
0: Peter Magyar es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. El Parlament del país el confirmarà com a nou líder després de arrasar en les eleccions del mes passat. Recordem-ho, va posar fi a 16 anys de l'ultraconservador Viktor Orbán. Hongria acaba una etapa de proximitat amb Trump i amb Putin i en comença una de nova d'acostament a la Unió Europea. Magyar s'ha marcat com a prioritat desbloquejar milers de milions de fons europeus, lluitar contra la corrupció i reconstruir l'estat de dret. La seva postura sobre la guerra ucraïna amenaça de dificultar la nova relació amb Brussel·les. Ens ho explica en Jordi Baró.
2: Hongria enceta avui, coincidint amb el Dia d'Europa, un nou cicle amb el líder de centredreta, Peter Magyar, que té una agenda ambiciosa de reformes internes, mesures anticorrupció com unir-se a la Fiscalia Europea i restablir i reforçar la independència del poder judicial i les llibertats de mitjans i acadèmiques. Són iniciatives per capgirar la degradació de l'estat de dret de l'etapa d'Orban i també convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Magyar s'ha declarat optimista sobre l'arribada dels diners europeus i vol un acord ràpid amb Brussel·les abans de finals d'agost, data límit pel desbloqueig d'una part dels fons. A la mateixa línia s'expressen declaracions a Catalunya Ràdio Pavel Zerka, investigador al think tank pan-europeu Consell Europeu de Relacions Exteriors.
3: No crec que sigui imaginable que Peter Magyar no aconsegueixi retornar la major part d'aquests diners a Hongria. La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
2: Brussel·les respira alleujada amb la nova Hongria post-Orban, però la relació tindrà també previsiblement algunes zones d'ombra. Hi ha dues qüestions en les quals ni el nou líder ni l'opinió pública hongaresa estan alineats amb la postura oficial de la Unió Europea. Una és la fi de la dependència del subministrament energètic de Rússia, l'altra el suport financer a Ucraïna i el seu procés d'adhesió.
3: Ningú a Europa espera que el nou govern hongarès esdevingui membre del club de fans d'Ucraïna o un dels països que donen més suport a Kiev. Però hi ha una àmplia expectativa que Hongria, com a mínim, ja no haurà de ser un bloquejador.
0: Passa un minut d'un quart d'una del migdia. Acaba de començar una compareixença de la ministra de Sanitat, Mònica García, i del titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre l'operatiu conjunt del creuer amb el brot d'antivirus que aquesta matinada ha d'arribar a les costes de Tenerife. Sentim en directe. D'entrada, qui està parlant ara és la ministra de Sanitat, Mònica García. La sentim en directe.
4: 6 de la madrugada, hora canaria. El operativo previsto contempla que el buque permanezca en régimen de fondeo dentro de la dársena del puerto, asistido por un remolcador. Antes del desembarco, tanto los epidemiólogos que están embarcados en el barco como Sanidad Exterior harán una evaluación exhaustiva de las personas para confirmar que siguen asintomáticas. Se hará una encuesta epidemiológica y comprobarán el estado de salud de los pasajeros y de los tripulantes. A partir de ahí, los pasajeros irán desembarcando de forma escalonada y ordenada, en coordinación permanente con la disponibilidad de los vuelos en pista y con los distintos operativos internacionales de repatriación que se han previsto para cada país. Será previsible que serán los ciudadanos españoles los que desembarquen primero. Todos los pasajeros desembarcarán utilizando una mascarilla FFP2 como medida preventiva adicional. También se utilizará para las personas que mantengan contacto operativo durante los traslados, incluidos los traslados en autobús y el personal logístico. Los equipos sanitarios que intervengan directamente en la atención y supervisión médica actuarán conforme a los protocolos específicos que tenemos de protección establecidos para este tipo de situaciones y utilizarán, por supuesto, los correspondientes equipos de protección individual en todo momento. Quiero aclarar que ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales. Las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo imprescindible: su documentación, teléfono móvil, cargador, artículos básicos y sus pertenencias. Para el traslado hasta el aeropuerto, ahora el ministro del Interior dará todos los detalles. Como saben, también el ministro

0: Yo misma nos desplazaremos hoy mismo a Canarias, donde también estará el ministro de Política Territorial, para supervisar personalmente todo el operativo frente, junto a, con todos los equipos y las autoridades implicadas. Nos acompañará también el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, en el marco de la coordinación internacional que se está manteniendo desde el inicio de esta situación. Ahora paso a contarles la actualización de los casos y los contactos que, de los que hemos tenido noticia. En el marco de la exhaustiva investigación epidemiológica y del rastreo exhaustivo que estamos llevando a cabo, tuvimos conocimiento ayer de tres contactos. El primero de esos contactos es una mujer en Alicante, a la que contactamos ayer por la mañana, que todos estos contactos habían estado en un avión en el que inicialmente se subió una mujer que luego falleció en Johannesburgo, en un vuelo que iba de Johannesburgo a Países Bajos. Bien, esta mujer de Alicante, contactamos con ella, sí que tenía síntomas leves, tenía tos, por lo cual procedimos a iniciar el protocolo y ahora mismo está en un hospital de la Comunidad Valenciana. El segundo contacto es una mujer sudafricana que en ese vuelo que hizo de Johannesburgo a Países Bajos luego recaló una semana en Barcelona. Hemos contactado con ella porque ahora mismo está en Sudáfrica. Contactamos con ella a través de la embajada y bueno, pues le hicimos el examen epidemiológico, con el cual nos dijo que no tenía ningún síntoma y que no había tenido contactos estrechos. Había pasado alojada en un hotel de Barcelona sola y no había tenido ningún contacto estrecho. El tercer contacto es una mujer en Barcelona también, que no tiene síntomas, pero al ser considerada un contacto, pues está ahora mismo también en un hospital de Barcelona y a todas a las personas que están, tanto en Alicante como en Barcelona, les hemos realizado una prueba PCR que se ha mandado al Centro Nacional de Microbiología para su análisis y tendremos los resultados desde que llegue la prueba en 24 horas. Quiero insistir que todos los mecanismos de vigilancia epidemiológica, coordinación internacional y respuesta rápida están funcionando correctamente. Estamos detectando, estamos localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo. Bien, en cuanto a los pasajeros españoles, una vez que lleguen al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, serán trasladados al Hospital Gómez Ulla, donde se les realizará una cuarentena preventiva bajo supervisión sanitaria, conforme a los protocolos aprobados ayer por la Comisión de Salud Pública. Ya tenemos la ratificación judicial de la orden del Ministerio de Aplicación de las Medidas de Salud Públicas que son relativas a esta cuarentena. Ayer tuve además la oportunidad de reunirme a través de una videoconferencia con las personas que están, las personas españolas, los pasajeros españoles que están a bordo del barco. Y quiero recordar que no estamos hablando de casos ni estamos hablando de pacientes. Estamos hablando de compatriotas que están asintomáticos, personas que están asintomáticas, que llevan muchos días viviendo una situación muy difícil y así nos lo han trasladado y que tienen muchas ganas de volver a casa y nosotros también tenemos muchas ganas de que vuelvan. Queremos que vuelvan en las mejores condiciones posibles. Sí que nos dijeron que estaban preocupados para que se respetara, por favor, su privacidad y para que se los considerara eso, personas asintomáticas que van a, bueno, van a colaborar, por supuesto, para mantener no solamente su propia salud, sino también para asegurar los protocolos de salud pública. Les vamos a asegurar no solamente su integridad física, sino también su salud emocional, porque vamos a poner a su disposición también equipos de psicología para que atiendan, bueno, el estado emocional en el que se encuentran, que a pesar de que nos decían que estaban bien, pero sí que demandaban de alguna manera, bueno, pues que han sufrido, que están sufriendo un proceso de estrés. Quiero terminar diciendo lo que hemos dicho desde el principio. El riesgo es bajo de contagio para la población en general. Creemos que el alarmismo, la desinformación y la confusión son medidas que son contrarias a los principios básicos de preservación de la salud pública. Por eso volvemos a instar nuevamente a la información por los cauces oficiales y a la reducción de cualquier manifestación de alarmismo o de desinformación. Y dicho esto, le paso la palabra al ministro del Interior.
1: Muchas gracias, ministra. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, permitirme que traslade públicamente mis condolencias a las familias de Germán y de Jerónimo, guardias civiles que fallecieron en el día de ayer consecuencia de un trágico accidente en acto de servicio y desear también la pronta recuperación de los guardias civiles Cristian y Vicente, que se están recuperando de importantes lesiones. Y ratificar la responsabilidad y el compromiso del Gobierno de España en la lucha contra el narcotráfico, como venimos haciendo, como bien sabéis, desde 2018, incrementando sustancialmente todos los medios personales y materiales para hacer frente a esa lacra que también en este ministerio conocen muy bien, en el Ministerio de Sanidad. Ese compromiso real y evidente, y con el incremento de los medios desde 2018 y que se seguirán incrementando en lo que sea exigible y necesario, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos y con otros gobiernos. Pero vuelvo a decir, hoy es el día para reconocer el trabajo de tantos y tantos guardias civiles, policías nacionales, y en concreto para estar con la familia de Germán, de Jerónimo, de todos los fallecidos en acto de servicio, y estar apoyando evidentemente a los guardias civiles, a toda la unidad del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, y deseando la más rápida recuperación de Cristian y de Vicente, y lo dicho, nuestro compromiso y nuestra responsabilidad que viene siendo nuestra pauta de actuación en la lucha contra el narcotráfico. Pasando a la cuestión de lo que es la rueda de prensa, según nuestra información, el crucero MV Ondius continúa su viaje hacia la isla de Tenerife sin problemas y se mantiene la previsión de que arribe a puerto entre las 4 y las 6 horas de la madrugada de mañana a domingo, hablando hora canaria. Se ha adelantado su llegada por las buenas condiciones de la navegación. Podemos confirmar que todo está dispuesto, sea cual sea el momento de llegada del buque. Cuando se produzca, todo el dispositivo estará preparado para que el proceso de desembarque del pasaje y de la tripulación, así como su posterior repatriación a sus países de origen, se realice de la manera más rápida posible y, sin duda alguna, en condiciones de máxima seguridad. Todos los preparativos se han realizado en constante comunicación y coordinación entre los distintos ministerios del Gobierno de la Nación, que participamos en dicho dispositivo, también con las autoridades canarias y, desde el punto de vista internacional, con el Mecanismo Europeo de Protección Civil, con las embajadas de todos los países que tienen nacionales en el pasaje o en la tripulación del navío. Un puesto de mando instalado en el puerto de Granadilla gestionará todo este dispositivo. Como ya les ha informado en varias ocasiones la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, serán las autoridades sanitarias las que indicarán en cada caso cómo deben de ser desembarcadas y repatriadas las personas que permanecen en el barco en función de la situación médica concreta. El desembarque se realizará siempre por grupos nacionales, como ha referido la ministra. Solo cuando el avión con destino a un país concreto esté en la pista de despegue listo para volar hacia un país concreto, los nacionales de dicho país serán desembarcados y llevados a puerto en pequeñas embarcaciones. Y se realizará a través de transporte del ejército español. Ya en tierra, como hemos dicho, se les conducirá de esa forma hasta la puerta del avión sin otros trámites intermedios. Como les hemos insistido en distintas ocasiones, los pasajeros y tripulantes del MV Ondius solo tendrán contacto con los profesionales que trabajan en el dispositivo de repatriación, que estarán dotados con equipamientos de seguridad epidemiológica marcados por los protocolos. El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Vuelvo a repetir, no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil. Entendemos, sin duda alguna, la intranquilidad de la sociedad canaria, pero el Gobierno, la comunidad autónoma, la Organización Mundial de la Salud y la Unión Europea, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, trabajamos de forma coordinada para conjugar cualquier peligro. La Secretaría General de Protección Civil y Emergencias está coordinando, en contacto permanente con el Mecanismo Europeo y las embajadas de los países afectados, los distintos vuelos de repatriación. Por supuesto, el avión de la Fuerza Aérea Española que trasladará a los 14 compatriotas que viajan a bordo del Ondius está listo para su viaje a Madrid, donde ingresarán en el hospital, como también ha recordado la ministra Gómez Ulla, para su control sanitario. Por lo que se refiere a los países miembros de la Unión Europea, con nacionales entre el pasaje y la tripulación del buque, puedo confirmar que ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos. En apoyo de aquellos países de la Unión Europea que no tienen disponibilidad de medios aéreos, el Mecanismo Europeo de Protección Civil ha puesto a su disposición dos aviones y a lo largo del día de hoy, sábado, se programarán los vuelos necesarios para el traslado. En el caso de los países que no pertenecen a la Unión Europea, están ya confirmados y dispuestos vuelos de repatriación con destino a Gran Bretaña y Estados Unidos. A lo largo de este sábado también conoceremos aquellos países que no pertenecen a la Unión Europea y no tienen disponibles medios aéreos para asumir la repatriación de sus nacionales. Para esos supuestos, la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias prepara un plan de contingencia con el gobierno de los Países Bajos, que es la bandera del Ondius, así como con el armador del navío y la empresa aseguradora. En todo caso, el Mecanismo Europeo de Protección Civil está informado del desarrollo d'este proceso.
2: Dos quarts d'una del migdia en directe a 3Cat Info, aquesta roda de premsa, aquesta compareixença d'aquest que estem sentint. Estem escoltant el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de Sanitat, Mònica García, amb els detalls de com es farà aquesta matinada el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus.
1: Que el barco continue viaje hasta Países Bajos, donde el gobierno de este país y el armador deben asumir la desinfección completa del navío. Por las conversaciones mantenidas con el gobierno holandés y el armador del barco, sabemos que la naviera tiene previsto repatriar a unos 17 tripulantes y dejar el resto en el barco para continuar la ruta hasta su destino final. Es decir, que una vez repatriados el pasaje y la tripulación que salga, el barco va a continuar trayecto hacia los Países Bajos. Por lo tanto, una vez concluido, como decía, dicho desalojo y traslado del pasaje, se procederá a repostar y habituallar el barco para que pueda continuar el trayecto al que he hecho referencia previamente. Concluyo. Todo el dispositivo de repatriación está preparado y hemos tomado todas las medidas necesarias para garantizar la atención médica de las personas que están en el barco, la salud pública y la seguridad de la población. Puedo añadir dos cuestiones más en estos parámetros de seguridad imprescindibles y necesarias, como la Capitanía Marítima también ha acordado la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla náutica del buque Ondius una vez que entre en la zona marítima de Canarias. E igualmente ha solicitado a la autoridad portuaria que haga lo propio dentro, en lo que es el interior de la dársena del puerto de Granadilla. Muchas gracias.
2: Doncs hem seguit en directe aquesta roda de premsa de la ministra de Sanitat i del ministre de l'Interior, que recordem-ho estan coordinant amb l'Organització Mundial de la Salut l'arribada del creuer Ondius aquesta pròxima matinada a Tenerife. Ara comencen les preguntes dels periodistes en aquesta compareixença. Tant Mònica García com Marlaska aniran aquesta tarda, viatjaran cap a Tenerife per participar en aquestes tasques. Sentim algunes de les preguntes que els hi fan.
3: Para los ciudadanos españoles aquí en Madrid y sobre esa cuarentena aquí en el hospital, si finalmente va a ser una cuarentena obligatoria de 42 días, se les va a practicar una PCR y si esa PCR sale negativa, si se puede modificar y hay posibilidad de que puedan abandonar el hospital antes.
0: Bien, la hora de llegada previsiblemente de los ciudadanos españoles aquí al Gómez Ulla, a Madrid, será a lo largo del día del domingo. Con respecto a la cuarentena, como ya hemos dicho, está por fijar cuál es el día que se considera el día cero de esa cuarentena, que tiene que ser el último día en el que hayan estado en contacto con un caso, y eso podrá irse modificando en función de si aparece algún caso en algún país, ¿vale? Entonces, por supuesto, les haremos las pruebas, las PCRs, al llegar al Gómez Ulla, y a partir de ahí la repetiremos a la semana, la repetiremos todas las veces que sea necesario, pero la cuarentena se mide en función de cuál ha sido el último día en el que han tenido contacto con un caso. Sabemos que desde el día 27-28 no hay contactos en el barco, pero sí que es verdad que, porque han tenido las medidas de aislamiento y las medidas de seguridad en el propio barco, pero si de repente en cualquier país o en cualquier lugar apareciera alguien con síntomas, entonces eso se consigue, y con una PCR positiva, entonces habría que modificar cuál es ese el día cero.
4: Ya. Sí, hola, buenos días. Volviendo sobre el tema de la cuarentena, bueno, el auto judicial especifica que la cuarentena es de 7 días naturales. No sé si es que el periodo, o sea, lo que es buscar la ratificación judicial es un trámite que hay que ir haciendo cada 7 sí. días en función de lo que a cada uno se le vaya a prolongar esa cuarentena. Y luego me quedaba una duda de cuántos tripulantes quedarán a bordo entonces del crucero que sigan camino hacia Países Bajos. Muchas gracias.
0: Por lo que ha dicho el ministro del Interior, en las noticias que tenemos de la naviera, van a quedar 30 tripulantes y se van a bajar 17. Y bueno, pues la ratificación judicial que tenemos de la orden ministerial es la que asume el protocolo que hemos determinado dentro de la Comisión de Salud Pública, dentro de aquí del Ministerio de Sanidad, para que se tomen las medidas de cuarentena en la forma, en el fondo y forma en la que sean precisos.
2: Bé, fins aquí aquesta roda de premsa de la titular de la ministra de Sanitat i del ministre de l'Interior amb els detalls d'aquesta operació coordinada amb l'Organització Mundial de la Salut sobre l'arribada del creuer amb aquest brot d'antivirus que aquesta matinada ha d'arribar a Tenerife. Ara explicava Mònica García que només baixaran els passatgers i una part de la tripulació, Grande Marlaska, que afegia que el trasllat es farà sempre per grups nacionals i només quan els avions estiguin preparats per enlairar-se es faran membres de l'exèrcit espanyol. En una connexió anterior, la Mònica Mas des de Tenerife ens explicava que el vaixell està previst que arribi a Tenerife al voltant de les 3, 4, 5 de la matinada, que no entrarà al port i que el procés de desembarcament per països començarà a les 12 del migdia i en el cas dels passatgers de nacionalitat espanyola els enviaran a Madrid per passar una quarantena, concretament a l'Hospital Gómez Ulla. Ara passen 6 minuts a 1:15 del migdia. De seguida actualitzem aquesta informació, però també us expliquem una novetat que tot just acabem de saber. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba d'anunciar que les autoritats israelianes alliberaran l'activista català d'origen palestí de la flotilla Global Sumud, Saif Abu Keshek, retingut, recordem-ho, a Israel des del 30 d'abril, ho acaba de dir Álvarez al Sentim.
5: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
2: Paraules d'Álvarez de fa només uns minuts. Precisament a aquesta hora, des de les 12, s'està fent una concentració davant la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla. Sapiguem quina és la reacció a aquest anunci que ha fet Álvarez, aquest anunci del seu alliberament. Anem cap allà al Passeig de Gràcia i tenim la Laia Framis. Explica'ns. Laia, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs mira, aquesta notícia aquí s'acaba d'explicar fa poc més d'un minut. Fins llavors encara se sentien crits que demanaven l'alliberament d'aquests dos activistes i fa minuts han agafat el micròfon i s'ha anunciat per megafonia que el ministre Álvarez acabava de fer aquest anunci. Diuen que no en saben res més, que només han sentit aquestes paraules del ministre, que esperen concrecions i que fins que no tinguin aquí el Saif no s'ho acabaran de creure. També volen veure en quin estat es troba perquè en saben ben poques coses. Ara mateix aquí hi ha concentrades unes 200-300 persones, estan tallant el Passeig de Gràcia i també el carrer Provença, just davant de la Pedrera. Com sentiu, doncs, celebracions, alegries, moltes abraçades, també algunes llàgrimes. Aquí hi ha la parella del Saif Abu Keshek, que estava, doncs, evidentment, molt contenta, però que ha agafat també el micròfon fa només uns segons i ha fet una crida a seguir-se mobilitzant fins a trencar el bloqueig total de gas casa. Diu que l'alliberament del Saif, evidentment, és una bona notícia, però que no tanca absolutament res, perquè encara hi ha milers de palestins que estan empresonats, i per això, doncs això, les 200-300 persones que hi ha aquí encara continuen cridant proclames contra Israel, contra Benjamin Netanyahu, els acusen de terroristes i d'estar cometent un genocidi a Gaza.
2: Doncs aquesta és la notícia que hem sabut ara fa només uns instants. Israel posarà en llibertat Saif Abu-Keshek, l'activista de la flotilla resident a Barcelona, retingut des del 30 d'abril, un alliberament que en principi s'hauria de produir en les pròximes hores i que ha agafat en plena concentració. Se n'han fet un parell o tres en els últims dies davant la seu de la Comissió Europea de Barcelona, al Passeig de Gràcia, i que ha seguit i que ens ha explicat ara mateix la Laia Framis. Qualsevol novetat, tornem a connectar amb tu. Laia Framis, des del Passeig de Gràcia, moltes gràcies, bon dia.
6: Perfecte, fins ara.
2: Ara falten 6 minuts per arribar a 3:15. Actualitzem tot el que està sortint d'aquesta compareixença al Ministeri de Sanitat sobre l'antivirus. La ministra del RAM, Mònica García, ha donat detalls de com es farà aquest desembarcament i, entre altres coses, ha explicat que només baixaran els passatgers i una part de la tripulació.
0: Quiero aclarar que ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales. Las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo imprescindible.
2: La ministra ha assegurat que s'estan aplicant tots els protocols, que tot està controlat, ha dit que la població civil no correrà cap risc, i el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha assegurat que això que dèiem, que la població civil de les Canàries no tindrà cap contacte amb aquests passatgers que desembarcaran.
7: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: Tot això us expliquem que la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus i ingressarà en les pròximes hores al clínic, a l'Hospital Clínic, per haver estat en contacte amb la infectada. Aquesta persona, aquesta dona, no té símptomes, però haurà d'estar confinada en aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes per precaució. Ho ha explicat aquest matí el doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic.
8: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. Per tant, és degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
2: L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i que no anirà més enllà. N'ha parlat al suplement de Catalunya Ràdio.
9: Això és un cas molt diferent. L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses, i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
2: Amb aquest de Barcelona, amb el d'aquesta dona que us explicàvem, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys, ingressada a Alacant amb símptomes lleus. Això és una de les coses que explicava fa uns instants la ministra de Sanitat, Mònica García. I el tercer cas, una altra dona sud-africana que va passar uns dies per Barcelona, però que ja n'ha marxat.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Dèiem que falten 3 minuts per 3:15. A partir d'avui s'ha de tornar a pagar per viatjar amb Rodalies i hi ha hagut cues a les màquines expenedores de bitllets de les estacions. Alguns usuaris haurien volgut que l'abonament gratuït s'hagués allargat una mica més, mentre que d'altres veuen bé que es pagui sempre que s'ofereixi un servei de qualitat. Crònica des de les estacions de Sants de Barcelona, de la Maria Guixà.
11: Les cues de primera hora del matí eren molt més esponjades i a poc han anat acumulant més usuaris, la gran majoria resignats pel fet d'haver de tornar a pagar per un servei que consideren que ara mateix no és ni òptim ni garantista. Usuaris com l'Antonio, que és de Vilanova i la Geltrú, al Garraf, ha buscat l'opció més econòmica.
12: Pues iba a ser un sencillo, luego he estado mirando el ida y vuelta, pero me he decantado por un 10 viaje. Que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50, buscando un poco la economía, ¿sabes? Entonces, pues nada, volver a pagar, pues siempre nos va mal.
11: La fotografia general aquí a Sants és de resignació perquè tornar a pagar després de 3 mesos i mig pels usuaris només es pot beneir sempre i quan el servei ofereixi un 100% de garanties. Sentim l'Eloi, la Marta i la Meritxell.
13: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga en aquest servei gratuït fins que tot tornés a les condicions habituals.
14: No m'importa, la veritat, perquè no soc usuària, vull dir, llavors tampoc m'he beneficiat del bono aquest gratuït ni res. Llavors, és, bueno, me'n vaig a un lloc, és normal que tingui un preu, igual que si anés amb cotxe o amb moto o un altre transport.
15: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst, tant en temps com en qualitat.
11: Recordem que ja no són vàlides les targetes que Renfe havia repartit sense cost. En canvi, els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat sí que es podran recuperar en cas de tenir encara algun viatge pendent, tot i que hi ha excepció amb els títols de T-Usual i T-Jove. Destacar també que els abonaments mensuals per Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% en adults, de fins al 70% en joves de fins a 26 anys i també gratuït pels menors de 13 anys.
2: Més coses, creix el desinterès per assumir més responsabilitats a la feina. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir si això implica tenir menys temps lliure. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del paradigma sobre què implica l'èxit professional. Dos estudis d'Infojobs i de la consultora de selecció de personal Michael Page indiquen que 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats o rebutjarien un ascens si això afecta el seu benestar. Només el 18% dels treballadors posa per davant de tot l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat, el benestar i el sentit del treball i l'ascens deixa de ser atractiu.
16: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
2: També es dona més importància poder tenir cura de la família, segons Natàlia Cantó, professora i experta en sociologia de la UOC.
17: Vivim en un moment en el qual, quan anem a la feina, tots ens hem de comportar, sigui quina sigui la nostra vida i sigui quina sigui la nostra circumstància, com si fóssim persones de 30 anys amb una set d'adaptabilitat sense límits, que no tenen fills, que no tenen parella i que no tenen pares dependents i que no es posen malaltes. I això és un aprenentatge que els treballadors crec que en general fem.
2: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot amb més grans de 35 anys que ja tenen la posició consolidada i prioritzen l'equilibri entre la vida i la feina per damunt dels nous càrrecs. Passa un minut de 3:15, sapiguem com tenim les coses a les carreteres, mobilitat, equip viari. Carmina Malagarriga, bon dia.
18: Bon dia, David. S'ha pogut reobrir parcialment la J512, que estava totalment tallada a Fogars de la Selva per un accident entre dos cotxes. Ara s'hi dona pas alternatiu. Hi ha intensitat a l'AP7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona, a la C60 a Argentona per enllaçar amb la C32. També a l'N420 a Riudoms en tots dos sentits. A la C32 a Sant Boi de Llobregat en sentit sud, a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac cap al Nus de la Trinitat. Retencions a la Ronda de Dalt, a l'altura de Sant Gervasi, en sentit Besòs, si fa no fa entre les sortides 6 i 3. I finalment també a la Ronda Litoral, a l'altura de Montjuïc, també en sentit Besòs. I finalment, pel que fa a Rodalies, a banda de les obres que es fan en la majoria de les línies de Rodalies, assenyalem la incidència que pateix la línia R8. A causa del descarrilament d'un tren de mercaderies, els trens comencen i acaben el seu recorregut a l'estació de Cerdanyola Universitat. Hi ha servei per carretera entre Cerdanyola Universitat i Martorell. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
2: El temps. Amb l'Enric Agut.
19: De moment hem tingut un matí que ha aguantat en general, tot i els núvols. Hem tingut pocs ruixats, alguns a les Terres de l'Ebre o també a la costa de Barcelona. Barcelona ha plogut aquesta nit, també a primera hora del dia han caigut 3 litres a la zona universitària, 2 litres gairebé al Parc Natural dels Ports o també gairebé 1 litre al Mas de Barberans, 6 dècimes al Perelló o l'Aldea. Pluges molt locals i minces. Aquesta tarda el panorama canvia. A primers ruixats a comarques de Tarragona, que arriben als vols del migdia, primera hora de la tarda, amb alguna tempesta, i en avís fins a les 8 del vespre a la demarcació de Tarragona, on a mitja hora pot caure localment més de 20 litres i amb tempesta. També arribaran ruixats a les comarques de Barcelona, al Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Girona, i seran més locals a la resta. Possiblement a l'àrea de la Vall d'Aran no n'arribaran. I la temperatura situada avui entre els 18-21 graus, moltes d'elles. El mar remogut, maró, amb alguna àrea de forta maró. Demà diumenge el dia arrencarà amb sol, però després de la tarda a vespre arribarà una línia de ruixats i alguna tempesta per les comarques de Lleida i les de Tarragona. I la temperatura serà més alta.
10: 3CAT Info.
20: Deixem tots els mòbils a taula i tot el que arribi ho escoltem junts.
21: Tots tenim tres vides: la pública, la privada i la secreta. Perfectes Desconeguts, dirigit per David Selves. Últimes funcions al Teatre Poliorama.
22: El vehicle consta a la base de vehicles robats.
23: Com de fàcil és robar un cotxe?
22: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
23: Quins són els trucs dels lladres?
24: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
23: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Passant 4 minuts de 3 quarts d'una, el Regne Unit, el recompte de les eleccions regionals i locals de dijous ha confirmat la desfeta dels laboristes. El partit del primer ministre, Keir Starmer, ha perdut el seu feu a Gal·les, on per primer cop s'han imposat els independentistes. A Escòcia també han guanyat els nacionalistes de l'SNP, en aquest cas han repetit victòria. I en els comicis parcials a Anglaterra, l'extrema dreta de Nigel Farage ha guanyat terreny. Crònica del corresponsal a Londres, Quim Olivares.
25: La formació independentista galesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff el 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
26: Today it has become clear that Wales...
27: Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
25: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
28: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
25: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
2: La hipotètica resolució a la guerra a l'Orient Mitjà continua en l'aire a l'espera que l'Iran respongui l'última proposta dels Estats Units. Teheran acusa Washington de trencar l'alto al foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta matinada, abans de pujar a l'avió per marxar de cap de setmana, com tots els caps de setmana, Donald Trump deia que estava esperant notícies.
29: Rebré una carta, se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
2: Mentrestant, al Golf Pèrsic, imatges per satèl·lit mostren una gran taca de petroli que s'estén pel golf davant de l'estratègica illa iraniana de Kharg. Segons una ONG britànica especialitzada en l'impacte ambiental dels conflictes, es tracta d'una de les marees negres més importants registrades a la zona des de l'inici del conflicte.
10: 3CAT Info.
2: El correllengua germanat porta la flama al cor de les institucions europees, avui que precisament es commemora el Dia d'Europa, després de recórrer els països catalans. Crònica del corresponsal a Brussel·les, Bruno Forté Amires.
30: L'acte ha reivindicat l'oficialitat del català a la Unió Europea, una carpeta encallada pels dubtes que tenen alguns estats. Els organitzadors del correllengua, Blanca García Oliver i Pau Emili Muñoz, han reclamat que s'aprovi definitivament.
31: Hauria de ser el més normal del món, és una llengua que se parla quatre estats europeus i, per tant, el més normal seria que fos oficial a Europa.
0: I sí, encara que les enquestes d'ús són molt baixes i els atacs encara són més persistents en els últims temps, jo crec que el Correllengua ha demostrat que la societat civil hi és.
30: Satisfacció, doncs, entre els organitzadors pels milers de persones que han participat al Correllengua arreu dels països catalans. Aquí a Brussel·les, gent arribada de tota Europa, com la Francesca, que ha vingut de Frankfurt amb la família.
1: El nostre avi ens va enviar això, que ho feien aquí a Brussel·les, i vam pensar, només està 4 hores, o sigui que podem anar.
30: El Robert, en canvi, viu des de fa anys a Brussel·les i no ha volgut perdre-s'ho.
3: I havia estat seguint el Correllengua per les notícies i és un esdeveniment que m'ha emocionat molt veure tan jovent.
30: L'acte ha comptat amb l'actuació de la colla castellera local, els Mànequers de Brussel·les.
2: A Girona avui ha començat el temps de flors, 141 muntatges repartits per la ciutat, amb l'espai més emblemàtic, les escales de la catedral, dedicat a l'any Gaudí. Crònica des de Girona, d'en Fèlix Martín.
4: Al mig de les escales hi trobareu una figura que recorda molt el drac del Parc Güell de Barcelona, però amb el cos d'un altre animal simbòlic, la cucullona, molt coneguda també en les llegendes gironines. Està envoltada de flors i jardineres pintades com el típic trencadís. Al darrere d'aquest projecte hi ha la doctora en arquitectura especialitzada en modernisme, Teresa Vidal.
5: Primer de tot, una gran escala que no s'acaba mai, que ets, dic jo, però a més portem temps pintant aquests blocs. Ens recorda molt el trencadís, que és la tècnica més destacada d'Antoni Gaudí. I una mica amb les plantes escollides doncs, volen reforçar aquests colors del trencadís.
4: Els ponts del centre, que creuen el riu Unyà, estan guarnits tots quatre per primera vegada. També destaquen els banys àrabs o Sant Fèlix. I també, com a novetat, han dedicat dos espais a recordar els 150 anys del naixement de Pau Casals.
2: 6 minuts i la una.
6: Esports.
2: Biel Cadiña, bon dia.
29: Bon dia, David. Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid assegura que al vestidor de l'equip blanc hi ha un ambient sa i que se sent orgullós de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de 500.000 euros per cadascun.
7: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
29: Arbeloa també ha confirmat que Tchouaméni entrarà en la convocatòria pel clàssic de demà. Valverde, en canvi, és baixa. El tècnic de Madrid ha dit que s'estan dient moltes mentides, ha qualificat de traïció les filtracions del que passa al vestidor i s'ha posat com a responsable de tot el que està succeint. Ha demanat també als jugadors que transformin la ràbia i la frustració de dues temporades en blanc per guanyar el partit de demà. Recordem, un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions davant de l'etern rival, cosa que no ha passat mai encara. Per això, el davanter Ferran Torres parla d'una ocasió especial.
8: Jo crec que és lo màxim. Al final, jo crec que tots els jugadors de primera divisió soñem en jugar un clàssic i tinc la sort d'haver jugat ja prou clàssics, però ningú no tan especial com el del diumenge.
29: El Barça ha fet ara la sessió d'entrenament prèvia a aquest clàssic de demà, amb el dubte de si Christensen acaba rebent l'alta. Tornarà a la convocatòria Jules Koundé, que estava sancionat l'última jornada. Ara a la una parlarà Hansi Flick en una roda de premsa que també podrem escoltar aquí en directe a 3CAT Info.
6: 3CAT Info.
29: Això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental al camp del Sevilla. L'andalús és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic blanquiblau Manolo González està convençut que es salvaran.
9: Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla i arribem força. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla. A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
29: Aquest Sevilla Espanyol a un quart de cinc el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també es disputaran a les dues l'Elx Alavés, clau també pel descens, l'Atlètic de Madrid Celta a dos quarts de set i a les 9 del vespre el Reial Societat Betis. El Girona tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo, partit vital per la salvació dels gironins, principal objectiu del club, tal com ha reconegut avui el jugador Arnau Martínez.
12: Que aquest escut, aquesta ciutat, la nostra afició, tota la gent de Girona, pues, es mereix estar a primera divisió. Crec que que és una ciutat de primera, un club de primera, una afició de primera. Llavors, pues, crec que hem de remar tots junts per aconseguir aquesta permanència.
6: I encara en futbol, a la Lliga Femenina tenim en joc el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada, amb tots dos equips ja salvats, partit que es pot veure per TV3 i que està seguint a la Ciutat Esportiva Dani Harkel. Pau Mas Martí, Pau, bon dia.
11: Bon dia, mitja part a la Dani Harke. De moment, empat a un entre Espanyol i Badalona Women. Els dos gols han arribat de penal. S'ha avançat el Badalona al minut 22. L'ha transformat Ana González, la mateixa jugadora que l'ha provocat. I també de penal, com dèiem, ha empatat 10 minuts més tard l'Espanyol. L'ha convertit la capitana Ainhoa Campo, qui ha dedicat el gol a la seva companya d'equip, Anna Torrodà, que es va lesionar greument fa uns dies, una lesió als creuats. Per tant, dedicatòria a la seva companya. Partit intranscendent a nivell classificatori, però sempre amb aquest al·licient de derbi.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: El Barça juga avui la segona semifinal de la Champions masculina d'hoquei patins. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica, entrenat per Edu Castro i Jordi Roca, i farcit de jugadors catalans com Pau Bargalló o Nil Roca, i d'ex-blaugranes com Joao Rodríguez i Lucas Ordóñez. Així s'hi ha referit el jugador del Barça, Pablo Álvarez. Bé, doncs no l'escoltem perquè ara mateix veiem com apareix ja a la sala de premsa del Barça Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, que és a punt de comparèixer en aquesta roda de premsa prèvia al clàssic, i volem escoltar què és el que li pregunten al tècnic blaugrana Hansi Flick de cara a aquest clàssic de demà, molt calent, com sabeu, per la situació també al vestidor del Real Madrid.
14: Què tal, Hansi? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio, en directe també a 3CAT Info. Som a les portes d'un partit i un clàssic. D'un partit i un clàssic per la història, però que a més també ve condicionat pel que s'està vivint el vestidor del rival. No sé fins a quin punt això t'està condicionant i si t'està costant portar el focus del teu equip al que sigui el futbol i els 90 minuts i com ho esteu vivint des de dins del vestidor del Barça. Moltes gràcies.
15: You know, for me it's the thing what we have to do is to play like the same. It's about our performance. This is what I want to see from the team. So we are here, we are in this situation because we played a fantastic season.
16: Situació perquè hem tingut, hem jugat una temporada fantàstica com a equip, i això és el que vull seguir veient demà al clàssic. Sé que la intensitat és molt alta.
15: Everyone wants to see it. I think it's the best.
16: I what the Spanish league can offer. És el millor que pot oferir la Lliga espanyola. Demà és un partit fantàstic. Doncs que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil, com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
17: Hola, Hansi, Marta Ramon de RAC1. Veure un Madrid en crisi, amb aquest incendi intern al vestidor, un Madrid que a més doncs no guanyarà res aquesta temporada. Tenint en compte com arribeu vosaltres a la cita, creus que un Madrid així el fa més feble de cara a demà i que això us fa favorits a guanyar amb molta diferència, tenint en compte com està el Real Madrid?
15: It's for me our goal is clear, we want to win this.
16: Per mi el nostre objectiu és estar clar que juguem a casa i volem guanyar a casa. Tenim un equip fantàstic, molta qualitat, també amb l'afició donant-nos suport, que és genial. Però si ho mires des del rival, des del seu punt de vista, per ells també és un clàssic i també es voldran centrar al 100%, voldran demostrar la seva vàlua i també voldran guanyar, és normal. I per això el clàssic és tan important per tothom, per al Real Madrid i per al Barça. I nosaltres juguem a casa i per això volem guanyar.
18: Hola, Hansi, Santi Valle para la cadena SER. Más allá de todo lo extrafutbolístico que está pasando en Madrid, hay un debate ahí instaurado, que es que hay quien defiende que el Madrid juega mejor sin Mbappé que con Mbappé. ¿Para usted el Madrid es más peligroso con Mbappé o sin Mbappé?
15: Mbappé is one of the best players in the world. Come on.
16: Mbappé és un dels millors jugadors del món.
15: On the pitch, it's
16: amb ell al camp, realment augmenta la qualitat. En qualsevol situació és molt perillós.
15: In front of the box, in the box, he's
16: fora de l'àrea, dins de l'àrea, davant de porteria, per mi, crec que amb la seva qualitat és el millor.
10: ¿Qué tal, míster? Buenas tardes, Germán García, Radio Nacional. Con todo lo que usted ha vivido como jugador, como técnico, como seleccionador y ante este clásico que se avecina, dándose la opción de que sea por primera vez en la historia que se gane en un clásico español y por todo lo que rodea estas circunstancias, ¿para usted este partido es el más especial que pueda haber vivido, sobre todo como técnico?
15: Guay. No, I'm only focused on this game and,
16: no, jo em centro només en aquest partit i sé que no és un partit normal, ho sé, que és un partit especial per tothom, també ho és per mi, però tampoc diria que és el partit més important. És important per a l'afició, és important per al club, important per als jugadors, també per nosaltres, per al personal tècnic també, perquè volem guanyar el títol, el segon seguit. Em sembla que és increïble, no és habitual aquí a Espanya i ho volem aconseguir, res més que això. Per això ens volem centrar en el nostre rendiment, tenim molt clar com volem jugar i això és el que vull veure demà.
17: Hola, Hansi, Elena Condis de la cadena COPE. A ti como entrenador me gustaría saber si te ha tocado gestionar conflictos entre jugadores. ¿Qué responsabilidad tiene un entrenador en estas circunstancias y cómo se gestiona eso?
16: Yo creo que el más importante, y eso es el que valoro de este club, és que tots anem en la mateixa direcció. Quan passa qualsevol cosa, sempre parlem i anem en la mateixa direcció. I tothom va una. Perquè aquestes coses passen al futbol, a la vida. No diré que és normal, però són coses que poden passar. Però s'han de gestionar. I després s'ha de parlar. I al cap i a la fi, és millor sempre comunicar-se.
15: Number one. So first,
16: això, la comunicació és el principal.
15: This is normally also how we manage it here.
16: I és normalment com ho gestionem aquí. És així. Quan passa alguna cosa d'aquest estil, doncs, si ens passa aquí alguna cosa, ho pensaré llavors.
14: Un poco al hilo de lo que está comentando, quizás también un problema para el Real Madrid es un Barcelona sólido, un Barcelona que está haciendo bien las cosas enfrente de él. Y si cuando recibió la información de lo que estaba pasando en el vestuario del Real Madrid, de esa serie de peleas de jugadores, su primera reacción fue de sorpresa que en un equipo tan grande ocurran estas cosas a estas alturas de la temporada. Gracias.
15: I think it happens around the world, so it's not only a thing in
16: Real, it's del món, no és una cosa només del Real Madrid. Sí, m'ha sorprès, bé, potser una mica, però al final tant me fa, la veritat, perquè no és el meu club, no és el meu equip, i no és una cosa que m'hagi de preocupar.
19: Sí, hola, Hansi, Xavi Limús, de TV3. Tenint en compte les circumstàncies, com s'arriba a aquest partit, el fet de tot el que ha passat a Madrid i la situació actual del Barcelona, com a entrenador, com es gestiona a nivell intern de cara als jugadors que no hi hagi un excés d'eufòria? És a dir, que aquesta sensació que hi ha fora al carrer de que la gent, tothom espera que l'equip sigui campió demà, com es gestiona a nivell de vestidor que aquesta eufòria no acabi afectant a l'equip? Gràcies.
15: No, how I said before, so we don't have to change a lot of things.
16: No, com deia abans, bàsicament no hem de canviar gaire coses ni fer coses diferents, perquè ja hem fet una temporada fantàstica, sobretot les 2, 3, 4 setmanes passades hem tingut molt clar com jugar, hem jugat amb molta confiança, convençuts del que estàvem fent, i això és el que vull seguir veient amb l'equip, donar sempre el màxim per aquest club, per aquest club increïble i per l'afició. Quan veus els partits a casa, veus la connexió que té l'equip amb l'afició, i això ens ajuda molt i ens ajudarà demà. És molt important que tothom, no només sobre la gespa, sinó que les graderies estiguin llestos per aquest partit.
0: Bon dia, míster. Anaïs Martí, de La Vanguardia. Acaba de dir que Kylian Mbappé és un dels millors jugadors en la seva posició. Té més mèrit encara guanyar dues lligues consecutives en el cas que demà doncs, guanyin o empatin contra el Madrid de Kylian Mbappé? Això reforça més aquest Barça? Gràcies.
1: I think it's a big thing for us to
16: bé, jo crec que és una cosa molt grossa per nosaltres guanyar dos cops seguits la Lliga. Però encara no hem arribat a aquest objectiu, tot i que estem a prop, i és el que volem fer, donar a fer aquesta última passa demà, i per això estem jugant.
20: Hola, Hansi. Ángel Pérez, de Mundo Deportivo. Un poco al hilo de lo que le preguntaba Anaís, decía Fermín en una entrevista para Mundo Deportivo que ganar dos ligas seguidas con tanta gente de la Masía tendría más mérito todavía. Quería preguntarle, una vez ganen la Liga, si para usted, ¿cómo valora el hecho de hacerlo, sobre todo con tantos jugadores de la casa que tienen un papel tan importante? Gracias.
1: Yeah, this is the one thing, but also we have
16: aquesta és una cosa, però també tenim jugadors de primera classe mundial amb molta qualitat, que són de la Masia, i jo crec que la connexió entre uns i altres és increïble. Els jugadors de la Masia són especials perquè es coneixen de fa molts anys, i això és genial, però l'ambient també, que es crea la connexió entre ells, entre els jugadors,
1: this is something really special
16: és realment singular. I
1: is right, and when he said okay the second,
16: sí, òbviament,
1: win the second title, it's unbelievable with this.
16: Teniu raó quan dieu que guanyar un segon títol amb aquest equip jove és increïble. I és que jo crec que han fet una feina increïble. Sempre s'esmercen a ser millors i millors cada dia, seguint la nostra filosofia, la nostra mentalitat, aquesta actitud que demostren dia rere dia.
1: I said today this to the team because
16: I això els ho deia avui a l'equip, perquè crec que demà no serà fàcil escollir 11 jugadors, perquè ara mateix tenim tothom o gairebé tothom està de tornada, disponible, i tothom està arribant, està assolint un nivell increïble. Però això és el que veig cada dia, perquè hi ha jugadors que estan...
29: Les paraules del tècnic del Barça, Hansi Flick, de cara a aquest clàssic de demà, que pot donar la Lliga al Barça, que s'ha pronunciat també sobre la crisi al Madrid, ha dit que el Barça s'ha de centrar en ell mateix, s'ha de fer valdre en aquest partit de demà, un partit que ja ha anticipat que no serà fàcil, que serà difícil, i que és important per l'afició, perquè seria històric guanyar aquest títol davant de l'afició blaugrana al Camp Nou, i fer-ho en un clàssic, cosa que no s'ha fet mai fins ara a la història.
21: Vial Cadilla, gràcies pel seguiment. Ramon Salvador també, bon dia.
29: Bon dia, Jaume.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
21: Poc més de 4 minuts i serà un quart de dues. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat ara fa uns minuts que les autoritats israelianes alliberaran l'activista català d'origen palestí de la flotilla Global Sumut, Saïd Abu Keshek, retingut a Israel des del dia 30 d'abril.
22: Les autoritats israelíes nos acaben d'informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïd Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
21: Dijous, Álvarez ja va convocar el representant d'Israel a Madrid per protestar per la prolongació que està havent-hi d'aquesta detenció d'aquest activista i també de Tiago Ávila. De fet, podem saber les primeres reaccions que hauria hagut aquest anunci anant cap a la concentració que es fa en aquests moments davant mateix la seu de la Comissió Europea a Barcelona per demanar l'alliberament d'aquests dos activistes de la flotilla. Una concentració amb mobilització que seguim amb una de les periodistes de 3Cat Info, Laia Framis, bon dia.
23: Hola, Jaume, bon dia. Doncs la notícia s'ha anunciat aquí des d'un megàfon i s'ha celebrat efusivament amb crits d'alegria, amb abraçades, també algunes llàgrimes entre els manifestants que hi ha en aquesta mobilització, que, com deies, ha començat a les 12 davant la seu del Parlament Europeu, que hi ha davant de la Pedrera. Ha agafat el micròfon uns moments la dona de Saïd Abu Keshek, s'ha dirigit breument als assistents per celebrar aquest alliberament. Ara bé, diu que no saben res més del que ha dit el ministre Álvarez, que cal veure quan arribarà arribarà al Saif i en quines condicions, després d'una setmana empresonat en condicions duríssimes, ha dit, en una presó israeliana, i també de 6 dies de vaga de fam. A més, ha fet una crida a seguir amb les mobilitzacions fins que s'aconsegueixi trencar el bloqueig de Gaza per part de l'Estat d'Israel, també en suport a la flotilla. Recorda que encara hi ha milers de palestins empresonats a Israel i que, per tant, cal continuar aquestes mobilitzacions. A tot plegat, la manifestació continua. Ara hi ha més gent, s'hi ha aplegat més gent, podríem dir que potser hi ha 500.000 de persones. Estan tallant ara mateix al carrer València, han baixat pel Passeig de Gràcia i acaben de girar pel carrer València. Ens diuen que van direcció a la delegació del govern espanyol.
21: Doncs és el que passa a aquesta hora, ho estem seguint i explicant a 3CAT Info, gràcies a Laia Framis, també a la coordinació tècnica d'aquesta connexió en directe aquí als estudis de la Diagonal, amb en Xavi Vall i el Manel Gil. Bon dia.
23: Fins ara, gràcies, bon dia.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
21: I més actualitat de fa només uns minuts. La ministra de Sanitat, Mònica García, donava detalls de com es farà aquesta matinada el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus, dient que només baixaran els passatgers i una part de la tripulació.
3: Quiero aclarar que ni parte del equipaje ni el cuerpo de...

0: localizando, estamos actuando desde el primer momento ante cualquier posible situación de riesgo y ante cualquier posible contacto. Quiero insistir una vez más también que el riesgo para la población en general sigue siendo bajo.
1: Aquesta compareixença la ministra l'ha fet conjuntament al costat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que des del seu faristol ha assegurat que la població civil de les Canàries no tindrà cap contacte amb aquests passatgers.
2: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
1: Això al voltant d'aquestes persones. Pel que fa a la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta per antivirus, ingressarà les pròximes hores a l'Hospital Clínic per haver estat en contacte amb aquesta persona infectada. No té símptomes, es troba bé de salut, però haurà d'estar en observació confinada per tal de tenir la precaució en aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes, com anunciava avui al matí el doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic de Barcelona.
3: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. Per tant, és degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
1: L'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla, subratllava al suplement de Catalunya Ràdio.
4: És una persona sana. Aquesta persona, tècnicament, és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
1: I també el suplement, l'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i que no anirà més enllà.
5: Això és un cas molt diferent. L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i, per tant, es transmet malament, sol anar de la mà les dues coses, i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
1: Amb el cas d'aquesta dona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són el d'una dona de 32 anys, ingressada a Alacant perquè sí que té símptomes, i el d'una altra dona que va passar uns dies per Barcelona, però que ja en va marxar.
6: 3Cat Info.
1: Gairebé passen un parell de minuts d'un quart de dues. Fem també atenció al trànsit i al temps, no varia de servei. Primer connexió amb l'equip viari. Bon dia, Carmina Malagarriga.
7: Bon dia, Jaume. Ara mateix hi ha intensitat a la P7, a Barberà del Vallès, en sentit Tarragona. I retencions a la C60 Argentona, en sentit sud, per enllaçar amb la C32. També a la B10, a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat. Tant a la C58 com a la C33, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona. A Barcelona, a la Ronda de Dalt de Sarrià, al passeig de Valldaura, en sentit Besòs, i de la Trinitat al Verdum, en sentit Llobregat, mentre que a la Ronda Litoral hi ha retencions a Montjuïc, en sentit Besòs, i a la Barceloneta, en sentit Llobregat. De moment és tot. Més informació d'aquí a mitja hora.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
7: Bon dia.
6: El temps.
1: Enric Agut.
8: De moment hem tingut un matí que ha aguantat en general, tot i els núvols. Hem tingut pocs ruixats, alguns a les Terres de l'Ebre o també a la costa de Barcelona. Barcelona ha plogut aquesta nit, també primera del dia han caigut 3 litres a la zona universitària, 2 litres gairebé al Parc Natural dels Ports o també gairebé 1 litre al Mas de Barberans, 6 dècimes al Perelló o l'Aldea. Pluges molt locals i minces. Aquesta tarda el panorama canvia. A primers ruixats a comarques de Tarragona, que arriben als vols del migdia, primera hora de la tarda, amb alguna tempesta, i han vist fins a les 8 del vespre a la demarcació de Tarragona, on a mitja hora pot caure localment més de 20 litres i amb tempesta. També arribaran ruixats a les comarques de Barcelona, al Prepirineu, Catalunya Central, comarques de Girona, i seran més locals a la resta. Possiblement a l'àrea de la Vall d'Aran no n'arribaran. I la temperatura situada avui entre els 18-21 graus, moltes d'elles. El mar remogut, maró, amb alguna àrea de forta maró. Demà diumenge el dia arrencarà amb sol, però després de la tarda vespre arribarà una línia de ruixats i alguna tempesta per les comarques de Lleida i les de Tarragona. I la temperatura serà més alta.
6: 3Cat Info.
9: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
10: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
11: Bona nit, sóc el Luis Tosà.
12: Sóc el Risto Mejide.
13: Sóc Álvaro Morte.
9: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que setmana a setmana està totalment entregat.
10: però encara ens queda

0: Molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
1: Amb tots vosaltres, Jordi González.
0: Col·lapsa amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
2: 3CAT Info.
3: Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió al govern de Salvador Illa per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. El secretari general de la formació, Jordi Turull, ha afirmat que es tracta d'una vulneració molt greu dels drets i de les llibertats fonamentals i per això allarga la llista de dimissions a les conselleres Núria Parlon, d'Interior, i Esther Niubó, d'Educació.
4: Nosaltres apel·lem a que faci una rectificació, que faci un canvi de govern en profunditat perquè la incompetència és transversal i que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
3: Des dels comuns, la presidenta de la formació al Parlament, Jessica Albià, creu que el govern de la Generalitat està sobrepassat i que no sap tancar conflictes, afirma.
5: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
3: Davant el Consell Nacional de la Formació ha afirmat que la infiltració d'aquestes dues Mossos d'Esquadra en aquesta assemblea de mestres traspassa totes les línies vermelles i ha tornat a demanar la compareixença de les conselleres d'Interior i Educació i també el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
3: La hipotètica resolució a la guerra de l'Orient Mitjà continua a l'aire a l'espera que l'Iran respongui l'última proposta que feien als Estats Units. Teheran acusa Washington, però, de trencar el fràgil alto el foc amb atacs per segon dia consecutiu contra vaixells iranians a prop de l'estret d'Hormuz. Avui de matinada i abans de pujar a un avió per marxar de cap de setmana, Donald Trump.
6: Rebré una carta. Se suposa que aquesta nit, així que veurem com va. No ho sé, ho sabrem aquesta nit. Mireu, no tenen exèrcit, no els queda gaire. Veurem què passa.
3: D'altra banda, la relatora de les Nacions Unides per a Palestina, Francesca Albanese, ha denunciat la inacció de la Unió Europea davant de l'actuació d'Israel a Gaza i la recent captura de la flotilla Global Summit. Albanese, que ha presentat a Barcelona el seu llibre Quan el món dorm, reclama més pressió ciutadana i un boicot comercial per frenar la impunitat de Tel Aviv. Informació de Vicent Mifsud.
7: Francesc Albanese diu que més impunitat Israel vulnera més la legalitat internacional i denuncia la col·laboració de les autoritats gregues en la captura de la flotilla.
8: This is just kidnapping. Això no és res més que segrestar, confiscar vaixells. És extremadament problemàtic i hauria d'haver provocat una gran reacció dels estats membres. No és la primera vegada, no és una sorpresa, és una escalada.
7: A falta de sancions, Albanese crida al boicot dels productes israelians i a fer més pressió legal i ciutadana contra el comerç amb Israel.
8: És absolutament necessari augmentar la pressió, fer sentir la nostra veu i també anar on calgui. El comerç amb Israel s'ha de tallar. Si no ho fan els governs, s'ha de fer als ports.
7: La relatora de l'ONU critica que els estats occidentals hagin criminalitzat el suport a Palestina i la denúncia dels crims d'Israel.
8: El fet que aquells que s'oposen al genocidi, joves i menys joves, siguin tractats com a terroristes, com a antisemites, que vagin a la presó, és la mesura de les llibertats a les nostres anomenades democràcies.
7: I denuncia que amb el suport dels Estats Units hi ha una operació per expandir Israel amb objectius econòmics i que l'ONU no és capaç de donar-hi una resposta.
8: Les Nacions Unides ja són part del problema, no només de la solució, perquè han convertit la qüestió de Palestina en quelcom que cal gestionar com una crisi humanitària a perpetuïtat, en lloc de resoldre la qüestió política, creant una plataforma per solucionar un embolic polític d'acord amb el dret internacional.
7: Albanese ha apel·lat també a la responsabilitat dels mitjans per no tancar els ulls davant del que continua passant a Gaza i Cisjordània.
2: 3CAT Info.
3: 6 minuts i seran 2:15.
2: Esports.
3: Vial Cadilla, bon dia.
9: Bon dia, Jaume. Hem sentit en directe fa poca estona la roda de premsa de Hansi Flick, l'entrenador del Barça, previ a aquest clàssic de demà al Camp Nou, i reaccionant també a les paraules d'aquest matí d'Álvaro Arbeloa, que ha sortit en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid ha assegurat que al vestidor de l'equip blanc hi ha un ambient sa i diu que se sent orgullós de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de 500.000 euros per cadascun.
10: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario. Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
9: Arbeloa ha assegurat que s'estan dient moltes mentides i ha qualificat de traïció les filtracions del que passa al vestidor. També ha confirmat que Tchouaméni entrarà a la convocatòria pel clàssic de demà, mentre que Valverde, en canvi, és baixa. Tot plegat a les portes d'aquest clàssic que pot donar la Lliga al Barça, els blaugranes en tindrien prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu rival, cosa que no ha passat mai encara. El tècnic del Barça, Hansi Flick, creu que s'han de centrar en el seu joc i oblidar-se de tot el que està passant al club blanc.
11: És el millor que pot oferir la Lliga Espanyola demà, i és un partit fantàstic, doncs, que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil, com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
9: Per cert, que l'àrbitre d'aquest Barça-Madrid s'acaba d'anunciar, serà Alejandro Hernández Hernández.
2: 3CAT Info.
9: Tot plegat el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental, gairebé una final, al camp del Sevilla. L'andalús ara mateix és el primer equip fora de la zona de descens. Té 37 punts, dos menys que els pericos. El tècnic blanquiblau Manolo González està, però, convençut que se salvaran.
12: Anem molt confiats de fer un bon partit i de guanyar demà a Sevilla, i arribem forts, arribem forts. Arribem, encara que la situació ha empitjorat respecte a la primera volta, l'equip arriba convençut que demà farà un bon partit i que sortirà a competir amb tota Sevilla. A dins estem tots convençuts que l'equip es salvarà. Estem convençuts que fem moltes coses bé, hi ha coses que ens penalitzen, està clar, però estem convençuts també que fem moltes coses bé als partits per mereixer més del que tenim.
9: Aquest Sevilla Espanyol a 16:45 el podreu seguir amb el Tot Girat de Catalunya a ràdio. El Girona tancarà la jornada dilluns al camp del Rayo, un partit que també serà clau per la salvació dels gironins. I a la Lliga Femenina, en joc el duel català entre l'Espanyol i el Badalona, corresponent a la 28a jornada. Tots dos equips ja estan salvats. Un partit que es pot veure per TV3 i que està seguint a la Ciutat Esportiva Dani Jarque, el Pau Masmartí. Pau, bon dia.
13: Bon dia. Minut 64, anant cap al 65 de partit. Continua l'empat a un entre Espanyol i Badalona Women, amb el que hem tancat la primera part. Partit molt obert, amb arribades dels dos equips, encara però sense ocasions gaire clares en aquesta segona part. Un derbi una mica descafeinat pel que fa a la classificació, perquè si ens fixem en aquesta, els dos equips no s'hi juguen res, però sí que tenen ganes de guanyar per trencar amb aquesta mala dinàmica de resultats. Els dos equips porten tres derrotes consecutives en Lliga i, per tant, volen tancar la temporada amb bones sensacions. Per tant, minut ara sí, 65 de partit, Espanyol 1, Badalona Women 1.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
9: En ciclisme tenim en marxa l'última etapa de la Vuelta, amb Paula Blasi com a segona de la General. Anem cap a Astúries, on tenim l'enviat especial seguint aquesta Vuelta, Isaac Vilalta, bon dia.
14: Què tal, bon dia? Per sobre de 21 quilòmetres perquè s'acabi aquesta etapa, és a dir, el tram final, ja tram decisiu d'aquesta etapa que decidirà la Vuelta, i com deies, totes les mirades posades a la classificació general. És cert que ara mateix encara es mantenen unes corredores en fuga amb 2 minuts d'avantatge respecte del gran grup, però el que és cert és que la lluita està al darrere, al gran grup, on hi ha totes les ciclistes importants de la general. Repassem: Anna van der Breggen, 36 anys, neerlandesa, història viva del ciclisme, ara mateix és líder de la general, a 18 segons Paula Blasi, 23 anys, d'Esplugues de Llobregat. Paula Blasi, que vol guanyar aquesta Vuelta, vol aconseguir la seva primera Vuelta, i ho podria fer aquí la rampes de l'Angliru. De moment, al cim no plou, però fa fred i ha plogut durant bona part del matí. Poc més de 20 quilòmetres, però al final n'hi ha 14 d'ascensió aquí a l'Angliru. Paula Blasi, que busca la Vuelta a Espanya.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: El Barça juga avui la segona semifinal de la Champions masculina d'hoquei patins. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica, entrenat per Edu Castro i Jordi Roca, i amb els catalans Pau Bargalló o Nil Roca, entre d'altres. Així s'ha referit el jugador del Barça, Pablo Álvarez.
15: Si bien vamos a enfrentar a uno de los equipos más grandes, ¿no?, que podemos enfrentarnos, que es el Benfica, es un grandísimo equipo, con, ya sabemos la calidad de jugadores que tiene. Nosotros tenemos que seguir siendo nosotros, lo que nos ha traído hasta acá, seguir jugando de la misma manera, seguir confiando en nuestro juego, en nuestro equipo.
9: Aquest Barça-Benfica es disputarà a les 5 de la tarda a Coimbra, a Portugal. L'altre finalista d'aquesta Champions sortirà de l'altra semifinal que s'està disputant ara mateix entre el vigent campió, el Barcelos, i el Porto. Està guanyant el Barcelos per 0-1.

0: 3CAT Info.
1: Molt bon dia, són 2:45. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat ara fa una estona que Israel alliberarà les pròximes hores l'activista català d'origen palestí, retingut a la flotilla en direcció a Gaza, Saïd Abu Keshek. Demà s'acabava la pròrroga que la justícia israeliana havia demanat per continuar amb els interrogatoris, tant per ell com per l'altre líder de la flotilla, també capturat en aigües internacionals, el brasiler Thiago Ávila. D'avui al migdia, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que només baixaran els passatgers i una part de la tripulació del vaixell afectat pel brot d'antivirus. Al costat de la ministra, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha assegurat que la població civil de les Canàries no tindrà cap contacte amb aquests passatgers. La dona de Barcelona que va tenir contacte amb la passatgera neerlandesa que va morir per culpa del virus estarà aïllada a l'Hospital Clínic durant diverses setmanes per precaució perquè no té símptomes i es troba bé. D'altres qüestions que també us volem explicar des d'ara fins a arribar a les dues, els independentistes galesos guanyen per primera vegada unes eleccions i derroten els laboristes, que sumen aquesta desfeta a la patacada que van tenir als comicis locals a Anglaterra, on avança l'extrema dreta. A Escòcia, els nacionalistes de l'SNP repeteixen victòria. I a casa nostra, la xarxa nacional d'albergs socials de Catalunya, la XANASCAT, culmina un projecte de més de 6 milions d'euros per eliminar el gasoil i per millorar l'eficiència energètica dels seus equipaments. L'alberg de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, ha sigut l'últim que s'ha sotmès a aquest procés de renovació. Biel Cadilla, bon dia.
2: Bon dia, Jaume.
1: Quin esport és aquesta hora, Biel?
2: Doncs mira, hem sentit aquest matí, aquí en directe, a 3CAT Info, Hansi Flick, fa poca estona, i també Álvaro Arbeloa, a primera hora del matí. Arbeloa ha defensat els seus jugadors després d'aquesta baralla entre Tchouaméni i Valverde. Ha dit que, vaja, ja s'ha quedat tot resolt, almenys per ell. Hansi Flick ha dit que el Barça s'ha de centrar en el clàssic de demà, no pensar en aquestes coses i assegurar guanyar el títol demà davant la seva afició.
1: Combinació de notícies en aquest migdia, també de combinació de temps, que de moment aguanten alguns indrets, en d'altres ha plogut i plou i plourà. Són precipitacions que aniran arribant per les comarques de Tarragona, s'aniran estenent cap a les de Barcelona, pujant cap a les de Girona i cap al Prepirineu. La temperatura màxima ronda els 19-20 graus en molts indrets. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha anunciat ara fa uns minuts que les autoritats israelianes alliberaran l'activista català d'origen palestí de la flotilla Global Sumut, Saïd Abu Keshek, retingut per Israel des del dia 30 d'abril.
3: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïd Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
1: Dijous, el ministre Álvarez va convocar el representant d'Israel a Madrid per protestar per la prolongació de la detenció d'aquest activista i també del brasiler Thiago Ávila, que continuaria retingut per Israel. Però l'anunci de l'alliberament de Saïd Abu Keshek s'ha sabut en el moment en què s'estava fent una concentració o mobilització davant de la seu de la Comissió Europea a Barcelona per demanar l'alliberament d'aquests dos activistes. I l'anunci, quan s'ha explicat a la gent, s'ha rebut així.
4: Anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
1: I això ho anunciava, com de fet ha fet durant tots aquests dies, com a portaveu la dona de Saïd Abu Keshek, anunciant aquesta multitud que es concentrava i que rebia amb aquesta alegria aquest anunci d'alliberament. Recordem que s'havien anat allargant les detencions, primer va ser dimarts passat, després s'havien anat allargant fins ara, sense la presentació de càrrecs formals, i que Thiago Ávila continuaria retingut.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Això d'aquest matí migdia d'una densa actualitat informativa, perquè també hem sabut, la ministra de Sanitat, Mònica García, ho ha explicat, com es farà el desembarcament dels ciutadans, dels passatgers, que el creuer ha afectat pel brot d'antivirus i també la tripulació. Afirma, només en baixaran els passatgers y una part d'aquesta tripulació.
5: Quiero aclarar que ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales. Las personas que desembarquen únicamente podrán llevar consigo un pequeño equipaje de mano cerrado en bolsa con lo imprescindible.
1: Mònica García ha comparegut juntament amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que en aquest cas ha assegurat que la població civil de Canàries no tindrà cap contacte amb tota aquesta gent.
6: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
1: Tot això s'ha explicat des de Madrid, però clar, el focus està girat sobretot cap a Tenerife, on avui de matinada hi arriba el creuer on dius que no tocaria port, com hem pogut explicar també a 3CAT Info. Els passatgers i la tripulació anirien desembarcant només en el moment en què estiguessin preparats els avions a les pistes d'enlairament per portar-los als seus països d'origen. L'Organització Mundial de la Salut supervisarà tot aquest efectiu i operatiu de trasllat d'aquestes persones, juntament amb el govern espanyol, i es faria, com també ha explicat el ministre Grande Marlaska en aquesta compareixença, a través d'efectius de membres de l'exèrcit espanyol. Som a les Canàries i tenim un equip d'enviats especials, la Mònica Mas i en David Mendoza, per fer el seguiment de l'evolució de tota aquesta qüestió.
7: Sí, estem just al moll del port de la Granadina. Des d'aquí s'ha habilitat una zona coordinada per tota la premsa, som uns 60 mitjans de comunicació, i des d'on podrem veure l'arribada i el desembarcament del passatge de l'Òndius. S'espera que arribi entre les 3 i les 5 d'aquesta matinada pròxima, però segons ens acaben d'explicar, el vaixell de luxe no entrarà a fondejar dins del recinte portuari, és a dir, dins del dic de protecció, fins que es faci de dia, i això serà sobre les 7 del matí. Després, fins a les 12 no començarà seria tot el procés de desembarcament dels passatgers amb llanxes, després amb autobusos que els portaran fins a peu d'avió, de cada avió corresponent per nacionalitats. Realment, aquest port on estem ara, de Granadilla, és l'escenari perfecte per fer tota aquesta operació. És una zona, perquè us imagineu, totalment industrial, enorme, pràcticament deserta, diríem, sense moviment, i a la vista només veiem com tres grans bucs atracats aquí al port que es dediquen bàsicament a transportar ferralla. També fan servir tot el recinte portuari per, com a magatzem, diríem, de les aspes dels molins de vent del parc eòlic dins el qual està situat aquest port de Granadina, que és una zona, recordem-ho, molt ventosa del sud de Tenerife. Veurem, doncs, com es fa tot aquest procés i de veritat que tenim una vista privilegiada per descriure-ho.
1: Això ens permetrà, doncs, anar aportant tots els detalls que hi pugui haver de l'arribada del vaixell i de com es comenci a fer tot aquest operatiu de desembarcament de les persones i de la tripulació. Avui al matí s'ha confirmat que la dona de Barcelona que va coincidir l'avió amb la ciutadana neerlandesa que va morir per culpa de l'antivirus ingressarà les pròximes hores al Clínic de Barcelona per haver estat en contacte amb aquesta persona infectada. Ella no té símptomes i es troba bé, però haurà d'estar confinada en aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes per precaució, com explicava el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic a Barcelona.
8: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. Per tant, és degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
1: En aquest cas de Barcelona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a tot l'estat espanyol. Els altres 2 són el d'una dona de 32 anys, que sí que té símptomes, està ingressada des d'ahir a Alacant, i el d'una altra dona que va passar uns dies per Barcelona, però que ja n'hauria marxat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 5 minuts i mig seran 2:15. El Regne Unit, el recompte de les eleccions regionals i locals de dijous, ha confirmat la desfeta dels laboristes. El partit del primer ministre Keir Starmer ha perdut el seu feu a Gales, on per primera vegada s'han imposat els independentistes, i a Escòcia els nacionalistes de l'SNP han repetit victòria. Als comicis parcials a Anglaterra, l'extrema dreta de Nigel Farage ha guanyat terreny. Londres, corresponsal, Quim Olivares.
9: La formació independentista galesa Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar el Parlament de Cardiff al 1999. No ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per a tothom.
10: Today it has become clear that Wales...
11: Avui ha quedat clar que Gales exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gales.
9: Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i l'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gales. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. La derrota laborista a Gales s'afegeix a la patacada considerable, també laborista, en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on la formació del primer ministre hauria perdut molts representants en àrees on solia guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, que ha dit que no pensa plegar.
12: No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
9: El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK, de Nigel Farage, que assegura que el bipartidisme al Regne Unit s'ha acabat.
1: Peter Maguire es convertirà avui en el primer ministre d'Hongria. El Parlament del país el confirmarà com a nou líder després d'haver arrasat en les eleccions celebrades el mes passat, posant així fi a 16 anys de l'ultraconservador Viktor Orbán. Hongria acaba una etapa de proximitat amb Donald Trump i Vladimir Putin i en comença una de nova d'acostament cap a la Unió Europea. Maguire s'ha marcat com a prioritat desbloquejar milers de milions de fons europeus, lluitar contra la corrupció i reconstruir l'estat de dret. La seva postura sobre la guerra a Ucraïna amenaça de dificultar la nova relació amb Brussel·les. Informe de Jordi Baró.
13: Hongria enceta avui, coincidint amb el Dia d'Europa, un nou cicle amb el líder de centredreta, Peter Maguire, que té una agenda ambiciosa de reformes internes, mesures anticorrupció com unir-se a la Fiscalia Europea i restablir i reforçar la independència del poder judicial i les llibertats de mitjans i acadèmiques. Són iniciatives per capgirar la degradació de l'estat de dret de l'etapa d'Orban i també convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Maguire s'ha declarat optimista sobre l'arribada dels diners europeus i vol un acord ràpid amb Brussel·les abans de finals d'agost, data límit pel desbloqueig d'una part dels fons. A la mateixa línia s'expressen declaracions a Catalunya Ràdio Pavel Zerka, investigador al think tank paneuropeu Consell Europeu de Relacions Exteriors.
14: No crec que sigui imaginable que Peter Maguire no aconsegueixi retornar la major part d'aquests diners a Hongria. La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
13: Brussel·les respira alleujada amb la nova Hongria post-Orban, però la relació tindrà també previsiblement algunes zones d'ombra. Hi ha dues qüestions en les quals ni el nou líder ni l'opinió pública hongaresa estan alineats amb la postura oficial de la Unió Europea. Una és la fi de la dependència del subministrament energètic de Rússia, l'altra el suport financer a Ucraïna i el seu procés d'adhesió.
14: Ningú a Europa espera que el nou govern hongarès esdevingui membre del club de fans d'Ucraïna o un dels països que donen més suport a Kiev. Però hi ha una àmplia expectativa que Hongria, com a mínim, ja no haurà de ser un bloquejador.
13: El nou líder d'Hongria no dona, per exemple, suport a una entrada ràpida d'Ucraïna a la Unió Europea, que assegura que s'admetrà a referèndum i que en qualsevol cas no espera per la pròxima dècada.
1: Ahir va fer un any que el cardenal Robert Prevost va ser elegit com a nou papa. En els seus discursos, la paraula pau hi ha anat apareixent més de 400 vegades. La germana Gemma Morató, autora del llibre El papa frontissa i professora de la Universitat Ramon Llull, ha explicat en una entrevista a 3cat.info que les crides que fa a la pau al pontífex són el tema principal d'aquest primer any de pontificat.
15: Ell, des del primer dia, el tema ha sigut la pau. Aquest vocabulari tan propi de Lleó XIV, una pau desarmada i desarmant. El que no podem fer és seguir alimentant aquest món de divisions, de polarització, i el papa el que està dient és que ens hem de seure a taules de diàleg i hem de ser gent que busca la pau pensant de maneres molt diferents.
1: Morató també ha destacat la trajectòria de Prevost i ha subratllat com en les últimes setmanes s'ha erigit com un líder mundial en contra de la guerra.
15: I ha sigut com una pista d'enlairament que ha anat fent, ha anat dient, i ara l'avió ja s'ha enlairat i s'han convertit doncs, en una persona que posa en dubte algunes qüestions greus mundials. No? Em refereixo doncs, a la situació de guerra, a les declaracions de Trump...
1: En aquest mateix sentit s'ha pronunciat Manuel Manonelles, professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, en declaracions a 3CAT Info.
16: Ha esdevingut com una espècie de líder moral i ètic a nivell global per absència d'altres, no? Amb capacitat de confrontar les derivades més bogerrades de Trump, no? S'ha trobat amb aquest lideratge que segurament no és buscat, però que tampoc ha defugit, no?
1: Aquest analista també ha destacat que, tot i la seva personalitat introvertida, Lleó 14 està marcant un perfil propi sense por a fer-se sentir.
0: 3CAT Info.
1: 3:15. Àrea de servei a punt, trànsit i temps. Connexió primer amb l'equip viari. Carmina Van la Garriga, bon dia.
17: Bon dia, Jaume. Ara mateix trobem retencions a la C60, a Argentona, en sentit sud, cap a l'enllaç amb la C32, també a la C58, des de Montcada i Reixac cap a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs, cap al nus de la Trinitat, també a la B20 a Santa Coloma de Gramenet, cap al nus de la Trinitat, i finalment a les rondes barcelonines, a la ronda de dalt de la Trinitat al Verdum, en sentit Llobregat, i de Pedralbes a Sant Gervasi, en sentit Besòs, mentre que a la ronda litoral hi ha retencions del Fòrum a la Barceloneta, en sentit Llobregat, i de la Zona Franca al Poble Sec, en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
1: Gràcies, Carmina. Bon dia.
17: Bon dia.
0: El temps.
1: Previsió d'Enric Agut.
18: El matí ha estat en general tranquil, amb molts núvols, algunes clarianes, hem tingut algun ruixat a primera hora, per exemple, a la costa de Barcelona, el Barcelonès, a Barcelona ha caigut 3 litres a la zona universitària, també algun ruixat cap a Terres de l'Ebre, a 1,5 litres ha caigut, o gairebé 2 litres al Parc Natural dels Ports, al Perelló 0,6, com l'Aldea. Serà aquest migdia aquesta tarda quan les precipitacions s'animin i comencin a descarregar primer a comarques de Tarragona, on ja n'ha vist d'intensitat de precipitació fins a les 8 del vespre. A totes les comarques de Tarragona hi ha aquest avís, a mitja hora poden caure més de 20 litres, hi ha alguna tempesta, i també hi haurà ruixats a comarques de Barcelona i després avançaran per altres sectors. També n'arribaran al Prepirineu, al Pirineu Oriental, a comarques de Girona. La majoria de pluges seran modestes, entre 1 i 5 litres, però algunes poden arribar als 20, per exemple, a comarques de Tarragona, en algun sector de la costa o també cap al Prepirineu. La temperatura continguda, moltes xifres màximes avui al voltant dels 20 graus, amb el mar remogut amb maró aquest matí i també aquesta tarda amb alguna àrea de forta maró. Demà diumenge al matí sol, alguna boira, alguna boirina, i a la tarda novament arribaran alguns ruixats per comarques a Lleida i Tarragona amb alguna tempesta i amb una temperatura que demà pujarà. I es notarà la pujada arreu.
1: De seguida ens hi posem.
19: De seguida anirem a Washington per saber-ne l'última hora.
1: Catalunya migdia.
20: Quines són les xifres? Bon dia.
1: L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3CAT Info.
19: I en aquest informatiu també sentirem les famílies...
20: La burocràcia i les hores extres que compren.
1: Parem atenció a tots els fronts informatius.
21: Sí, tindrà l'encàrrec...
19: A 2:15 els esports...
1: D'aquí...
22: D'avui a Lleida i de dijous a Barcelona...
1: I de la resta del món.
20: Des de la cimera internacional que serà...
1: Faci el temps que faci.
23: Més aviat sol i una petita interrupció...
1: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana.
0: 3CAT Info.
1: La xarxa nacional d'albergs socials de Catalunya, Xanascat, culmina un projecte de més de 6 milions d'euros per eliminar el gasoil i per millorar l'eficiència energètica dels seus equipaments. L'alberg de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, ha sigut l'últim que s'ha sotmès a aquest procés de renovació. Tarragona, Ricard Buigues.
24: L'alberg Jaume I de l'Espluga de Francolí ha reobert després d'estar més d'un any tancat. Ubicat als peus de les muntanyes de Prades i a tocar del monestir de Poblet, té capacitat per a 200 persones. Ha destinat més d'1,5 milions d'euros procedents dels fons europeus per substituir el gasoil per plaques solars, energia geotèrmica i renovar portes i finestres. El seu director, Maurici Ribé, diu que han reobert amb unes previsions molt bones.
25: Tenim l'alberg des de que vam obrir molt ple. Ara tenim un alberg molt més ben equipat, que està molt més preparat per poder acollir la nostra activitat.
24: També s'ha millorat l'eficiència energètica dels albergs de Tremp, Cabrera de Mar, Lleida, Vic i l'Escala. Els albergs gestionats per l'Agència Catalana de Joventut registren anualment més de 350.000 pernoctacions. A més de promocionar el turisme juvenil i les vacances en família, la xarxa està implicada en programes socials per acollir col·lectius com les víctimes de la violència masclista, persones refugiades o menors no acompanyats.
1: Durant aquest cap de setmana, les astronautes d'Hipàtia fan 5 vols parabòlics per experimentar en la pròpia pell la gravetat zero, una experiència que forma part de dos estudis internacionals que analitzaran les conseqüències de la microgravetat en el cor i el cervell de les tripulants. Ho estem seguint a l'Aeroclub de Sabadell amb la Núria Har.
2: Cada astronauta d'Hipàtia fa unes 10 paràboles en un vol d'uns 30 minuts en una avioneta vermella que podria ser perfectament una peça de museu. Aquest divendres, la Laura González i la Carlota Keimer han sigut les primeres a volar.
3: Sí, increïble, ha sido impactante, muy guau. Estàs com flotant. És
4: realment increïble, les inversions i els loopings són increïbles. Com que estàs en pau.
2: A la paràbola, l'avioneta apunta cap al cel, 45 graus en línia vertical, i després es deixa caure amb la força de la gravetat. Ho explica el pilot Daniel Ventura González Alonso.
5: És com si, per dir-ho així, estiguessis en un ascensor, l'ascensor comencés a caure i tu et notaries ingràvit, no? Perquè estàs caient exactament a la mateixa acceleració que l'ascensor.
2: Dit així, sona malament, però el Daniel, que fa molts anys que fa aquests vols amb la Universitat Politècnica de Catalunya per estudiar els efectes de la microgravetat a la salut humana, diu que la sensació durant uns 9 segons que dura la paràbola és tota la contrària.
5: Aquesta sensació de caiguda que tens inicialment quan comença la microgravetat desapareix i llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
2: Aquest cop, científics d'aquí, de la UPC i de la Universitat de Londres estudiaran els efectes de la microgravetat sobre el cervell i el cor, dades que després poden ajudar, per exemple, a predir els efectes d'emissions reals a l'espai en el sistema cardiovascular dels astronautes. L'investigador de l'UPC que lidera aquesta campanya, Antoni Pérez Poc, explica que al llarg de tots aquests anys ha fet investigacions tan curioses com aquesta.
6: Com es comporten els espermatozous humans a microgravetat? Portàvem com un banc d'esperma congelat en vol. Amb només els 2 minuts, que són el temps d'unes 15 o 20 paràboles, ja es veia que la seva capacitat funcional de fertilitzar disminuïa significativament.
2: Per les astronautes d'Hipàtia, aquestes simulacions eren una assignatura pendent, tal i com explica la comandant de la nova missió, Estel Blay, que l'estiu de l'any que ve anirà en una base a l'Àrtic.
21: Fins ara, les missions d'Hipàtia, el que ens hem trobat és que fem simulacions anàlogues, però una de les coses que no podem simular és la microgravetat. A l'hora que juntem aquest experiment amb un experiment d'aïllament extrem a la missió de l'Àrtic.
2: Avui hi ha previstos 3 vols parabòlics més.
1: Doncs la Núria tindrà la possibilitat des de 3CAT Info i Catalunya Ràdio de pujar en un d'aquests vols parabòlics per explicar-ho també des de dins mateix i en primera persona.
0: 3CAT Info.
1: La localitat maresmenca de Premià de Dalt acull avui la 5a edició de l'Endofest. És un festival solidari per visibilitzar i per recaptar fons per la recerca per l'endometriosi, una malaltia que afecta una de cada 10 dones en edat fèrtil i que fa un dolor intens i sovint infradiagnosticat. Endofest pot ser per la fusió entre la cultura i la solidaritat, combina música, xerrades, activitats per tots els públics. Anna Bassols és impulsora d'aquest festival. N'ha parlat a Premià Mèdia.
26: Hi haurà com una mica de debat a l'aire lliure i moderat pel doctor Carmona. Tenim Marion Harper, seguit de la Carla Kira, que ens fa moure i ja pujar el nivell i el to de festiu. Tenim la reina del pop i llavors doncs, ja tenim el plat fort de l'any, que tenim el plaer de tenir el grup dels Pets, i acabem la festa de nou amb la DJ Neus González.
1: Els beneficis del certamen es destinaran a la investigació de l'endometriosi que fan a l'Hospital Clínic a Barcelona. A l'anterior edició es van recaptar més de 400.000 euros. L'Endofest es fa al parc de Can Verbom a Premià de Dalt.

0: us down.
1: Ferran Utzet ha estrenat al Teatre Lliure de Montjuïc El fill, una obra del Premi Nobel noruec Jon Fosse, protagonitzada per Guillem Balart, Mercè Pons i Jordi Figueres, reflexiona sobre la família i la incomunicació. La Marta Vives l'ha anat a veure.
2: La literatura de Jon Fosse està plena de foscor, de buits, d'incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica, de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
3: El text no té ni punts, ni comes, ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia, hi ha salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
2: Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari, de l'espai lliure, rodejat del públic i aquí convertit en una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Aquesta és la història d'un matrimoni gran que espera el seu fill a qui fa 6 mesos que no veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell i reconeixem el fill en les seves paraules, en els poemes, en l'alcohol, en la guitarra i a les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura. Utzet vol fer justícia i el reivindica en els nostres teatres. I nosaltres el que reclamem són més Jordi Figueres i Mercè Pons sobre els nostres escenaris.
4: Trescat Info.
1: 5 minuts i seran les 2.
4: Esports.
1: Biel Cadilla, bon dia.
5: Bon dia, Jaume. Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid ha assegurat aquest matí que al vestidor de l'equip blanc hi ha un ambient sa i que se sent orgullós de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, als quals s'ha imposat una sanció de 500.000 euros per cadascun.
6: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
5: Arbeloa també ha assegurat que s'estan dient moltes mentides i ha qualificat de traïció les filtracions del que passa al vestidor. A més, ha confirmat que Tchouaméni entrarà a la convocatòria pel clàssic de demà. Valverde, en canvi, serà baixa. Tot plegat a les portes d'un clàssic, el de demà, el Camp Nou, que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en farien prou amb un empat. El tècnic del Barça, Hansi Flick, creu que s'han de centrar en el seu joc i oblidar-se de tot el que està passant al Madrid.
7: I think it's the best what the Spanish league
8: és el millor que pot oferir la Lliga espanyola. Demà és un partit fantàstic. Doncs que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil, com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
5: Per cert, que l'àrbitre d'aquest Barça-Madrid serà Alejandro Hernández Hernández i al VAR hi haurà Javier Iglesias.
4: 3CAT Info.
5: Això el dia que l'Espanyol afrontarà un partit transcendental per la seva salvació al camp del Sevilla. L'andalús és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, 2 menys que els pericos. El tècnic blanc i blau, Manolo González, es mostra convençut que se salvaran.
9: Tenim molt clar que demà guanyant donem un pas endavant gairebé definitiu, com qui diu, i estem convençuts a dins de sortir a guanyar el partit. No contemplem una altra situació. Després els partits et porten a 1.000 situacions. Nosaltres estem convençuts que si estem bé, no cometem errors i donem de menjar al rival, demà segur que tindrem opcions per guanyar el partit.
5: Aquest Sevilla-Espanyol a 4:45 el podreu seguir amb el Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també es disputen ara a les 2 l'Elche-Alavés, a 6:45 Atlètic de Madrid-Celta i a les 9 Reial Societat-Betis. I a la Lliga Femenina estàvem esperant el desenllaç del duel català entre l'Espanyol i el Badalona, un partit que s'estava disputant a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, on tenim el Pau Masmartí. Pau, bon dia, s'ha acabat ja?
10: Bon dia, doncs no s'ha acabat. Estem als 5 del 7 que ha afegit l'àrbitre, a punt d'acabar això. Continua l'empat a 1, això sí, el Badalona avui jugant amb una jugadora menys. L'àrbitre ha expulsat en Maria Llompart, lateral del Badalona en el 86, per doble targeta. Per tant, ara arribant, intentant-ho l'Espanyol, que de moment no troba el gol per desfer l'empat.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: El Barça juga avui la segona semifinal de la Champions masculina d'hoquei patins. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica, que entrena el català Edu Castro, i on hi ha jugadors catalans com Pau Bargalló o Nil Roca, entre d'altres. Així s'hi ha referit el jugador del Barça, Pablo Álvarez.
0: Si bien vamos a enfrentar a uno de los equipos más grandes, ¿no? que podemos enfrentarnos, que es el Benfica, es un grandísimo equipo, con, ya sabemos la calidad de jugadores que tiene. Nosotros tenemos que seguir siendo nosotros, lo que nos ha traído hasta acá, seguir jugando de la misma manera, seguir confiando en nuestro juego, en nuestro equipo.
5: Aquest Barça-Benfica jugarà a les 5 de la tarda a Coimbra, Portugal. L'altre finalista de la Champions sortirà de l'altra semifinal, que ara mateix enfronta el vigent campió, el Barcelos i el Porto, i que estan empatant a un. I en motor, Marc Márquez ha estat segon a la classificació del Gran Premi de França de MotoGP. El pilot de Cervera abans ha fet el rècord del circuit de Le Mans a la repesca. Ni ell mateix s'ho explicava als micròfons de DAZN.
11: No sé, no lo sé ni yo. Estoy entendiendo pocas cosas ahora mismo, pero bueno, nos hemos encontrado rápidos. Es verdad que cuando subo este punto de adrenalina, pues voy, pero me cuesta el paso, y es ahí donde tenemos que mejorar la consistencia.
5: La pole ha estat per Beko Banyaia, mentre que Marco Bezzecchi ha estat tercer a les 3, cursa sprint a l'Univers MotoGP, al web i l'app de Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio.
12: La dona catalana que va coincidir en un avió amb una de les víctimes de l'antivirus farà quarantena a l'Hospital Clínic, i aquesta matinada, al creuer, on hi ha hagut el brot, arribarà a les Canàries. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
12: A punt a Tenerife, Mònica Mas, el dispositiu per desembarcar els passatgers, una operació coordinada per l'OMS i el govern espanyol.
13: Doncs sí, bon dia. Comença a haver-hi aquí activitat a les instal·lacions del port de Granadilla. La Guàrdia Civil ha muntat un dispositiu al moll amb un perímetre per on passaran els passatgers de l'Ondius, i just ara acaben d'arribar per supervisar aquest dispositiu el secretari de Salut Pública espanyol, Javier Padilla, la directora de Protecció Civil, Virginia Barcones, i el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello. Aquesta tarda aterren aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres de Sanitat, Mònica García, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska.
12: Ho seguirem a Catalunya Ràdio. Notícia també destacada d'aquest migdia. Israel alliberarà les pròximes hores l'activista barceloní de la flotilla per Gaza, Saif Abu Keshek.
14: Las autoridades israelíes nos acaban de informar de la liberación del ciudadano español Saif Abu Keshek en las próximas horas.
12: Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, ara el sentíem, José Manuel Álvarez, just quan a Barcelona es feia una concentració per exigir el seu alliberament, Laia Faramis.
15: Aquest alliberament s'ha anunciat aquí des d'un megàfon, ho ha fet la parella del Saif Abu Keshek, i s'ha celebrat amb crits d'alegria, abraçades i també algunes llàgrimes entre els manifestants. A més, ens explica l'entorn dels activistes que Israel també s'hauria compromès a alliberar l'activista brasiler Tiago Ávila. Ara bé, diuen que aquí no acaba res i fan una crida a seguir amb les mobilitzacions fins que s'aconsegueixi trencar del tot el bloqueig de Gaza per part de l'Estat d'Israel.
12: A tot això, més coses que us explicarem al Catalunya Migdia. Vladimir Putin ha pogut celebrar la tradicional desfilada militar del Dia de la Victòria sense incidents, però ha estat la més descafeinada dels últims 20 anys, perquè no s'hi han exhibit ni tancs ni míssils. Moscou, Cristina Solies.
16: Malgrat la treva pactada amb Ucraïna i la mediació dels Estats Units, Rússia només ha fet desfilar columnes de soldats. El Kremlin havia reduït el format per por de l'amenaça de drons ucraïnesos. Putin justifica que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN.
12: Tornant a casa nostra, Junts s'assuma la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero com a director dels Mossos per la infiltració de dues agents en una assemblea de docents. Ahir ja ho van demanar Esquerra, els Comuns i la CUP. Avui Jordi Turull ha demanat a Salvador Illa també que remodeli en profunditat el seu govern.
17: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon, a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
12: I atenció a aquesta dada, 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó també la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. Carlos González Reyes és professor d'Economia de la UOC.
18: Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
12: En aquest informatiu també anirem a Sabadell, on avui s'hi ha fet un vol molt especial, de gravetat zero. I entre les persones que hi han participat, la nostra companya Núria Hart, que ens explicarà l'experiència aquí al Catalunya Migdia. I al mig de la primavera, avui parlarem de flors, del festival Temps de Flors, que comença avui a Girona, i del concurs nacional de roses, que es fa aquest cap de setmana a Reus. I a partir de 2:15, els esports, Sergi Camps, avui carregadets.
19: Sí, avui tenim la prèvia del Barça-Madrid de demà. Han parlat a Álvaro Arbeloa i també Hansi Flick. Sentirem els documents sonors més destacats dels dos entrenadors. Ja us adverteixo que la roda de premsa d'Arbeloa és per sucar-hi i pa. També parlarem de l'Espanyol, que avui se la juga a Sevilla. Sevilla-Espanyol, un partit clau per evitar el descens. I també tindrem un ull posat, en aquest cas, en ciclisme, perquè la Paula Blasi és segona a la General de la Vuelta i s'està jugant el títol. Segurament la cursa s'acabarà dins del Catalunya Migdia Esports. Esperem cantar una victòria catalana.
12: Ara trànsit, Carmina Malacarriga, alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
20: Bon dia, Eva. En aquest moment queden retencions a la C58 a l'altura de Torre Baró cap a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, a la B20 a Santa Coloma de Gramenet també cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Barcelona de la Trinitat al Verdum en sentit Llobregat, de Pedralbes a Sant Gervasi en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Mina a la Barceloneta en sentit Llobregat, i finalment també a la Ronda Litoral de la Zona Franca al Poble Sec en sentit Besòs. Això és tot des de l'equip viari.
21: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
12: Un temps aquest cap de setmana marcat per la pluja, Enric Agut.
22: Hola, Eva. Doncs en alguns indrets aquest matí ja ha plogut una mica, de manera molt aïllada, però ara arriba un arc de pluja més consistent que ja està regant les Terres de l'Ebre. Aviat ho farà la resta de les comarques de Tarragona i també a la tarda arribarà la pluja a comarques de Barcelona, on ja acaba algun ruixat puntual, però serà més extens a la tarda i després també s'escamparà tota aquesta pluja per la resta del país, on no de ploure serà cap a la cara nord del Pirineu. A comarques de Tarragona hi ha un avís d'intensitat de pluja, a mitja hora poden caure més de 20 litres, però la majoria de precipitacions seran modestes, entre 1 i 10 litres, però en aquests indrets, de Tarragona, sí que puntualment poden caure més de 20 litres. La temperatura està situada al voltant dels 18, 19, 20, 21 graus, i sembla que tot això durarà poc, perquè demà matí, demà diumenge matí, farà sol, amb algun núvol local, alguna boira a primera hora, després es desfaran, i a la tarda sí que tornarà una línia de ruixats per Ponent, que entrarà per la franja de Ponent i escombrarà les comarques de Lleida i Tarragona, per això demà la tarda vespre. I demà la temperatura, com que farà sol, tendirà a pujar i en algunes poblacions es podrà arribar als 24 o 25 graus, per exemple, a Lleida Ciutat o a Girona.
21: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Catalunya Migdia, amb Eva Compte.
12: Són les 2:06. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus està des d'avui en observació a l'Hospital Clínic. Tot i que de moment no té cap símptoma, se la considera un contacte i haurà d'estar aïllada en una unitat especial d'aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes, Gemma Bonet.
23: A la dona se li fa avui un test de PCR, només arribar i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Si és negativa, la prova se li haurà de repetir d'aquí 7 dies. El doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic, ha destacat que aquest aïllament es fa per precaució.
24: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena, després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
23: El confinament d'aquesta afectada durarà un temps encara indeterminat perquè s'ha de veure com evoluciona, segons ha explicat el suplement l'epidemiòleg Antoni Trilla.
25: És molt important i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, molt, molt, molt baixa aquesta probabilitat.
23: L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i que no anirà més enllà. Són declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
1: L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
23: Amb aquest de Barcelona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però ja n'ha marxat. També s'està investigant la localització de 3 persones que no són espanyoles però que fins l'any passat vivien a l'estat. Les autoritats volen saber si encara hi resideixen.
12: I està previst que el creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus arribi aquesta matinada a les Canàries, cosa que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols a Madrid, on es confinaran a l'Hospital Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, acaben de comparèixer fa uns minuts per donar els detalls de com es durà a terme aquesta operació. Anem, doncs, cap a Madrid. Alba Gil, bon dia.
2: Bon dia. El creuer arribarà al port de la Granadilla de Tenerife més aviat del que s'esperava, entre les 5 i les 7 del matí, hora peninsular. Abans de desembarcar, es comprovarà l'estat de salut de tots els passatgers, que abandonaran el vaixell de manera esglaonada i per nacionalitats. Portaran mascareta FP2 i només podran dur un equipatge de mà petit amb allò imprescindible. Ho explica la ministra García.
3: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.
2: Els primers a desembarcar seran els ciutadans espanyols, juntament amb l'epidemiòleg de l'OMS Àfrica. Tots viatjaran en avió militar cap a Madrid, on faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. El ministre de l'Interior assegura que no suposa cap risc per a la població.
6: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
2: Segons Marlaska, el creuer serà al port al mínim imprescindible i durant aquest temps estarà prohibit navegar a menys d'una milla nàutica de l'embarcació. A més, ja estan programats els vols de repatriació cap a França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i els Països Baixos, a més de la Gran Bretanya i els Estats Units. I s'espera que la resta es tanquin al llarg del dia. Per cert, aquesta tarda Pedro Sánchez es reuneix a la Moncloa amb el director general de l'OMS, amb Tedros Adhanom, que supervisarà l'arribada del creuer a Tenerife des del centre de comandament que s'ha habilitat a l'illa. També hi participaran García Marlaska i Ángel Víctor Torres.
12: Anem ara cap al port de la Granadilla, Tenerife, que ja està a punt tot aquest operatiu per desembarcar els passatgers i una part de la tripulació del creuer, on dius tot plegat estarà supervisat per responsables de l'Organització Mundial de la Salut i també del govern espanyol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia, Mònica.
7: Hola, bon dia. Doncs sí, aquí el port de Granadilla es prepara ja per aquesta operació de repatriació. La Guàrdia Civil ha muntat un dispositiu al moll amb un perímetre de tanques per on passaran aquests vehicles de l'exèrcit que portaran els passatgers de l'Ondius a l'aeroport de Tenerife Sud. Fa poca estona que han començat aquí a desfilar autoritats per supervisar aquest dispositiu. Ara mateix han vingut aquí el secretari de Salut Pública espanyol, Javier Padilla, la directora de Protecció Civil, Virginia Barcones, i també el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello. Aquesta tarda, com dèieu, aterren aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres també de Sanitat, Mònica García, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Per tant, tot a punt per l'arribada d'aquest Ondius, que s'espera que s'acosti aquí al port de matinada. El vaixell no entrarà dins la bocana del port fins que no hi hagi llum, per tant, calculem que fins a les 7 del matí no es quedaria aquí fondejant fora de la zona portuària. Les característiques d'aquest port el fan ideal per tota aquesta operació d'aïllament dels passatgers. La Granadilla és una infraestructura que està pràcticament en desús. Ja veiem aquí 3 o 4 vaixells atracats que bàsicament transporten ferralla i també veiem que el fan servir per transportar aspes de molins de vent del parc eòlic on està situat i ubicat aquest port, que sembla pràcticament abandonat. I és com ens expliquen, és que meteorològicament parlant, aquest port de Granadilla no és una infraestructura fàcil pel trànsit marítim.
12: 3 minuts i arribarem a un quart de 3. Notícia destacada d'aquest matí. Les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Hi ha hagut eufòria entre les persones que estaven concentrades a la porta de la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat, Maite Curtó.
0: Les autoritats israelianes havien allargat la seva detenció fins demà. Sentim l'anunci del ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
14: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukesek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: També serà alliberat l'activista brasiler Thiago Ávila.
12: Aquest anunci ha coincidit amb una nova concentració, com dèiem, davant la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar l'alliberament dels dos activistes de la flotilla. Anem cap allà on tenim la nostra companya Laia Framis. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs aquí sí, l'alliberament l'ha anunciat des d'un megàfon la parella de l'activista català d'origen palestí Saif Abukesek i s'ha celebrat amb crits d'alegria, abraçades i també algunes llàgrimes entre el mig miler de manifestants que hi havia en aquell moment davant la delegació de la Comissió Europea a Barcelona. Aquest era el moment.
8: Acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
5: A més, com dieu, ens expliquen també els organitzadors que Israel també s'hauria compromès a alliberar l'altre activista de la flotilla detingut des del 30 d'abril, que és el brasiler Thiago Ávila. Ara bé, ens diuen

0: dictadura que no pot quedar impune.
1: A més, han fet una crida a seguir amb les mobilitzacions fins que s'aconsegueixi trencar el bloqueig de Gaza per part de l'Estat d'Israel i exigeixen, com sentíem al govern espanyol i també a la Unió Europea, que trenquin totes les relacions amb el govern de Benjamin Netanyahu.
2: Gràcies, Laia. I marxem ara cap a Moscou perquè Vladimir Putin ha celebrat la seva desfilada militar del Dia de la Victòria més deslluïda, sense tancs ni míssils ni la resta de joies de la corona de l'arsenal rus. El líder del Kremlin va decidir reduir-ne el format per l'amenaça de drons ucraïnesos que finalment no han posat en perill l'esdeveniment gràcies a la treva pactada ahir a la nit amb la mediació de Donald Trump. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
3: Bon dia. El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració. Zelensky s'hi va comprometre i a la nit amb un decret presidencial en què acceptava no atacar la plaça Roja a canvi d'alliberar 1.000 presoners de guerra per bàndol. Les autoritats russes, però, han mantingut les mesures extremes de seguretat i el format reduït de la desfilada. Només han marxat columnes de soldats i avions acrobàtics. I per la televisió sí que han emès vídeos d'equipament militar al front. En el seu discurs inicial, el president Vladimir Putin ha justificat així que els seus soldats encara no hagin pogut cantar victòria a la guerra d'Ucraïna.
4: Veliki podvig.
5: La gran gesta de la generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
3: Ara bé, és el cinquè dia de la victòria de Putin sense victòria a la guerra d'Ucraïna. També ha estat la desfilada militar més curta de la història moderna de Rússia i Putin només ha estat acompanyat del president bielorrus Alexander Lukashenko i els caps d'estat de Laos, Malàisia, el Kazakhstan i l'Uzbekistan.
2: Ara passa un minut d'un quart de tres. Junts per Catalunya demana les dimissions de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i Educació, Esther Niubó, per la polèmica que ha generat la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres, Montse Garcia.
6: Pel secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, es tracta d'una vulneració molt greu dels drets i les llibertats fonamentals i per això allarga la llista de dimissions a les conselleres d'Interior i d'Educació.
7: Nosaltres apel·lem a que faci una rectificació, que faci un canvi de govern en profunditat perquè la incompetència és transversal i que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
2: Per la seva banda, els comuns diuen que el govern de Salvador Illa està sobrepassat.
6: Sí, la presidenta del partit al Parlament, Jessica Albiach, creu que el govern de la Generalitat no sap tancar conflictes.
8: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
6: Davant el Consell Nacional del Partit ha dit que la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents traspassa totes les línies vermelles.
2: I avui, 9 de maig, les cues per comprar bitllets de Rodalies són una de les fotografies de la jornada perquè s'ha acabat la gratuïtat del servei després de 3 mesos i mig arran dels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. La Maria Guixà ha anat a l'estació de Sants a treure el cap per saber com ha anat aquest primer dia de pagament. Què hi has trobat, Maria?
9: Doncs opinions per tots els gustos, però sobretot el que hem trobat és resignació per haver de pagar per un servei que consideren els usuaris que continua sent ineficient i poc fiable. Per alguns, però, pagar no és un problema sempre i quan aquest servei rutlli.
10: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
11: Em sembla correcte sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
12: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
13: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
9: Per tant, avui ja no són vàlides les targetes que Renfe va repartir sense cost i els abonaments que es tenien a mig gastar abans d'aquesta gratuïtat es podran recuperar en cas encara de tenir viatges pendents, a excepció, això sí, dels títols de T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies a Catalunya tenen un descompte del 60% per adults i del 70% pels joves.
2: I 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó que es prioritza la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar.
14: Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament sobre què implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, no es tracta d'una falta d'ambició, sinó que es valoren

0: altres aspectes.
1: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina, que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys, segons els estudis elaborats per InfoJobs i la consultora de selecció de personal, Michael Page.
2: Us heu plantejat mai com és estar en gravetat zero dins d'una avioneta? Això és el que han experimentat les astronautes d'Hipàtia, que entre ahir i avui han fet 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell. L'experiència forma part de 2 estudis internacionals que analitzaran les conseqüències de la microgravetat en el cor i el cervell de les tripulants. Núria Jara, has viatjat des de l'avió fa menys d'una hora. Com ha anat aquest vol? Explica'ns.
3: Bon dia, doncs ha anat tot molt bé, o nominal, com dirien els astronautes que experimenten la gravetat zero durant molt més temps que nosaltres. Nosaltres l'hem experimentat en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles, en què durant 9 segons el cos se'ns ha desenganxat literalment del seient. La idea és veure com aquesta falta de gravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Lisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
4: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
3: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànics ens han fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. I no sé si sou dels que teniu por a volar, però realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
5: I llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
3: Una sensació que no es pot aconseguir d'una altra manera, ni fent submarinisme, ni llançant-te amb paracaigudes, i que amb els vols gravitacionals com els que hem fet avui, doncs, a part d'aquesta experiència, el que també es pot fer és ciència.
2: Núria, moltes gràcies. M'he llançat amb paracaigudes, però aquí, en aquest avió on has pujat tu, no m'hi trobaries. Gràcies, bon dia.
3: Bon dia.
2: Una pausa per la publicitat, minut i mig i tornem.
6: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
7: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
8: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3CAT en viu.
9: En guàrdia, amb Enric Calpena.
10: Més enllà de la coneguda participació de soldats del RIF en el bàndol franquista durant la Guerra Civil, l'exèrcit republicà també va comptar amb brigadistes del món àrab. Aquests brigadistes, en general anticolonials, no van trobar gaire solidaritat entre les esquerres europees. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
9: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest dissabte a les 3 de la tarda.
2: I ara cultura. Parlem de flors. Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors pendent del cel davant les previsions de pluja d'aquesta tarda. La mostra, que enguany inclou 141 muntatges, es podrà visitar fins al 17 de maig. Girona, Berta Artigas Fontàs.
11: Malgrat els núvols i la previsió de pluja, riuades de gent han volgut visitar Girona en el primer dia de Temps de Flors, que enguany acull 141 mostres florals en diferents punts de la ciutat. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, que aquest any han estat protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en cucullona, animal mitològic genuí de Girona.
12: La pujada de la catedral, les escales, precioses. M'he hagut d'acostar per veure si era ceràmica o si era pintat, eh?
13: No, jo és el primer any i estic contentíssima. Del grup, totes han vingut, em sembla. I estic molt contenta d'haver vingut.
11: Són les opinions d'alguns visitants, com la Marga, veïna de Girona, o la Cristina, que ha vingut des de Barcelona amb les seves amigues. S'han acumulat també persones a diferents punts del barri vell, com els banys àrabs o els soterranis de la catedral.
2: Això a Girona, i mentrestant a Reus, el Teatre Bertrina es guarneix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics. La proposta omple de color, olor i textura la platea del teatre, on s'espera que fins dilluns hi passin milers de visitants. Més coses. La Bienal d'Art de Venècia obre avui al públic la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia en el certamen. La polèmica contrasta amb el lema d'enguany, In Minor Case, que demana abaixar el to i viure l'art sense estridències. Enviada especial a Venècia, Montse Mas.
14: El primer cop dur d'aquesta 61a edició va ser la mort sobtada l'any passat de la seva comissària, la camerunesa Koyo Kuo. Malgrat tot, el seu equip ha desplegat el seu projecte, una mostra que plega 111 artistes, molts dels quals del sud global, amb voluntat de pausa i reparació històrica. Però després de les protestes, les amenaces de boicot i les declaracions dels últims dies, començant pel president de la Bienal, Pietrangelo Botafogo, la geopolítica ha eclipsat l'art, com lamentava l'artista neerlandesa Una Frost en declaracions a Catalunya Ràdio.
15: L'art és molt més gran que la política. La política pot ser només una petita part. Pots fer art polític si vols, però l'art no hauria de ser inclòs en la presó de les opinions polítiques.
14: L'interès per l'art, però, resisteix, com s'ha comprovat els dies previs a l'obertura, en les llargues cues d'accés a alguns pavellons, com el d'Àustria, que acull la performer Florentina Holzinger, una de les estrelles del pròxim festival grec. Per cert, que Venècia ha impactat en accions com la d'una dona nua fent snorkel en un tanc d'immersió amb orina dels visitants. També han causat sensació les carreres d'esperma del pavelló danès i la proposta paternal del pavelló japonès, on el públic pot portar en braços bebès de mentida molt realistes. A la Bienal de Venècia, la cita més important de l'art contemporani, tot és possible.
2: I la cultura també es porta avui a Brussel·les perquè el Correllengua Germanat hi ha exigit l'oficialitat del català a la Unió Europea.
16: Visca la llengua catalana i visca els països catalans.
2: Després de recórrer els països catalans, el Correllengua Germanat ha portat la flama al cor de les institucions europees avui, que precisament es commemora el Dia d'Europa. Brussel·les, Bruno Forte Amires, bon dia.
17: Hola, bon dia. L'oficialitat del català està encallada pels recels d'alguns estats com Alemanya, però els organitzadors del Correllengua, Blanca García Oliver i Pau Emili Muñoz, han reclamat a tots els països que hi votin a favor.
18: Que hauria de ser el més normal del món. És una llengua que se parla a quatre estats europeus i, per tant, el més normal seria que fos oficial a Europa.
19: Els atacs encara són més persistents en els últims temps. Jo crec que el Correllengua ha demostrat que la societat civil hi és.
17: A Brussel·les, sobretot, hi han participat catalans que viuen a la ciutat o en llocs propers, com la Francesca, que ha vingut des de Frankfurt amb la família.
20: El nostre avi ens va enviar això, que ho feien aquí a Brussel·les, i vam pensar, només està 4 hores, o sigui que podem anar.
17: També hi ha hagut actuació dels castellers de Brussel·les i crits d'independència en acabar l'acte.
2: 2:02, 3:15, 2 minuts que dediquem a la proposta que avui recuperem.
6: La proposta.
2: I la proposta d'avui és una sèrie de televisió que ens fa fer un salt en el temps. Ens porta a un poble d'Irlanda del Nord a la dècada dels 70 durant els anomenats Troubles. Where have you been? És una proposta que ens porta la Montse Mir, explica'ns.
21: Tres passis, traduïda com a Dies de ceniza i que es pot veure a Movistar, és l'adaptació d'una novel·la de Louise Kennedy. El resum fàcil i simple seria dir que és una història d'amor impossible en ple conflicte entre protestants i catòlics.
2: I per la manera com ho dius, Montse, entenc que hi ha més coses. Quines són?
21: Mira, d'entrada, el context històric, que no és només per situar la història, sinó que en forma part. La sèrie està ambientada en un poble als afores de Belfast, reflecteix molt bé les rivalitats, la desconfiança, els silencis, enfrontaments, contradiccions. Tots els personatges són rellevants, tots tenen la història, al marge dels dos protagonistes principals, que són una mestra catòlica i un advocat protestant casat. La música tampoc és un simple acompanyament, també té el seu paper. Going, we said you in.
2: behind the springtime. I és molt llarga, aquesta sèrie?
21: És de les que m'agraden a mi, curta. 4 capítols, expliquen 6 mesos de la vida de la protagonista principal, la mestra, i en l'últim, doncs, t'adones que ha estat un flashback, perquè ella ja és molt més gran i es retroba amb un dels seus alumnes. La família d'aquest alumne, del nen, té un paper dolorós, però molt important per entendre el conflicte. De fet, no explico tot l'argument, perquè si no, no
2: hi hauria... No fem spoilers.
21: Exacte, no hi hauria res per descobrir. Només l'última cosa, i surt Gillian Anderson, que alguns de vosaltres la recordareu per Expediente X. És un personatge clau i fa una feina magnífica i sorprèn. Hi ha moments que l'odies i d'altres que l'abraçaries.
2: Perfecte. Gràcies, Montse.
21: Adeu.
2: En punt 2:3, arriben els esports. Sergi Camps, bona tarda.
0: Bona tarda, Eva. Com diu l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa,
1: yo tenía un compañero que ha cogido un palo de golf y le ha metido un palazo a otro.
0: La roda de premsa de l'entrenador del Madrid en la prèvia del Clàssic de demà ha estat caviar. De seguida obrim la bossa i suquem pa. També escoltarem Hansi Flick i farem la prèvia del Barça-Madrid de demà, un partit que pot donar la Lliga a l'equip blaugrana. El dia que l'Espanyol se la juga a Sevilla en un partit de la zona baixa que comença en 4:45, ara en parlem, i el dia que el Barça es pot classificar per la final de les Champions d'hoquei patins. Ha de superar el Benfica a partir de les 7, a partir de les 5, ara també ho analitzarem. Abans, però, esport en directe a la primera divisió en joc des de les dues, l'Alavés Elx. Biel Cadilla, què tal? Bona tarda.
22: Sí, aquest Elx Alavés també clau per la permanència a primera, a punt d'arribar a la mitja hora de joc. De moment, empat a 0.
0: A la Lliga F, Espanyol 1, Badalona Women 1. Ciutat Esportiva, Dani Jarque. Pau Mas Martí, què tal? Bona tarda.
23: Bona tarda, Sergi. Empat a 1 entre Espanyol i Badalona Women. Mateix resultat que en el partit de la primera volta. Els dos gols han arribat a la primera part i de penal s'ha avançat el Badalona Women al 22 i minuts més tard ha respost l'Espanyol també des dels 11 metres. El tram final ha estat marcat per l'expulsió de Maria Llompart al minut 86, que ha obligat el Badalona Women a resistir amb una jugadora menys fins al final del partit. Repartiment de punts en un duel català intens, però intranscendent pel que fa a la classificació.
0: En ciclisme, última etapa de la Vuelta Femenina, amb Paula Blasi, amb opcions de guanyar. Enviat especial a Astúries. Isaac Viralta, què tal? Bona tarda.
24: Què tal? Bona tarda. Poc més de 2 quilòmetres per al final d'aquesta etapa aquí a l'Angliru. I atenció, perquè Paula Blasi és líder en solitari. S'ha escapat, ha deixat enrere les rivals. I Paula Blasi, que està obrint forat amb Anna van der Breggen, líder de la general. La separen 18 segons a 2 quilòmetres de la glòria. Paula Blasi té a la punta dels dits la seva primera Vuelta.
0: També en ciclisme, en marxa la segona etapa del Giro. Xavi Soler, què tal? Bona tarda.
25: Bona tarda. Aquí falta molt més. Falten 95 quilòmetres perquè acabi de moment una escapada sense homes importants. De fet, ja diu Pablo Sevilla que ja es va escapar ahir a 3 minuts al gran grup.
0: Els play-offs pel títol de la Lliga Masculina de Waterpolo, Barceloneta 19, Terrassa 8. Aquest és el panorama d'Esport en directe a aquesta hora, amb la Dolors Joanola a la producció i el Macià Closes al muntatge musical. Esports fins a les 3 a la Ràdio Nacional de Catalunya.
6: Catalunya migdia esports amb Sergi Camps.
0: Amb un ull posat a aquesta fita que pot aconseguir la Paula Blasi, queden 2 quilòmetres. De seguida tornem a passar per Astúries per intentar, doncs, materialitzar, que l'Isaac ens ho expliqui, aquesta Vuelta que aniria cap al palmarès de la ciclista d'Esplugues. Abans, però, parlem del Barça-Madrid de demà al Camp Nou a les 9. Des de les 8 a la TDT, el Barça és líder amb 11 punts més que el Madrid. Números clars, si el Barça guanya o empata, és campió de Lliga. Avui rodes de premsa prèvia dels entrenadors dels dos equips, Hansi Flick i Álvaro Arbeloa. Les han seguit el Ramon Salmurri i el Francesc Ripoll. Bona tarda, companys.
26: Hola.
27: Bona tarda.
0: Comencem amb tu, Ripo, perquè déu-n'hi-do la roda de premsa del Madrid d'avui, d'Arbeloa, ha estat d'aquelles de visionar, de guardar i de repassar de tant en tant quan tinguis un mal dia. La roda de premsa ha estat marcada per la baralla entre Tchouaméni i Valverde.
26: I d'entrada, el tècnic blanc està clar, diu que és un tema que per ell ja s'ha tancat.
28: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
26: Ja sabeu que circula que el Madrid està buscant el talp que va filtrar la notícia. Arbeloa diu que s'ha trencat aquella màxima que diu que el que passa al vestidor es queda al vestidor.
28: Para mí lo más grave y lo que más me duele, y se lo he dicho a mis jugadores, Es que, como dije la semana pasada, lo que pasa en el vestuario del Real Madrid debería quedarse en el vestuario del Real Madrid. Y lo que pasó ayer, bueno, pues también fue un incidente con... Bueno, que al final tuvimos la mala suerte, la muy mala suerte, de que acabara con Fede con una brecha, pero, vamos, fue un incidente que no tiene... Tienen más que ver con la poca fortuna que con lo que pasó realmente.
26: Des de Madrid també diuen que jugadors com Ceballos o Carvajal han tingut enfrontaments amb Arbeloa. El tècnic blanc, per això, ho ha desmentit de totes totes.
28: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto. Uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira. Como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
26: Arbeloa també ha recorregut a l'esperit de Juanito i ha dit que en la seva època de jugador també hi havia picabaralles entre jugadors. Això, Sergi, t'ha encantat. Sí. Ha dit que fins i tot ha vist volar pals de golf.
0: Mira, aquí a la redacció d'Esports encara no hem arribat a aquest punt. Hi ha hagut batalla, alguna baralla, però encara no hem tingut objectes contundents a les mans.
26: Més enllà d'això, Arbeloa no ha confirmat si Mbappé podrà jugar demà. El Madrid té baixes segures per lesió. Rodrigo, Militao, Mendy, Ceballos, Güler, Valverde, Carvajal... I Courtois, com dèiem, Ceballos tampoc jugarà per decisió tècnica.
0: Doncs déu-n'hi-do, l'ambient a la Casa Blanca, això en clau Madrid, roda de premsa d'aquest matí. Gràcies, Ripo.
26: Adeu.
0: I una estona més tard, Salmo, ha parlat Hansi Flick. Suposo que li heu demanat també per les paraules d'Arbeloa. Hansi Flick segurament no ha entrat doncs, en el cos a cos, no és el seu estil, i ha parlat més del partit, no?
3: Per activa i per passiva, del dret i del revés, de dalt i per baix. Però no hi ha hagut manera, Flick ha fugit de totes i no ha volgut entrar ni una mica en la situació del Real Madrid. De fet, tot el que ha dit és que són coses que poden passar, aquestes picabaralles, i que s'ha de resoldre amb comunicació. Ell ha posat l'accent en el seu equip, en el que han de fer demà sobre el terreny de joc, que és bàsicament guanyar la Lliga.
4: I think what we have to do is to play like the same. It's about our performance. This is what I want to see from the team. So we are here, we are in this situation because we played a fantastic season as a team. And this is what I want to see for tomorrow in the Clásico. It's about us. So we want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see tomorrow from my team. Nothing else. Not focus about other things, clear. It's clear what we want to do, and this is we have to show.
3: S'ha de històries del que pugui estar fent el rival. No hi serà Lamine Yamal, torna Jules Koundé, i el dubte és, sobretot i bàsicament, on juga Eric, si de lateral dret, si de central, o fins i tot de mig centre, amb Rafinha i Bernal, que ja van entrar a la convocatòria el dia del Sadar contra Osasuna, però que no van tenir minuts. Sobre el rival, Flick diu que Mbappé és diferencial i, per tant, s'aparta d'aquest relat que el Madrid és millor sense Mbappé, i tota la roda de premsa, 90 periodistes acreditats, ha girat en com el Barça enfoca la situació del Madrid, sent un vestidor especialment culer i un rival sense res en joc, només l'orgull, un orgull ferit, mai millor dit. Però per orgull, el de Hansi Flick, camí de la seva segona lliga consecutiva.
5: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol, el segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
4: Here in Spain, so this is what we want to do.
3: Demà el camp estarà ple a vessar, rècord de recaptació, amb la graderia d'animació també plena, amb 1.200 aficionats i un mosaic que portarà el lema Força Barça.
0: Ah, pel que fa al possible 11 i els jugadors que alinei Hansi Flick, esperem demà un 11 a plenament de garanties, eh, Salmó?
3: Sí, demà sortirà amb tot el que tingui. Ja et dic, hi ha l'absència de Lamine, el dubte d'on pot jugar Eric i algunes incògnites per resoldre, però bàsicament Flick demà traurà els seus millors 11 titulars.
0: Doncs aquest partit, aquest Barça-Madrid, demà a les 9, a partir de les 8 a la TDT de Catalunya Ràdio, i lògicament, si el Barça és campió de Lliga, doncs celebració del títol i programació especial a l'antena de Catalunya Ràdio per celebrar la 29a Lliga de la història del Barça. Gràcies, Salmo!
3: Fins ara!
0: I me n'entorno cap a Astúries, cap a l'Angliru, cap a l'Isaac Vilalta, perquè Isaac, la Paula Blasi, està doncs, competint, deixant-se la pell per guanyar aquesta Vuelta.
24: que havia de fer història, la Paula, que havia de fer història ara mateix, cap de cursa, Petra Stiasny, una ciclista que venint del darrere ha atrapat a la Paula quan era cap de cursa. Stiasny, que és líder en solitari ja a 800 metres de l'arribada, per darrere seu Paula Blasi, per darrere Marion Bonel, la jove francesa de 21 anys, que és tercera de la general, i més enrere Anna van der Breggen, la mallot vermell, la líder de la general, que recordem té 18 segons de marge, 18 segons d'avantatge respecte de Paula Blasi. Però ara mateix, amb la situació de cursa, Paula Blasi, que es proclamaria campiona d'aquesta Vuelta, ja dins l'últim quilòmetre, l'Angliru és duríssim, 14 quilòmetres d'ascensió en desnivells que superen el 20% en molts dels seus trams. Aquests últims 600 metres ja són fins i tot picant una miqueta cap avall, és a dir, que la Paula aviat la veurem aquí arribar a la meta de l'Angliru. Primera serà Petra Stiasny. Des de la nostra posició ja no tenim imatges del que és la cursa, és a dir, que veuré entrar primer l'avançadora de cursa, s'emportarà també 10 segons de bonificació i després arribarà Paula Blasi. Quan ho faci, aquests 18 segons de marge respecte d'Anna van der Breggen per saber si s'emporta aquesta Vuelta. Però vaja, ho té tot de cara Paula Blasi per acabar sent campiona de Vuelta 2026.
25: Li dono un cop de mà a l'Isaac, ja estan en el tram de baixadeta. Stiasny està a punt d'arribar-hi, Paula Blasi, que ara mateix fa l'última rampa dura, ara aquests 600 metres que es deia l'Isaac, que seran en baixada. El GPS marca uns 30 segons de diferència entre Stiasny i Blasi, per tant, Stiasny guanyarà la etapa, Blasi acabarà segona perquè Bonel està també força lluny de la posició, aquesta segona posició de Blasi, i mentrestant Van der Breggen amb una companya d'equip que ja perd més d'un minut, per tant d'aquí a no res, Isaac, ja veuràs primer Stiasny i després de Blasi, que sens dubte serà la guanyadora d'aquesta Vuelta.
24: Deies uns 20-20 llargs segons entre Stiasny i Paula Blasi, oi, Xavi?
25: 28 marcaven, sí.
24: 28, doncs bé, aquest canvi de rasant, veurem Stiasny aparèixer a la seva figura, ara ho fa braç dret en l'aire, Stiasny, que s'emporta aquesta etapa, guanya aquí l'Angliru, última etapa de la Vuelta, i el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues, d'on has sortit, d'on has aparegut. Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada, ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet? 23 anys, Paula Blasi, vencedora de la Vuelta 2026, la ciclista d'Esplugues, que arriba a la línia d'arribada amb llàgrimes, celebrant aquesta victòria. Ha estat segona de l'etapa, però la Vuelta és teva, Paula. La Vuelta és teva. Què has fet? Sentim l'emoció de Paula. L'abraça la seva mare.
7: Veig que és... Ara veig que... Per respirar.
0: La emoció de la Paula Blasi acaba de guanyar la Vuelta.
7: Madre, que no le pasa nada.
0: Ara arriba per ser Van der Breggen a un minut de la líder, per tant a mig minut de Blasi. La veiem, Isaac, per televisió, també molt cansada, destruïda després d'aquest esforç. Mans a la cara, Isaac.
24: Sí, Paula Blasi emocionada. La seva mare, l'Eva, la seva mare aquí, que està plorant d'emoció. La Paula, campiona de la Vuelta 2026, baixa de la bicicleta, envoltada de fotògrafs, està buscant algú. Aquí busca la Paula. Es dirigeix cap a la banda dreta de les tanques amb la seva mare. S'abracen ara, Paula, i la seva. Quina imatge, aquí davant meu, plorant. Les dues, la mare i la filla, Paula Blasi, campiona de la Vuelta 2026, somrient. Li fa un petó a la galta a la seva mare, l'abraça, l'acaricia a la cara i ara es tornen a separar. I la Paula, que busca les auxiliars del seu equip, s'abriga, s'abraça amb els membres del seu equip, acaba de guanyar la Vuelta 2026. Quina exhibició, quin futur, Paula, no saps on tens el límit.
0: Doncs moment històric, eh? Hem viscut en directe aquest moment històric, la Paula Blasi, campiona de la Vuelta, ho hem viscut amb la narració impecable i emocionant de l'Isaac Vilalta des d'Astúries. Història del ciclisme català, Xavi, això ho podríem incloure en el top què de la història, almenys recent, del ciclisme català.
24: Mira, us ho canto, Sergi, només dos catalans abans de la Paula han guanyat una gran volta. Nacional. Va ser el Josep Pessarrodona, fa 50 anys clavats, la Vuelta de fa 50 anys, i el Malsimari, com dieu, el 91.
0: Bé, tenim dificultats ara per... Tenim dificultats, Isaac, per seguir el que ens dius. Et deixem treballar, veiem a la Paula, doncs, atenent també, suposo, amics, familiars, fer una mica també doncs, abraçades protocolàries. Si la tens en algun moment, Isaac, demana pas i la sentim en directe al programa, d'acord?
24: Primer passarà pels mitjans oficials, després la tindrem.
0: Perfectíssim, Isaac, fins ara.
24: Fins ara.
0: Doncs la notícia del dia a aquesta hora era Paula Blasi, ha guanyat la Vuelta Femenina. Déu-n'hi-do, la ciclista d'Esplugues l'ha feta grossa avui a Astúries. Continuem parlant de futbol. Quan arribem a 3:45 de la tarda, l'Espanyol se la juga avui al camp del Sevilla. El Pizjuán, 4:45. L'Espanyol és 13, 39 punts, 3 punts per sobre del descens, ve de perdre contra el Madrid. El Sevilla és 17, 37 punts, un punt per sobre del descens, ve de guanyar la Reial Societat. I el Pizjuán, ja hi tenim el Sergi Andreu. Sergi, què tal? Bona tarda.
8: Bé, bona tarda, Sergi, com anem?
0: Avui partit difícil, un escenari imponent, el Pizjuán amb l'himne de l'Arrebato i companyia. Última hora del partit.
8: Doncs mira, l'última hora passa pel temps, per la climatologia, perquè avui s'esperava que, vaja, s'espera que l'estadi estigui ple, que l'ambient sigui infernal, com ja ho va ser el dia de la Reial Societat aquí a Sevilla fa només una setmana, per tal d'esperonar el seu equip, l'afició andalusa, cap a la permanència. El que passa que plou a bots i barrals ara mateix a Sevilla, almenys ho feia fins fa uns minuts quan hem pogut entrar a l'estadi. El cel tapat, fa molt de vent i la pluja, que per tant deslueix força el que serien els prolegòmens d'aquest partit. Un cop comenci el partit, aleshores sí, ja no hi haurà climatologia que valgui, perquè, vaja, menys que no condicioni tant com perquè deslueixi també el joc. Però un cop comenci el partit, amb l'estadi en principi ple, veurem quin dels dos equips és capaç de sobreposar-se a l'altre en una lluita dramàtica, diria, per la permanència entre el Sevilla i l'Espanyol. Té més emergències el Sevilla, que té 37 punts, però vaja, l'Espanyol per ell també és una final, perquè en té 39 i li cal una victòria per garantir la salvació.
0: Amb tot plegat, Sergi, possible 11 de l'Espanyol avui.
8: Mira, jo crec que jugarà Dimitrovic a la porteria, Momar, Calero, Cabrera, Romero. Torna Pol Lozano, que estava sancionat. Veurem si entra a l'11, podria ser. Però vaja, jo crec que Urco, Expósito i potser Pol jugaran aquí en aquest tribot al mig del camp, amb Dolan en un cantó. Veurem si a l'altre juga potser Pere Milla. I jo crec que avui en punta jugarà Quique García en lloc de Roberto, que va ser titular l'altre dia.
0: Molt bé, doncs ens apuntem al pronòstic del Sergi Andreu. Pel que fa al Sevilla, ja ho deies, els dos equips a la zona baixa, suposo que has pogut parlar amb algun periodista aquí de la capital d'Andalusia, amb algun taxista. En veuen el Sevilla realment amb opcions clares de baixar?
8: A veure, estan preocupats, perquè és un equip gran, vull dir, ja m'enteneu, ve de guanyar títols, ha tingut èpoques molt bones els últims anys, i hi ha una certa preocupació, tot i que es confia molt que en aquest tram final, perquè venen ja de fer un parell o tres de partits bastant bons, a Pamplona no van ser capaços de guanyar, però van mereixer més, l'altre dia aquí sí que van guanyar contra la Reial, i confien que l'equip ho acabarà traient. Però sí que és veritat que hi ha una certa preocupació per la situació actual.
0: I Dunca va treballar al Sevilla, que podria treballar a l'Espanyol, precisament, Sergi, el nom de Monchi, que sona molt. A hores d'ara, què en podem dir?
8: No, el que vam explicar al llarg de la setmana, que és un nom que l'Espanyol té a l'agenda. Bé, de fet, estan treballant per tancar l'acord amb Monchi perquè s'incorpori com a director general esportiu, no com a director esportiu, sinó que seria un càrrec superior al que, per exemple, té ara Garagarza. Seria per sobre de Garagarza. Això s'ha d'acabar de tancar, perquè Monchi també té a mitja paraulades altres qüestions. Bé, ja ho explicarem durant la transmissió. Però la qüestió és que sí, que arribaria en principi la temporada que ve amb aquest càrrec per incorporar-se a l'organigrama, el nou organigrama esportiu de l'Ampeis.
0: Doncs a la falqueta del Sergi Andreu, aquesta transmissió d'aquest Espanyol-Sevilla, Sevilla-Espanyol, es juga al Pizjuán a partir de ja les 4 al Tot Gira amb el David Clopés i companyia. Àrbitre del partit, Sergi?
8: El manxec Alberola Rojas.
0: Doncs, Sergi, ens sentim després.
8: Fins ara.
0: 3 minuts per sobre de 3 quarts de 3 de la tarda, més futbol abans d'anar a les motos, que avui tenim cursa llarga, cursa sprint del Gran Premi de França de MotoGP, però abans a l'Univers Futbol, a Biel Cadilla, tenim en joc doncs aquest duel que comentàvem entre l'Elx i l'Alavés, en joc des de les dues, segurament ja al descans.
22: Sí, efectivament, acaba d'arribar al descans aquest partit, l'equip il·licità és 14è amb 38 punts, a 2 del descens, i l'Alavés és penúltim amb 36, els mateixos que el Llevant, que va guanyar ahir per 3-2 l'Osasuna en un partit que perdia per 0-2. Si guanya, l'Alavés superarà el Llevant, el Sevilla, el Girona, el Mallorca i l'Elx. Imagina't, 5 equips d'una atacada. El Girona, que per cert tancarà la 35a jornada dilluns al camp del Rayo, que ja està salvat virtualment amb 42 punts, i un dels capitans de l'equip gironí, Arnau Martínez, ha dit avui als mitjans del club que lluitaran per mantenir-se a primera.
9: Que aquest escut, aquesta ciutat, la nostra afició, tota la gent de Girona, pues, es mereix estar a primera divisió. Crec que és una ciutat de primera, un club de primera, una afició de primera. Llavors, pues, crec que hem de remar tots junts per aconseguir aquesta permanència.
22: Avui també es disputaran l'Atlètic de Madrid-Celta a 6:45, amb els matalassers un cop eliminats de la Champions lluitant encara per la tercera plaça que té el Villarreal, i els biguetans obligats a guanyar per mantenir-se en places europees. I també a 9:00 es jugarà el Real Societat Betis. A segona divisió tenim en joc el Ceuta-Castelló, partit també al descans en aquest cas, 0-0, els valencians que lluiten per mantenir-se en zona de play-off descens, i a segona federació el Reus Redis juga avui el partit d'anada de la primera eliminatòria dels play-offs d'ascens contra l'Ourense. Juguen avui a les 7 de la tarda al Municipal de Reus, la setmana que ve la tornada a Terres Gallegues.
0: Ara rematem, Biel, em demana pas l'Isaac Vilalta. Isaac, des d'Astúries, des de l'Angliru, des de on la Paula Blasi acaba de guanyar la Vuelta, estarà en protagonista amb la Mireia Benito.
10: Sí, l'altra ciclista catalana que hi ha en aquesta Vuelta, la Mireia, que ha arribat ara, que està aquí amb les auxiliars del seu equip acabant de canviar. Mireia, què tal? Primer de tot, com has arribat?
11: Bueno, he arribat poc, perquè la veritat és que he tingut una mica, vaig fer l'alta pel mig, que no podria arribar aquí, però bé, al final hem arribat.
0: La comunicació no és fluida amb l'Isaac Vilalta i amb la Mireia Benito. Mirem de tenir-la millor so, a veure si podem tenir una segona oportunitat. Rematem amb tu, Biel, del futbol internacional, que destaquem avui.
22: Doncs mira, la Premier, tenim en joc ara mateix un partit entre el Liverpool i el Chelsea, minut 63, empat a 1. El Liverpool amb aquest resultat seria quart, amb un punt més que l'Aston Villa, que és cinquè, i a 6:45 el City rep el Brentford amb l'obligació de guanyar si vol tenir opcions encara de lluitar pel títol amb l'Arsenal. A Itàlia, a 6:00, Lazio-Inter, res en joc, l'Inter ja és campió, i a 9:15, Lecce-Juve, el Lecce està a 4 punts del descens i la Juve, de mantenir la posició de Champions, és quart i té la Roma a només un punt.
0: Gràcies, Biel.
22: Fins ara.
0: I el Damià Aguilar, que entra a l'estudi de Catalunya Ràdio abans de fer una altra entrada en un altre estudi, perquè d'aquí 3 minuts comença la transmissió de la cursa sprint del Gran Premi de França de MotoGP. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda.
0: De Marc Márquez sortirà doncs segon en aquesta cursa sprint. Ha fet el rècord de pista, la repesca, això sí.
12: Sí, molts al circuit han flipat literalment, començant pel seu company Pecco Bagnaia, que s'ho mirava des del garatge esperant disputar la Q2. Marc Márquez a Dazón.
13: No sé, no lo sé ni yo. Estoy entendiendo pocas cosas ahora mismo, pero bueno, nos hemos encontrado rápidos. Es verdad que cuando subo a este punto de adrenalina, pues voy, pero me cuesta el paso, y es ahí donde tenemos que mejorar la consistencia.
12: Pel que diu Márquez, ha fet el rècord a ulls clucs i aquesta és una situació anòmala. Per primera vegada aquesta temporada, el Tro de Cervera ha hagut de disputar la repesca, venia d'un segon lliure força discret i ha tret tot el que tenia, primera posició a la Q1 i rècord. La classificació després s'ha disputat en pista seca, l'esprint sembla que també, per tant tenim una graella en què al davant hi haurà Pecco Bagnaia, Marc Márquez i Marco Bezzecchi, segona fila amb Dijan Antonio Acosta i Quartararo, quarta fila amb Àlex Márquez i Àlex Rins. La cursa
0: D'aquí dos minuts
12: comencem la transmissió a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: Ara el Damià canvia d'estudi i obre la transmissió a la via al web de Catalunya Ràdio. Gràcies, Damià. I recordeu que aquest cap de setmana els de l'Univers MotoGP sortegen dues entrades pel Gran Premi de Catalunya de la setmana que ve. Encara sou a temps de participar i només cal que aneu a les xarxes del programa, en aquest cas a les xarxes del Tot Gira i també a l'Instagram de l'Univers MotoGP. 7 minuts i les 3, fem una petita pausa i rematem el programa amb més ciclisme i amb hoquei patins.
2: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
14: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
15: La Inara és professora d'institut i freestyler.
16: Per rapejar hem de tenir alguna cosa a dir.
15: La Marina, que és periodista, també fa improvisació.
17: Nosaltres som de les poques noies que estem participant de l'escena del freestyle en català.
15: Una escena massa vegades hostil, si s'és dona.
16: Dir-me a mi, segons quina guarrada, molt guarra, és un joc. Doncs per mi no.
15: O dona racialitzada, com la Tifa Drame.
18: El que jo vaig rebre al món del freestyle és que quan em tiraven rimes racistes com que deia, va, tio, este tio no vale.
15: Nando Cruz, periodista musical.
19: El hip-hop, el blues, techno, tot això no neix palaus de la música, sinó sempre, sempre en els marges.
20: Solidaris.
21: Amb Mercè Folch.
15: Dones en el món del rap.
20: Dissabte a les 10 de la nit. Ja m'entens.
29: Un programa d'un altre gènere.
30: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
21: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
20: Amb David Ávila.
21: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
20: I també disponible a la plataforma 3Cat.
0: Cinc minuts i les 3 de la tarda. En hoquei patins, el Barça juga a les semifinals de la Champions. Alfons Obrina, què tal? Bona tarda.
31: Bona tarda. Els blaugranes s'enfronten al Benfica a les 5. Sentim l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
32: En les semis trobarem un equip i un partit diferent al que vam disputar. El prepararem com requereix aquest partit per guanyar-lo. Com ja va ser ahir, molt important la concentració, els detalls en tot moment, tant defensius com ofensius, marcaran diferències.
31: El jugador Pablo Álvarez valora la importància de guanyar la Champions abans de retirar-se a final de temporada.
33: Muy, muy contento, es algo, ahí tengo ahí una mezcla de sentimientos, ¿no? Por eso, porque, como te decía recién, no siempre se está en una semifinal de Champions y aparte, bueno, porque es la última, me encantaría, es un sueño poder retirarme con la última Copa d'Europa. Seria algo muy bonito, una forma muy linda de terminar mi carrera.
31: L'altra semifinal la juguen dos portuguesos, el Porto i el Barcelos. Ara mateix, empat a 2 i partit a la pròrroga.
0: Les finals de la Champions masculina i femenina s'estan jugant a Coimbra, a Portugal. Ahir, al fons, derrota del Vilassar a les semis.
31: Va perdre els penals contra el Fraga després d'empatar a 1 al partit.
0: Gràcies, Gorina. I a tot plegat, Xevi, avui comença la 30a jornada de la Lliga ACB de bàsquet amb partits pel Girona i pel Barça.
25: Sí, i tots dos juguen a les 6 de la tarda. El bàsquet Girona ho fa a la pista del tercer classificat, el Múrcia. Un Girona que és desè, una posició que ara mateix els classificaria per jugar a competició europea la temporada vinent per primera vegada en la història del club. Recordem que aquest club és diferent a l'anterior Balbi o a Casbaio Girona. Moncho Fernández, tècnic del bàsquet Girona, parla de la gran temporada del seu rival aquesta tarda, el Múrcia de Sito Alonso.
34: Quan guanyes 7 partits seguits és perquè l'equip és molt bo. El que està fent el Múrcia és increïble perquè està tercer en la Lliga. Vol dir que a aquestes altures de la temporada que han fet una feina o estan fent una feina increïble.
25: Nicola Maric i Juan Fernández, que s'han perdut les últimes jornades per lesió, estaran a disposició de Moncho, que fins i tot avui haurà de descartar un jugador per aquest partit. També a les 6, el Barça rebrà el Burgos al Palau, un Barça que és quart, però a una victòria del segon classificat, i el tercer, el València i el Múrcia. I el Burgos, que lluita per evitar la zona de descens. Ara mateix l'evitaria després que hi ha anat en pràcticament tota la temporada. Toko Shengelia, l'alè pivot del Barça, parla del bon moment, segons ell, que està passant ara mateix l'equip.
35: Sí, afrontamos con la energía positiva. Venimos también de un partido que hemos ganado con mucha confianza y estamos en un ritmo muy bueno, yo creo.
25: Recordem amb Claiborne lesionat. Demà al migdia a les 12 a Lleida Bilbao, a 2:15 d'una Andorra Manresa. La penya no juga aquest cap de setmana. El seu partit s'ha posposat, jugava contra Tenerife, que ha jugat la final fora de la Champions. Per cert, avui jugarà la final d'aquesta Champions, AEK d'Atenes Vilnius. A la Lliga Femenina, demà tornada de la semifinal entre l'Uni Girona i el València. Recordeu, l'Uni va perdre d'un punt a l'anada. L'altra tornada serà entre el Saragossa i l'Avenida, demà al migdia, les de Salamanca van guanyar de 3 a l'anada.
0: Molt bé, gràcies, Xevi. Un minut i mig, arribarem a les 3. Em demana pas el Sergi Andreu des del Sánchez Pizjuán. Sergi, tenim l'11 de l'Espanyol per partit d'avui.
1: Sí, tenim l'11 i no hi ha cap novetat. Tu repeteix el mateix 11 del dia del Madrid. Manolo González, Dimitrovic a la porteria, Omar, Calero, Cabrera i Romero en defensa, Urco i Edu Expósito al doble pivot, amb Rubén Sánchez a la dreta, Ramon Terrats a la mitja punta, Dolan a l'esquerra i repeteix en punta d'atac Roberto Fernández.
0: Torna'm a dir.
1: És Dimitrovic a la porteria, defensa per Omar Calero, Cabrera i Romero, doble pivot per Urco i Edu Expósito, línia de 3 per davant amb Rubén, Terrats i Dolan i en punta Roberto Fernández.
0: Gràcies, Sergi, fins ara.
1: Adéu.
0: L'agent d'esports, fem una petita pausa, anem a fer un cafè, ens prenem un respit i a les 4 ens hi tornem a posar amb el David Clopés i companyia amb la transmissió d'aquest Sevilla-Espanyol, partit clau per les aspiracions de permanència de l'equip perico. Després, molt atents a les reaccions, intentarem parlar amb la Pau Paula Blasi, ja ho sabeu, ha guanyat la Vuelta Femenina en ciclisme. Intentarem parlar amb ella, amb la ciclista d'Esplugues, durant la tarda d'avui. I, òbviament, sucarem una mica de pa en aquest clàssic de demà, aquest Barça-Madrid, que li pot donar el títol de Lliga al Barça. I també, per acabar-ho d'adobar, a les 5 de la tarda, un partidàs d'hoquei patins. Barça-Benfica, objectiu final de la Champions.
20: Trescat Info.
3: Molt bona tarda a les 3.

0: Les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumo retinguts per Israel des del 30 d'abril. Ho ha anunciat avui al matí el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha afegit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona aquest migdia per demanar precisament la seva posada en llibertat. Confinada a l'Hospital Clínic de Barcelona, la dona barcelonina que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta per antivirus. No té símptomes, es troba bé, però haurà d'estar aïllada diverses setmanes per precaució. Al creuer, on hi ha hagut el brot, és previst que arribi avui de matinada a les Canàries. Rússia celebra un descafeïnat dia de la victòria, tot i el compromís d'Ucraïna de no atacar la plaça Roja, que és on es feia l'acte. El president rus Vladimir Putin ha commemorat el final de la Segona Guerra Mundial, sense tancs ni míssils, davant de la possibilitat d'atacs de drons ucraïnesos, per bé que ahir es va pactar una treva entre tots dos països amb la mediació de Donald Trump. Junts per Catalunya allarga la llista de dimissions per la polèmica al voltant de la infiltració de dues agents de paisà en una assemblea de 200. Jordi Turull diu que, a banda del director de la policia, Josep Lluís Trapero, també haurien de plegar les conselleres Parlon i Niubó. Els comuns creuen que el govern de Salvador Illa està sobrepassat. Resignació per haver de tornar a pagar a partir d'avui els bitllets de Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar els talls amb retards i trams de velocitat reduïda. A l'estació de Sants, aquest matí s'han acumulat cues a les màquines dispensadores i molts usuaris han reconegut que no els sap greu tornar a pagar, això sí, diuen, sempre que el servei vagi bé. Al Teatre Bartrina de Reus, la capital del Baix Camp, es guarneix amb 5.000 flors en el 70è Concurs Nacional de Roses, un certamen que obre per primera vegada la participació amateurs, floristes, estudiants i la brigada municipal, i comple de color, olor i textures la platea d'aquesta instal·lació.
1: Esports.
2: Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la General amb 36 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Només abans dos ciclistes havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona i Melcior Mauri. Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid assegura que se sent orgullós del vestidor i de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, tot plegat el dia abans del clàssic que pot donar la Lliga al Barça. I l'Espanyol afronta avui un partit importantíssim al camp del Sevilla. L'Andalús és el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, dos menys que els blanquiblaus. Aquest Sevilla Espanyol a un quart de cinc el podreu seguir el Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Tenim un front de pluges que descarreguen de fa una estona ja a les comarques de Tarragona i també de Barcelona, que han d'anar avançant mica en mica amb tempesta pel sud del país cap a les comarques de Girona i Prepirineu. Temperatures avui entre 18 i 21 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 3 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. A les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumo retinguts a Israel des del passat 30 d'abril. Hi ha hagut eufòria aquest migdia entre les persones que estaven concentrades a la porta de la seu de la Comissió Europea a Barcelona per demanar precisament que els posessin en llibertat. Les autoritats israelianes havien allargat la seva detenció fins demà, però l'anunci el feia a mig matí el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
3: Les autoritats israelíes nos acaben de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Kesek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: També serà alliberat l'activista brasiler Thiago Ávila. Aquest anunci ha coincidit amb una nova concentració davant de la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar la seva posada en llibertat. Ho hem seguit de prop amb Laia Framis.
4: L'alliberament l'ha anunciat des d'un megàfon la parella del Saif Abu Kesek i s'ha celebrat amb crits d'alegria, abraçades i també algunes llàgrimes. Aquest era el moment.
5: Acabo de recibir l'anuncio del ministro Álvarez que Israel liberarà en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
4: I ens explica l'entorn dels activistes que Israel també s'hauria compromès a alliberar l'activista brasiler Tiago Ávila. Ara bé, diuen que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes, on asseguren que han estat aïllats i que han patit tortures. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
4: També han fet una crida a seguir amb les mobilitzacions fins que s'aconsegueixi trencar el bloqueig de Gaza per part de l'Estat d'Israel.
0: L'oposició israeliana ha mogut fitxa per desbancar Benjamin Netanyahu de les eleccions que han de fer a finals d'any. I ahir, Lapid i Naftali Bennett han de decidir reeditar l'aliança que els va portar al poder l'any 2021, un govern que al cap d'un any es va dissoldre. En aquesta ocasió, però, sota el lideratge únic de Bennett, que, com a Benjamin Netanyahu, també se situa clarament cap a la dreta. Beit Meir, Jordi Brescó.
7: El govern de coalició que Naftali Bennett va liderar el 2021 juntament amb Yair Lapid tenia tan poca força que només va aguantar un any. Decebut, Bennett es va allunyar de la política, però ara torna per tombar Netanyahu, per a qui ja va fer de ministre. Són rivals, però les seves idees no són gaire diferents, ho explica l'analista polític Shmuel Rosner.
8: This is a right-wing country.
9: Aquest és un país de dretes i, per tant, qui vulgui rivalitzar amb Netanyahu ha de ser de dretes. En aquest sentit, Bennett és quasi el candidat ideal. Pot dir, soc tant de dretes com voleu i, a més, us puc donar altres beneficis. Vaig treballar en el sector tecnològic, sé com gestionar l'economia del país.
7: Netanyahu ja li ha vist les orelles al llop i per això ja ha començat a atacar els rivals acusant-los amb vídeos generats amb intel·ligència artificial de casar-se amb els representants arabo-israelians de la Knesset. I és que, com destaca Rosner, l'estat palestí continua sent una línia vermella.
9: La majoria d'israelians no conceben la possibilitat que es formi un estat palestí en un futur pròxim. Potser algun dia, d'aquí 5, 10 anys, la següent generació, però ni avui, ni demà, ni amb el següent govern.
7: Està previst que les eleccions se celebrin el proper 27 d'octubre. La possibilitat que Netanyahu les avanci, ben real, al principi de la guerra amb l'Iran, quan la seva popularitat es va disparar, sembla que ja s'ha dissipat del tot.
0: La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta per antivirus està des d'avui en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona. Tot i que de moment no té cap símptoma, se la considera un contacte i haurà d'estar aïllada en una unitat especial d'aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes. Se li fa un test de PCR avui mateix, només d'arribar, i els resultats els sabrem d'aquí a 24 hores. Si dona negatiu, la prova se li haurà de repetir d'aquí a 7 dies. El doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic, ha destacat aquest matí que aquest aïllament es fa per precaució.
10: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas. És una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
0: S'haurà de veure com va evolucionant, segons que ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg, el doctor Antoni Trilla, també al Clínic.
11: És molt important i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, molt, molt, molt baixa aquesta probabilitat.
0: L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que aquest cas del creuer serà un brot i que no anirà més enllà. També en parlava al suplement.
12: L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
0: En aquest cas de Barcelona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són el d'una dona de 32 anys, que sí que té símptomes, està ingressada des d'ahir a Alacant, i el d'una altra dona que va passar uns dies per Barcelona, però que ja va marxar. També s'està investigant la localització de 3 persones que no són ciutadans espanyols, però que fins l'any passat vivien a l'estat. Les autoritats volen saber si encara hi resideixen. Està previst que el creuer on hi ha hagut aquest brot arribi avui de matinada a les Canàries. Això permetrà avançar a demà el trasllat dels ciutadans espanyols a Madrid, on es confinaran a l'Hospital Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, han comparegut avui al migdia per donar els detalls de com s'anirà fent aquesta operació. Ho hem seguit a Madrid amb l'Alba Gil.
13: El creuer arribarà al port de la Granadilla de Tenerife més aviat del que s'esperava, entre les 5 i les 7 del matí, hora peninsular. Abans de desembarcar, es comprovarà l'estat de salut de tots els passatgers que abandonaran el vaixell de manera esglaonada i per nacionalitats. Portaran mascareta FP2 i només podran dur un equipatge de mà petit amb allò imprescindible. Ho explica la ministra García.
14: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.
13: Els primers a desembarcar seran els ciutadans espanyols juntament amb l'epidemiòleg de l'OMS Àfrica. Tots viatjaran en avió militar cap a Madrid, on faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. El ministre de l'Interior assegura que no suposa cap risc per a la població.
15: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
13: Segons Marlaska, el creuer serà al port al mínim imprescindible i durant aquest temps estarà prohibit navegar a menys d'una milla nàutica de l'embarcació. A més, ja estan programats els vols de repatriació cap a França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i els Països Baixos, a més de la Gran Bretanya i els Estats Units. I s'espera que la resta es tanquin al llarg del dia. Aquesta tarda, per cert, Pedro Sánchez es reunirà a la Moncloa amb el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que supervisarà l'arribada del creuer a Tenerife des del centre de comandament habilitat a l'illa. També participaran García Marlaska i Ángel Víctor Torres.
0: Doncs al port de la Granadilla, Tenerife està tot a punt ja amb l'operatiu per desembarcar els passatgers i una part de la tripulació del vaixell Ondius. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, arribarà avui a la tarda a Tenerife juntament amb la ministra de Sanitat espanyola. El màxim responsable de l'OMS ha publicat a la xarxa Social X una carta als ciutadans de Tenerife afirmant que el brot d'antivirus no és una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, Mònica Mas i David Mendoza.
16: El port de Granadilla es prepara per l'operació de repatriació. La Guàrdia Civil ha muntat un dispositiu al moll amb un perímetre de tanques per on passaran els vehicles de l'exèrcit que portaran els passatgers de l'Ondius a l'aeroport de Tenerife Sud. El responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, Pedro Suárez, ha intentat concretar quan pot durar tot l'operatiu.
17: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
16: També ha remarcat que cap treballador del port participarà en aquesta operació. Han vingut a supervisar el dispositiu el secretari de Salut Pública espanyol Javier Padilla, la directora de Protecció Civil Virginia Barcones, també el portaveu del govern canari Alfonso Cabello. Aquesta tarda aterren aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres de Sanitat, Mònica García, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska. Justament avui, Tedros Adhanom, que és màxim responsable de l'OMS, ha publicat una carta a les xarxes socials dirigida a la població de Tenerife. Els demana que no tinguin por, que no estem davant d'una pandèmia com la de la Covid, i que el dispositiu que està preparant amb el govern espanyol garanteix al 100% la seva seguretat. Un gest d'Adhanom realment poc habitual, dit per ell mateix.
0: Gairebé és un quart de quatre.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El president rus Vladimir Putin ha celebrat la seva desfilada militar del Dia de la Victòria més deslluïda que mai, sense tancs, ni míssils, ni la resta de joies de la corona de l'arsenal rus. El líder del Kremlin va decidir reduir-ne el format per l'amenaça de drons ucraïnesos que finalment no han posat en perill l'esdeveniment

0: d'equipament militar al front. En el seu discurs inicial, el president Vladimir Putin ha justificat així que els seus soldats encara no hagin pogut cantar victòria a la guerra d'Ucraïna.
1: La gran gesta de la generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
0: Ara bé, és el cinquè dia de la victòria de Putin sense victòria a la guerra d'Ucraïna. També ha estat la desfilada militar més curta de la història moderna de Rússia i Putin només ha estat acompanyat del president bielorrus Alexander Lukashenko i els caps d'estat de Laos, Malàisia, el Kazakhstan i l'Uzbekistan.
2: 3CAT Info. El temps.
3: Enric Agut.
4: El matí aguantat, en general, amb algun plogim dispers a la costa o les Terres de l'Ebre, però ja cap al migdia ha començat a entrar una línia de pluges per les Terres de l'Ebre que es va escampant i que anirà avançant per tot el territori, excepte a l'extrem nord del Pirineu, on no arribarà pluja o ben poca, per exemple, a la Vall d'Aran. Un arc de pluja que, de moment, ja ha deixat 17 litres al Parc Natural dels Ports. I anirà avançant, també arribarà a les comarques de Barcelona, les de Girona, centre del país, a ponent del Pirineu, amb molts casos cauran entre 1 i 5 litres, però en alguns indrets poden superar-se els 20, per exemple, en punts de Tarragona. Aquí hi ha un avís d'intensitat de precipitació a les comarques tarragonines. La temperatura màxima avui en molts llocs al voltant dels 19, 20, 21 graus i demà al matí ha de fer sol amb alguna boirina, algun banc de boira matinal i després a la tarda sí que s'aproparà una línia de ruixats per les comarques de Lleida i també de Tarragona. Això cap a demà a la tarda vespre amb alguna tempesta. La resta del temps aguantarà i la temperatura diurna també pujarà i a un valor màxim pot arribar als 24 o 25 graus. Avui les màximes més altes, 20-21, doncs demà 24-25, on s'enfilin més, per exemple, a Girona Ciutat o a Lleida.
3: Junts per Catalunya demana la dimissió de les conselleres d'Interior Núria Parlon i d'Educació Esther Niubó per la polèmica que ha generat aquests dies la infiltració de dues agents als Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Pel secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, es tracta d'una vulneració molt greu dels drets i de les llibertats fonamentals.
5: Nosaltres apel·lem a que faci una rectificació, que faci un canvi de govern en profunditat perquè la incompetència és transversal i que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
3: Els comuns afirmen que el govern de Salvador Illa està sobrepassat. N'ha parlat la presidenta de la formació al Parlament, Jessica Albiach.
6: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari. Cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i, a més, cada vegada que es mou fora dels acords d'investidura s'equivoca i l'hem de fer rectificar. I ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
3: Davant del Consell Nacional de la Formació ha explicat que la infiltració de Mossos en una assemblea de docents traspassa totes les línies vermelles. També el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, s'ha referit a aquest afer. Considera, segons Junqueras, que ha quedat demostrat que la direcció del cos dels Mossos d'Esquadra no funciona i que si Josep Lluís Trapero no dimiteix, Salvador Illa l'hauria de cessar. En aquest cas n'ha parlat des de Tàrrega, a l'Urgell, en una trobada municipalista del partit Alba Mor.
7: A Junqueras se li fa estrany que un comandament policial ocupi un càrrec polític de director general i creu que és precisament això el que explica en part que la direcció del cos no funcioni. En aquest sentit, sobre la presumpta infiltració d'agents en assemblees de docents, el president d'Esquerra Republicana considera que la policia té altres preocupacions per atendre.
8: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. I és evident que infiltrar policies en assemblees de mestres no té cap sentit, perquè el nostre país té moltes altres necessitats i és molt important que la policia faci moltes altres coses. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
7: Ho ha dit en el marc de la trobada municipalista del partit a la capital de l'Urgell, on també ha reivindicat com a prioritat de país la línia orbital ferroviària.
3: Doncs avui, les cues per comprar bitllets de Rodalies tornen a ser una de les imatges de la jornada, perquè s'ha acabat la gratuïtat del servei després de 3 mesos i mig

0: xerrant dels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut resignació, una certa sensació d'haver de tornar a pagar per un servei que consideren encara no acaba d'anar del tot bé.
1: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
2: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
3: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
4: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
0: Des d'avui, doncs, ja no són vàlides les targetes que Renfe va repartir sense cost i tampoc els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat, que es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, a excepció dels títols de la T Usual o la T Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte d'un 60% pels adults i el 70% pel jovent. I Renfe assegura que té previst augmentar molt la capacitat per fer reparacions i manteniment dels combois de Rodalies els pròxims 3 anys, i és que, a més de les ampliacions dels tallers que ja té, en construirà de nous a Manresa, a Sant Celoni i a Granollers. Així s'ha anunciat en una visita als tallers que tenen a Vilanova i la Geltrú, que hem seguit amb la corresponsal de 3Cat Info al Garraf, la Montse Genarriba.
5: Hola, bon dia. Entrar als tallers de Renfe és entrar en un món desconegut. Hi ha 130 treballadors que arreglen els trens posats sobre unes vies. Aquí hi ha 6 vies, que són 6 punts de reparació de trens. Dels 6 es passarà a 9 punts de reparació i, a més, caldrà ampliar les naus fins a una llargada de 100 metres per encabir els nous 110 trens que arribaran a la tardor. Són els anomenats 452 d'Alstom. Igual que a Vilanova i la Geltrú, s'estan ampliant els tallers de Rodalies, de Ripoll i de Sant Andreu, i s'estan construint nous tallers a llocs que fins ara no en tenien, com Manresa, Sant Celoni o Granollers. Això farà que es passi dels 22 punts de manteniment actuals a 51 en els pròxims 3 anys. Cal tenir en compte que cada dia un 15% de la flota està als tallers, passant manteniment. Es vol reparar-los més ràpidament per tenir-los disponibles i millorar el funcionament de Rodalies.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, pendent del cel, de les pluges d'aquesta tarda també previstes. La mostra inclou 141 muntatges i es pot visitar fins al dia 17. Girona, Berta Artigas Fontàs.
7: Malgrat els núvols i la previsió de pluja, riuades de gent han volgut visitar Girona en el primer dia de Temps de Flors, que enguany acull 141 mostres florals en diferents punts de la ciutat. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, que aquest any han estat protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en cucullona, animal mitològic genuí de Girona.
8: La pujada de la catedral, les escales, precioses. M'he hagut d'acostar per veure si era ceràmic o si era pintat, eh?
9: No, jo és el primer any i estic contentíssima. Del grup, totes han vingut, em sembla. I estic molt contenta d'haver vingut.
7: Són les opinions d'alguns visitants, com la Marga, veïna de Girona, o la Cristina, que ha vingut des de Barcelona amb les seves amigues. S'han acumulat també persones a diferents punts del barri vell, com els banys àrabs o els soterranis de la catedral.
0: Això és Girona. A Reus, el Teatre Bertrina s'ha guarnit amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses. És un certamen que per primera vegada ha obert la participació a nous públics. La proposta omple de color, olor i textura la platea del teatre, on s'espera que fins dilluns Reus, Ariadna Escoda, hi passin milers de persones.
10: La platea del Teatre Bertrina s'ha convertit en un gran roserà amb l'esclat de milers de roses de tota mena. N'hi ha de grans, d'altres de minúscules, n'hi ha que tenen una fragància especial i, en canvi, d'altres que no desprenen cap olor. Com a visitant, davant d'aquest espectacle, en què cal fixar-se?
11: Primer, en gaudir-les, mirar-les, en olorar-les. Les roses porten totes nom, tenen un creador que les ha fet perquè algú li ha demanat. Després hi ha dues taules que ja veuran que no tenen nom, que són roses sencers, que aquestes són per gaudir-los i mirar-los. I després al voltant que miren els poliandres, que són aquells roses que tenen més d'una rosa, i les miniatures. Realment és un plaer per als sentits.
10: És l'Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura, entitat que organitza el Concurs Nacional de Roses. En aquesta ocasió s'ha optat per obrir la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. Així, en l'exposició es poden veure flors d'amateurs, floristes, estudiants de l'Escola d'Horticultura o fins i tot rams que ha fet la Brigada Municipal amb flors de la ciutat. La mostra es combina amb el Festival Roses de Reus aquest cap de setmana, que omple d'activitats relacionades amb l'emblema de la ciutat als carrers del centre.
6: 3Cat Info.
0: Poc més de 5 minuts i seran 3:45 de la tarda. Francesc Ripoll, bona tarda.
12: Bona tarda.
0: Ara punt amb en Francesc.
6: Esports.
12: De seguida parlem del partit importantíssim que juga l'Espanyol i de la prèvia del Clàssic, però abans Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, catalana d'Esplugues del Llobregat, ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen i ha quedat segona a la darrera etapa. Així ho ha explicat l'Isaac Vilalta a l'antena de Catalunya Ràdio.
13: I el compte enrere per veure com arriba la Paula. Vinga, Paula, vinga, Paula, que tens la Vuelta a les teves mans. Vinga, Paula, 23 anys, la ciclista d'Esplugues. D'on has sortit? D'on has aparegut? Atenció, perquè Paula Blasi està a punt de creuar la línia d'arribada. Ho fa, aixeca els dos braços. Paula, què has fet? Paula, què has fet? 23 anys, Paula Blasi, vencedora de la Vuelta 2026.
12: Només abans, dos ciclistes havien guanyat una gran volta. Josep Pessarrodona fa 50 anys i també Melcior Mauri l'any 1992. I sense deixar el ciclisme, avui es disputa la segona etapa del Giro d'Itàlia, 221 quilòmetres de mitja muntanya entre Burgàs i Tàrnovo, això és a Bulgària. Falten ara 61 quilòmetres per arribar a la meta, dos escapats, Mirko Maestri i Diego Pablo Sevilla López. I ara sí, parlem de futbol.
6: Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: Perquè aquesta tarda, un quart de cinc, juga l'Espanyol al camp del Sevilla. L'andalús és ara mateix el primer equip fora de la zona de descens amb 37 punts, dos menys que els blanquiblaus. I ja tenim 11 de Manolo González. Entrem al Sánchez Pizjuán. Sònia Oleart, bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. Jugarà l'Espanyol amb Dimitrovic a la porteria, a la defensa Omar, Calero, Cabrera i Romero, doble pivot per Urco i Edu Expósito, banda dreta Rubén Sánchez, a la mitja punta Terrats, banda esquerra per Dolan i en punta Roberto. Cap canvi respecte al partit amb el Madrid.
12: Aquest partit es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: I Álvaro Arbeloa ha sortit en defensa dels seus jugadors. El tècnic de l'equip blanc assegura que al vestidor de l'equip blanc hi ha un ambient sa. Això ho ha dit a la roda de premsa, dient també que està el tema tancat.
15: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
12: Arrelo també ha confirmat que Tchouaméni entrarà en la convocatòria pel Clàssic de demà. Valverde, en canvi, es baixa. El tècnic blanc també ha assegurat que s'estan dient moltes mentides.
15: Es mentira que mis jugadores no son profesionales. Es mentira que mis jugadores me hayan faltado a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
12: Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant el seu etern rival, cosa que mai ha passat. El tècnic del Barça, Hansi Flick, creu que s'han de centrar en el seu joc i oblidar-se de tot el que està passant a Madrid.
16: I think it's the best what the Spanish League
17: és el millor que pot oferir la Lliga Espanyola demà, i és un partit fantàstic, doncs, que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil, com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
12: El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans del Clàssic amb el dubte de si Christensen acaba rebent l'alta. Tornarà Jules Koundé, que estava sancionat. L'àrbitre de demà serà Hernández Hernández.
6: 3CAT Info.
12: Ara mateix tenim en joc l'Elx 0 a l'Alavés 1, fet que fa que l'Alavés igual i l'Espanyol a punts tingui un més que el Girona, i el Sevilla caigui en zona de descens a 2:15. Atlètic de Madrid, Celta i Reial Societat Betis a les 9. El Girona tanca la jornada dilluns al camp del Rayo. I a la Lliga Femenina, l'Espanyol i el Badalona han empatat a 1 en un partit intranscendent de la Lliga F, i acabem explicant que el Barça juga avui la segona semifinal de la Champions d'hoquei patins, juga contra el Benfica a les 5 de la tarda.

0: 3CAT Info.
1: Molt bona tarda, són 3:45. A aquesta hora destaquem que les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha confirmat que això ha coincidit amb una nova concentració davant de la seu de la Comissió Europea de Barcelona, que, precisament, demanava la posada en llibertat d'aquestes dues persones. La ciutadana de Barcelona, que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta per antivirus, està ja en observació a l'Hospital Clínic. Es troba bé, no té cap símptoma, però se la considera un contacte i, per tant, haurà d'estar aïllada en unitat especial en aquest centre entre 3 i 6 setmanes. Des d'ara fins a arribar a les 4, entre altres qüestions, també us explicarem que 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó que es prioritza la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i vida familiar. I des d'aquesta setmana, el Port de Barcelona té una planta de reciclatge de plàstics. Ha començat a processar les grans lones fetes servir que hi ha a Marina Barcelona 92, que protegeixen el repintat de grans iots i les converteixen de residus a recursos reutilitzables en d'altres aplicacions industrials. Sabrem quin és. Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I en els esports d'aquesta hora, Francesc, què destaques?
2: Doncs mira que Paula Blasi, la catalana, ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme amb només 23 anys, ha quedat primera a la general. Només abans dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta. I que d'aquí a poc, menys de 45 minuts, es juga un importantíssim Sevilla-Espanyol, partit duel directe per la permanència, el partit en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
1: Tarda amb pluges que van descarregant ja per les comarques de Tarragona i de Barcelona, d'anar desplaçant-se cap al nord del país i estendre's amb tempestes al sud també. Temperatures entre 18 i 21 graus. Les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del dia 30 d'abril. Hi ha hagut eufòria entre les persones que avui estaven concentrades a la porta de la seu de la Comissió Europea a Barcelona per demanar precisament que els posessin en llibertat. Les autoritats israelianes havien allargat la seva detenció fins demà. L'anunci el feia aquest matí el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
3: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Kesek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
1: També serà alliberat l'activista brasiler Thiago Ávila. L'anunci coincidia amb una nova concentració davant de la seu de la Comissió Europea de Barcelona per demanar la posada en llibertat d'aquestes dues persones. Una concentració-mobilització que hem coberta amb Laia Framis.
4: L'alliberament l'ha anunciat des d'un megàfon la parella del Saif Abu Kesek i s'ha celebrat amb crits d'alegria, abraçades i també algunes llàgrimes. Aquest era el moment.
5: Acabo de recibir l'anuncio del ministro Álvarez que Israel liberarà en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
4: I ens explica l'entorn dels activistes que Israel també s'hauria compromès a alliberar l'activista brasiler Thiago Ávila. Ara bé, diuen que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes, on asseguren que han estat aïllats i que han patit tortures. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
4: També han fet una crida a seguir amb les mobilitzacions fins que s'aconsegueixi trencar el bloqueig de Gaza per part de l'Estat d'Israel.
1: La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta per antivirus està des d'avui en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona. Es troba bé, no té cap símptoma, però se la considera un contacte i, per tant, haurà d'estar aïllada en una unitat especial d'aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes. Avui se li fa un test de PCR i els resultats els sabrem d'aquí a 24 hores. Si dona negatiu, la prova li repetiran d'aquí a una setmana. El doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic, destaca avui al matí que l'aïllament es fa per precaució.
0: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena, després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
1: El confinament d'aquesta persona s'allargarà encara un temps de manera indeterminada per veure com evoluciona, com ha explicat també el doctor Antoni Trilla, que és epidemiòleg al Clínic. Parlava al suplement de Catalunya Ràdio.
7: És molt important i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt baixa aquesta probabilitat.
1: L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot que no anirà més enllà i també ho explicava al suplement.
8: L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i és molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
1: En aquest cas, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'Estat. Els altres 2 són el de la dona de 32 anys ingressada des d'ahir a Alacant, que sí que té símptomes, i el d'una altra dona que va passar uns dies a Barcelona, però que en va marxar. També s'està investigant la localització de 3 persones més que no són ciutadanes de l'Estat espanyol, però que fins l'any passat sí que hi vivien. Les autoritats volen concretar exactament si encara hi resideixen o no en algun període. Ja està previst que el creuer, on hi ha hagut aquest brot, arribi avui de matinada a les Canàries. Això permetrà anar avançant, ja demà, el trasllat dels ciutadans espanyols cap a Madrid, on es confinaran a l'Hospital Gómez Ulla. Avui al migdia, la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, han explicat com anirà aquesta operació de trasllat de tota aquesta gent. Ho hem seguit a Madrid amb Alba Gil.
9: El creuer arribarà al port de la Granadilla de Tenerife més aviat del que s'esperava, entre les 5 i les 7 del matí, hora peninsular. Abans de desembarcar, es comprovarà l'estat de salut de tots els passatgers que abandonaran el vaixell de manera esglaonada i per nacionalitats. Portaran mascareta FP2 i només podran dur un equipatge de mà petit amb allò imprescindible. Ho explica la ministra García.
10: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.
9: Els primers a desembarcar seran els ciutadans espanyols juntament amb l'epidemiòleg de l'OMS Àfrica. Tots viatjaran en avió militar cap a Madrid, on faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. El ministre de l'Interior assegura que no suposa cap risc per a la població.
11: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
9: Segons Marlaska, el creuer serà al port al mínim imprescindible i durant aquest temps estarà prohibit navegar a menys d'una milla nàutica de l'embarcació. A més, ja estan programats els vols de repatriació cap a França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i els Països Baixos, a més de la Gran Bretanya i els Estats Units. I s'espera que la resta es tanquin al llarg del dia. Aquesta tarda, per cert, Pedro Sánchez es reunirà a la Moncloa amb el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que supervisarà l'arribada del creuer a Tenerife des del centre de comandament habilitat a l'illa. També participaran García Marlaska i Ángel Víctor Torres.
1: Trescat Info. Hungria ja té nou primer ministre.
12: Tartózkodással Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének megválasztotta.
1: El conservador Peter McGuire, que ha estat investit cap del govern del Parlament del país gràcies a l'aclaparadora majoria obtinguda a les últimes eleccions, com va fer fora l'ultraconservador Viktor Orbán. L'exprimer ministre no ha assistit a la sessió d'avui perquè va renunciar a l'escó. Ara, Magyar, Hongria, comença una etapa d'acostament cap a la Unió Europea i es va allunyant de l'etapa viscuda fins ara de proximitat amb Donald Trump i Vladimir Putin, tot i que la postura que manté Hongria sobre la guerra a Ucraïna amenaça de dificultar aquests inicis en aquesta nova relació amb Brussel·les. 6 de cada 10 treballadors diuen que no volen més responsabilitats a la feina o que rebutjarien un ascens si això els afectés el seu dia a dia, el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó que es prioritza la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen massa sovint i amb un qüestionament sobre què implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya, Carlos González Reyes, no es tracta d'una falta d'ambició, sinó que es valoren d'altres coses avui en dia.
13: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
1: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones més grans de 35 anys, segons els estudis elaborats per InfoJobs i la consultora de selecció de personal, Michael Page. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i regular els preus dels lloguers. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avançat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any en el Pla Estatal d'Habitatge.
14: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio, que tenemos previsto que esté articulado todo el procedimiento para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
1: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte del pla anterior, un pla que se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. El Parc de Barcelona compta des d'aquesta setmana amb una nova planta de reciclatge de plàstics. Processa les grans lones que es van fer servir a la Marina Barcelona 92 per protegir, per repintar grans iots i les converteix en residus per recursos reutilitzables amb d'altres aplicacions industrials. En Joan Garcia l'ha anat a veure.
15: Si mai heu vist unes lones blanques gegants a la zona del port del passeig Joan de Borbó, són uns plàstics que fa servir Marina Barcelona 92 per protegir l'atmosfera dels residus del procés de repintat de grans iots. Només tenen un sol ús i ara s'ha decidit reaprofitar-los. Jordi Ariet és director general de la companyia.
16: El plàstic que fan servir per protegir les carpes és una necessitat del nostre procés industrial per pintar les embarcacions. Bàsicament, quan fas una bastida, recobreixes el vaixell amb aquest material ignífug per poder contenir les emissions i poder controlar la temperatura i humitat en el procés de pintura. Llavors, ens vam adonar compte que generàvem una sèrie de plàstic que podíem fer una segona vida amb aquest plàstic.
15: Els laboratoris d'Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya, s'han fet els assajos. Es tracta de reconvertir un residu en una matèria primera, transformar el plàstic contaminat en escates netes i triturades reutilitzables en una àmplia gamma d'aplicacions industrials. David Pardos, responsable de negoci del sector de mobilitat d'Eurecat, explica el procés que s'ha seguit.
17: Els trituren, els netegen i els separen. Separen residus que no són pròpiament el plàstic, no? Llavors tenim el mateix plàstic sense contaminació i triturat, més petit. Llavors, a partir d'aquest plàstic, nosaltres farem formulacions. Ficarem additius, ficarem fórmules, barrejarem aquest plàstic amb altres materials per aconseguir les propietats mecàniques i els requeriments que tenen cadascun dels tres processos. Impressió 3D, extrusió i també filament.
15: El projecte té un component social. La mà d'obra s'ha confiat a la Fundació Cares. Helena Borbón és la seva directora general.
18: La Fundació té una missió, que és el crear oportunitats laborals dintre de l'àmbit de la cadena de subministrament. Llavors, ens dediquem a l'externalització de qualsevol part d'aquesta cadena per les empreses grans i llavors fem l'activitat logística habitual, no? La recepció de comandes, la preparació, l'acondicionament del producte si ho necessita.
15: Marina Barcelona 92 genera 200 tones de plàstics l'any. Ara el port intenta convèncer altres empreses perquè emprenguin també la via del reciclatge de plàstics per optimitzar la instal·lació. Jordi Pasqual, membre de la Fundació Barcelona Port Innovation.
19: És el procés típic perquè una economia circular funcioni, que és una empresa com Marina 92, com comentaves, Marina Barcelona 92, que tingui la voluntat de reaprofitar els seus residus i que els vegi com recurs, no com un residu, i que decideixi iniciar-se, no, en aquest procés de circularitat, que té una oportunitat econòmica, però com bé deies, necessitem que altres organitzacions assumin per treure el màxim profit econòmic d'aquesta oportunitat.
1: Trescat Info. Ara passa un minut de 3:15 de la tarda.
20: El temps.
1: Previsió d'Enric Agut.
21: El matí aguantat, en general, amb algun plogim dispers a la costa o a les Terres de l'Ebre, però ja cap al migdia comença a entrar una línia de pluges per les Terres de l'Ebre que es va escampant i que anirà avançant per tot el territori, excepte a l'extrem nord del Pirineu, on no arribarà pluja o ben poca, per exemple, a la Vall d'Aran. Un arc de pluja que de moment ja ha deixat 17 litres al Parc Natural dels Ports. I anirà avançant, també arribarà a les comarques de Barcelona, les de Girona, centre del país, a ponent del Pirineu, en molts casos cauran entre 1 i 5 litres, però en alguns indrets poden superar-se els 20, per exemple, en punts de Tarragona. Aquí hi ha un avís d'intensitat de precipitació a les comarques tarragonines. La temperatura màxima avui en molts llocs al voltant dels 19, 20, 21 graus i demà al matí hi ha de fer sol amb alguna boirina, algun banc de boira matinal i després a la tarda sí que s'aproparà una línia de ruixats per les comarques de Lleida i també de Tarragona. Això cap a demà a la tarda vespre amb alguna tempesta. La resta del temps aguantarà i la temperatura diurna també puja i algun valor màxim pot arribar als 24 o 25 graus. Avui les màximes més altes, 20-21, doncs demà 24 o 25, on s'enfilin més, per exemple, a Girona Ciutat o a Lleida.
1: El Correllengua Germanat ha exigit avui a Brussel·les l'oficialitat del català a la Unió Europea.
22: Visca la llengua catalana i visca els països catalans!
1: Després de recórrer els països catalans, el Correllengua Germanat ha portat la flama al cor de les institucions europees. Avui que precisament es commemora el Dia d'Europa. Corresponsal comunitari Brussel·les, Bruno Fortea Mires.
23: L'oficialitat del català està encallada pels recels d'alguns estats com Alemanya, però els organitzadors del Correllengua, Blanca García Oliver i Pau Emili Muñoz, han reclamat a tots els països que hi votin a favor.
24: Que hauria de ser el més normal del món, és una llengua que se parla a quatre estats europeus i, per tant, el més normal seria que fos oficial a Europa.
25: Els atacs encara són més persistents en els últims temps. Jo crec que el Correllengua ha demostrat que la societat civil hi és.
23: A Brussel·les, sobretot, hi han participat catalans que viuen a la ciutat o en llocs propers, com la Francesca, que ha vingut des de Frankfurt amb la família.
26: El nostre avi ens va enviar això, que ho feien aquí a Brussel·les, i vam pensar, només està 4 hores, o sigui que podem anar.
23: També hi ha hagut actuació dels castellers de Brussel·les i crits d'independència en acabar l'acte.
1: El Festival Docs Barcelona ha estrenat el documental Les culpables de la jove realitzadora catalana Marta Duran Lozano, una coproducció de Trescat que retrata amb un centenar de testimonis la solitud i la vergonya d'haver d'avortar quan s'és adolescent. Òscar Callau.
27: El dia que vaig fer 15 anys no ho sabia, però estava embarassada.
28: El documental recull la narració davant la càmera de 6 noies que han passat recentment per aquesta experiència traumàtica i alhora llegeixen els testimonis anònims escrits per noies de generacions anteriors que també van avortar quan eren adolescents. Un recurs que la realitzadora Marta Duran ha fet servir per mostrar que és un fenomen viscut en silenci però que afecta moltes dones.
29: La posada en escena respon molt de la primera experiència que jo vaig tenir llegint tots aquests testimonis. Per una banda hi ha la lectura pura i dura de la història de cada una d'elles i després per mi també eren com una mica finestretes en els records o les històries de cada una de les dones que m'enviaven la seva història. I per això hi ha com les dues vessants, no? El testimoni directe, que és la noia explicant-ho sense artificis, i per altra banda també doncs, aquestes recreacions d'aquests espais com si fossin finestretes a la seva vida.
28: Les culpables té una part autobiogràfica perquè la mateixa directora va avortar fa uns anys i a la cinta la veiem compartint experiències amb les altres noies, fent confidències que mai havien sortit a la llum abans.
29: La veritat és que va ser un procés com anar a la psicòloga a fer aquesta pel·lícula, perquè posant tots aquests testimonis d'aquestes dones, el meu havia de ser com el primer. Tots els altres podien ser anònims, però jo volia com donar la cara i ser la primera que digués sí, a mi m'ha passat això. I llavors sí, aquest documental m'ha servit per tenir realment converses que no vaig tenir en el seu moment i les tinc ara, no? 10 anys després de que passés tot plegat, i realment ha sigut un procés intens, però dels més bonics de la meva vida.
28: La cinta coproduïda per Trescat va rebre el premi Laia del Departament d'Igualtat i Feminisme.
30: Saps aquella sensació de notar que estàs en un punt que suposarà un abans i un després per la teva vida?
1: La comarca del Solsonès i Cardona estrenen Trobar lloc, una pel·lícula per promocionar les empreses de la zona, però sobretot per retenir talent al territori. Solsona, Joaquim Albalate.
0: Ja veuràs que quan acabis la carrera, el dia següent tornaràs a estar aquí.
2: Potser sí, però igualment, és impossible treballar per aquí a prop.
0: Que dramàtica, no?
3: Trobar lloc és una road movie de ficció que protagonitzen joves estudiants de Solsona i de Cardona que imaginen on podrien treballar en un futur si volen viure on han crescut. Una ficció basada en els dubtes dels mateixos protagonistes. Arnau Abella és el director.
4: A partir d'aquestes converses amb ells, en les quals expressaven doncs, les seves inquietuds respecte a viure i treballar a Solsona, a Cardona o al territori del Solsonès en general, a la llarga, a partir d'aquí ho creuàvem amb informació de les pròpies empreses també per tal de veure com es podia donar resposta i quines idees preconcebudes doncs això no es corresponien amb la realitat i valia la pena de desbancar.
3: Idees preconcebudes com ara que si els joves volen triomfar a la vida han de marxar fora, com diu la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer.
5: Hi ha una creença aquí que no hi ha oportunitats, no? Si fas segons quins estudis has d'anar sí o sí a treballar fora. I hem de veure que no és així perquè les empreses ofereixen llocs de treball d'aquests que són els que troben en una altra empresa de fora, al final.
3: Per això la pel·lícula passa per 13 de les més de 200 empreses que hi ha a la zona, per mostrar que aquí hi ha les mateixes oportunitats que en altres llocs. Pep Barrera és el president de l'Associació d'Empreses de Cardona.
6: Al final, les empreses que estem aquí necessitem de la gent del territori per poder continuar a ser aquí durant molts anys. Doncs la gent que vivim i que ens estimem al territori creiem que tenim moltes possibilitats. Moltes vegades ens fixem en què les bones possibilitats laborals es troben més a la zona metropolitana i realment doncs, tenim un teixit empresarial doncs, potent que internacionalitzat exportem moltíssim.
3: Es tracta, doncs, d'una aposta de futur per retenir el talent de la comarca perquè estudiïn aquí o a fora s'hi acabin quedant. Glòria Domínguez és la directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
29: Que això el que fem és plantar una llavor. Aquests joves volaran i el tema és que quan acabin d'estudiar i pensin què volen fer, potser recordin a la pel·lícula o potser doncs, recordin doncs, això, que hi ha possibilitats al territori i s'animin a tornar.
3: La pel·lícula de 40 minuts s'estrenarà els dies 26 i 27 a Solsona i a Cardona, acompanyada d'un col·loqui i una exposició sobre les empreses del territori. Després també es podrà veure a les xarxes socials i es presentarà a les escoles i als instituts.
0: Hem d'intentar tots trobar un lloc on creiem que hi treballaríem a gust.
2: A Solsona?
0: A mitja hora màxim.
2: Amb cotxe?
7: Amb tren segur que no.

0: mind. That little voice inside says yes I can.
1: La cantant Bonnie Tyler està en coma induït en un hospital de Portugal, país on viu actualment. L'artista galesa, que ara té 74 anys, va haver de ser sotmès ara fa uns dies a una cirurgia intestinal d'urgència per perforació a Faro. Des de llavors que els metges van decidir mantenir-la en coma induït per facilitar la seva recuperació, segons que explica el diari The Guardian. A l'espera de veure com evoluciona, de moment encara no se sap exactament què passarà amb els concerts que tenia previstos Bonnie Tyler les pròximes setmanes. Havia de fer una a Malta el dia 22, al nord-oest d'Alemanya el dia 30 i a Istanbul el mes de juny. 5 minuts i mig i seran les 4.
2: Esports.
1: Francesc Ripoll, bona tarda.
3: Bona tarda. A punt de començar un partit molt important per l'Espanyol a un quart de cinc. Sevilla-Espanyol, un duel directe per la permanència al Sánchez-Pizjuán. Ja tenim 11 confirmats de l'equip de Manolo González, que sortirà amb Dimitrovic a la porteria, Omar Calero, Cabrera i Romero a la defensa, al mig del camp Murco i Edu Expósito, Rubén Sánchez, Tarrats i Dol a les mitges puntes i a dalt Roberto. Mentrestant, el Sevilla, que surt amb l'Aixodimos a la porteria, Carmona, Castrinqui, Casales i Suazo. Al mig del camp, Gudel i Agumé. Bandes per Vargas i Ejuque. A la mitja punta, Isaac Romero. I en punta, Maupai. Aquest Sevilla espanyol a un quart de cinc el podreu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: I un dels noms propis de l'esport català d'aquest cap de setmana és el de Paula Blasi, que ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Sentim Paula Blasi en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
3: Només abans dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona fa 50 anys i Melcio Mauri l'any 1992. Tots dos van guanyar la Vuelta. I sense deixar el ciclisme, avui tenim en marxa la segona etapa del Giro d'Itàlia, 241 quilòmetres de mitja muntanya entre Burgàs i Tàrnovo, a Bulgària. Falten 45 quilòmetres per arribar a la meta. Ara parlem del clàssic. Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. El tècnic del Real Madrid assegura que al vestidor de l'equip blanc hi ha un ambient sa i que se sent orgullós de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, qui s'ha imposat una sanció de mig milió d'euros per cadascun.
5: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario. Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
3: Arbeloa també ha confirmat que Tchouaméni entrarà a la convocatòria pel clàssic de demà. Valverde, en canvi, és baixa. Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que mai ha passat. El tècnic del Barça, Hansi Flick, creu que s'han de centrar en el seu joc i oblidar-se de tot el que està passant al Madrid.
6: I think it's the best what the Spanish league.
7: És el millor que pot oferir la Lliga espanyola. Demà i és un partit fantàstic. Doncs que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
3: El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans del clàssic. Amb el dubte de si Christensen acaba rebent l'alta, tornarà a la convocatòria Jules Koundé, que estava sancionat. L'àrbitre del partit serà a Hernández. A primera acaba tot just ara l'Elx Alavés. Amb aquest resultat, L'Alavés continua en zona de descens i l'Elx suma ja un total de 40 punts, de 39 punts a la classificació. L'Alavés en té 37, els mateixos que el Sevilla, i dos menys que l'Espanyol. A dos quarts de set hi ha un Atlètic de Madrid, Celta i el Reial Societat Betis a les 9. El Girona juga demà al camp del Rayo. El Barça juga avui la segona semifinal de la Champions masculina d'hoquei i patins. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica, entrenat per Edu Castro i Jordi Roca, i farcit de jugadors catalans com Pau Bargalló o Nil Roca, i d'ex-blaugranes com Joao Rodríguez i Lucas Ordóñez. Així s'ha referit el jugador del Barça, Pablo Álvarez.
8: Si bien vamos a enfrentar a uno de los equipos más grandes, ¿no?, que podemos enfrentarnos, que es el Benfica, es un grandísimo equipo, con, ya sabemos la calidad de jugadores que tiene.
3: Aquest Barça-Benfica jugarà a les 5 de la tarda a Coimbra. La final ja espera al Porto. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de França de MotoGP davant de Pecco Bagnaia i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat 8, Àlex Rins 13, i Marc Márquez ha caigut en la penúltima volta quan lluitava per la sisena posició. De moment no se sap si hi ha alguna lesió. Demà a les 2 la cursa llarga.
2: Trescat Info.

0: Confinada a l'Hospital Clínic La Dona de Barcelona, que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar aïllada diverses setmanes per precaució. El creuer, on hi ha hagut el brot, arribarà aquesta pròxima matinada a les Canàries. A les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha dit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. Rússia celebra un descafeïnat Dia de la Victòria, malgrat el compromís d'Ucraïna que no atacaria la plaça Roja. Vladimir Putin ha commemorat el final de la Segona Guerra Mundial sense tancs ni míssils davant la possibilitat d'atacs de drons ucraïnesos, tot i que ahir es va pactar una treva entre els dos països amb la mediació de Donald Trump. El recompte definitiu al Regne Unit indica que per primera vegada Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran governats per independentistes. Els comicis reforcen també l'extrema dreta i cauen els partits tradicionals. El primer ministre laborista, Keir Starmer, es compromet a traçar un nou camí i nomena l'ex-premier Gordon Brown com a expert en finances globals del govern. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos de Comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. 6 de cada 10 treballadors rebutjarien un ascens laboral i tenir més responsabilitats a la feina si això els afecta el benestar. Segons diversos estudis, es valora el sou, però també poder compaginar vida laboral i familiar. I les biblioteques de Barcelona convocaran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La plantilla del Consorci de Biblioteques denuncia que dos mesos després no hi ha prou avenços en les negociacions.
1: Esports.
2: A un quart de cinc comença un partit important per l'Espanyol. Sevilla-Espanyol al Sánchez-Pizjuán és un duel directe per la zona de descens que es podrà seguir en directe al Tot Gira de Catalunya. Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. De 23 anys, la catalana ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Només abans, dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona i Melcio Mauri. I Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. El tècnic blanc assegura que se sent orgullós del vestidor i de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, tot plegat el dia abans del clàssic que pot donar la Lliga al Barça.
0: I un front de pluja descarrega per les comarques de Tarragona i de Barcelona. Entre la tarda i el vespre, la pluja s'estendrà localment amb tempesta al sud del país. La temperatura entre 18 i 21 graus.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. La dona de Barcelona, que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus, està des d'avui en observació a l'Hospital Clínic. Tot i que de moment no té cap símptoma, se la considera un contacte i haurà d'estar aïllada en una unitat especial d'aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes. A la dona se li fa avui un test PCR només arribar i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Si és negativa, la prova se li haurà de repetir d'aquí una setmana, 7 dies. El doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic, ha destacat que aquest aïllament es fa per precaució.
3: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena. Després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas. És una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
0: El confinament d'aquesta afectada durarà un temps encara indeterminat perquè s'ha de veure com evoluciona, segons ha explicat al suplement de Catalunya Ràdio, l'epidemiòleg Antoni Trilla.
4: És molt important i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, molt, molt, molt baixa aquesta probabilitat.
0: L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massí, creu que el cas del creuer serà un brot i no anirà més enllà. Són declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
5: L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
0: Amb aquesta de Barcelona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però que ja n'ha marxat. També s'està investigant la localització de 3 persones que no són espanyoles però que fins l'any passat vivien a l'estat. Les autoritats volen saber si encara hi resideixen. Quatre de la tarda i 6 minuts al port de Granadilla, a Tenerife. Ja està a punt tot l'operatiu per desembarcar els passatgers i una part de la tripulació del creuer Ondius. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, hi arribarà aquesta tarda juntament amb la ministra de Sanitat espanyola. Precisament el màxim responsable de l'OMS ha publicat a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife afirmant que el brot d'antivirus no és una nova Covid. Ambients especials a l'illa de Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
6: El port de Granadilla es prepara per l'operació de repatriació. La Guàrdia Civil ha muntat un dispositiu al moll amb un perímetre de tanques per on passaran els vehicles de l'exèrcit que portaran els passatgers de l'Ondius a l'aeroport de Tenerife Sud. El responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, Pedro Suárez, ha intentat concretar quan pot durar tot l'operatiu.
7: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
6: També ha remarcat que cap treballador del port participarà en aquesta operació. Han vingut a supervisar el dispositiu el secretari de Salut Pública espanyol Javier Padilla, la directora de Protecció Civil Virginia Barcones, també el portaveu del govern canari Alfonso Cabello. Aquesta tarda aterren aquí el director de l'OMS Tedros Adhanom i els ministres de Sanitat Mònica García i el d'Interior Fernando Grande Marlaska. Justament avui Tedros Adhanom, que és màxim responsable de l'OMS, ha publicat una carta a la xarxa socials dirigida a la població de Tenerife. Els demana que no tinguin por, que no estem davant d'una pandèmia com la de la Covid i que el dispositiu que està preparant amb el govern espanyol garanteix al 100% la seva seguretat. Un gest d'Adhanom realment poc habitual, dit per ell mateix.
1: 3Cat Info.
0: A les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Es tracta del català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat que quan surtin de la presó seran deportats a través de la frontera amb Egipte.
8: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una manifestació de suport del centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre les persones que hi havia concentrades. Un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, assegura que els 2 activistes han estat empresonats una setmana en condicions inhumanes i que no volen cantar victòria fins que siguin aquí.
9: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sahil i Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel té entre reixes milers de palestins.
10: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa i diverses embarcacions van salpar des de Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
1: 3Cat Info.
0: Vladimir Putin ha celebrat la seva desfilada militar del Dia de la Victòria més deslluïda, sense tancs, ni míssils, ni la resta de joies de la corona de l'arsenal rus. El líder del Kremlin va decidir reduir-ne el format per l'amenaça de drons ucraïnesos, que finalment no han posat en perill l'esdeveniment gràcies a la treva pactada ahir a la nit amb la mediació del president nord-americà Donald Trump. Moscou, Cristina Solias.
11: El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració. Zelensky s'hi va comprometre i a la nit amb un decret presidencial en què acceptava no atacar la plaça Roja a canvi d'alliberar 1.000 presoners de guerra per bàndol. Les autoritats russes, però, han mantingut les mesures extremes de seguretat i el format reduït de la desfilada. Només han marxat columnes de soldats i avions acrobàtics. I per la televisió sí que han emès vídeos d'equipament militar al front. En el seu discurs inicial, el president Vladimir Putin ha justificat així que els seus soldats encara no hagin pogut cantar victòria a la guerra d'Ucraïna.
12: La gran gesta de la generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
11: Ara bé, és el cinquè dia de la victòria de Putin sense victòria a la guerra d'Ucraïna. També ha estat la desfilada militar més curta de la història moderna de Rússia i Putin només ha estat acompanyat del president bielorrus Alexander Lukashenko i els caps d'estat de Laos, Malàisia, el Kazakhstan i l'Uzbekistan.
0: Al Regne Unit, amb el recompte electoral ja tancat, per primer cop els governs d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran en mans de partits independentistes. Els comicis als parlaments galès i escocès i municipals d'Anglaterra també deixen un trencament del bipartidisme amb una forta irrupció de l'extrema dreta. Davant la desfeta, el primer ministre laborista, Keir Starmer, ja ha començat a fer alguns moviments. Starmer ha anomenat l'ex-premier laborista Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i l'antiga vicepresidenta de la formació, Harriet Harman, com a consellera per la lluita contra la violència a les dones. Starmer admet la dimensió de la caiguda pel seu partit i es compromet, ha dit, a traçar un nou camí. These results
13: are tough. Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, on el recompte ja s'ha acabat aquesta matinada, el Partit Nacional Escocès de John Sweeney ha guanyat per cinquena vegada consecutiva les eleccions, però sense majoria absoluta. Per poder governar, podria pactar amb els Verds, que han aconseguit uns bons resultats.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: D'aquí dos minuts serà un quart de cinc de la tarda. La polèmica sobre la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres continua centrant l'actualitat política. Avui Junts s'ha afegit a la petició de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El secretari general de la formació, Jordi Turull, també ha demanat que pleguin les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó.
14: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, considera que si Josep Lluís Trapero no dimiteix, Salvador Illa l'haurà de cessar. Ho ha dit des de Tàrrega durant la trobada municipalista del partit Albamor.
15: A Junqueras se li fa estrany que un comandament policial ocupi un càrrec polític de director general i creu que és precisament això el que explica en part que la direcció del cos no funcioni. En aquest sentit, sobre la presumpta infiltració d'agents en assemblees de docents, el president d'Esquerra Republicana considera que la policia té altres preocupacions per atendre.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
15: Ho ha dit en el marc de la trobada municipalista del partit a la capital de l'Urgell, on també ha reivindicat com a prioritat de país la línia orbital ferroviària.
0: Per la seva banda, els comuns demanen una rectificació al govern de Salvador Illa. Sentim la presidenta dels comuns al Parlament, Jèssica Albiach.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent. No és només una qüestió de velocitat, que també. És sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Ho ha dit a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'una suposada

0: a la costa o les Terres de l'Ebre, però ja cap al migdia ha començat a entrar una línia de pluges per les Terres de l'Ebre, que es va escampant i que anirà avançant per tot el territori, excepte a l'extrem nord del Pirineu, on no arribarà pluja o ben poca, per exemple, a la Vall d'Aran. Un arc de pluja que de moment ja ha deixat 17 litres al Parc Natural dels Ports. I anirà avançant, també arribarà a les comarques de Barcelona, les de Girona, centre del país, a ponent del Pirineu, en molts casos cauran entre 1 i 5 litres, però en alguns indrets poden superar-se els 20, per exemple, en punts de Tarragona. Aquí hi ha un avís d'intensitat de precipitació a les comarques tarragonines. La temperatura màxima avui en molts llocs al voltant dels 19, 20, 21 graus i demà al matí ha de fer sol amb alguna boirina, algun banc de boira matinal i després a la tarda sí que s'aproparà una línia de ruixats per les comarques de Lleida i també de Tarragona. Això cap a demà a la tarda vespre amb alguna tempesta. La resta del temps aguantarà i la temperatura diurna també pujarà i algun valor màxim pot arribar als 24 o 25 graus. Avui les màximes més altes 20-21, doncs demà 24-25, on s'enfilin més, per exemple, a Girona Ciutat o a Lleida.
1: 3cat Info. El vehicle consta a la base de vehicles robats.
2: Com de fàcil és robar un cotxe?
1: Porta plaques falses que no es corresponen amb el model del vehicle.
2: Quins són els trucs dels lladres?
3: I ara us faré una demostració, sense trencar cap vidre ni cridar l'atenció. Ja ho veieu, el cotxe està obert.
2: 30 minuts, la màfia dels cotxes robats. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3cat.
4: 3cat Info.
5: 4 de la tarda i 17 minuts, les biblioteques de Barcelona aproven convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. Fins ara, la vaga indefinida era els dissabtes, però a partir del 26 es convertirà en diària. La convocatòria, signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, arriba després de 2 mesos de negociacions sense avenços suficients, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè del Consorci.
6: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
5: La plantilla del Consorci està convençuda que aquesta mesura tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir en una època clau pels estudiants de selectivitat.
6: Bueno, ens ha estat greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
5: Aquest dissabte la vaga ha tingut un seguiment majoritari. A la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. 6 de cada 10 treballadors no volen més responsabilitats a la feina o rebutjarien un ascens si això afectés el seu benestar. Segons diversos estudis, ja no només es valora el sou, sinó que es prioritza la flexibilitat per poder compaginar vida laboral i familiar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament sobre què implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, no es tracta d'una falta d'ambició, sinó que es valoren altres aspectes.
7: Els treballadors amb més experiència doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen. No? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
5: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en persones de més de 35 anys, segons els estudis elaborats per Infojobs i la consultora de selecció de personal Michael Peix.
4: 3cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
5: Avui les cues per comprar bitllets de Rodalia són una de les fotografies de la jornada. S'ha acabat la gratuïtat del servei després de 3 mesos i mig arran dels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
8: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
9: Em sembla correcte sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
10: Ens hagués agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
11: Pagar un altre cop per

0: Pujant aquest servei és un rotllo.
1: Avui ja no són vàlides les targetes que Renfe va repartir sense cost i els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, a excepció dels títols de la T-Usual i la T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% pels adults i del 70% pels joves. Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per la seva possible implicació en una baralla ahir al vespre als voltants del Port Olímpic de Barcelona, que es va acabar amb un home ferit per arma blanca. Els fets van passar a 9:45 del vespre a l'entorn del port. Hi va haver un enfrontament entre dos grups de persones i l'home ferit va ser traslladat a un hospital de la ciutat. La investigació ha permès detenir avui un dels presumptes implicats en el cas i la policia no descarta més detencions. La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat cap a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer amb un fort cop al cap. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat membres del grup d'atenció al ciutadà que han assistit la víctima fins a l'arribada de serveis sanitaris que han constatat la mort de la dona de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. Els Mossos desmantellen un grup implicat en diversos tirotejos i incidents amb armes de foc registrats des de l'any 2024 a Sant Adrià de Besòs, a Barcelona. Les detencions són fruit de la investigació oberta després d'uns incidents del mes passat quan hi va haver enfrontaments entre diverses persones amb armes de foc. En el marc d'aquesta investigació, la policia va fer a principis de maig escorcolls domiciliaris al barri de la Mina amb l'objectiu de detenir els presumptes autors dels tirotejos i localitzar les armes utilitzades. Durant els escorcolls, els agents van intervenir 3 armes de foc, 2 escopetes i una pistola, així com projectils, cartuixos de diversa calibre i armes blanques. Als detinguts, que van passar a disposició judicial el 7 de maig, se'ls atribueixen els delictes d'atemptat contra els agents de l'autoritat, tinença il·lícita d'armes, amenaces i desordres públics. La investigació continua oberta i no es descarten noves actuacions.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, pendent del cel davant les previsions de pluja d'aquesta tarda. La mostra, que enguany inclou 141 muntatges, es podrà visitar Berta Artigues Fontàs fins al 17 de maig.
3: Malgrat els núvols i la previsió de pluja, riuades de gent han volgut visitar Girona en el primer dia de Temps de Flors, que enguany acull 141 mostres florals en diferents punts de la ciutat. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, que aquest any han estat protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en cucullona, animal mitològic genuí de Girona.
4: La pujada de la catedral, les escales, precioses. M'he hagut d'acostar per veure si era ceràmic o si era pintat, eh?
5: No, jo és el primer any i estic contentíssima. Del grup, totes han vingut, em sembla. I estic molt contenta d'haver vingut.
3: Són les opinions d'alguns visitants, com la Marga, veïna de Girona, o la Cristina, que ha vingut des de Barcelona amb les seves amigues. S'han acumulat també persones a diferents punts del barri vell, com els banys àrabs o els soterranis de la catedral.
1: 5 minuts i mig, arribem a 5:15.
2: Esports.
1: A punt amb la crònica del Francesc Ripoll. Bona tarda, Francesc.
6: Bona tarda.
1: I el partit del Pizjuán, que no comença a l'hora.
6: No, aquest Sevilla espanyol, que hauria d'haver començat fa ja 10 minuts, no està començant. No se sap per què. L'àrbitre està parlant amb els jugadors. Sembla que esperi instruccions des dels seus auriculars. Podria ser que hi ha alguna cosa relacionada amb la Salabar, el que està clar és que és un tema arbitral, i fa 10 minuts que el partit hauria d'haver començat, els jugadors estan tots sobre la gespa, el Sánchez Pizjuán ple a vessar, i de moment, mentre l'àrbitre fa alguns senyals, sembla que és a prop de començar el partit. De moment encara no ho ha fet, un partit importantíssim per l'Espanyol, perquè està jugant contra un rival directe per la permanència. Recordem que ara mateix l'Espanyol és 14è classificat amb 39 punts, mentre estan el Sevilla és 17è amb 37, els mateixos que l'Alavés, que ha empatat avui el seu partit. Un Espanyol que surt amb Dimitrovic a la porteria, Omar Calero, Cabrera i Romero a la defensa, Urco i Expósito al mig del camp, a dalt Rubén Sánchez, Tarrats, Dolan i Roberto com a home més avançat. Mentrestant, el Sevilla, que juga amb l'Aixodimos a la porteria, Carmona, Castrinqui, Casales i Suazo a la defensa, Gudel i Agumé al mig del camp, a dalt Vargas, Romero, Juque i Moupay com a home més avançat. Aquest partit que ha començat tot just ara, 20 segons d'aquesta primera meitat d'aquest Sevilla 0, Espanyol 0, i que es pot seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
2: L'actualitat esportiva a fons.
6: I l'altra gran notícia del dia és la victòria a la Vuelta de Paula Blasi, a la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de Esplugues de Llobregat, i amb 23 anys ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
6: Només abans, dos ciclistes catalans havien disputat, havien guanyat una gran volta. Va ser Josep Pessarrodona fa 50 anys i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos van guanyar la volta. I sense deixar el ciclisme, avui es disputa la segona etapa del Giro d'Itàlia. Falten ja només 24 quilòmetres per arribar a la meta. Avui una etapa de mitja muntanya llarga de 221 quilòmetres a Bulgària, i on hi ha hagut una caiguda que ha implicat a molts ciclistes, entre ells, per exemple, Adam Yates.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: I Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid assegura que al vestidor de l'equip blanc hi ha un ambient sa i que se sent orgullós de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de mig milió d'euros per cadascun.
8: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
6: Arbeloa també ha confirmat que Tchouaméni entrarà en la convocatòria pel clàssic de demà. Valverde, en canvi, és baixa, tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que mai ha passat. El tècnic del Barça, Hansi Flick, creu que s'han de centrar en el seu joc i oblidar-se de tot el que està passant al Madrid.
9: I think it's the best what the Spanish league
10: és el millor que pot oferir la Lliga Espanyola demà, i és un partit fantàstic, doncs, que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil, com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
6: La primera s'ha jugat l'Eixun a la Ves 1, a dos quarts de set Atlètic de Madrid, Celta, i a les 9 Reial Societat, Betis. I el Barça juga avui la segona semifinal masculina d'hoquei patins. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica, entrenat per Edu Castro i Jordi Roca. Aquest partit és a les 5 de la tarda a Coimbra. A la final ja espera el Porto. I el motor Jorge Martín guanya la cursa sprint del Gran Premi de França de MotoGP davant de Pecco Bagnaia i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat sisè, fora dels punts Àlex Rins, 13. Marc Márquez ha caigut a la penúltima volta quan lluitava per la sisena posició. Ara mateix està revisant els serveis mèdics.

0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Bona tarda amb els esports. Hem arribat a 4:45 i a aquesta hora us estem destacant que s'ha confinat a l'Hospital Clínic la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar aïllada diverses setmanes per precaució. El creuer on hi ha hagut el brot arribarà aquesta pròxima matinada a les Canàries. També s'espera l'arribada en les pròximes hores dels dos activistes alliberats de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel. Ho ha anunciat José Manuel Álvarez, el ministre d'Exteriors, que ha dit que la deportació es farà via Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. I avui, dia de la victòria, Rússia ho ha celebrat de manera descafeïnada, malgrat el compromís d'Ucraïna que no atacaria la plaça Roja. Putin ha commemorat el final de la Segona Guerra Mundial sense tancs ni míssils davant la possibilitat d'atacs de drons ucraïnesos, tot i que ahir es va pactar una treva entre els dos països amb la mediació de Donald Trump. Més notícies en aquesta segona mitja hora. Us explicarem que el Correllengua Agermanat ha exigit a Brussel·les l'oficialitat del català a la Unió Europea. Després de recórrer els països catalans, el Correllengua Agermanat ha portat la flama al cor de les institucions europees avui, que precisament es commemora el Dia d'Europa. I cartell de luxe a la castanyada del Cabró Rock, que ha preparat 17 hores de música en directe i nombroses activitats el dissabte 31 d'octubre. Preneu una nota. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i els Lacs en Busto, de Pep i Fortuny, compartiran cartell en un mateix festival. Bé, a aquesta hora busquem el titular esportiu. Ha començat en retard, finalment, però ja roda la pilota Francesc al Sevilla Espanyol.
2: Al minut 7 de la primera meitat, partit important pel descens, duel directe entre dos equips implicats en la zona baixa, Sevilla 0, Espanyol 0.
1: Amb un front de pluja que descarrega per les comarques tarragonines i barcelonines, entre la tarda i el vespre la pluja s'estendrà localment amb tempesta al sud del país. Amb una temperatura que oscil·larà entre els 18 i 21 graus. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus ha estat des d'avui en observació a l'Hospital Clínic. Tot i que de moment no té cap símptoma, se la considera un contacte i haurà d'estar aïllada en una unitat especial d'aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes. A la dona se li fa avui un test PCR només arribar i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Si és negativa, la prova se li haurà de repetir d'aquí 7 dies. El doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic, ha destacat que aquest aïllament es fa per precaució.
3: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena, després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
1: El confinament d'aquesta afectada durarà un temps encara indeterminat perquè s'ha de veure com evoluciona. Segons ha explicat Antoni Trilla, és epidemiòleg, ho ha fet el suplement de Catalunya Ràdio.
4: És molt important i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, molt, molt, molt baixa aquesta probabilitat.
1: L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i no anirà més enllà. Són declaracions també al suplement de Catalunya Ràdio.
5: L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
1: Amb aquest de Barcelona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys, ingressada a Alacant, amb símptomes, i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona, però que ja n'ha marxat. També s'està investigant la localització de 3 persones que no són espanyoles, però que fins l'any passat vivien a l'estat. Les autoritats volen saber si encara hi resideixen. Està previst que el creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus arribi aquesta matinada a les Canàries, cosa que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols a Madrid, on es confinaran a l'Hospital Gómez Ulla. La ministra de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, acaben de comparèixer fa una estona per donar els detalls de com es durà a terme aquesta operació. Anem a Madrid, al Vigil.
6: El creuer arribarà al port de la Granadilla de Tenerife més aviat del que s'esperava, entre les 5 i les 7 del matí, hora peninsular. Abans de desembarcar, es comprovarà l'estat de salut de tots els passatgers que abandonaran el vaixell de manera esglaonada i per nacionalitats. Portaran mascareta FP2 i només podran dur un equipatge de mà petit amb allò imprescindible. Ho explica la ministra García.
7: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, pero permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.
6: Els primers a desembarcar seran els ciutadans espanyols juntament amb l'epidemiòleg de l'OMS Àfrica. Tots viatjaran en avió militar cap a Madrid, on faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. El ministre de l'Interior assegura que no suposa cap risc per a la població.
8: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
6: Segons Marlaska, el creuer serà al port al mínim imprescindible i durant aquest temps estarà prohibit navegar a menys d'una milla nàutica de l'embarcació. A més, ja estan programats els vols de repatriació cap a França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i els Països Baixos, a més de la Gran Bretanya i els Estats Units. I s'espera que la resta es tanquin al llarg del dia. Aquesta tarda, per cert, Pedro Sánchez es reunirà a la Moncloa amb el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que supervisarà l'arribada del creuer a Tenerife des del centre de comandament habilitat a l'illa. També participarà Marlaska i Ángel Víctor Torres.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Dos quarts i mig de 5 de la tarda, sintonitzeu 3CAT Info. A les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Es tracta del català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i de Tiago Ávila, brasiler. El ministre d'Exteriors d'Espanya, José Manuel Álvarez, ha explicat que quan surtin de la presó seran deportats a través de la frontera amb Egipte.
9: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
1: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una manifestació de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre les persones que hi havia concentrades. Un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, assegura que els dos activistes han estat empresonats una setmana en condicions inhumanes i que no volen cantar victòria fins que siguin aquí.
10: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
1: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel té entre reixes milers de palestins.
11: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
1: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa i diverses embarcacions van salpar des de Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Vladimir Putin ha celebrat la seva desfilada militar del Dia de la Victòria més deslluïda, sense tancs ni míssils ni la resta de joies de la corona de l'arsenal rus. El líder del Kremlin va decidir reduir-ne el format per l'amenaça de drons ucraïnesos que finalment no han posat en perill l'esdeveniment gràcies a la treva pactada ahir a la nit amb la mediació del president nord-americà Donald Trump. Moscou, Cristina Solies.
12: El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració. Zelensky s'hi va comprometre ahir a la nit amb un decret presidencial en què acceptava no atacar la plaça Roja a canvi d'alliberar 1.000 presoners de guerra per bàndol. Les autoritats russes, però, han mantingut les mesures extremes de seguretat i el format reduït de la desfilada. Només han marxat columnes de soldats i avions acrobàtics. I per la televisió sí que han emès vídeos d'equipament militar al front. En el seu discurs inicial, el president Vladimir Putin ha justificat així que els seus soldats encara no hagin pogut cantar victòria a la guerra d'Ucraïna.
13: La gran gesta de la generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
12: Ara bé, és el cinquè dia de la victòria de Putin sense victòria a la guerra d'Ucraïna. També ha estat la desfilada militar més curta de la història moderna de Rússia i Putin només ha estat acompanyat del president bielorrus Alexander Lukashenko i els caps d'estat de Laos, Malàisia, el Kazakhstan i l'Uzbekistan.
1: I de Rússia a Hongria, que ja té nou primer ministre. El conservador Péter Magyar ha estat investit cap del govern pel Parlament del país gràcies a l'aclaparadora majoria que va aconseguir a les últimes eleccions, com va fer fora l'ultraconservador Víctor Orbán. L'exprimer ministre no ha assistit a la sessió d'avui perquè va renunciar a l'escó. Amb Magyar, Hongria acaba una etapa de proximitat amb Trump i Putin i en comença una de nova amb acostament a la Unió Europea, tot i que la seva postura sobre la guerra a Ucraïna amenaça de dificultar la nova relació amb Brussel·les, ens explica Jordi Baró.
14: Hongria enceta avui, coincidint amb el Dia d'Europa, un nou cicle amb el líder de centredreta, Péter Magyar, que té una agenda ambiciosa de reformes internes, mesures anticorrupció, com unir-se a la Fiscalia Europea i restablir i reforçar la independència del poder judicial i les llibertats de mitjans i acadèmiques. Són iniciatives per capgirar la degradació de l'estat de dret de l'etapa d'Orban i també convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus. Magyar s'ha declarat optimista sobre l'arribada dels diners europeus i vol un acord ràpid amb Brussel·les abans de finals d'agost, data límit pel desbloqueig d'una part dels fons. A la mateixa línia s'expressen declaracions a Catalunya Ràdio Pavel Zerka, investigador al think tank paneuropeu Consell Europeu de Relacions Exteriors.
15: No crec que sigui imaginable que Péter Magyar no aconsegueixi retornar la major part d'aquests diners a Hongria. La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès el missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
14: Brussel·les respira alleujada amb la nova Hongria post-Orban, però la relació tindrà també previsiblement algunes zones d'ombra. Hi ha dues qüestions en les quals ni el nou líder ni l'opinió pública hongaresa estan alineats amb la postura oficial de la Unió Europea. Una és la fi de la dependència del subministrament energètic de Rússia, l'altra el suport financer a Ucraïna i el seu procés d'adhesió.
15: Ningú a Europa espera que el nou govern hongarès esdevingui membre del club de fans d'Ucraïna o un dels països que donen més suport a Kiev. Però hi ha una àmplia expectativa que Hongria, com a mínim, ja no haurà de ser un bloquejador.
14: El nou líder d'Hongria no dona, per exemple, suport a una entrada ràpida d'Ucraïna a la Unió Europea, que assegura que s'admetrà a referèndum i que en qualsevol cas no espera per la pròxima dècada.
1: Minut i mig i arribem a 4:45.
0: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: El president del Parlament, Josep Rull, s'ha mostrat partidari de revisar el codi de conducta de la Cambra Catalana per posar fre als discursos d'odi. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio dant de les polèmiques declaracions del diputat de Vox, Alberto Terrades, sobre la diputada d'Esquerra, Najat Drueix, d'origen marroquí.
16: El codi de conducta preveu, per aquests casos de vulneració de l'article 7, que són aquests discursos extrems, sancions que són molt, molt lleus. I, per tant, necessitem reforçar això. Jo crec que val la pena que ens dotem tots d'instruments molt més robustos, molt més poderosos.
1: Rull ha explicat també que hi ha 4 expedients oberts a diputats de Vox i Aliança Catalana per incompliment del codi de conducta del Parlament. Amb aquesta informació hem arribat a 4:45.
0: El temps.
1: Aquesta hora punt la crònica amb el Jofre Genover.
17: El matí aguantat en general amb algun plogim dispers a la costa o a les Terres de l'Ebre, però ja cap al migdia comença a entrar una línia de pluges per les Terres de l'Ebre que es va escampant i que anirà avançant per tot el territori excepte a l'extrem nord del Pirineu, on no arribarà pluja o ben poca, per exemple a la Vall d'Aran. Un arc de pluja que de moment ja ha deixat 17 litres al parc natural dels Ports. I anirà avançant, també arribarà a les comarques de Barcelona, les de Girona, centre del país, a ponent del Pirineu, en molts casos cauran entre 1 i 5 litres, però en alguns indrets poden superar-se els 20, per exemple, en punts de Tarragona. Aquí hi ha un avís d'intensitat de precipitació a les comarques tarragonines. La temperatura màxima avui en molts llocs al voltant dels 19, 20, 21 graus, i demà al matí hi ha de fer sol amb alguna boirina, algun banc de boira matinal, i després a la tarda sí que s'aproparà una línia de ruixats per les comarques de Lleida i també de Tarragona. Això cap a demà a la tarda vespre amb alguna tempesta. La resta del temps aguantarà i la temperatura diurna també pujarà i algun valor màxim pot arribar als 24 o 25 graus. Avui les màximes més altes, 20-21, doncs demà 24-25, on s'enfilin més, per exemple, a Girona Ciutat o a Lleida.
0: 3CAT Info. Al Catalunya al dia parlem de tu.
18: I de tu, i de tu.
0: Sí, sí, i de tu també. Ens interessa saber què passa al teu voltant.
18: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
19: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
0: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
20: 170.000 turistes.
21: Tot i que el projecte ha reduït dimensions...
22: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
0: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper, amb Estel Batet. A 3CAT Info.
1: 3CAT Info. El Correllengua Germanat ha exigit a Brussel·les l'oficialitat del català a la Unió Europea.
23: Visca la llengua catalana i visca els països catalans.
1: Després de recórrer els països catalans, el Correllengua Germanat ha portat la flama al cor de les institucions europees avui, que precisament es commemora Brussel·les Bruno Forte a Mires el Dia d'Europa.
24: L'oficialitat del català està encallada pels recels d'alguns estats com Alemanya, però els organitzadors del Correllengua, Blanca García Oliver i Pau Emili Muñoz, han reclamat a tots els països que hi votin a favor.
25: Que hauria de ser el més normal del món, és una llengua que se parla a quatre estats europeus i, per tant, el més normal seria que fos oficial a Europa.
26: Els atacs encara són més persistents en els últims temps. Jo crec que el Correllengua ha demostrat que la societat civil hi és.
24: A Brussel·les, sobretot, hi han participat catalans que viuen a la ciutat o en llocs propers, com la Francesca, que ha vingut des de Frankfurt amb la família.
27: El nostre avi ens va enviar això, que ho feien aquí a Brussel·les, i vam pensar, només està 4 hores, o sigui que podem anar.
24: També hi ha hagut actuació dels castellers de Brussel·les i crits d'independència en acabar l'acte.

0: Cartell de luxe a la castanyada del Cabró Rock, que prepara 17 hores de música en directe i nombroses activitats el dissabte 31 d'octubre. Ja seguim les normes de... A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i els Lacs amb Busto de Temi Fortuny compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, els Catarres, 31 Fam, Figaflaues, els Tallets, la Ludwig Bank, que tancarà la gira d'estiu del seu nou disc pel barri Es Comenta, Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. Un festival que també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'espai Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes. Per acabar de rodonir aquest nou concepte, l'organització repetirà el seu parc d'atraccions català dins el recinte del festival i trobarem atraccions tematitzades en clau catalana com un burro català mecànic, un calçot giratori o un túnel dels horrors amb els personatges més mítics de la història de Catalunya. Ara falten 10 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Les biblioteques de Barcelona aproven convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. Fins ara la vaga indefinida era els dissabtes, però a partir del 26 es convertirà en diària. La convocatòria, signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, arriba després de 2 mesos de negociacions sense avenços suficients, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I, per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla del Consorci està convençuda que aquesta mesura tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir en una època clau pels estudiants de la selectivitat.
1: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: Aquest dissabte la vaga ha tingut un seguiment majoritari a la ciutat de Barcelona. Han tancat justament 37 de les 40 biblioteques. Renfe té previst augmentar molt la capacitat per fer reparacions i manteniment dels trens de Rodalies en els pròxims 3 anys. A més de les ampliacions dels tallers existents, construirà tallers nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. Així s'ha anunciat en una visita als tallers de Vilanova i la Geltrú. Ho hem seguit amb la corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
2: Hola, bon dia. Entrar als tallers de Renfe és entrar en un món desconegut. Hi ha 130 treballadors que arreglen els trens posats sobre unes vies. Aquí hi ha 6 vies, que són 6 punts de reparació de trens. Dels 6 es passarà a 9 punts de reparació i, a més, caldrà ampliar les naus fins a una llargada de 100 metres per encabir els nous 110 trens que arribaran a la tardor. Són els anomenats 452 d'Alstom. Igual que a Vilanova i la Geltrú, s'estan ampliant els tallers de Rodalies, de Ripoll i de Sant Andreu, i s'estan construint nous tallers a llocs que fins ara no en tenien, com Manresa, Sant Celoni o Granollers. Això farà que es passi dels 22 punts de manteniment actuals a 51 en els pròxims 3 anys. Cal tenir en compte que cada dia un 15% de la flota està als tallers, passant manteniment. Es vol reparar-los més ràpidament per tenir-los disponibles i millorar el funcionament de Rodalies.
0: La relatora de les Nacions Unides per Palestina, Francesca Albanese, ha denunciat la inacció de la Unió Europea davant de l'actuació d'Israel a Gaza i la recent captura de la flotilla Global Sumut. Albanese, que ha presentat a Barcelona el seu llibre Quan el món dorm, reclama més pressió ciutadana i un boicot comercial per frenar, Vicent Nipsud, la impunitat de Tel Aviv.
3: Francesca Albanese diu que més impunitat Israel vulnera més la legalitat internacional i denuncia la col·laboració de les autoritats gregues en la captura de la flotilla.
4: This is just kidnapping.
5: Això no és res més que segrestar, confiscar vaixells. És extremadament problemàtic i hauria d'haver provocat una gran reacció dels estats membres. No és la primera vegada, no és una sorpresa, és una escalada.
3: A falta de sancions, Albanese crida al boicot dels productes israelians i a fer més pressió legal i ciutadana contra el comerç amb Israel.
4: És
5: absolutament necessari augmentar la pressió, fer sentir la nostra veu i també anar on calgui. El comerç amb Israel s'ha de tallar. Si no ho fan els governs, s'ha de fer als ports.
3: La relatora de l'ONU critica que els estats occidentals hagin criminalitzat el suport a Palestina i la denúncia dels crims d'Israel.
5: El fet que aquells que s'oposen al genocidi, joves i menys joves, siguin tractats com a terroristes, com a antisemites, que vagin a la presó, és la mesura de les llibertats a les nostres anomenades democràcies.
3: I denuncia que amb el suport dels Estats Units hi ha una operació per expandir Israel amb objectius econòmics i que l'ONU no és capaç de donar-hi una resposta.
5: Les Nacions Unides ja són part del problema, no només de la solució, perquè han convertit la qüestió de Palestina en quelcom que cal gestionar com una crisi humanitària a perpetuïtat, en lloc de resoldre la qüestió política, creant una plataforma per solucionar un embolic polític d'acord amb el dret internacional.
3: Albanese ha apel·lat també a la responsabilitat dels mitjans per no tancar els ulls davant del que continua passant a Gaza i Cisjordània.
0: 5 minuts i arribarem a les 5 de la tarda.
6: Esports.
0: A punt la crònica amb el Francesc Ripoll. Francesc, bona tarda.
7: Bona tarda. Tenim en joc el partit de l'Espanyol al camp del Sevilla el 29 de la primera meitat, un partit que ha començat 10 minuts tard per una avaria al Malbar. No s'ha mogut el marcador de moment al camp del Sevilla i fa uns minuts Edu Expósito ha tingut l'ocasió més clara pels blanquiblaus amb un xut que el porter de l'equip andalús ha pogut refusar. És un partit important per l'Espanyol, que té només 2 punts més que el Sevilla, ara mateix empatat a punts amb l'Alavés com a equip que perdria la categoria. Aquest partit a la mitja hora de joc, partit importantíssim pels de Manolo González. Es pot seguir en directe a la transmissió de l'Espanyol al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: Pendent del partit de l'Espanyol i també de Paula Blasi, que és el gran nom propi del dia en clau esportiva, perquè ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Amb 23 anys ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. La podem sentir en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
7: Només abans dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta. Josep Pessarrodona fa 50 anys i Melcio Mauri l'any 1991. Tots dos van aconseguir guanyar la volta. I també en ciclisme s'ha acabat ja la segona etapa del Giro d'Itàlia, marcada per una forta caiguda on han hagut d'abandonar Jay Vine. El guanyador ha estat Tomàs Guillermo Silva, guanyador de la segona etapa del Giro d'Itàlia. Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Real Madrid assegura que al vestidor de l'equip blanc hi ha un ambient sa i que se sent orgullós de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de 500.000 euros per cadascun.
9: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
7: Arbeloa també ha confirmat que Tchouaméni entrarà a la convocatòria pel clàssic de demà. Valverde, en canvi, es baixa tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant el seu etern rival, cosa que mai ha passat. El tècnic del Barça, Hansi Flick, creu que s'han de centrar en el seu joc i oblidar-se de tot el que està passant a Madrid.
10: I think it's the best what the Spanish league
11: és el millor que pot oferir la Lliga Espanyola demà, i és un partit fantàstic, doncs, que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil, com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
7: El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans del clàssic amb el dubte de si Christensen acaba rebent l'alta. Torna a la convocatòria Jules Koundé.
6: 3CAT Info.
7: Avui s'ha jugat l'Elx 1 a l'Avés 1 i es jugaran l'Atlètic de Madrid Celta 2 quarts de 7 i el Reial Societat Betis a les 9. El Girona es juga demà al camp del Rayo. I també és a punt de començar la segona semifinal de la Champions masculina d'hoquei patins. Els blaugranes s'enfrontaran al Benfica, entrenat per Edu Castro i Jordi Roca. Aquest partit es disputarà a Coimbra. La final ja espera el Porto. I Marc Márquez serà baixa de la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cerveres ha caigut a la quan lluitava per la sisena posició a la penúltima volta de la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret. Ell mateix ha dit que ja tenia prevista una operació a l'espatlla dreta. Márquez superarà a Madrid. En parla a DAZN.
12: Pero vieron que en posición de MotoGP ese tornillo que está en una posición diferente me tocaba el nervio radial y bueno, es lo que me hace fallar, me hace ser inconstante, me hace tener caídas inesperadas. Por eso todo el fin de semana iba muy calmado, así que bueno, lo haremos todo de golpe.
6: L'actualitat esportiva a fons. Trescat Info.

0: Les pròximes hores alliberaran els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel des del 30 d'abril. Ho ha anunciat avui al matí el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha afegit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut molta alegria entre els concentrats aquest migdia a Barcelona per demanar, precisament, la seva posada en llibertat. Confinada a l'Hospital Clínic, la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta pel hantavirus. La dona no té símptomes, es troba bé, però haurà d'estar aïllada per precaució diverses setmanes. Al creuer, on hi ha hagut el brot, ha d'arribar aquesta pròxima matinada a les Canàries. Junts per Catalunya se suma a les demandes de dimissió del director de la policia. Els comuns, Esquerra i la CUP també s'hi afegeixen i, a més, afegeixen les de les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Joc Lluís Trapero no plegue, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar negociacions dels pressupostos si Trapero continua el càrrec. Les biblioteques de Barcelona convocaran vaga indefinida cada dia a partir del dia 26 d'aquest mes. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La plantilla del Consorci de Biblioteques denuncia que dos mesos després no hi ha prou avenços a les negociacions. El recompte definitiu al Regne Unit de les votacions de dijous indica que per primera vegada Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran governats per independentistes. Uns comicis que reforcen també l'extrema dreta i que fan caure els partits tradicionals. El primer ministre laborista, Keir Starmer, s'ha compromès a traçar un nou camí i ha nomenat ja l'expremier Gordon Brown com a expert en finances globals de l'executiu. Rússia ha pogut celebrar finalment un dia de la victòria descafeïnat, però, tot i el compromís d'Ucraïna que no atacaria la plaça Roja a Moscou. El president rus ha commemorat el final de la Segona Guerra Mundial sense tancs ni míssils davant de la possibilitat d'atacs de drons ucraïnesos, per bé que ahir, a última hora del dia, es podria pactar una treva de 3 dies entre tots dos països amb la mediació de Donald Trump. Resignació, sobretot avui, per haver de tornar a pagar els bitllets de Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar talls, retards, incidències, trams de velocitat reduïda. A l'estació de Sants hi ha hagut cues a les màquines expenedores i dispensadores de bitllets i molts usuaris diuen que no els sap greu haver de tornar a pagar, però, això sí, si el servei va bé. Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, molt pendents, però, d'aquest temps que avui fa mirar cap al cel a bona part del país. Centenars de visitants de tot Catalunya i d'arreu visiten una mostra que aquest any inclou 141 muntatges en diferents punts. Es pot visitar fins al dia 17.
1: Esports.
2: En joc el Sevilla espanyol al Sánchez Pizjuán de Sevilla al minut 38 de la primera meitat. No es mou el marcador en un partit que ha començat tard i que és important per la salvació de l'equip blanquiblau. Sevilla 0, Espanyol 0. Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Només abans, dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona i Melcior Mauri. I Marc Márquez serà baixa per la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la penúltima volta quan lluitava per la 6a posició de la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret.

0: Pluges que descarreguen per les comarques de Tarragona i de Barcelona. Mica en mica s'han d'anar estenent, localment amb tempesta, cap al sud del país i descarregant força en alguns punts. La temperatura avui entre els 18 i els 21 graus.
1: 3Cat Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 5 de la tarda. Bona tarda, us està informant Jaume Brufau. A les pròximes hores han d'alliberar els dos activistes de la flotilla Global Sumud, retinguts a Israel des del dia 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abukesek, i el brasiler Thiago Ávila. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ho anunciava aquest matí i ha explicat que quan surtin de la presó els deportaran a través de la frontera amb Egipte.
2: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abukesek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci coincidia amb una manifestació que es feia al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea per demanar que alliberessin aquestes dues persones. Un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, ha assegurat que els dos activistes han estat empresonats una setmana en condicions inhumanes i que no volen cantar encara victòria fins que els tinguin aquí.
3: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Saïf Abukesek, Sali Issa, ha celebrat que puguin sortir de la presó, però també ha fet una crida alhora a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i ha recordat que Israel té entre reixes milers de palestins.
4: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: I això mentre la flotilla torna a estar en marxa i diverses embarcacions van salpar des de l'illa de Creta i la seva parada marcada és Turquia, on tenen previst de fer una aturada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa morta per antivirus està des d'avui ja en observació a l'Hospital Clínic, a Barcelona. De moment no té cap símptoma, però se la considera un contacte i haurà d'estar aïllada en una unitat especial d'aquest centre hospitalari entre 3 i 6 setmanes. Avui se li fa el test PCR i els resultats els sabran d'aquí a 24 hores. Si dona negatiu, la prova li repetiran d'aquí a una setmana. El doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic, destacava que aquest aïllament es fa sobretot per precaució.
5: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena, després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
0: Al suplement de Catalunya Ràdio, el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg al Clínic, ha explicat que aquest aïllament es fa sobretot per veure com evoluciona.
6: És molt important i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, molt, molt, molt baixa aquesta probabilitat.
0: L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i que no anirà més enllà. Parlava també al suplement.
7: L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
0: En aquest cas de Barcelona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són el cas de la dona de 32 anys, ingressada des d'ahir a Alacant, amb símptomes, i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però que ja va marxar. També s'intenta localitzar les 3 persones que no són ciutadanes de l'estat espanyol però que fins l'any passat hi residien. Ara les autoritats volen saber exactament quina és la seva situació. Això mentre aquest migdia a Madrid els ministres tant de l'Interior com de Sanitat han explicat que està previst que el creuer arribi aquesta matinada a les Canàries i això permetrà avançar a demà el trasllat dels espanyols a Madrid, on es confinaran a l'Hospital Gómez Ulla. La titular de Sanitat, Mònica García, i el titular d'Interior, Fernando Grande Marlaska, donaven detalls de com anirà aquesta operació. Madrid, Alba Gil.
8: El creuer arribarà al port de la Granadilla de Tenerife més aviat del que s'esperava, entre les 5 i les 7 del matí, hora peninsular. Abans de desembarcar, es comprovarà l'estat de salut de tots els passatgers que abandonaran el vaixell de manera esglaonada i per nacionalitats. Portaran mascareta FP2 i només podran dur un equipatge de mà petit amb allò imprescindible. Ho explica la ministra García.
9: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias. Permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.
8: Els primers a desembarcar seran els ciutadans espanyols juntament amb l'epidemiòleg de l'OMS Àfrica. Tots viatjaran en avió militar cap a Madrid, on faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. El ministre de l'Interior assegura que no suposa cap risc per a la població.
10: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
8: Segons Marlaska, el creuer serà al port al mínim imprescindible i durant aquest temps estarà prohibit navegar a menys d'una milla nàutica de l'embarcació. A més, ja estan programats els vols de repatriació cap a França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i els Països Baixos, a més de la Gran Bretanya i els Estats Units. I s'espera que la resta es tanquin al llarg del dia. Aquesta tarda, per cert, Pedro Sánchez es reunirà a la Moncloa amb el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que supervisarà l'arribada del creuer a Tenerife des del centre de comandament habilitat a l'illa. També participaran Marlaska i Ángel Víctor Torres.
0: El port de Granadilla, tot a punt per l'operatiu per desembarcar aquests passatgers i part de la tripulació. El director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, hi arribarà avui a la tarda juntament amb la ministra de Sanitat espanyola. El màxim responsable de l'OMS ha publicat a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife afirmant que el brot d'antivirus no és una nova Covid. Enviats especials de 3CAT Info a Tenerife. Mònica Mas amb David Mendoza.
11: El port de Granadilla es prepara per l'operació de repatriació. La Guàrdia Civil ha muntat un dispositiu al moll amb un perímetre de tanques per on passaran els vehicles de l'exèrcit que portaran els passatgers de l'Ondius a l'aeroport de Tenerife Sud. El responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, Pedro Suárez, ha intentat concretar quan pot durar tot l'operatiu.
12: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
11: També ha remarcat que cap treballador del port participarà en aquesta operació. Han vingut a supervisar el dispositiu el secretari de Salut Pública espanyol Javier Padilla, la directora de Protecció Civil Virginia Barcones, també el portaveu del govern canari Alfonso Cabello. Aquesta tarda aterren aquí el director de l'OMS Tedros Adhanom i els ministres de Sanitat Mònica García i el d'Interior Fernando Grande Marlaska. Justament avui Tedros Adhanom, que és màxim responsable de l'OMS, ha publicat una carta a la xarxa socials dirigida a la població de Tenerife. Els demana que no tinguin por, que no estem davant d'una pandèmia com la de la Covid i que el dispositiu que està preparant amb el govern espanyol garanteix al 100% la seva seguretat. Un gest d'Adhanom realment poc habitual, dit per ell mateix.
0: Dos minuts i un quart de sis.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La polèmica sobre la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres continua centrant l'actualitat política. Avui Junts s'ha afegit a la petició de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, amb el secretari general de la formació, Jordi Turull, que també ha demanat, però, que pleguin les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó.
13: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: I el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, considera que si Josep Lluís Trapero no dimiteix, Salvador Illa l'haurà de cessar. Ha parlat des de Tàrrega en una trobada municipalista de la seva formació que hem cobert amb Alba Mor.
14: A Junqueras se li fa estrany que un comandament policial ocupi un càrrec polític de director general i creu que és precisament això el que explica en part que la direcció del cos no funcioni. En aquest sentit, sobre la presumpta infiltració d'agents en assemblees de docents, el president d'Esquerra Republicana considera que la policia té altres preocupacions per atendre.
15: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
14: Ho ha dit en el marc de la trobada municipalista del partit a la capital de l'Urgell, on també ha reivindicat com a prioritat de país la línia orbital ferroviària.
0: La presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat una rectificació al govern de Salvador Illa per tot aquest afer.
16: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que va xilent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha instat Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Josep Lluís Trapero no dimiteix. Declaracions en aquest cas a Ràdio 4.
17: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només ha posat en valor, en un acte del partit a Montmeló, l'acord amb els sindicats majoritari al sector de l'educació

0: treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del comitè d'aquest consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla del Consorci està convençuda que aquesta mesura tindrà el suport de la ciutadania, tot i coincidir en una època clau per als estudiants de selectivitat.
1: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: Avui la vaga ha comptat amb un seguiment majoritari. A la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques que hi ha.
2: 3CAT Info. El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
3: La pluja va avançant cap al nord, ha començat aquest migdia, de forma més generalitzada a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, anar pujant cap a Barcelona, 2, 3, 4 de la tarda, i ja arriba, ja va arribant al sud de Girona, cap a Osona, litoral, prelitoral, li costa de ploure a l'interior, zona de Lleida, Pirineu, Prepirineu, ho pot fer al llarg d'aquest vespre, tarda, vespre i nit, encara al Pirineu Oriental, però segurament punts de Lleida, de l'Alt Pirineu, quedarien al marge d'aquesta precipitació que ens ve del mar, de la Mediterrània, amb algunes tempestes dins del mar, a mig camí de la costa catalana, Mallorca i Menorca. També ha plogut fort al País Valencià, Gandia, Xàtiva, han arribat a superar els 40 litres per metre quadrat, i de moment a Catalunya estem als 30 litres, 31 litres als ports. N'han caigut, per exemple, 8 a Barcelona, 11 al Perelló, 20 litres pel que fa en posta, 23 a la ràpita. Bé, doncs pluges que han estat generoses, no han fet mal, poden acumular al llarg del dia això, entre 10, 20, 25 litres per metre quadrat, i fins a la nit aguantaria aquesta pluja a les comarques de Girona, pels vols de mitjanit, bàsicament Costa Brava, l'Empordà, Pla de l'Estany, i segurament ja de matinada s'acabarà aquesta pluja, que ja diem, es va desplaçant des de l'àrea de Barcelona en aquests moments, cap a Montseny, Guilleries, i finalment anirà escombrant totes les comarques gironines, sobretot a prop del mar, a la costa. Demà un dia diferent, ni rastre d'aquestes pluges, ja al matí un dia de sol, molta humitat, boira, a les valls del prelitoral, Catalunya interior, alguna vall del Prepirineu, alguns núvols baixos, però vaja, s'imposarà el sol fins a la tarda i al vespre podria caure algun ruixat al voltant de Lleida, no ho descartem a Priorat, al Baix Camp, interior de l'Ebre, l'Alt Pirineu, pluges poc destacables, localment amb 4 trons entre el Baix Camp i el Priorat.
2: 3CAT Info.
4: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
5: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
4: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
6: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
3: La pluja...
2: 3CAT Info.
0: El Regne Unit, amb el recompte electoral ja tancat, per primera vegada els governs d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran en mans de partits independentistes. Els comicis al Parlament galès i a l'escocès i els municipals a Anglaterra també han deixat un trencament del bipartidisme amb una forta irrupció de l'extrema dreta davant d'una desfeta del primer ministre laborista Keir Starmer, que ja ha començat a fer alguns moviments. De moment ha nomenat l'expremier laborista Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i l'antiga vicepresidenta de la formació, Harriet Harman, com a consellera per la lluita contra la violència a les dones. Starmer ha admès la dimensió de la caiguda pel seu partit i s'ha compromès a traçar un nou camí.
7: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el recompte s'acabava de matinada i ha fet que el Partit Nacional Escocès de John Sim

0: iraní hagi guanyat per cinquena vegada consecutiva les eleccions, però sense majoria absoluta. Per poder governar, podria pactar amb els verds que han aconseguit bons resultats. El president rus Vladimir Putin ha celebrat la desfilada militar del Dia de la Victòria, deslluïda, però, sense tancs ni míssils, ni la resta de les joies de la corona de l'arsenal rus. El líder del Kremlin va decidir reduir-ne el format per l'amenaça de drons ucraïnesos que finalment no posaven en perill l'esdeveniment gràcies a la treva pactada i a la nit amb la mediació de Donald Trump. Moscou, Cristina Solies.
1: El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració. Zelensky s'hi va comprometre i a la nit amb un decret presidencial en què acceptava no atacar la plaça Roja a canvi d'alliberar 1.000 presoners de guerra per bàndol. Les autoritats russes, però, han mantingut les mesures extremes de seguretat i el format reduït de la desfilada. Només han marxat columnes de soldats i avions acrobàtics. I per la televisió sí que n'ha més vídeos d'equipament militar al front. En el seu discurs inicial, el president Vladimir Putin ha justificat així que els seus soldats encara no hagin pogut cantar victòria a la guerra d'Ucraïna.
2: La gran gesta de la generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
1: Ara bé, és el cinquè dia de la victòria de Putin sense victòria a la guerra d'Ucraïna. També ha estat la desfilada militar més curta de la història moderna de Rússia i Putin només ha estat acompanyat del president bielorrus Alexander Lukashenko i els caps d'estat de Laos, Malàisia, el Kazakhstan i l'Uzbekistan.
0: Des d'avui es torna a pagar per fer el servei de Rodalies en funcionament després de 3 mesos i mig arran de talls, retards i trams de velocitat reduïda que van comportar la gratuïtat en aquest servei. Entre els usuaris, sobretot, sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren, però, que encara continua sent ineficient.
3: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
4: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
5: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
6: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
0: Per tant, des d'avui ja no són vàlides les targetes que Renfe va repartir sense cost i els abonaments que es tenien a mig gastar, abans de la gratuïtat, es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, però a excepció dels títols de la T-Usual o la T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per adults i del 70% pels joves.
7: 3CAT Info.
0: Poc més de 5 minuts i mig i seran 6:15.
7: Esports.
0: Francesc Ripoll, bona tarda.
8: Bona tarda, tenim el descans al Sevilla Espanyol, sense gols al marcador, un partit important pels blanquiblaus per aconseguir la salvació i endur el directe per la permanència, un partit que ha començat tard per una incidència al VAR i que hi ha hagut dues ocasions clares, una per cada equip. De moment, però, el marcador no s'ha mogut. Al tram final de la primera meitat, a més, com Dimitrovic s'havia fet mal al braç, veurem si pot sortir a la segona meitat. Aquest Sevilla Espanyol el podreu seguir al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I tenim més esport en directe a aquesta hora perquè tenim en joc la segona semifinal de la Champions d'hoquei patins que està jugant el Benfica i el Barça. Partit a la primera meitat, de moment, empat a 1 al marcador. Benfica 1, Barça 1. A la final espera el Porto.
7: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: Paula Blasi ha guanyat la Volta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Paula Blasi en declaracions a Catalunya Ràdio.
9: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
8: Només abans dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona fa 50 anys i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos van guanyar la Vuelta. I l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder a la general, tot plegat en una etapa marcada per una caiguda nombrosa on estava implicat, per exemple, Adam Yates. Jay Vine, el corredor de l'Emirates, ha hagut d'abandonar.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. El tècnic del Madrid assegura que al vestidor de l'equip blanc hi ha un ambient sa i que se sent orgullós de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de 500.000 euros per cadascun.
10: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario, y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
8: Arbeló també ha confirmat que Tchouaméni entrarà a la convocatòria pel clàssic de demà. Valverde, en canvi, es baixa tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant el seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. El tècnic del Barça, Hansi Flick, creu que s'han de centrar en el seu joc i oblidar-se de tot el que està passant a Madrid.
11: I think it's the best what the Spanish league.
12: És el millor que pot oferir la Lliga espanyola. Demà i és un partit fantàstic. Doncs que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil, com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
8: El Barça ha fet aquest matí l'últim entrenament abans del Clàssic, amb el dubte de si Christensen acaba rebent l'alta. Tornarà a la convocatòria Jules Koundé, que estava sancionat l'última jornada. A la Lliga s'ha disputat l'Elx 1 a la Vés 1. A 6:45 comença l'Atlètic de Madrid, Celta, i a les 9 el Reial Societat Betis. El Girona tanca la jornada dilluns al camp del Rayo. A la Lliga femenina avui, Espanyol 1, Badalona 1. Marc Márquez serà baix a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut la penúltima volta quan lluitava per la sisena posició de la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret. Ell mateix ha dit que tenia prevista una nova operació a l'espatlla dreta. Márquez superarà a Madrid. El sentim a Dazón.
13: Competir de esta manera no es la adecuada. Puedo ir rápido, sí, porque la cabeza me va rápida, y sé cómo hacerlo y sé cómo frenar, como se ha visto esta mañana. He hecho el récord de la pista, pero no puedo ser de manera constante, porque cuando hay un problema de nervio, o lo sabe, falla cuando menos te lo esperas. Y bueno, ahí en ese punto ayer fallé, en la vuelta rápida.
8: Jorge Martín ha guanyat la cursa al davant de Peco Bagnaia i de Marco Bezzecchi. I en bàsquet, el Barça juga aquesta tarda a les 6 al Palau contra el San Pablo Burgos. Els blaugranes necessiten una victòria per assegurar o fins i tot millorar la quarta posició que ocupen actualment a la classificació de la Lliga CB de bàsquet. A falta de 5 partits pel final de la Lliga regular, el Barça és quart a només una victòria de la segona plaça que ocupa el València i de la tercera que la té actualment el Múrcia.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3cat.info.
1: Molt bona tarda, són 6:15. A aquesta hora destaquem que les pròximes hores han d'alliberar els dos activistes de la flotilla Global Sumo retinguts a Israel des del 30 d'abril. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha explicat que la deportació es farà a través d'Egipte. Confinada a l'Hospital Clínic de Barcelona, la dona de la ciutat de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la ciutadana neerlandesa, morta per antivirus. No té símptomes, es troba bé, però haurà d'estar aïllada diverses setmanes per precaució. El creuer està previst que arribi aquesta matinada a les Canàries. Des d'ara fins a arribar a les 6, entre diverses qüestions, us explicarem que la pluja ha obligat avui a reubicar els concerts de la 5a edició de l'Endofest, que s'havien d'haver fet aquest matí, fins ara a primera hora de la tarda, al parc de Can Verbom de Premià de Dalt. Però la pluja continua marcant la programació d'aquest festival solidari, organitzat per l'Ajuntament de la localitat maresmenca i l'Hospital Clínic, per visibilitzar i per recaptar fons per la recerca de l'endometriosi. I el Correllengua Germanat ha exigit a Brussel·les l'oficialitat del català a la Unió Europea. Després d'haver recorregut als Països Catalans, la flama del Correllengua arribava al cor de les institucions europees en una jornada, sobretot, reivindicativa. Esports a aquesta hora, Francesc Ripoll, bona tarda.
2: Bona tarda. Estem pendents del partit de l'Espanyol al camp del Sevilla, a punt de començar la segona meitat. De fet, estan sortint els jugadors a la gespa del Sánchez Pizjuán. Sevilla 0, Espanyol 0, partit clau per la permanència.
1: Pluges, aquest front de precipitacions que descarrega per les comarques de Tarragona i de Barcelona i que mica en mica s'han d'anar estenent i portar localment alguna tempesta al sud del país. Temperatures entre els 17 i els 21 graus. Les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumo retinguts a Israel des del 30 d'abril. Hi ha hagut eufòria entre les persones que estaven concentrades aquest migdia a la porta de la seu de la Comissió Europea a Barcelona per demanar precisament que els posessin en llibertat. Les autoritats israelianes han allargat la seva detenció fins demà, però l'anunci que feia el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez...
3: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Kesek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
1: També alliberaran l'activista brasiler Thiago Ávila. L'anunci coincidia amb una nova concentració davant de la seu de la Comissió de Barcelona per precisament demanar la seva posada en llibertat. I ahir va fer un any que el cardenal Robert Prevost va ser elegit com a nou papa. Durant aquests 12 mesos, en els seus discursos, la paraula pau hi ha aparegut sovint, fins ara més de 400 vegades. La germana Gemma Morató, autora del llibre El papa frontissa i professora de la Universitat Ramon Llull, ha explicat en una entrevista a 3cat Info que les crides a la pau són el tema principal que fa en aquest primer any de pontificat.
4: Ell, des del primer dia, el tema ha sigut la pau. Aquest vocabulari tan propi de Lleó XIV, una pau desarmada i desarmant. El que no podem fer és seguir alimentant aquest món de divisions, de polarització, i el papa el que està dient és que ens hem de seure a taules de diàleg i hem de ser gent que busca la pau pensant de maneres molt diferents.
1: El professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull afirma que el papa s'ha elegit com a nou líder mundial en contra de la guerra. Són declaracions de Manuel Manonelles, també a 3cat Info.
5: Ha esdevingut com una espècie de líder moral i ètic a nivell global per absència d'altres, no? Amb capacitat de confrontar les derivades més bugerrades de Trump, no? I s'ha trobat amb aquest lideratge que segurament no és buscat, però que tampoc ha defugit, no?
1: Manonelles també ha destacat que, tot i la seva personalitat introvertida, Lleó XIV està marcant un perfil propi sense por a fer-se sentir. La dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la neerlandesa morta per antivirus està des d'avui en observació a l'Hospital Clínic de Barcelona. No té cap símptoma, es troba bé, però estarà ingressada per precaució entre 3 i 6 setmanes. A la dona li fan el test de PCR i estarem pendents dels resultats que han de saber-se d'aquí a 24 hores. Si es dona negatiu, la prova li repetiran d'aquí a 7 dies. El doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic, destaca que aquest aïllament sobretot es fa per tenir-la controlada.
0: La quarantena és senzillament una mesura preventiva. És degut al contacte que hi ha hagut. Si aquesta persona tingués símptomes o fes la malaltia, ja no és una quarantena, després és una atenció a una persona malalta. Aquest no és el cas, és una persona asimptomàtica que ha tingut un contacte i, per tant, la quarantena és senzillament per vigilar per si acaba fent o no desenvolupant símptomes a la malaltia.
1: El confinament d'aquesta persona durarà un temps encara indeterminat perquè s'ha de veure com evoluciona, segons que ha explicat el suplement de Catalunya Ràdio l'epidemiòleg Antoni Trilla, el doctor també de l'Hospital Clínic.
6: És molt important i és veritat que hi ha incertesa de quant de temps tindrà que estar aquí. Anant les coses bé, vull dir, sense que es torni positiva, que jo crec que és molt, molt, molt, molt baixa aquesta probabilitat.
1: L'investigador catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, creu que el cas del creuer serà un brot i no anirà més enllà. En parlava també al suplement.
7: L'antivirus no és la Covid, no es transmet de la mateixa manera, és un virus molt agressiu i és molt, molt, molt poc probable que vagi més enllà d'un brot amb el nombre de persones que pugui afectar. És a dir, no estem parlant d'una pandèmia ni res similar.
1: En aquest cas de Barcelona ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a tot l'estat. Els altres 2 són el de la dona de 32 anys, ingressada a Alacant, amb símptomes, i el d'una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però que en va marxar. També s'està investigant la localització de 3 persones que no són de l'estat però que fins l'any passat hi residien. Ara les autoritats volen saber exactament quina és la seva situació. I està previst que aquest creuer on hi ha hagut el brot arribi aquesta matinada a les Canàries, cosa que permetrà avançar demà el trasllat dels espanyols a Madrid. Es confinaran a l'Hospital Gómez Ulla. La titular de Sanitat, Mònica García, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareixien aquest migdia per donar detalls de com s'anirà fent aquesta operació. Ho hem cobert a Madrid amb Alba Gil.
8: El creuer arribarà al port de la Granadilla de Tenerife més aviat del que s'esperava, entre les 5 i les 7 del matí, hora peninsular. Abans de desembarcar, es comprovarà l'estat de salut de tots els passatgers que abandonaran el vaixell de manera esglaonada i per nacionalitats. Portaran mascareta FP2 i només podran dur un equipatge de mà petit amb allò imprescindible. Ho explica la ministra García.
9: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección y de gestión del material restante conforme a los protocolos internacionales.
8: Els primers a desembarcar seran els ciutadans espanyols juntament amb l'epidemiòleg de l'OMS Àfrica. Tots viatjaran en avió militar cap a Madrid, on faran quarantena a l'Hospital Gómez Ulla. El ministre de l'Interior assegura que no suposa cap risc per a la població.
10: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas. No va a haber ningún contacto con personal civil.
8: Segons Marlaska, el creuer serà al port al mínim imprescindible i durant aquest temps estarà prohibit navegar a menys d'una milla nàutica de l'embarcació. A més, ja estan programats els vols de repatriació cap a França, Alemanya, Bèlgica, Irlanda i els Països Baixos, a més de la Gran Bretanya i els Estats Units. I s'espera que la resta es tanquin al llarg del dia. Aquesta tarda, per cert, Pedro Sánchez es reunirà a la Moncloa amb el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que supervisarà l'arribada del creuer a Tenerife des del centre de comandament habilitat a l'illa. També participarà Marlaska i Ángel Víctor Torres.
11: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: 5 minuts i mig i seran 6:15. El president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, s'ha mostrat partidari de revisar el Codi de Conducta de la Cambra Catalana per posar fre als discursos d'odi. N'ha parlat en una entrevista al suplement, a aquesta emissora, arran de les polèmiques declaracions del diputat de Vox, Alberto Terrades, sobre la diputada d'Esquerra, Najat Driouech, d'origen marroquí.
12: El Codi de Conducta preveu, per aquests casos de vulneració de l'article 7, que són aquests discursos extrems, sancions que són molt, molt lleus. I, per tant, necessitem reforçar això. Jo crec que val la pena que ens dotem tots d'instruments molt més robustos, molt més poderosos.
1: Josep Rull també ha explicat que hi ha 4 expedients oberts en aquests moments a diputats de Vox i d'Aliança Catalana per incompliment d'aquest Codi de Conducta. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per mirar de frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, També ha avançat en declaracions a l'ACN, a l'Agència Catalana de Notícies, la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
13: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio, tenemos previsto que esté articulado todo el procedimiento para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
1: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte del pla anterior, un pla que se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Un home de nacionalitat sèrbia va haver de ser hospitalitzat dijous després de rebre un tret a la cama a Lloret de Mar. Segons avança el diari El País, els fets van passar cap a les 11 de la nit en un carrer d'una urbanització del municipi. Els Mossos ja investiguen què va passar i quines persones hi ha implicades. Segons el diari, la principal hipòtesi és que seria una venjança entre grups de narcotraficants dels Balcans. L'home ferit el van portar primer a l'Hospital Comarcal de Blanes i després al Josep Trueta de Girona. I els Mossos han pogut desarticular un grup implicat en diversos tirotejos i incidents amb armes de foc registrats des del 2024 a Sant Adrià de Besòs, al Barcelonès. Les detencions són fruit de la investigació oberta després d'uns incidents del mes passat, quan hi va haver enfrontaments entre diverses persones amb armes de foc. En el marc d'aquesta investigació, la policia va fer a començaments de maig escorcolls domiciliaris al barri de la Mina amb l'objectiu de detenir els presumptes autors de tirotejos i localitzar les armes que s'havien fet servir. En aquests escorcolls, els agents van intervenir tres armes de foc, dues escopetes i una pistola, també projectils, cartutxos de diverses calibres i armes blanques. Als detinguts se'ls va passar a disposició judicial el dia 7 de maig. La investigació continua oberta.
11: 3CAT Info.
1: Girona ha estrenat avui una nova edició del Temps de Flors pendent de la pluja davant de les previsions que hi havia per tota la jornada. Aquest any la mostra inclou 141 muntatges i es pot visitar Girona, Berta, Artigas, Fontàs, fins al dia 17.
14: Malgrat els núvols i la previsió de pluja, riuades de gent han volgut visitar Girona en el primer dia de Temps de Flors, que enguany acull 141 mostres florals en diferents punts de la ciutat. Un dels llocs més fotografiats han sigut les escales de la catedral, que aquest any han estat protagonitzades per un drac com el del Parc Güell, però transformat en cucullona, animal mitològic genuí de Girona.
15: La pujada de la catedral, les escales, precioses. M'he hagut d'acostar per veure si era ceràmica o si era pintat, eh?
16: No, jo el primer any estic contentíssima del grup, totes han vingut, em sembla, i estic molt contenta d'haver vingut.
14: Són les opinions d'alguns visitants, com la Marga, veïna de Girona, o la Cristina, que ha vingut des de Barcelona amb les seves amigues. S'han acumulat també persones a diferents punts del barri vell, com els banys àrabs o els soterranis de la catedral.
1: I el Teatre Bartrina de Reus s'ha guarnit amb 5.000 flors, en el marc, en aquest cas, del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primera vegada obre la participació a nous públics. La proposta també omple de color, molta olor i textura la platea del teatre, on s'espera que fins dilluns hi passin milers de visitants. Reus ara, Ariadna Escoda.
17: La platea del Teatre Bartrina s'ha convertit en un gran roserar amb l'esclat de milers de roses de tota mena. N'hi ha de grans, d'altres de minúscules, n'hi ha que tenen una fragància especial i, en canvi, d'altres que no desprenen cap olor. Com a visitant, davant d'aquest espectacle, en què cal fixar-se?
18: Primer, en gaudir-les, mirar-les, en olorar-les. Les roses porten totes nom, tenen un creador que les ha fet perquè algú li ha demanat. Després hi ha dues taules que ja veuran que no tenen nom, que són roses sencers, que aquestes són per gaudir-los i mirar-los. I després al voltant, que miren els poliandres, que són aquells roses que tenen més d'una rosa, i les miniatures. Realment és un plaer per als sentits.
17: És l'Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura, entitat que organitza el Concurs Nacional de Roses. En aquesta ocasió s'ha optat per obrir la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. Així, en l'exposició es poden veure flors d'amateurs, floristes, estudiants de l'Escola d'Horticultura o fins i tot rams que ha fet la Brigada Municipal amb flors de la ciutat. La mostra es combina amb el Festival Roses de Reus aquest cap de setmana, comple d'activitats relacionades amb l'emblema de la ciutat als carrers del centre.
11: 3CAT Info.
1: Són 6:15.
11: El temps.
1: Dani Ramírez.
19: La pluja va avançant cap al nord, ha començat aquest migdia, de forma més generalitzada a la Costa Daurada, Delta d'Ebre, anar pujant cap a Barcelona, 2, 3, 4 de la tarda, i ja arriba, ja va arribant al sud de Girona, cap a Osona, litoral, prelitoral, li costa de ploure a l'interior, zona de Lleida, Pirineu, Prepirineu, ho pot fer al llarg d'aquest vespre, tarda, vespre i nit, encara al Pirineu Oriental. Però segurament punts de Lleida, de l'Alt Pirineu, quedarien al marge d'aquesta precipitació que ens ve del mar, de la Mediterrània, amb algunes tempestes dins del mar, a mig camí de la costa catalana, Mallorca i Menorca. També ha plogut fort al País Valencià, Gandia, Xàtiva, han arribat a superar els 40 litres per metre quadrat, i de moment a Catalunya estem als 30 litres, 31 litres als ports. N'han caigut, per exemple, 8 a Barcelona, 11 al Perelló, 20 litres pel que fa a Amposta, 23 a la Ràpita. Bé, doncs pluges que han estat generoses, no han fet mal, poden acumular al llarg del dia, això, entre 10, 20, 25 litres per metre quadrat, i fins a la nit aguantaria aquesta pluja a les comarques de Girona, pels vols de mitjanit, bàsicament Costa Brava, l'Empordà, Pla de l'Estany, i segurament ja de matinada s'acabarà aquesta pluja, que ja diem, es va desplaçant des de l'àrea de Barcelona en aquests moments, cap a Montseny, Guilleries, i finalment anirà escombrant totes les comarques gironines, sobretot a prop del mar, a la costa. Demà un dia diferent, ni rastre d'aquestes pluges, ja al matí un dia de sol, molta humitat, boira, a les valls del prelitoral, Catalunya interior, alguna vall del Prepirineu, alguns núvols baixos, però vaja, s'imposarà el sol fins a la tarda i al vespre podria caure algun ruixat, al voltant de Lleida, no ho descartem a Priorat, al Baix Camp, interior de l'Ebre, l'Alt Pirineu, pluges poc destacables, localment amb 4 trons entre el Baix Camp i el Priorat.

0: Doncs aquestes precipitacions que avui són protagonistes a bona part del país... No tinc paraigües. ...han obligat a reubicar molts concerts de la cinquena edició de l'Endofest d'aquest matí fins a primera hora de la tarda al parc de Camp Verbum, de Premià de Dalt. Algunes de les actuacions previstes per les pròximes hores són les dels Pets o la Reina del Pop, que finalment es reubicaven al migdia per aquestes condicions del temps. L'Endofest és un festival solidari organitzat per l'Ajuntament de la localitat Maresmenca i l'Hospital Clínic per visibilitzar i per recaptar fons per la recerca per l'endometriosi, una malaltia sovint infradiagnosticada i que afecta una de cada 10 dones en edat fèrtil i que causa un dolor molt intens. L'Endofest aposta per la fusió entre la cultura i la solidaritat, combina música en directe, xerrades, activitats per a tots els públics i a l'edició anterior es van recaptar més de 40.000 euros.
1: Visca la llengua catalana i visca els països catalans.
0: I avui el Correllengua Germanat ha exigit a Brussel·les l'oficialitat del català a la Unió Europea. Després de recórrer als països catalans, aquest Correllengua Germanat ha portat la flama al cor de les institucions europees. I avui, precisament, que es commemora Brussel·les, Bruno Forte Amiras, el Dia d'Europa.
2: L'oficialitat del català està encallada pels recels d'alguns estats com Alemanya, però els organitzadors del Correllengua, Blanca García Oliver i Pau Emili Muñoz, han reclamat a tots els països que hi votin a favor.
3: Hauria de ser el més normal del món, és una llengua que se parla a quatre estats europeus i, per tant, el més normal seria que fos oficial a Europa.
4: Els atacs encara són més persistents en els últims temps. Jo crec que el Correllengua ha demostrat que la societat civil hi és.
2: A Brussel·les, sobretot, hi han participat catalans que viuen a la ciutat o en llocs propers, com la Francesca, que ha vingut des de Frankfurt amb la família.
5: El nostre avi ens va enviar això, que ho feien aquí a Brussel·les, i vam pensar, només està 4 hores, o sigui que podem anar.
2: També hi ha hagut actuació dels castellers de Brussel·les i crits d'independència en acabar l'acte.
6: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
7: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
8: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
9: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat, primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I
8: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsa Vissen.
10: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
11: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
10: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses, mines de carbó fins l'any passat i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
12: Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north to 81 degrees north. It has 60% glaciers.
10: Primera parada, Museu de Svalbard. A l'entrada, un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
13: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
10: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats d'Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
14: Sí, lo de osos polares, están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle, pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza, porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
10: El vent és un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
15: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
10: A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskiy Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
16: És la seva bellesa pura el que t'atrapa, i a mesura que hi vas també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
10: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic, i Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
17: Noruega té problemes greus a Svalbard. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus, tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
7: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat Info.
18: Esports.
0: Fins a les 6 amb en Francesc. Francesc Ripoll, bona tarda.
19: Bona tarda, pendents del partit de l'Espanyol que està jugant al camp del Sevilla, un duel directe per la permanència de l'equip blanquiblau. I ara mateix l'Espanyol que està guanyant el seu partit per 0 gols a 1, amb un gol de Tyrese Dolan a la segona meitat amb un bon xut amb la cama esquerra. Ara mateix l'Espanyol pujaria fins la 12a posició amb 42 punts i deixaria 5 punts de marge respecte del Sevilla. Aquest Espanyol, la recta final, també les reaccions les podeu seguir en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Tenim més esport en directe a aquesta hora, en joc la segona semifinal de la Champions d'hoquei patins entre el Benfica i el Barça. Per de moment semifinal igualada, perquè el Benfica i el Barça estan empatant a un gol quan ha començat ara la segona meitat. A la final espera el Porto, que ha guanyat el Barcelos a la tanda de penals.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
19: I l'altre nom propi del dia és el de Paula Blasi, que ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, catalana d'Esplugues de Llobregat, ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte la neerlandesa Anna van der Breggen. La sentim en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
19: Només abans dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona fa 50 anys i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos van guanyar la Vuelta. I l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder de la general, tot plegat en una etapa marcada per una caiguda nombrosa on estava implicat, per exemple, Adam Yates. Jay Vine, corredor de l'Emirates, ha hagut d'abandonar.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: Álvaro Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. El tècnic del Real Madrid assegura que al bastió de l'equip blanc hi ha un ambient sa i que se sent orgullós de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de mig milió d'euros per cadascun. Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça, els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions. Hansi Flick, el tècnic del Barça, creu que s'han de centrar en el seu joc i oblidar-se de tot el que està passant a Madrid.
21: I think it's the best what the Spanish league
22: és el millor que pot oferir la Lliga Espanyola demà i és un partit fantàstic, doncs que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil, com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
6: 3CAT Info. Info.

0: Aquesta hora el primer titular és per l'equip viari. Endavant, trànsit.
1: Ara mateix hi ha 2,5 quilòmetres de retencions a l'AP7 entre Castellbisbal i Martorell a causa d'un accident. Hi ha dos carrils tallats. Un altre accident, aquesta vegada a la Ronda Litoral, talla un carril entre Montjuïc i el Poble Nou. 4,5 quilòmetres de retencions en sentit Llobregat.
0: El director general de l'Organització Mundial de la Salut i tres ministres espanyols viatgen a les Canàries per supervisar el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matinada a Tenerife. Mentrestant, a Barcelona, una dona que va tenir contacte amb la dona neerlandesa morta per la infecció ara està aïllada a l'Hospital Clínic per precaució. A les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha dit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos de Comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis de govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. El recompte definitiu al Regne Unit indica que per primera vegada Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran governats per independentistes. Els comicis reforcen també l'extrema dreta i cauen els partits tradicionals. El primer ministre laborista, Keir Starmer, es compromet a traçar un nou camí i nomena l'ex-premier Gordon Brown com a expert en finances globals del govern. El nou primer ministre hongarès, Péter Magyar, es compromet a servir el país i no manar com si fos un rei i a deixar el càrrec quan el poble deixi de necessitar-lo. Magyar ha estat investit aquest migdia al Parlament i el país inicia una nova etapa després de 16 anys de govern de l'ultraconservador Víctor Orbán. Les biblioteques de Barcelona convocaran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La plantilla del Consorci de Biblioteques denuncia que dos mesos després no n'hi ha prou avenços en les negociacions. I Girona estrena una nova edició del Temps de Flors, pendents del temps i amb centenars de visitants d'arreu de Catalunya. La mostra, que enguany inclou 141 muntatges en diferents punts, es podrà visitar fins al 17 de maig.
2: Esports.
3: Recta final del partit del Sevilla contra l'Espanyol, últims 15 minuts, i l'equip blanquiblau està guanyant un partit important per la permanència. Sevilla 0, Espanyol 1, gol de Dolan. En joc la semifinal de la Champions masculina d'hoquei i patins de la segona meitat, Benfica 1, Barça 1. I Paula Blasi ha guanyat la volta femenina de ciclisme. La catalana de 23 anys ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Només abans dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona i Melcio Mauri.
0: I pel que fa el temps, les pluges s'aniran desplaçant aquesta tarda i vespre des de la costa cap a l'interior i des del sud cap al nord, si bé seran febles en moltes zones de Lleida i no plourà al voltant de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. Fins a la mitjanit plourà a les comarques de Girona, especialment a la Costa Brava, i de matinada les pluges s'aturaran del tot.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 5 minuts de les 6 de la tarda. Us acompanya Xavier Palau. Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, volen a aquesta hora cap a les Canàries per supervisar l'operatiu que ha de desembarcar els passatgers del creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus. El desembarcament es farà aquesta matinada al port de Granadilla, a Tenerife. Precisament, el màxim responsable de la OMS ha publicat a la xarxa social X una carta als ciutadans d'aquesta illa. Els demana que no tinguin por i els assegura que no estem davant d'una nova Covid. Anem en directe amb els enviats especials a Tenerife, 6 de la tarda, 5 minuts. Saludem el David Mendoza i Mònica Mas. Què tal, Mònica? Bona tarda.
4: Hola, bon dia, Xavi. Doncs sí, com dius, l'Ondius arribarà al port entre les 4 i les 6 del matí, hora canària, el que vol dir entre les 5 i les 7, hora d'aquí de Catalunya. Després d'un control epidemiològic dels passatgers que per ara no tenen símptomes, a mig matí es començaria aquest dispositiu de desembarcament i repatriació. Els primers a sortir seran els ciutadans espanyols que viatjaran a Madrid amb un avió militar per fer la quarantena a l'Hospital també militar Gómez Ulla. Hauran d'anar protegits amb mascaretes i el dispositiu el faran únicament personal d'emergències, militars i guàrdia civil. Sentim les explicacions que han donat els ministres de Sanitat i Interior, Mònica García i Fernando Grande Marlaska.
5: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección.
6: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno.
4: Recordem que la resta de passatgers de les 23 nacionalitats que hi ha dins del vaixell només sortiran del vaixell quan l'avió estigui a punt a l'aeroport de Tenerife Sud. Per ara ja tenen vols programats els avions de Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Gran Bretanya i els Estats Units. La resta ho faran entre avui i demà. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
7: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
4: Aquest vespre arriben aquí a Granadilla el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres de Sanitat, Mònica García, i d'Interior, Fernando Grande Marlaska, per acabar de supervisar tots aquests preparatius.
0: Doncs en tindrem més detalls quan aquesta notícia es produeixi. Última hora des de Tenerife amb la Mònica Mas, amb el suport tècnic del David Mendoza. Companys, gràcies, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Avui ha quedat aïllada i en quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona que és també de Barcelona i que va coincidir a l'avió amb la infectada per antivirus que va acabar morint. La dona es troba bé i no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic.
8: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar que ara per ara la dona es troba bé.
9: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: Avui se li ha fet un PCR i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Amb aquests ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però que ja n'ha marxat. Sis de la tarda i 8 minuts. En les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Es tracta del català d'origen palestí, Saif Abu-Keshek, i el brasiler, Thiago Ávila. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat que quan surtin de la presó seran deportats a través de la frontera amb Egipte.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español, Saif Abu-Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: La parella de Abu-Keshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar, diu, amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel té entre reixes milers de ciutadans palestins.
11: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneren tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: Hem sentit precisament a Pablo Castilla, un dels portaveus d'aquesta flotilla. Ara sí podem sentir la parella de Abu-Keshek, Sali Issa, que celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar, diu, amb el genocidi de Gaza i ha recordat que Israel té entre reixes, com dèiem, milers de palestins.
12: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Ahir diverses embarcacions van salpar des de la Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: El sindicat USTEC exigeix una explicació immediata al president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet nombroses actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents ara fa unes setmanes. El document és la resposta a una pregunta parlamentària de la CUP a la consellera Núria Parlon i s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
13: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: L'informe recull actuacions a la regió metropolitana de Barcelona i en molts més llocs del país. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat, pocs dies després, de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
13: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via, això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte, de l'única manera que es pot resoldre, és seure's a negociar.
0: Segons vostè, cap actuació de la policia respon a una situació de violència. La polèmica sobre la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres continua centrant l'actualitat política. Avui, Junts s'ha afegit a la petició de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero. El secretari general d'aquesta formació, Jordi Turull, també ha demanat que pleguin les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó.
14: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, considera que si Josep Lluís Trapero no dimiteix, Illa l'haurà de cessar. Ho ha dit des de Tàrrega durant la trobada municipalista al Vamor d'aquest partit.
15: A Junqueras se li fa estrany que un comandament policial ocupi un càrrec polític de director general i creu que és precisament això el que explica en part que la direcció del cos no funcioni. En aquest sentit, sobre la presumpta infiltració d'agents en assemblees de docents, el president d'Esquerra Republicana considera que la policia té altres preocupacions per atendre.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
15: Ho ha dit en el marc de la trobada municipalista del partit a la capital de l'Urgell, on també ha reivindicat com a prioritat de país la línia orbital ferroviària.
0: Per la seva banda, els comuns demanen una rectificació al govern de Salvador Illa. Sentim la presidenta d'aquest partit al Parlament, Jessica Albiach.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari. Cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent. No és només una qüestió de velocitat, que també. És sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Ho ha dit en declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Per la seva banda, Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només ha posat en valor, en un acte de partit a Montmeló, l'acord amb els sindicats minoritaris al sector de l'educació, que suposarà una inversió de 2.000 milions d'euros. Amb aquesta informació hem arribat clavant-se un quart de set de la tarda, 3Cat Info, una nova àrea de servei. Aquesta hora, per posar en ordre les incidències de mobilitat que explicàvem als titulars d'aquesta hora, de les 6 de la tarda, ho fem ara de manera més tranquil·litzada i aprofundint la situació amb l'equip viari. Al capdavant, la Carmina Malagarriga. Bona tarda, Carmina. Atenció, Carmina Malagarriga, bona tarda. No és possible aquesta comunicació. En tot cas, el que farem ara serà escoltar el temps.
2: El temps.
0: La Crònica Punt amb el Dani Ramírez.
19: La pluja va avançant cap al nord, ha començat aquest migdia de forma més generalitzada a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, anar pujant cap a Barcelona, 2, 3, 4 de la tarda, i ja arriba, ja va arribant al sud de Girona, cap a Osona, litoral, prelitoral. Li costa de ploure a l'interior, zona de Lleida, Pirineu, Prepirineu, ho pot fer al llarg d'aquest vespre, tarda, vespre i nit, encara al Pirineu Oriental. Però segurament punts de Lleida, de l'Alt Pirineu, quedarien al marge d'aquesta precipitació que ens ve del mar, de la Mediterrània, amb algunes tempestes dins del mar, a mig camí de la costa catalana, Mallorca i Menorca. També ha plogut fort al País Valencià, Gandia, Xàtiva, han arribat a superar els 40 litres per metre quadrat, i de moment a Catalunya estem al

0: i segurament ja de matinada s'acabarà aquesta pluja, que ja diem, es va desplaçant des de l'àrea de Barcelona en aquests moments, cap a Montseny, Guilleries, i finalment anirà escombrant totes les comarques gironines, sobretot a prop del mar, a la costa. Demà un dia diferent, ni rastre d'aquestes pluges, ja al matí un dia de sol, molta humitat, boira, a les valls del prelitoral, Catalunya interior, alguna vall del Prepirineu, alguns núvols baixos, però vaja, si em posarà el sol fins a la tarda i al vespre podria caure algun ruixat al voltant de Lleida, no ho descartem a Priorat, al Baix Camp, interior de l'Ebre, l'Alt Pirineu, pluges poc destacables, localment amb 4 trons entre el Baix Camp i el Priorat.
1: Tresca Info.
2: Ja hi han passat moltes cares conegudes.
3: Hola, sóc en Josep Maria Mainat.
4: Bona nit, sóc el Luis Tosar.
5: Sóc el Risto Mejide.
6: Sóc l'Álvaro Morte.
2: Testimonis que han explicat històries de superació, col·laboradors que ja són marca de la casa, música i un públic que, setmana a setmana, està totalment entregat. Però encara ens queden molts convidats VIP i moments per col·lapsar.
7: Amb tots vosaltres, Jordi González.
2: Col·lapsa amb Jordi González. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
3: Sí, sí, 18 minuts al Regne Unit amb el recompte electoral ja tancat. Per primer cop els governs d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran en mans de partits independentistes. Els comicis als parlaments galès i escocès i municipals d'Anglaterra també deixen un trencament del bipartidisme amb una forta irrupció de l'extrema dreta. Davant d'aquesta desfeta, el primer ministre laborista, Keir Starmer, ja ha començat a fer alguns moviments. Starmer ha anomenat l'expremier laborista Gordon Brown com a enviat especial de Finances Globals i l'antiga vicepresidenta de la formació, Harriet Harman, com a consellera per la lluita contra la violència a les dones. Starmer admet la dimensió de la caiguda pel seu partit i es compromet, diu, a traçar un nou camí.
8: These results are tough.
9: Aquests resultats són durs i això fa mal, evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
3: A Escòcia, on el recompte s'ha acabat aquesta matinada, el Partit Nacional Escocès de John Sweeney ha guanyat per cinquena vegada consecutiva les eleccions, però sense majoria absoluta. Per poder governar, podria pactar amb els Verds, que han aconseguit uns bons resultats. I Hongria ja té nou primer ministre.
10: Tartózkodással Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének megválasztotta.
3: El conservador Peter Magyar ha estat investit cap del govern pel Parlament del país gràcies a l'aclaparadora majoria que va aconseguir a les últimes eleccions quan va fer fora l'ultraconservador Viktor Orbán. El nou governant ha denunciat les polítiques corruptes del seu antecessor, que ha deixat els hongaresos sense escoles, carreteres i hospitals, i s'ha compromès a engegar un canvi de règim.
11: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país. Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui, i la nació hongaresa ho exigeixi.
3: A Magyar, Hongria acaba una etapa de proximitat amb Trump i Putin i en comença una de nova d'acostament a la Unió Europea. De fet, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha saludat l'arribada de Magyar amb un missatge en què ha destacat que el governant ofereix al seu país l'esperança d'un nou impuls. Peter Magyar vol implementar un programa de profundes reformes i té l'objectiu de recuperar els fons europeus congelats en els darrers anys, tot i que persisteixen les diferències amb Brussel·les pel que fa a la guerra d'Ucraïna, Jordi Baró.
12: Hongria enceta avui, coincidint amb el Dia d'Europa, un nou cicle amb el líder de centredreta, Peter Magyar, que té una agenda ambiciosa de reformes internes, mesures anticorrupció com unir-se a la Fiscalia Europea i restablir i reforçar la independència del poder judicial i les llibertats de mitjans i acadèmiques. Són iniciatives per capgirar la degradació de l'estat de dret de l'etapa d'Orban i també convèncer Brussel·les perquè desbloquegi 20.000 milions d'euros de fons europeus.
13: És molt optimista, vaig.
12: Magyar s'ha declarat optimista sobre l'arribada dels diners europeus i vol un acord ràpid amb Brussel·les abans de finals d'agost, data límit pel desbloqueig d'una part dels fons. A la mateixa línia s'expressen declaracions a Catalunya Ràdio Pavel Zerka, investigador al think tank paneuropeu Consell Europeu de Relacions Exteriors.
14: No crec que sigui imaginable que Peter Magyar no aconsegueixi retornar la major part d'aquests diners a Hongria. La Comissió Europea també entén perfectament que ha de demostrar als votants hongaresos que ha comprès

0: missatge, que els hongaresos volen tornar a estar al corrent dominant europeu i que volen ser més a prop del cor d'Europa.
1: Brussel·les respira alleujada amb la nova Hongria post-Orban, però la relació tindrà també previsiblement algunes zones d'ombra. Hi ha dues qüestions en les quals ni el nou líder ni l'opinió pública hongaresa estan alineats amb la postura oficial de la Unió Europea. Una és la fi de la dependència del subministrament energètic de Rússia, l'altra el suport financer a Ucraïna i el seu procés d'adhesió.
0: Ningú a Europa espera que el nou govern hongarès esdevingui membre del club de fans d'Ucraïna o un dels països que donen més suport a Kiev, però hi ha una àmplia expectativa que Hongria, com a mínim, ja no haurà de ser un bloquejador.
1: El nou líder d'Hongria no dona, per exemple, suport a una entrada ràpida d'Ucraïna a la Unió Europea, que assegura que s'admetrà a referèndum i que en qualsevol cas no espera per la pròxima dècada.
2: 3CAT Info.
3: Les biblioteques de Barcelona aproven convocar vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. Fins ara, la vaga indefinida era els dissabtes, però a partir del 26 es convertirà en diària. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions sense avenços suficients, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
4: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I, per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris. I llavors, doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
3: La plantilla del Consorci està convençuda que aquesta mesura tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir en una època clau pels estudiants de selectivitat.
4: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
3: Aquest dissabte la vaga ha tingut un seguiment majoritari. A la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques.
2: Esports.
3: Fins a 6:45, l'actualitat esportiva de la mà de l'Alfons Gorina. Alfons, bona tarda.
5: Bona tarda. A punt de finalitzar, estem a l'últim minut del temps de descompte, aquest transcendental Sevilla-Espanyol que s'està jugant al Sánchez-Pizjuán. El partit encara s'allarga perquè hi ha hagut una incidència amb el VAR i ha començat amb molt de retard. Ara mateix l'Espanyol està perdent per 2-1. Dolan ha avançat a l'equip blanquiblau a la segona part, però el Sevilla ha empatat a 10 minuts del final i ja en el temps de descompte ha capgirat el marcador. Podeu seguir el final d'aquest partit i totes les declaracions i reaccions postpartit al Tot Gira de Catalunya Ràdio. I més esport en directe, perquè tenim en joc la segona semifinal de les Champions d'hoquei patins entre el Benfica i el Barça. I ara mateix acaba de marcar l'equip portuguès, el 2-3 guanya el Barça, quan encara queden 14 minuts per disputar-se, un partit que podeu veure a Esport 3. A la final ja espera el Porto. I encara més esport en directe perquè tenim en joc el Barça-San Pablo Burgos a la Lliga CB de bàsquet. Marxem al Palau Blaugrana, on l'està seguint el Xavi Soler. Xavi, bona tarda.
6: Bona tarda, som al segon quart, sempre sota control Blaugrana, que sempre està per davant el marcador. Ara són 12 de diferència, Barça 32, San Pablo Burgos 20. Un Barça que de moment està fent un partit prou seriós, tot i les baixes que té, recordem, no hi són Vesely, Claiborne, La Provítola i tampoc Satoranski, però els jugadors, diguem-ne, de la segona unitat, com per exemple Billy Hernán Gómez o Juan Núñez, estan traient l'equip de moment endavant. Ara bàsquet del Barça, respost per una cistella del Burgos, 48 pel descans, més 12 per l'equip de Xavi Pascual, Barça 34, Burgos 22.
5: Gràcies, Xavi, i també a la CB. Està jugant el Girona a la pista del Múrcia, quan estem arribant ja pràcticament al final del primer quart, guanya l'equip gironí d'un punt, 17-18.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Paula Blasi ha parlat en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
5: Només abans dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona fa 50 anys i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos van guanyar la Vuelta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: I encara en ciclisme, l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder de la General. Tot plegat en una etapa marcada per una caiguda nombrosa on estava implicat, per exemple, un dels favorits, Adam Yates. Jay Vine, corredor de l'Emirates, ha hagut d'abandonar.
2: 3CAT Info.
5: I Arbeloa surt en defensa dels seus jugadors. L'entrenador del Madrid assegura que al vestidor de l'equip blanc hi ha un ambient sa i que se sent orgullós de la manera com el club ha resolt l'enfrontament entre Valverde i Tchouaméni, a qui s'ha imposat una sanció de 500.000 euros per cadascun.
8: Los jugadores han expresado ya su arrepentimiento, han reconocido su error, han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario... Y a mí con eso me sirve. Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública.
5: Arbeloa també ha confirmat que Tchouaméni entrarà a la convocatòria pel clàssic de demà. Valverde, en canvi, és baixa. Tot plegat a les portes d'un clàssic que pot donar la Lliga al Barça. Els blaugranes en tenen prou amb un empat per proclamar-se campions davant del seu etern rival, cosa que no ha passat mai encara. El tècnic del Barça, Hansi Flick, creu que s'han de centrar en el seu joc i oblidar tot el que està passant a Madrid.
9: I think it's the best what the Spanish League
10: és el millor que pot oferir la Lliga Espanyola demà i és un partit fantàstic. Doncs que tothom arreu del món està esperant de veure, però al final ens hem de centrar en nosaltres. Hem de jugar el nostre joc, el nostre partit, amb el nostre estil, com a unitat, com a equip, i és el que vull veure del meu equip demà, res més. No centrar-nos en res més. Està clar, tenim clar el que volem fer i és el que volem demostrar.
5: A la Lliga, a la primera divisió, disputat aquest dissabte, el Junt a la Ves 1, a 6:45 juga l'Atlètic de Madrid, Celta, i el Real Societat Betis, que es disputa a partir de les 9.
2: 3CAT Info.
5: Confirmem la derrota de l'Espanyol al Sánchez Pizjuán per 2-1. Ara l'Espanyol queda només 2 punts per sobre del descens i encara amb alguns partits pendents per saber en quina posició i a quant del descens acaben la jornada.
2: L'actualitat esportiva a fons.
5: I Marc Márquez serà baixa la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la penúltima volta quan lluitava per la sisena posició de la cursa sprint i s'ha trencat el dit del peu dret. Ell mateix ha dit que tenia prevista una nova operació a l'espatlla dreta.

0: Bona tarda, són 6:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I a aquesta hora us hem explicat que el director general de l'Organització Mundial de la Salut i 3 ministres espanyols viatgen a Canàries per supervisar el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matina de Tenerife. Mentrestant, a Barcelona, una dona que va tenir contacte amb la dona neerlandesa morta per la infecció ara està aïllada a l'Hospital Clínic per precaució. També hem sabut que les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha dit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. I el sindicat USTEC exigeix explicacions immediates al president del govern, Salvador Illa, en relació a l'informe en què l'Interior admet nombroses actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents i diu que s'han traspassat línies vermelles. En el document s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades, de reunions i manifestacions.

0: Més continguts a partir de 3:15 aproximadament. Arribarà a l'espai Un País per Voltar. Fèlix Martín ha visitat la comarca del Pla d'Urgell, que ha engegat un projecte de turisme de proximitat. I la pluja obliga a reubicar els concerts de la 5a edició de l'Endofest del matí fins a primera hora de la tarda al parc de Can Verbum de Premià de Dalt. Alguns dels concerts previstos per la tarda i la nit, com els dels Pets o la Reina del Pop, han estat reubicats al migdia per les condicions meteorològiques. També aquesta hora busquem el titular esportiu, en aquest cas negatiu, al fons, per als interessos de l'Espanyol.
1: Així és, ha perdut per 2-1 el camp del Sevilla, el Sánchez-Pizjuán, i queden ara provisionalment en 15a posició. Això sí, passi el que passi en la resta de la jornada, l'Espanyol seguirà 2 punts per sobre del descens. També tenim en joc la segona semifinal de la Champions masculina d'hoquei patins. El Barça està guanyant 2-3 al Benfica, queden 8 minuts i mig pel final. En ciclisme, Paula Blasi ha guanyat la Vuelta femenina. Només abans, dos ciclistes havien guanyat una gran volta, dos ciclistes catalans, Josep Pesarrodona i Melcior Mauri. I Marc Márquez serà baixa la cursa allargada demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la penúltima volta quan lluitava per la 6a posició de la cursa sprint.
0: I les pluges s'aniran desplaçant aquesta tarda i vespre des de la costa cap a l'interior i des del sud cap al nord. Si bé seran febles a moltes zones de Lleida i no plourà al voltant de la Vall d'Aran i el Pallars Sobirà. Fins a la mitjanit plourà a les comarques de Girona, especialment a la Costa Brava, i de matinada les pluges s'aturaran del tot. Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, volen a aquesta hora cap a les Canàries per supervisar l'operatiu que ha de desembarcar els passatgers del creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus. El desembarcament es farà aquesta matinada al port de Granadilla, a Tenerife. Precisament, el màxim responsable de l'OMS ha publicat a la xarxa social X una carta als ciutadans d'aquesta illa. Els demana que no tinguin por i els assegura que no estem davant d'una nova Covid. Anem fins a Tenerife amb els envies especials de Tres Catinfo, David Mendoza i Mònica Mas.
2: L'Ondius arribarà al port entre les 4 i les 6 del matí, hora de les Illes Canàries, per tant una hora menys que aquí. Després d'un control epidemiològic dels passatgers, que per ara no tenen símptomes, a mig matí es començaria aquest dispositiu de desembarcament i repatriació. Els primers a sortir seran els ciutadans espanyols que viatjaran a Madrid amb un avió militar per fer la quarantena a l'hospital també militar Gómez Ulla. Hauran d'anar protegits amb mascaretes i el dispositiu el faran únicament personal d'emergències, militars i guàrdies civils. Sentim els ministres de Sanitat i Interior, Mónica García i Fernando Grande Marlaska.
3: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección.
4: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno.
2: Recordem que la resta de passatgers de 23 nacionalitats aniran sortint del vaixell només quan el seu avió estigui a punt a l'aeroport de Tenerife Sud. Per ara ja tenen vols programats els avions de Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Gran Bretanya i els Estats Units. La resta ho faran entre avui i demà. Pedro Suárez, responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
5: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Aquest vespre també arriben aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres de Sanitat, Mònica García, i Interior, Fernando Grande Marlaska, que supervisaran els detalls d'aquest dispositiu que començarà aquesta matinada.
0: Avui ha quedat aïllada i en quarantena a l'Hospital Clínic la dona de Barcelona que va coincidir l'avió amb la infectada per antivirus que va acabar morint. La dona es troba bé i no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
6: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I l'epidemiòleg doctor Antoni Trilla, del mateix hospital del Clínic, ha volgut subratllar que ara per ara la dona es troba bé.
7: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: Avui se li ha fet un PCR i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Amb aquest ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys ingressada a Alacant amb símptomes i una altra dona que va passar uns dies per Barcelona però que ja n'ha marxat.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 6:45 de la tarda, les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Es tracta del català d'origen palestí Saïf Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat que quan surtin de la presó seran deportats a través de la frontera amb Egipte.
9: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una manifestació de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre les persones que hi havia concentrades. Un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, assegura que els 2 activistes han estat empresonats una setmana en condicions inhumanes i que no volen cantar victòria fins que siguin aquí.
10: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Saïli i Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel té entre reixes milers de ciutadans palestins.
11: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa i diverses embarcacions van salpar des de Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.

0: El sindicat USTEC exigeix una explicació immediata al president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació a l'informe en què l'Interior admet nombroses actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents ara fa unes setmanes. El document és la resposta a una pregunta parlamentària de la CUP a la consellera Núria Parlon i s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC en declaracions a Catalunya Ràdio.
1: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: L'informe recull actuacions a la regió metropolitana de Barcelona i en molts més llocs del país. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
1: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Segons vostè, cap actuació de la policia respon a una situació de violència. D'aquí a 4 minuts serà 6:45. Vladimir Putin ha celebrat la seva desfilada militar del Dia de la Victòria més deslluïda, sense tancs ni míssils ni la resta de joies de la corona de l'arsenal rus. El líder del Kremlin va decidir reduir-ne el format per l'amenaça de drons ucraïnesos que finalment no han posat en perill l'esdeveniment gràcies a la treva pactada ahir a la nit amb la mediació de Donald Trump. Moscou, Cristina Solies.
2: El Kremlin ha confirmat que no hi ha hagut cap intent de Kiev de boicotejar la celebració. Zelensky s'hi va comprometre i a la nit amb un decret presidencial en què acceptava no atacar la plaça Roja a canvi d'alliberar 1.000 presoners de guerra per bàndol. Les autoritats russes, però, han mantingut les mesures extremes de seguretat i el format reduït de la desfilada. Només han marxat columnes de soldats i avions acrobàtics. I per la televisió sí que han emès vídeos d'equipament militar al front. En el seu discurs inicial, el president Vladimir Putin ha justificat així que els seus soldats encara no hagin pogut cantar victòria a la guerra d'Ucraïna.
3: La gran gesta de la generació dels vencedors està inspirant els combatents que ara compleixen amb les tasques de l'operació militar especial. Ells estan resistint a la força agressiva que rep armes i té el suport de tot el bloc de l'OTAN. I malgrat això, els nostres herois estan avançant.
2: Ara bé, és el cinquè dia de la victòria de Putin sense victòria a la guerra d'Ucraïna. També està la desfilada militar més curta de la història moderna de Rússia i Putin només ha estat acompanyat del president bielorrus Alexander Lukashenko i els caps d'estat de Laos, Malàisia, el Kazakhstan i l'Uzbekistan.
4: Trescat Info.
0: D'aquí a 2 minuts arribarem a 6:45 de la tarda. El president del Parlament, Josep Rull, s'ha mostrat partidari de revisar el codi de conducta de la cambra catalana per posar fre als discursos d'odi. Ho ha dit en una entrevista al suplement de Catalunya Ràdio arran de les polèmiques declaracions del diputat de Vox, Alberto Torrades, sobre la diputada d'Esquerra, Najat Druj, d'origen marroquí.
5: El codi de conducta preveu, per aquests casos de vulneració de l'article 7, que són aquests discursos extrems, sancions que són molt, molt lleus. I, per tant, necessitem reforçar això. Jo crec que val la pena que ens dotem tots d'instruments molt més robustos, molt més poderosos.
0: Rull ha explicat també que hi ha 4 expedients oberts a diputats de Vox i Aliança Catalana per incompliment del codi de conducta del Parlament. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, també ha avançat en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies la quantitat que ingressarà Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
6: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Catalunya.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Hem arribat a 3:15 de la tarda, obrim aquesta hora a 3Cat Info, àrea de servei.
4: El temps.
0: A punt la crònica meteorològica amb el Dani Ramírez.
7: La pluja va avançant cap al nord, ha començat aquest migdia, de forma més generalitzada a la Costa Daurada, Delta de l'Ebre, anar pujant cap a Barcelona, 2, 3, 4 de la tarda, i ja arriba, ja va arribant al sud de Girona, cap a Osona, litoral, prelitoral. Li costa de ploure a l'interior, zona de Lleida, Pirineu, Prepirineu, ho pot fer al llarg d'aquest vespre, tarda, vespre i nit, encara al Pirineu Oriental. Però segurament punts de Lleida, de l'Alt Pirineu, quedarien al marge d'aquesta precipitació que ens ve del mar, de la Mediterrània, amb algunes tempestes dins del mar, a mig camí de la costa catalana, Mallorca i Menorca. També ha plogut fort al País Valencià, Gandia, Xàtiva, han arribat a superar els 40 litres per metre quadrat, i de moment a Catalunya estem als 30 litres, 31 litres als ports. N'han caigut, per exemple, 8 a Barcelona, 11 al Perelló, 20 litres pel que fa a Amposta, 23 a la Ràpita. Bé, doncs pluges que han estat generoses, no han fet mal, poden acumular al llarg del dia, això, entre 10, 20, 25 litres per metre quadrat, i fins a la nit aguantaria aquesta pluja a les comarques de Girona, pels vols de mitjanit, bàsicament Costa Brava, l'Empordà, Pla de l'Estany, i segurament ja de matinada s'acabarà aquesta pluja, que ja diem, es va desplaçant des de l'àrea de Barcelona en aquests moments, cap a Montseny, Guilleries, i finalment anirà escombrant totes les comarques gironines, sobretot a prop del mar, a la costa. Demà un dia diferent, ni rastre d'aquestes pluges, ja al matí un dia de sol, molta humitat, boira, a les valls del prelitoral, Catalunya interior, alguna vall del Prepirineu, alguns núvols baixos, però vaja, s'imposarà el sol fins a la tarda i al vespre podria caure algun ruixat, al voltant de Lleida, no ho descartem a Priorat, al Baix Camp, interior de l'Ebre, l'Alt Pirineu. Pluges poc destacables, localment amb 4 trons entre el Baix Camp i el Priorat.
4: 3Cat Info. A 3Cat Info,
8: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
4: Insostenibles.
9: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
4: El retrat d'un planeta en crisi.
10: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
11: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
4: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
12: 3Cat Info.
4: Un país per voltar. El turisme a 3Cat Info. Amb Fèlix Martín.
13: Avui viatgem fins a la comarca del Pla d'Urgell, que ha engegat una iniciativa per promoure el turisme de proximitat. La proposta l'han batejat amb el nom d'Itineraris i recorre aquest territori a través de 5 rutes que reivindiquen l'autenticitat, la història i el seu paisatge. En parlem amb el Pere Joan Álvarez. Hola, Pere Joan.
14: Hola, Fèlix.
13: Hi ha, com dèiem, 5 itineraris. Explica'ns.
14: Exacte. Per situar-nos, estem parlant de l'itinerari Fem un mos, dedicat als esmorzars de Forquilla. Anar fent per conèixer l'essència i els valors. Fem memòria, focalitzat en el patrimoni històric. Fem un tomb per gaudir del paisatge tant a peu com en bicicleta. I fem relat, centrat en els museus, la cultura i l'oferta artística de la comarca. Itineraris l'impulsa el Consell Comarcal del Pla d'Urgell en col·laboració amb empreses i entitats del territori.
13: Una proposta turística que, entenc, també va destinada als veïns del mateix Pla d'Urgell.
14: Sí, podríem dir que el que es vol és tocar l'orgull de comarca als mateixos ciutadans del territori amb el concepte d'autenticitat molt present. Sentim Jordi Martínez, vicepresident del Consell Comarcal del Pla d'Urgell.
15: Autèntics és la marca, eh? O sigui, quan vols que la comarca s'enorgulleixi, necessites trobar un tret diferencial. Vale? I aquí teníem doncs un gran dilema que era, sí, vale, volem explicar fora què és la comarca, però sobretot el que volem és explicar-ho a dins, perquè volem que la gent de la comarca sàpigui doncs, que pot anar a visitar doncs, l'Estany de Bas, que pot anar a visitar el Parc de les Gòs, que pot anar a visitar la Serra.
14: Aquesta autenticitat va de la mà d'un altre eslògan, el miracle de l'Oest. L'Oest és evident i el miracle refereix a la gran transformació que va representar per aquest territori la construcció del canal d'Urgell a mitjans del segle XIX. Un canal que va transformar un territori de secà que a l'edat mitjana es coneixia com el Clot del Dimoni, que té al centre d'interpretació el nucli de Vallverd, un poble de 200 habitants al municipi d'Ivars d'Urgell. Ens en parla l'Antoni Costa, que n'és regidor.
12: El Clot del Dimoni és com es coneix aquest territori de la plana d'Urgell a l'edat mitja, però hi era un renom, un mal nom, una mica provocador, perquè en el fons el que és un territori que era molt inhòspit, molt sec, i que lògicament tothom sabem que amb la transformació del canal d'Urgell això va canviar de dalt a baix.
14: També podem sentir l'Eric Garcia, que juntament amb la seva germana difon els atractius de la comarca a través d'un compte d'Instagram. Assegura que abans de difondre el patrimoni del Pla d'Urgell cal que els mateixos veïns el coneguin i se'l facin seu.
16: Tenim coses que s'han de exposar i ensenyar a la gent, però sembla que ens fa com a vergonya o donem tant per suposat la gent de cada poble que el que tenim, que a vegades no li donem aquesta importància perquè és una cosa que ha estat sempre allí, no? I crec que la idea d'aquests diferents itineraris és molt bona perquè va recollint diferents punts interessants de tota la comarca.
14: Una bona manera de conèixer el Pla d'Urgell és fer-ho a través de la Catigat, una marxa ciclista que aplega cada any un miler de ciclistes, una ruta que recorre tots els pobles de la comarca. L'Àlex Masses n'és el promotor.
17: La Catigat està senyalitzada físicament ara des de fa 3 anys, que es pot fer durant tot l'any. És la ruta mare, diguéssim, de totes les rutes que dels diferents pobles i del Consell Comarcal s'han anat articulant al llarg d'aquests anys. No? I a part de passar per tots els pobles, el bosc també intentem passar per diferents elements emblemàtics de la comarca.
14: Uns itineraris que també poden ser gastronòmics amb la promoció dels típics esmorzars de Forquilla. Roger Riu, tècnic del Consell Comarcal.
18: Descobreixes la cuina de les padrines. Descobreixes el producte de proximitat. I el que proposem nosaltres és una ruta d'establiments on tu pots tindre aquesta experiència gastronòmica, gaudir dels productes de la terra i recuperar i donar més visibilitat al porró.
14: Per acabar, una dada. El Pla d'Urgell és administrativament de creació recent. Existeix des del 1988 i la seva capital és Mollerussa.
13: Una comarca que està comunicada per carretera bàsicament a través de l'autovia A2. El muntatge musical d'aquest programa és de Toni Subirats.
4: Un país per voltar. Un programa realitzat des dels centres territorials de 3CAT Info.

0: La pluja obliga a reubicar els concerts de la cinquena edició de l'Endofest del matí fins a primera hora de la tarda al parc de Can Barbón de Premià de Dalt. Alguns dels concerts previstos per la tarda i la nit, com els dels Pets o la Reina del Pop, han estat reubicats al migdia per les condicions meteorològiques. L'Endofest és un festival solidari organitzat per l'Ajuntament de la localitat maresmenca i l'Hospital Clínic per visibilitzar i recaptar fons per la recerca de l'endometriosi, una malaltia sovint infradiagnosticada que afecta una de cada 10 dones en edat fèrtil i que causa un dolor intens. El festival aposta per la fusió entre la cultura i la solidaritat. Combina també la música en directe, xerrades i activitats per tots els públics. A l'anterior edició es van recaptar més de 40.000 euros. Amb la música dels Pets hem arribat a 6 minuts per les 7.
1: Esport.
0: Tanquem informatiu amb la crònica esportiva a punt amb l'Alfons Gorina. Bona tarda, Alfons.
2: Bona tarda. Dura derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol s'ha avançat a la segona part mitjançant Nolan, però ha vist com l'equip andalús li remuntava amb 2 gols en els darrers 10 minuts del temps reglamentari. L'Espanyol segueix sense guanyar en aquest 2026 i suma tot just 6 punts dels últims 54. Edu Expósito ha parlat per Movistar en acabar el partit.
3: Que no vamos a dejar la vida, que al final nos quedan 3 partidos, que siempre es lo mismo, al final llevamos muchas jornadas sin ganar, pero es que yo no me puedo caer, ni voy a dejar que se caiga nadie de mi equipo. Queda mucho, quedan 3 partidos, es mucho, son 9 puntos, que con 9 puntos estamos lógicamente salvados.
2: L'equip blanquiblau és 15è provisionalment, però passi el que passi, la resta de la jornada seguiran 2 punts per sobre del descens quan queden només 9 per disputar-se. Esport en directe, anem al Palau Blaurana perquè tenim en joc el Barça San Pablo Burgos de la Lliga ACB. Xevi Soler, bona tarda, com va el partit?
4: A punt de començar el tercer quart, de moment el partit és placidíssim pel Barça, que al descans ha agafat un marge de 20 punts, 55 a 35, i ha estat de totes superior a un Burgos, a més fent jugar els jugadors menys habituals de l'equip. Avui Yusuf Afol, màxim anotador fins ara, amb 14 punts, també bon partit de Juan Núñez, aprofitant també les molèsties físiques de Juan i Marcos, que sembla, però, que ha rebut un cop, però està en disposició de jugar a la segona meitat. Començarà ara el tercer quart del partit. El Barça, amb aspiracions encara de ser segon a la fase regular, de moment aconseguia la victòria. Està guanyant de 20 al descans, 55 a 35.
2: Gràcies, Xevi. I a la Lliga CB també està jugant el Girona. La pista de l'UCAM de Múrcia està perdent de 6 punts, 41 a 35, quan estem a punt d'arribar al descans. I alerta perquè acaba de finalitzar, més esport en directe, la segona semifinal de les Champions d'hoquei patins, i el Barça s'ha classificat per la final després de derrotar el Benfica per un apretat 3 a 4. Amb aquest resultat, el Barça jugarà la final de les Champions de demà contra el Porto.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Parlem de ciclisme. Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Paula Blasi ha parlat en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els 2 últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies, i simplement volia tornar-los a l'esforç.
2: Només abans, 2 ciclistes catalans havien guanyat una gran volta. Josep Peça Rodona, fa 50 anys, i Melcior Mauri, l'any 1991. Tots dos van guanyar la volta.
1: 3CAT Info.
2: Encara en ciclisme, l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és nou líder de la general. Tot plegat en una etapa marcada per una caiguda nombrosa, on estava implicat, per exemple, un dels favorits, Adam Yates. El català Marc Soler i un altre dels favorits, Jay Vine, han hagut d'abandonar.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: Marc Márquez serà baix a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la penúltima volta quan lluitava per la sisena posició de la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret. Ell mateix ha dit que tenia prevista una nova operació a l'espatlla dreta. Márquez superarà a Madrid.
6: Competir de esta manera no es la adecuada. Puedo ir rápido, sí, porque la cabeza me va rápida y sé cómo hacerlo y sé cómo frenar, como se ha visto esta mañana. He hecho el récord de la pista, pero no puedo ser de manera constante porque cuando hay un problema de nervio, o lo sabe, falla cuando menos te lo esperas y bueno, ahí en ese punto ayer fallé en la vuelta rápida.
2: Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint al davant de Pecco Bagnaia i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat 8è i fora dels punts Àlex Rins, que ha estat 13è. A la general lidera Marco Bezzecchi amb 108 punts. A 6, Martín, a 36, Acosta, a 37, Dijan Antonio i a 51, Marc Márquez. Demà a les 2, cursa llarga previsiblement sota la pluja.
1: Trescat Info.
2: I tornant al futbol, resultats d'avui a primera, Elx 1, Alavés 1, i ara mateix tenim en joc l'Atlètic de Madrid 0, Celta de Vigo 0 al minut 28 de la primera part. A partir de les 9 es juga el Real Societat Betis. A la Lliga Femenina, l'Espanyol i el Badalona han empatat a 1 en un partit intranscendent de la Lliga F. Els dos equips ja estan salvats. I en futbol internacional, jugats avui a la Premier, Liverpool 1, Chelsea 1, Sunderland 0, Manchester United 0, i ara mateix està jugant el City de Guardiola, minut 29 de la primera part, empat a 0 amb el Brentford, intentant allargar encara les seves opcions de guanyar la Lliga. A la Bundesliga, el ja campió Bayern de Munic està jugant al camp del Wolfsburg mirant d'oblidar la seva eliminació a la Champions, empat a 0 quan portem mitja hora de partit. I a la Sèrie també s'està jugant ara un Lazio-Inter, Lazio 0, Inter 2 al descans a l'Olímpic de Roma. Es dona la particularitat que dimecres que ve aquests dos mateixos equips disputaran la final de la Copa Itàlia al mateix escenari. Acabem dient que l'Inter de Miami de Messi juga ara a partir de les 7 al camp de Toronto.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, a les 7. A aquesta hora comencem fent atenció al trànsit, equip viari.
2: Més de 6 quilòmetres de retencions a la P7 entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud a causa d'un accident. Ara mateix s'ha obert un carril i és a dir que en queda un només detallat. Un altre accident, aquesta vegada a la Ronda Litoral, talla un carril. Hi ha retencions de 6 quilòmetres entre Montjuïc i el Poblenou en sentit Llobregat.

0: El director general de l'Organització Mundial de la Salut i tres ministres espanyols viatgen cap a les Canàries per supervisar el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matinada a Tenerife. A Barcelona, una dona que va tenir contacte amb la dona neerlandesa morta per la infecció ja està aïllada a l'Hospital Clínic per precaució. Les pròximes hores alliberaran els dos activistes de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel des del 30 d'abril. Ho ha anunciat aquest matí el ministre d'Exteriors José Manuel Álvarez, que ha afegit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats aquest migdia a Barcelona per demanar, precisament, la posada en llibertat d'aquestes dues persones. El sindicat USTEC exigeix explicacions immediates al president del govern, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet moltes actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents i diu que s'han traspassat línies vermelles. En el document es detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Junts per Catalunya s'afegeix a les demandes de dimissió de Josep Lluís Trapero per la polèmica infiltració dels Mossos en una assemblea de docents. Afegeix les de les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra diu que si Trapero no plegue, Illa l'hauria de cessar. La CUP demana als socis d'investidura que es desvinculin de la negociació de pressupostos si Trapero no plegue. I els comuns diuen que el govern està sobrepassat. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del dia 26, coincidint amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat. La plantilla denuncia que les negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament no estan avançant. Perfil baix avui a la celebració russa del Dia de la Victòria. El president rus Vladimir Putin ha commemorat el final del nazisme amb una desfilada, però sense tancs ni míssils, tot i el compromís ucraïnès ahir a última hora de no atacar a Moscou. Putin fa una crida als russos perquè contribueixin a guanyar la guerra contra Ucraïna. Resignació entre els usuaris avui per haver de tornar a pagar els bitllets de Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar els talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. A l'estació de Sants a Barcelona hi ha hagut cues a les màquines dispensadores i alguns usuaris han reconegut que no els sap greu tornar a pagar, això sí, sempre que el servei vagi bé. Girona ha estrenat una nova edició del Temps de Flors, pendents però del temps, com amb moltes activitats avui a Catalunya, i amb centenars de visitants d'arreu. La mostra, que aquest any inclou 141 muntatges en diferents punts, es pot visitar fins al dia 17.
1: Esports.
2: Dura derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol segueix sense guanyar en aquest 2026 i suma tot just 6 punts dels últims 54. Ara queden a 2 punts del descens. El Barça s'ha classificat per la final de la Champions masculina d'hoquei patins en guanyar el Benfica 3-4. La final serà contra el Porto. La catalana Paula Blasi ha guanyat la Vuelta femenina de ciclisme. Només dos ciclistes catalans havien guanyat una gran volta abans, Josep Pessarrodona i Melcior Mauri. I Marc Márquez serà baixa la cursa llarga del Gran Premi de França de demà i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. Ha caigut a la penúltima volta quan lluitava per la sisena posició a la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret.
0: Les pluges es van debilitant i a Girona continua encara plovent-hi, però fins a la mitjanit. Poca pluja a Lleida. S'aniran sumant litres i litres a les comarques de Barcelona, Girona i també a la Catalunya central. La temperatura pujarà de 2 a 8 graus, de dia a la màxima, matinada més fresca i alguna boira baixa.
1: 3CAT Info.
0: Passen 5 minuts de les 7 de la tarda, us està informant Jaume Brufau. Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, volen a aquesta hora cap a les Canàries per supervisar l'operatiu que ha de desembarcar els passatgers del creuer Ondius, on hi ha hagut el brot de coronavirus. El desembarcament es farà aquesta matinada al port de Granadilla, a Tenerife. Mentrestant, el màxim responsable de l'organisme internacional OMS ha publicat a la xarxa social una carta dirigida als ciutadans de Castilla, on els ha demanat que no tinguin por i on assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, Mònica Mas amb David Mendoza.
3: L'Ondius arribarà al port l'aeroport entre les 4 i les 6 del matí, hora de les Illes Canàries, per tant una hora menys que aquí. Després d'un control epidemiològic dels passatgers, que per ara no tenen símptomes, a mig matí es començaria aquest dispositiu de desembarcament i repatriació. Els primers a sortir seran els ciutadans espanyols que viatjaran a Madrid amb un avió militar per fer la quarantena a l'hospital també militar Gómez Ulla. Hauran d'anar protegits amb mascaretes i el dispositiu el faran únicament personal d'emergències, militars i guàrdies civils. Sentim els ministres de Sanitat i Interior, Mónica García i Fernando Grande Marlaska.
4: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno.
3: Recordem que la resta de passatgers de 23 nacionalitats aniran sortint del vaixell només quan el seu avió estigui a punt a l'aeroport de Tenerife Sud. Per ara ja tenen vols programats els avions de Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Gran Bretanya i els Estats Units. La resta ho faran entre avui i demà. Pedro Suárez, responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
6: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Aquest vespre també arriben aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres de Sanitat, Mónica García, i Interior, Fernando Grande Marlaska, que supervisaran els detalls d'aquest dispositiu que començarà aquesta matinada.
0: I avui ha quedat aïllada i en quarantena a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona de la ciutat de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la persona infectada per antivirus i que va acabar morint. Ella es troba bé, no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat, com explicava el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: El doctor Antoni Trilla, epidemiòleg també del Clínic, ha volgut subratllar que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: Avui se li ha fet una PCR i els resultats se sabran d'aquí a 24 hores. En aquest cas ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són el d'una dona de 32 anys, ingressada des d'ahir a Alacant amb símptomes, i el d'una altra dona que va passar uns dies a Barcelona, però que en va marxar. Els partits continuen demanant dimissions al govern després de la polèmica per la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Avui ha sigut Junts per Catalunya que ha demanat que pleguin el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i també d'Educació, Esther Niubó. N'ha parlat així el secretari general de la formació, Jordi Turull.
9: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: A més, també en aquesta mateixa situació, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha afirmat que el cos dels Mossos no funciona i demana a ella que actuï.
10: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta de la formació del Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat una rectificació del govern.
11: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha instat a Esquerra i als Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions que ha fet a Ràdio 4.
12: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Per la seva part, Salvador Illa no s'ha referit a aquesta qüestió i només ha parlat de les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. El sindicat USTEC, però, exigeix una explicació immediata al president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet que els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en aquests dies de vagues d'educació. El document és la resposta a una pregunta parlamentària de la CUP a la consellera Núria Parlon, on es detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Yolanda Segura, portaveu de l'STEC, amb declaracions a aquesta emissora.
13: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: L'informe recull actuacions a la regió metropolitana de Barcelona i en molts més llocs del país i, a més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denegue el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
13: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via, això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Segons USTEC, cap actuació de la policia respon a una situació que hi hagi hagut de violència. I les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del dia 26. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat en una època de gran ocupació en aquests equipaments. La convocatòria assignada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions entre Consorci i Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els mateixos treballadors. Montse Serra és bibliotecària delegada del Comitè de Consorci.
14: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: Com cada dissabte, des de fa setmanes, les biblioteques han fet vaga. Avui a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques que hi ha.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumo retinguts a Israel des del dia 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Kessek, i el brasiler Thiago Ávila. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat que quan surtin de la presó seran deportats a través de la frontera amb Egipte.
15: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abu Kessek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci d'aquest alliberament ha coincidit amb una manifestació de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre les persones que havia concentrades. Un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, ha assegurat que tots 2 activistes han estat empresonats una setmana en condicions inhumanes i que no volen cantar victòria fins que siguin aquí.
16: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella d'Aïf Tabukesek, Sali Issa, ha celebrat que puguin sortir de la presó, però ha fet una crida també a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i ha recordat que Israel té entre reixes milers de palestins.
14: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: I això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Ahir diverses embarcacions van salpar des de l'illa de Creta i la següent parada que faran serà a Turquia, on tenen previst de fer una aturada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
1: 3CAT Info.
0: Va ser poc més d'un minut d'un quart de vuit.
1: El temps.
0: Previsió de Dani Ramírez.
17: La pertorbació de pluges de llevant que ens ha afectat avui es va desplaçant cap al nord, al sud de Catalunya, Camp de Tarragona, l'Ebre, ja s'han aturat les pluges, a Lleida ha plogut molt poquet, a les Garrigues, a l'Urgell, a la Segarra, entre 1 i 4 litres, a l'Alt Pirineu pràcticament ni gota, i en canvi ara s'anima a les comarques de Girona, ho ha fet bona part de la tarda, a les comarques barcelonines, on d'aquí una hora o dues ja pràcticament s'atura la pluja, i a Girona seria a partir de les 10, 12 de la nit, també s'acabarà aquesta tongada de precipitacions. Demà una bona pausa, amb sol, quedarà molta humitat, hi haurà boira.

0: època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria, signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i delegada del Comitè del Consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I, per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris. I llavors, doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau pels estudiants de selectivitat.
1: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: Com cada dissabte, des de fa setmanes, les biblioteques han fet vaga. A la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. Avui s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig arran dels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
2: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
3: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
4: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
5: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T Usual i T Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% pels adults i del 70% pels joves.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació d'última hora de Donald Trump. Anem a la capital russa, Moscou, Cristina Solias.
7: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat els russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
8: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
7: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi, i que enguany Putin ha celebrat la 5a desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: I la Gran Bretanya es bolca a l'aniversari del divulgador naturalista David Attenborough, autor de desenes de documentals sobre la natura a la BBC. El Royal Albert Hall de Londres va quedar petit aquest divendres per acollir els milers de persones que no es van voler perdre l'homenatge a motiu dels 100 anys d'Attenborough. El divulgador és una de les persones més populars al Regne Unit, ja que a través dels seus documentals a la BBC ha acostat la natura i els animals a totes les llars angleses. Entre els reconeixements al llarg de la seva trajectòria hi ha l'Ordre de l'Imperi Britànic, un BAFTA o el Premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials el 2009. Des del 1985 és Sir, un títol atorgat per la reina Elisabet II, amb qui va mantenir una estreta relació durant tot el seu regnat. Precisament, un dels moments més especials de la vetllada ha estat la projecció del vídeo protagonitzat pel rei Carles III des del castell de Balmoral, on escriu aquesta carta a Attenborough.
9: Over those decades, you have revealed the beauty and wonders of nature.
10: Al llarg de dècades s'ha revelat la bellesa i les meravelles de la naturalesa a audiències de tot el món, amb maneres noves i meravelloses.
9: You have shared my determination.
10: Fent-ho, has compartit la meva determinació amb

0: subratllar la necessitat urgent de protegir i de preservar aquest planeta preciós nostre i tota la vida a la Terra per generacions futures. For future
1: generations. Al vídeo es veu com el rei dona la carta escrita al seu gos, que recorrerà un periple al mes per més pur estil dels documentals d'Attenborough fins a arribar al destinatari. Una carta que el divulgador ha mostrat emocionat a tots els presents des de la llotja del Royal Albert Hall. Entre moltes de les personalitats que s'han sumat a les felicitacions hi ha intèrprets com Judi Dench, Olivia Colman o Leonardo DiCaprio, els cantants Chris Martin o Camila Cabello o el compositor Hans Zimmer.
2: Esports.
1: Fins a 8:45, l'actualitat esportiva de la mà de l'Alfons Gorina, 6 minuts per esports, encapçalant, entenc, Alfons, la decepció perica després de la derrota una més a Sevilla.
3: Sí, 2-1 al Sánchez-Pizjuán en un partit que era clau per la permanència. L'Espanyol s'ha avançat a la segona part mitjançant Dolan, però ha vist com l'equip andalús li remuntava amb dos gols en els darrers 10 minuts del temps reglamentari. L'Espanyol segueix sense guanyar en aquest 2026 i suma tot just 6 punts dels últims 54. Manolo González, però, s'ha mostrat amb forces en acabar el partit.
4: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
3: L'equip blanquiblau és 15è provisionalment, però passi el que passi, la resta de la jornada seguiran 2 punts per sobre del descens quan queden només 9 per disputar-se.
2: 3CAT Info.
3: I el Barça jugarà la final de les Champions d'hoquei patins contra el Porto després de derrotar el Benfica a les semifinals per 3-4. Podem sentir el blaugrana Ignacio Labarta en declaracions al Tot Gira.
5: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la 8a final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
3: La final es juga demà a Coimbra a les 7 de la tarda. I ara esport en directe, perquè en futbol tenim en joc el Reus-Ourense del play-off d'ascens a primera ref. Marxem al municipal de Reus. Oriol Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda, som al minut 20 de la segona part. Continua l'empat a 0 aquí al municipal de Reus, davant de gairebé 4.000 espectadors entre el Reus Redis i la Unió Deportiva Ourense. Una segona part en què el conjunt local, el conjunt de Marc Carrasco, una mica més precipitat, no troba el camí del gol. Ha estat millor el Reus a la primera part. I ara, com comento, doncs, sense ocasions clares de gol en aquesta segona part. Ha mogut la banqueta Marc Carrasco, ha fet entrar el veterà Ramon Folk, a veure si és capaç de trobar alguna opció de gol a través de les seves passades en aquesta segona part, però de moment el marcador es manté amb empat a 0. Ara ho intenta el Reus per la banda dreta, perd la pilota al conjunt del Baix Camp, que, com comento, al minut 21 de la primera part, continua empatant en aquesta anada de l'ascens a la primera ref d'aquestes semifinals contra la Unió Deportiva Ourense. Empat a 0 entre el Reus i l'Ourense.
3: Gràcies, Oriol. I Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la general amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen. Paula Blasi ha parlat a Catalunya Ràdio.
7: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
3: Només dos ciclistes catalans havien guanyat abans una gran volta, Josep Pessarrodona fa 50 anys i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos van guanyar la Vuelta.
2: 3CAT Info.
3: I encara en ciclisme, l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és nou líder de la general. Tot plegat en una etapa marcada per una caiguda nombrosa on estava implicat, per exemple, un dels favorits, Adam Yates. El català Marc Soler i un altre dels favorits, Jay Vine, han hagut d'abandonar.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Marc Márquez serà baixa a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la penúltima volta quan lluitava per la sisena posició de la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret. Ell mateix ha dit que tenia prevista una nova operació a l'espatlla dreta. Márquez superarà a Madrid.
8: Competir d'esta manera no es la adecuada. Puedo ir rápido, sí, porque la cabeza me va rápida y sé cómo hacerlo y sé cómo frenar, como se ha visto esta mañana. He hecho el récord de la pista, pero no puedo ser de manera constante, porque cuando hay un problema de nervio, o lo sabe, falla cuando menos te lo esperas. Y bueno, ahí en ese punto ayer fallé, en la vuelta rápida.
3: Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint al davant de Pecco Bagnaia i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat vuitè, fora dels punts ha quedat Àlex Rins, que ha estat 13è. A la general lidera Marco Bezzecchi amb 108 punts, a 6 de Martín, a 36 a Costa, a 37 queda Digen Antonio i a 51 Marc Márquez. Demà a les dues, cursa llarga, previsiblement sota la pluja.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Tornant al futbol, a primera divisió, jugats avui, Elx 1, Alavés 1, acaba de finalitzar l'Atlètic de Madrid 0, Celta de Vigo 1, i ara a les 9 juga el Real Societat Betis.
2: 3CAT Info.
3: A la Lliga Femenina, l'Espanyol i el Badalona han empatat a 1 en un partit intranscendent de la Lliga F. Els dos equips ja estaven salvats. I en futbol internacional, el Manchester City de Guardiola encara té opcions de guanyar la Lliga. Ha guanyat 3-0 al Brentford. Necessita encara una punxada de l'Arsenal per intentar disputar-la. I a la Sèrie A, Lazio 0, Inter 3 a l'Olímpic de Roma. Es dona la particularitat que dimecres que ve aquests dos mateixos equips disputaran la final de la Copa Itàlia al mateix escenari.

0: Bona tarda amb els esports. La crònica de l'Alfons Gorín. Hem arribat a 9:45.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I aquests són els titulars que destaquem a aquesta hora. El director general de l'Organització Mundial de la Salut i tres ministres espanyols viatgen a les Canàries per supervisar el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matina de Tenerife. Mentrestant, a Barcelona, una dona que va tenir contacte amb la dona neerlandesa morta per la infecció ara està aïllada a l'Hospital Clínic per precaució. També us hem explicat que a les pròximes hores s'espera l'alliberament dels dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel. Ho ha anunciat José Manuel Álvarez, el ministre d'Exteriors espanyol, que ha dit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. I el sindicat USTEC exigeix explicacions immediates al president del govern espanyol, al president del govern, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet nombroses actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents i diu que s'han traspassat línies vermelles. En el document s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions.

0: En aquesta segona mitja hora, abans d'arribar a les 9, us explicarem que ahir divendres, 8 de maig, va fer un any que el cardenal Robert Prevost va ser elegit com a nou papa. Al llarg d'aquests 12 mesos, en els seus discursos, la paraula pau hi ha aparegut fins ara més de 400 vegades. I el Solsonès i Cardona estrenen Trobar lloc. És una pel·lícula per promocionar les empreses de la zona i, sobretot, per retenir talent al territori. També busquem aquesta hora amb l'Alfons Gorina, el titular esportiu. Que destaques, Alfons?
1: Doncs la derrota de l'Espanyol al Camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. L'equip blanquiblau no han guanyat encara aquest 2026 i ara està a 2 punts del descens. El Barça s'ha classificat per la final de la Champions masculina d'hoquei patins, derrotant el Benfica a les semifinals. La final és demà contra el Porto. La catalana Paula Blasi ha guanyat la Vuelta femenina de ciclisme. Només Josep Pessarrodona i Melcior Mauri havien guanyat una Vuelta abans per part catalana. I Marc Márquez serà baixa a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. Ha caigut avui a la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret.
0: I pel que fa al temps, al sud de les pluges es van debilitant, les pluges al sud, dèiem, i a Girona continuarà plovent fins a la mitjanit. Poca pluja a Lleida, s'aniran sumant litres i litres a les comarques de Barcelona, Girona i la Catalunya Central. Amb una temperatura que demà pujarà de 2 a 8 graus de dia, la màxima, matinada més fresca i alguna boira baixa. Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, volen aquesta hora cap a les Canàries per supervisar l'operatiu que ha de desembarcar els passatgers del creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus. El desembarcament es farà aquesta matinada al port de la Granadilla, a Tenerife. Precisament, el màxim responsable de l'OMS ha publicat a la xarxa social X una carta als ciutadans d'aquesta illa. Els demana que no tinguin por i els assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: L'Ondius arribarà al port entre les 4 i les 6 del matí, hora de les Illes Canàries, per tant una hora menys que aquí. Després d'un control epidemiològic dels passatgers, que per ara no tenen símptomes, a mig matí es començaria aquest dispositiu de desembarcament i repatriació. Els primers a sortir seran els ciutadans espanyols que viatjaran a Madrid amb un avió militar per fer la quarantena a l'hospital també militar Gómez Ulla. Hauran d'anar protegits amb mascaretes i el dispositiu el faran únicament personal d'emergències, militars i guàrdia civil. Sentim els ministres de Sanitat Sanitat i Interior, Mónica García i Fernando Grande Marlaska.
3: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección.
4: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno.
2: Recordem que la resta de passatgers de 23 nacionalitats aniran sortint del vaixell només quan el seu avió estigui a punt a l'aeroport de Tenerife Sud. Per ara ja tenen vols programats els avions de Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Gran Bretanya i els Estats Units. La resta ho faran entre avui i demà. Pedro Suárez, responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
5: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Aquest vespre també arriben aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres de Sanitat, Mònica García, i Interior, Fernando Grande Marlaska, que supervisaran els detalls d'aquest dispositiu que començarà aquesta matinada.
0: Avui ha quedat aïllada i en quarantena a l'Hospital Clínic la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la infectada per antivirus que va acabar morint. La dona es troba bé i no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat Toni Castells, el doctor director assistencial del Clínic.
6: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar que ara per ara la dona es troba bé.
7: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: Avui se li ha fet una PCR i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Amb aquests ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys, ingressada a Alacant, que tenia símptomes però que aquesta tarda ha donat negatiu en la PCR que se li ha fet, i una altra dona que va passar uns dies a Barcelona però que ja n'ha marxat.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: 9:15, sintonitzeu 3Cat Info. A les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel des del 30 d'abril. Es tracta del català d'origen palestí Saif Abougueixek i el brasiler Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat que quan surtin de la presó seran deportats a través de la frontera amb Egipte.
9: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abougueixek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una manifestació de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre les persones que hi havia concentrades. Un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, assegura que els 2 activistes han estat empresonats una setmana en condicions inhumanes i que no volen cantar victòria fins que tots 2 siguin aquí.
10: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Abougueixek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar, diu, amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel té entre reixes milers de ciutadans palestins.
11: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa i diverses embarcacions van salpar des de Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. El sindicat USTEC exigeix una explicació immediata al president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació a l'informe en què l'Interior admet que els Mossos han identificat o denunciat una 80 de docents a les vagues d'educació. El document és la resposta a una pregunta parlamentària de la CUP a la consellera Núria Parlon i s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista, com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i, en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: L'informe recull actuacions en diversos llocs del país amb una 80 de docents identificats o denunciats. A la regió metropolitana de Barcelona es van denunciar 12 persones i se n'en van identificar 27. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
12: Això és un pla d'actuació amb un objectiu molt clar i absolutament premeditat per desarticular aquesta lluita des de la base. Està emmarcada amb altres situacions que ens hem trobat.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga general, tant a primària com a secundària. USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
13: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
13: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Ahir divendres 8 de maig va fer un any que el cardenal Robert Prevost va ser elegit com a nou papa. Al llarg d'aquests 12 mesos, en els seus discursos, la paraula pau hi ha aparegut fins ara més de 400 vegades. La germana Gemma Morató, autora del llibre El papa frontissa i professora de la Universitat Ramon Llull, ha explicat en una entrevista a 3cat Info que les crides a la pau són el tema principal d'aquest primer any de pontificat.
14: Ell

0: No podem sentir aquesta intervenció, en aquest cas de la germana Gemma Morató, autora, com dèiem, del llibre El papa frontissa. Mentrestant, el professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, Manuel Manonelles, afirma que el papa s'ha erigit com a nou líder mundial en contra de la guerra. Ho ha dit aquí, a 3Cat Info.
1: Ha esdevingut un, com una espècie de líder moral i ètic a nivell global per absència d'altres, no? Amb capacitat de confrontar les derivades més bogerrades de Trump, no? I s'ha trobat amb aquest lideratge que segurament no és buscat, però que tampoc ha defugit, no?
0: Aquest analista també destaca que, malgrat la seva personalitat introvertida, Lleó XIV està marcant un perfil propi sense por a fer-se sentir. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
2: Els treballadors amb més experiència, doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen, no? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina, que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: També es dona més importància a poder tenir cura de la família, segons Natàlia Cantó, és professora i experta en sociologia de la UOC.
3: Vivim en un moment en el qual, quan anem a la feina, tots ens hem de comportar, sigui quina sigui la nostra vida i sigui quina sigui la nostra circumstància, com si fóssim persones de 30 anys amb una set d'adaptabilitat sense límits, que no tenen fills, que no tenen parella i que no tenen pares dependents i que no es posen malaltes. I això és un aprenentatge que els treballadors crec que en general fem.
0: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en més grans de 35 anys, segons els estudis elaborats per InfoJobs i la consultora de selecció de personal Michael Peix.
4: El temps.
0: Ara passa un minut de 3:15. A punt la previsió meteorològica amb el Dani Ramírez.
5: D'aquest dissabte en destaquem dos aspectes. No ha fet calor, la temperatura ha baixat, en general ha pujat un grau o dos en llocs molt concrets del Pirineu, per exemple, a la Seu d'Urgell, però ha quedat més curta, 2, 3, 4 graus menys que no pas ahir. Les més altes, 21 graus a Granollers, a Roses, a Cabanes, a la Bisbal d'Empordà o també a Malgrat de Mar, 20 graus a la ciutat de Girona, a Xerta, a Lleida i a Alcarràs. Ja ha anat plovent, poc més de 30 litres al massís del Port, a la zona del Baix Ebre, als Alfacs 26 litres per metre quadrat, 24 a Illa de Buda, 25 al Castelldefels, 20 litres a Amposta, n'ha caigut 14 al Perelló, 10 a Sant Hilari, 17 a Barcelona, 15 a Alcanar, 16 a Torredembarra i a Lleida molt poquet, de 1 a 4 litres en punts de l'Urgell, les Garrigues i la Segarra, 4 litres, per exemple, a Cervià de les Garrigues. Tot això amb tendència que les pluges s'acabin pel sud, d'aquí una hora també a l'àrea de Barcelona, i a partir de la nit també s'acaben les pluges, o mitjanit, màxim 10, 11, 12 a la nit, també s'aturen les precipitacions per les comarques de Girona, Costa Brava, l'Empordà. A la zona de Lleida poca pluja i arribarà a caure. Per tant, demà un dia molt diferent, marcat pel sol, les clarianes, alguns núvols baixos a l'interior, i també hi haurà boira baixa o prelitoral a la Catalunya central i algunes conques, algunes valls prepirinenques. A la tarda es torna a ennuvolar per Lleida, per Ponent, interior de Tarragona, pot quedar algun xàfec, alguna petita tronada, per exemple, al voltant del Priorat o Baix Camp, i també cap a la Noguera o al Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.
4: 3Cat Info. Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
6: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
4: Aula oberta, l'educació del futur amb Sara Canyeté a 3Cat Info.
7: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
4: 3Cat Info.
0: Ara falten 12 minuts per arribar a les 9. Els Solsonès i Cardona estrenen Trobar el lloc. És una pel·lícula per promocionar les empreses de la zona i, sobretot, per retenir talent al territori. Solsona, Joaquim Albalate.
8: Ja veuràs que quan acabis la carrera, el dia següent tornaràs a estar aquí.
9: Potser sí.

0: prop. Que dramàtica, no?
1: Trobar lloc és una road movie de ficció que protagonitzen joves estudiants de Solsona i de Cardona que imaginen on podrien treballar en un futur si volen viure on han crescut. Una ficció basada en els dubtes dels mateixos protagonistes. Arnau Abella és el director.
2: A partir d'aquestes converses amb ells, en les quals expressaven doncs, les seves inquietuds respecte a viure i treballar a Solsona, a Cardona o al territori del Solsonès en general, a la llarga, a partir d'aquí ho creuàvem amb informació de les pròpies empreses també per tal de veure com es podia donar resposta i quines idees preconcebudes doncs això, no es corresponien amb la realitat i valia la pena de desbancar.
1: Idees preconcebudes com ara que si els joves volen triomfar a la vida han de marxar fora, com diu la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer.
3: Hi ha una creença aquí que no hi ha oportunitats, no? Si fas segons quins estudis has d'anar sí o sí a treballar fora. I hem de veure que no és així perquè les empreses ofereixen llocs de treball d'aquests que són els que troben en una altra empresa de fora, al final.
1: Per això la pel·lícula passa per 13 de les més de 200 empreses que hi ha a la zona, per mostrar que aquí hi ha les mateixes oportunitats que en altres llocs. Pep Barrera és el president de l'Associació d'Empreses de Cardona.
4: Al final, les empreses que estem aquí necessitem de la gent del territori per poder continuar a ser aquí durant molts anys. Doncs la gent que vivim i que ens estimem el territori creiem que tenim moltes possibilitats. Moltes vegades ens fixem en què les bones possibilitats laborals es troben més a la zona metropolitana i realment doncs, tenim un teixit empresarial doncs, potent, que internacionalitzat, exportem moltíssim.
1: Es tracta, doncs, d'una aposta de futur per retenir el talent de la comarca perquè estudiïn aquí o a fora s'hi acabin quedant. Glòria Domínguez és la directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
5: Que això el que fem és plantar una llavor. Aquests joves volaran i el tema és que quan acabin d'estudiar i pensin què volen fer, potser recordin a la pel·lícula o potser doncs, recordin doncs, això, que hi ha possibilitats al territori i s'animin a tornar.
1: La pel·lícula de 40 minuts s'estrenarà els dies 26 i 27 a Solsona i a Cardona, acompanyada d'un col·loqui i una exposició sobre les empreses del territori. Després també es podrà veure a les xarxes socials i es presentarà a les escoles i als instituts.
0: Hem d'intentar tots trobar un lloc on creiem que hi treballaríem a gust.
6: A Solsona?
0: A mitja hora màxim.
6: Amb cotxe?
7: Amb tren? Segur que no.
8: Des d'aquesta setmana, el Port de Barcelona té una planta de reciclatge de plàstics. Ha començat a processar les grans lones usades que hi ha a Marina Barcelona 92, que protegeixen el repintat de grans iots, per convertir-les de residus a recursos reutilitzables en altres aplicacions industrials. En Joan Garcia ho ha anat a veure.
9: Si mai heu vist unes lones blanques gegants a la zona del port del passeig Joan de Borbó, són uns plàstics que fa servir Marina Barcelona 92 per protegir l'atmosfera dels residus del procés de repintat de grans iots. Només tenen un sol ús i ara s'ha decidit reaprofitar-los. Jordi Ariet és director general de la companyia.
10: El plàstic que fan servir per protegir les carpes és una necessitat del nostre procés industrial per pintar les embarcacions. Bàsicament, quan fas una bastida, recobreixes el vaixell amb aquest material ignífug per poder contenir les emissions i poder controlar la temperatura i humitat en el procés de pintura. Llavors ens vam adonar compte que el generàvem una sèrie de plàstic que podíem fer una segona vida amb aquest plàstic.
9: Els laboratoris d'Eurecat, el Centre Tecnològic de Catalunya, s'han fet els assajos. Es tracta de reconvertir un residu en una matèria primera. Transformar el plàstic contaminat en escates netes i triturades reutilitzables en una àmplia gamma d'aplicacions industrials. David Pardos, responsable de negoci del sector de mobilitat d'Eurecat, explica el procés que s'ha seguit.
11: Els trituren, els netegen i els separen. Separen residus que no són pròpiament el plàstic, no? Llavors tenim el mateix plàstic sense contaminació i triturat, més petit. Llavors, a partir d'aquest plàstic, nosaltres farem formulacions. Ficarem additius, ficarem fórmules, barrejarem aquest plàstic amb altres materials per aconseguir les propietats mecàniques i els requeriments que tenen cadascun dels tres processos. Impressió 3D, extrusió i també filament.
9: El projecte té un component social. La mà d'obra s'ha confiat a la Fundació Cares. Helena Borbón és la seva directora general.
12: La Fundació té una missió, que és el crear oportunitats laborals dintre de l'àmbit de la cadena de subministrament. Llavors, ens dediquem a l'externalització de qualsevol part d'aquesta cadena per a les empreses grans i llavors fem l'activitat logística habitual, no? La recepció de comandes, la preparació, l'acondicionament del producte si ho necessita.
9: Marina Barcelona 92 comptador genera 200 tones de plàstics l'any. Ara el port intenta convèncer altres empreses perquè emprenguin també la via del reciclatge de plàstics per optimitzar la instal·lació. Jordi Pasqual, membre de la Fundació Barcelona Port Innovation.
6: És el procés típic perquè una economia circular funcioni, que és una empresa com Marina 92, com comentaves, Marina Barcelona 92, que tingui la voluntat de reaprofitar els seus residus i que els vegi com recurs, no com un residu, i que decideixi iniciar-se, no, en aquest procés de circularitat, que té una oportunitat econòmica, però com bé deies, necessitem que altres organitzacions assumin per treure el màxim profit econòmic d'aquesta oportunitat.
8: Sis minuts i arribem a les 9.
13: Esports.
8: Tanquem informatiu amb la informació esportiva a punt. Amb el Marc Andrés. Marc, bona tarda.
14: Bona tarda. El Barça jugarà la final de la Champions d'hoquei patins contra el Porto després de derrotar el Benfica a les semifinals per 3-4. Sentim el blaugrana Ignacio Alabarta en declaracions al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
15: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
14: La final es juga demà a Coïmbra a les 7 de la tarda i la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
13: 3CAT Info.
14: En futbol, dura derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol s'ha avançat a la segona part mitjançant Dolan, però ha vist com l'equip andalús li ha remuntat el partit amb dos gols en els darrers 10 minuts. L'Espanyol continua sense guanyar en aquest 2026 i suma tot just 6 punts dels últims 54. Manolo González, però, s'ha mostrat amb forces per tirar la situació endavant.
16: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
14: L'equip blanc i blau ara mateix és 15è, però ara mateix es troba a 2 punts de la salvació, 2 per sobre del descens, quan queden només 9 per disputar-se. I tenim esport en directe, de fet, és a punt de finalitzar el partit a la segona federació, un partit amb opcions d'ascens, i és que el Reus està jugant el primer partit de la seva eliminatòria contra l'Ourense, un partit de segona federació, com dèiem, per pujar a primera federació, un partit que, de fet, tot just ara finalitza, i per tant es podem explicar que aquest partit ha acabat amb 0-0, per tant Reus 0, Ourense 0, per tant aquest partit, aquesta eliminatòria es decidirà la setmana vinent amb la tornada. D'altra banda, ara a les 9 a primera divisió comença el duel entre Reial Societat i Betis i a la resta de la jornada Elx 1, Alavés 1 i Atlètic de Madrid 0 i Celta 1 i a la Lliga Femenina aquest migdia l'Espanyol i el Badalona han empatat a 1 amb tots dos equips, recordem-ho, que ja estan salvats. Paula Blasi ha guanyat la Volta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la General amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen, després de quedar segona en les dues últimes etapes. Paula Blasi ha explicat com ha estat les seves emocions després en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada. Però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
14: Només dos ciclistes abans catalans havien guanyat una gran volta, Josep Pessarrodona fa 50 anys i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos, per cert, també van guanyar la volta. I en ciclisme també, l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder de la General, tot plegat en una etapa marcada per una caiguda nombrosa, on hi estava implicat, per exemple, un dels favorits, Adam Yates, i també el català Marc Soler ha hagut d'abandonar.
13: 3CAT Info.
14: I tornem a parlar de futbol perquè us havíem explicat al final d'aquest Reus-Ourense i ara podem anar cap al municipal de Reus perquè allà hi tenim l'Oriol Rodríguez. Hola, Oriol, bona tarda, com ha anat això?
18: Bona tarda, amb aquest empat a 0 que abans comentaves i amb la indignació del públic del municipal de de Reus per l'actuació de l'àrbitre Nil Cubas, que ara acaba d'abandonar el terreny de joc. No ha assenyalat un penal claríssim. A les imatges es comprova que hi ha penal sobre Ramon Folch a la segona part. Aquí no hi ha VAR, per tant, no ha pogut entrar al VAR per decidir que el penal hauria pogut decantar aquest partit. Al final, empat a 0, està millor Reus a la primera part. A la segona, un pèl precipitat, i la setmana que ve el Reus haurà d'anar a Ourense per intentar empatar, passant els penals o bé guanyar el partit per ser en aquesta final de play-off d'ascens. Així doncs, avui al final del partit, 90 minuts, empat a 0 entre el Reus Redis i l'Ourense.
14: Gràcies, Oriol. Nosaltres aparquem un moment al futbol i traiem del garatge la moto, perquè Marc Márquez serà baixa a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i, de més, tampoc podrà córrer, atenció, la setmana que ve al Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut en la penúltima volta de la cursa sprint quan lluitava per la sisena posició i s'ha trencat el dit petit del peu. Ell mateix ha dit que tenia prevista una operació a l'espatlla dreta i ara aprofitarà per fer-se les dues. Marc Márquez superarà a Madrid. N'ha parlat a TV3.
19: Bueno, la lesió del peu mai és bon quan me ponen arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana no estava treballant molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
14: Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint al davant de Pecco Bagnaia i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat vuitè i fora dels punts ha estat Àlex Rins, 13è. Demà a les dues, cursa llarga, previsiblement sota la pluja. Una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I a l'ACB us donem dos resultats. Primer, la victòria còmoda del Barça a casa contra el Burgos per 91-76 i també la derrota del Girona a la pista de l'UCAM Múrcia per 86-75.
13: Fresca Info.
20: Bona nit, són les 9.

0: El director general de l'Organització Mundial de la Salut i tres ministres espanyols viatgen a les Canàries per supervisar el desembarcament del creuer on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matinada a Tenerife. Mentrestant, a Barcelona, una dona que va tenir contacte amb la dona neerlandesa morta per la infecció ara està aïllada a l'Hospital Clínic per precaució. En les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit retinguts a Israel. Ho ha anunciat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que ha dit que la deportació es farà a través d'Egipte. Hi ha hagut eufòria entre els concentrats a Barcelona per demanar precisament la seva posada en llibertat. El sindicat USTEC exigeix explicacions immediates al president del govern espanyol, al president del govern català, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet nombroses actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents i diu que s'han traspassat línies vermelles. En el document s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Junts s'afegeix a les demandes de dimissió de Josep Lluís Trapero per la polèmica infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i afegeix les de les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra diu que si Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP demana als socis d'investidura que es desvinculin de la negociació de pressupostos si Trapero no plega. Els comuns diuen que el govern està sobrepassat. Resignació entre els usuaris per haver de tornar a pagar els bitllets de Rodalies després de 3 mesos i mig de gratuïtat per compensar els talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. A l'estació de Sants s'han fet cues a les màquines dispensadores i alguns usuaris han reconegut que no els sap greu tornar a pagar sempre que el servei sigui eficient. L'independentisme governarà les tres nacions no angleses del Regne Unit després que Gal·les, amb escrutini definitiu, hagi guanyat el partit Plaid Cymru. El primer ministre d'Escòcia vaticina que l'extrema dreta acabarà governant el Regne Unit i creu que aquesta possibilitat és un argument a favor de la independència. Perfil baix en la celebració russa del Dia de la Victòria, el president Vladimir Putin ha commemorat el final del nazisme amb una desfilada sense tancs ni míssils, tot i el compromís ucraïnès de no atacar Moscou avui. Els símbols europeus omplen la investidura del nou primer ministre d'Hongria, Péter Magyar, i la bandera comunitària torna a onejar al Parlament després de 12 anys. Magyar promet un canvi de règim després de l'etapa de Viktor Orbán i es compromet a no governar com un rei.
1: Esports.
2: El Barça d'hoquei patins s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després de guanyar el Benfica per 3-4. La final serà demà a Coimbra, Portugal, a les 7 de la tarda contra el Porto. En futbol, dura derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol segueix sense guanyar en aquest 2026 i queda ara 2 punts per sobre del descens. I en bàsquet, victòria del Barça a la Lliga CB per 91-76 contra el Burgos. D'altra banda, el Girona ha caigut a la pista de l'UCAM Múrcia 86-75.
0: Pel que fa al temps, s'allunya la pertorbació de llevant de les darreres hores que va marxant des de les comarques de Girona cap al Golf de Lleó. S'espera un diumenge molt diferent, amb sol fins a la tarda i força boira baixa matinera a les valls de l'interior. Refrescarà a primera hora i de dia pujarà la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, volen a aquesta hora cap a les Canàries per supervisar l'operatiu que ha de desembarcar els passatgers del creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus. El desembarcament es farà aquesta matinada al port de Granadilla, a Tenerife. Precisament, el màxim responsable de l'OMS ha publicat a la xarxa social X una carta als ciutadans d'aquesta illa. Els demana que no tinguin por i els assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: L'Ondius arribarà al port entre les 4 i les 6 del matí, hora de les Illes Canàries, per tant una hora menys que aquí. Després d'un control epidemiològic dels passatgers, que per ara no tenen símptomes, a mig matí es començaria aquest dispositiu de desembarcament i repatriació. Els primers a sortir seran els ciutadans espanyols que viatjaran a Madrid amb un avió militar per fer la quarantena a l'hospital també militar Gómez Ulla. Hauran d'anar protegits amb mascaretes i el dispositiu el faran únicament personal d'emergències, militars i guàrdies civils. Sentim els ministres de Sanitat i Interior, Mónica García i Fernando Grande Marlaska.
4: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno.
3: Recordem que la resta de passatgers de 23 nacionalitats aniran sortint de vaixell només quan el seu avió estigui a punt a l'aeroport de Tenerife Sud. Per ara ja tenen vols programats els avions de Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Gran Bretanya i els Estats Units. La resta ho faran entre avui i demà. Pedro Suárez, responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
6: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Aquest vespre també arriben aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres de Sanitat, Mónica García, i Interior, Fernando Grande Marlaska, que supervisaran els detalls d'aquest dispositiu que començarà aquesta matinada.
0: Avui ha quedat aïllada i en quarantena a l'Hospital Clínic la dona de Barcelona, que va coincidir a l'avió amb la infectada per antivirus, que va acabar morint. La dona es troba bé i no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: Avui se li ha fet una PCR i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Amb aquest ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres 2 són una dona de 32 anys ingressada a Alacant que tenia símptomes però que aquesta tarda ha donat negatiu en la PCR que se li ha fet i una altra dona que va passar uns dies a Barcelona però que ja n'ha marxat. Ara passen tot just 8 minuts de les 9 del vespre. En les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumut retinguts a Israel des del 30 d'abril. Es tracta del català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat que quan surtin de la presó seran deportats a través de la frontera amb Egipte.
9: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una manifestació de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre les persones que hi havia concentrades. Un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, assegura que els 2 activistes han estat empresonats una setmana en condicions inhumanes i que no volen cantar victòria fins que siguin aquí.
10: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali i Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel té entre reixes milers de palestins.
11: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Ahir diverses embarcacions van salpar des de Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
1: 3CAT Info.
0: El sindicat USTEC exigeix una explicació immediata al president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet que els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El document és la resposta a una pregunta parlamentària de la CUP a la consellera Núria Parlon i s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Yolanda Segura, portaveu de la USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: L'informe recull actuacions en diversos llocs del país amb una vuitantena de docents identificats o denunciats. A la regió metropolitana de Barcelona es van denunciar 12 persones i se'n van identificar 27. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega els talls de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
12: Això és un pla d'actuació amb un objectiu molt clar i absolutament premeditat per desarticular aquesta lluita des de la base. Està emmarcada amb altres situacions que ens hem trobat.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga general tant a primària com a secundària. USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. Per la seva banda, els partits continuen demanant dimissions al govern després de la polèmica per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Avui ha sigut Junts qui ha demanat que pleguin el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
13: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
14: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, demana una rectificació al govern.
15: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari, cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent, no és només una qüestió de velocitat, que també és sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
16: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Un minut i serà un quart de 10 del vespre. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria, signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona, arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del comitè del Consorci.
17: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: Com cada dissabte, des de fa setmanes, les biblioteques han fet vaga a la ciutat de Barcelona. Han tancat 37 de les 40 biblioteques. Obrim ara àrea de servei.
1: El temps.
0: Dani Ramírez.
18: D'aquest dissabte en destaquem dos aspectes. No ha fet calor, la temperatura ha baixat en general, ha pujat un grau o dos en llocs molt concrets del Pirineu, per exemple, a la Seu d'Urgell, però ha quedat més curta, 2, 3, 4 graus menys que no pas ahir. Les més altes, 21 graus a Granollers, a Roses, a Cabanes, a la Bisbal d'Empordà o també a Malgrat de Mar, 20 graus a la ciutat de Girona, a Xerta, a Lleida i al Carràs. Hi ha anat plovent poc més de 30 litres al massís del Port, a la zona del Baix Ebre, als Alfacs 26 litres per metre quadrat, 24 a Illa de Buda, 25 al Castelldefels, 20 litres a Amposta, n'ha caigut 14 al Perelló, 10 a Sant Hilari, 17 a Barcelona, 15 a Alcanar, 16 a Torredembarra i a Lleida molt poquet, de 1 a 4 litres en punts de l'Urgell, les Garrigues i la Segarra, 4 litres, per exemple, a Cervià de les Garrigues. Tot això amb tendència que les pluges s'acabin pel sud, d'aquí una hora també a l'àrea de Barcelona, i a partir de la nit també s'acaben les pluges, o mitjanit, màxim 10, 11, 12 a la nit, també s'aturen les precipitacions per les comarques de Girona, Costa Brava, l'Empordà. A la zona de Lleida poca pluja hi arribarà a caure. Per tant, demà un dia molt diferent, marcat pel sol, les clarianes, alguns núvols baixos de l'interior, també hi haurà boira baixa o prelitoral a la Catalunya central i algunes conques, algunes valls prepirinenques. A la tarda es torna a ennuvolar per Lleida, per Ponent, interior de Tarragona, pot quedar algun xàfec, alguna petita tronada, per exemple, al voltant del Priorat o Baix Camp, i també cap a la Noguera o al Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.
1: Tresca Info.
19: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
20: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
19: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
21: Crims, de Carles Porta. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
1: 3CAT Info.
0: Aquest cap de setmana han mort 3 persones en accidents de trànsit. Aquesta tarda ha mort el conductor d'un tot terreny en un accident amb 3 vehicles implicats a la carretera C-152 a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa. L'accident ha passat quan han xocat 3 vehicles, 2 tot terrenys i un turisme. Un dels conductors ha mort. Aquesta víctima mortal s'assuma a les 2 persones

0: Els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que es consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
1: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
2: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
3: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
4: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T usual i T jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. 10 minuts i seran 2:15 del vespre. En clau internacional, Rússia ha celebrat avui el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi, en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
5: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
6: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
5: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Hongria gira full amb la investidura del conservador Péter Magyar com a primer ministre. L'himne europeu ha sonat al Parlament de Budapest i la bandera hi ha onejat per primera vegada en 12 anys després de la prohibició que en va fer el seu antecessor Viktor Orbán. Avui, a més, és el Dia d'Europa que commemora l'anomenada Declaració Schuman, la que va proposar la creació d'un mercat comú del carbó i de l'acer, embrió de l'actual Unió Europea. Tota una declaració d'intencions d'un primer ministre que pretén fer un gir i també allunyar-se de l'anti-europeisme i l'autoritarisme d'Orbán.
7: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
8: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
7: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
8: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
7: És a magyar nemzet igényli.
0: La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha saludat l'arribada de Magyar amb un missatge en què ha destacat que el governant ofereix al seu país l'esperança d'un nou impuls. Péter Magyar vol implementar un programa de profundes reformes i té l'objectiu de recuperar els fons europeus congelats en els darrers anys, tot i que persisteixen les diferències amb Brussel·les pel que fa a la guerra d'Ucraïna. El Regne Unit, amb el recompte electoral ja tancat, per primer cop els governs d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran en mans de partits independentistes. Els comicis als parlaments galès i escocès i municipals d'Anglaterra també han deixat un trencament del bipartidisme amb una forta irrupció de l'extrema dreta de Nigel Farage i, davant de la desfeta, el primer ministre laborista, Keir Starmer, ja ha començat a fer alguns moviments. Starmer ha nomenat l'expremier laborista Gordon Brown com a enviat especial de Finances Globals i l'antiga vicepresidenta com a formació, Harriet Harman, com a consellera per la lluita contra la violència contra les dones. Starmer admet la dimensió de la caiguda pel seu partit i es compromet a traçar un nou camí.
9: These results are tough.
10: Aquests resultats són durs i això fa mal, evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès de John Sweeney ha guanyat per cinquena vegada

0: vegada consecutiva a les eleccions, però sense majoria absoluta. Sweeney ha defensat la independència d'Escòcia perquè creu que l'extrema dreta acabarà arribant al govern.
1: What is coming our way is the likelihood.
2: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: Sweeney podria necessitar els verds per governar un partit que ha aconseguit bons resultats en els comicis.
3: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona nit.
4: Bona nit. El Barça jugarà la final de la Champions d'hoquei patins contra el Porto després de derrotar el Benfica a les semifinals per 3-4. Sentim el blaugrana Ignacio Alavart en declaracions al Tot Gira.
5: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
4: La final es juga demà a Coimbra, a Portugal, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
3: 3CAT Info.
4: En futbol, dura derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit clau per la permanència. L'Espanyol s'ha avançat a la segona part mitjançant Dolan, però l'equip andalús ha remuntat en els 10 darrers minuts del temps reglamentari. L'Espanyol ara mateix continua sense guanyar en tot aquest 2026 i l'equip, a més, ara queda a només 2 punts del descens. Manolo González, però, s'ha mostrat amb forces per redirigir a la situació.
6: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
4: L'equip blanquiblau, com dèiem, és 15è provisionalment i està 2 punts per sobre del descens quan en quedaran 9 per disputar-se. També en futbol fem un apunt de la segona federació perquè el Reus ha disputat el seu partit d'anada de la primera eliminatòria de play-off d'ascens a primera federació. Els reusencs s'han enfrontat a l'Ourense, al municipal de Reus, i han empatat a 0. La tornada serà la setmana vinent. D'altra banda, tornant a la primera divisió, a les 9 ha començat el partit entre la Reial Societat i el Betis, un partit que tenim amb empat a 0 al minut 25. Mentrestant, a la resta de la jornada, Elx 1, Alavés 1 i Atlètic de Madrid 0 i Celta 1. I a la Lliga Femenina, aquest migdia, Espanyol i Badalona han empatat a 1. Tots dos equips, recordem-ho, ja estan salvats. Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha acabat segona a l'etapa d'avui, en final a l'Angliru, i després però ha aconseguit un marge de 24 segons de respecte a la neerlandesa Anna van der Breggen, que començava aquesta última etapa amb avantatge. Paula Blasi ha celebrat així la seva victòria en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
4: Blasi ara entra en un grup absolutament històric perquè és l'única dona catalana que ha aconseguit guanyar una gran volta i de fet només dos altres catalans havien aconseguit una gran volta, Josep Pessarrodona fa 50 anys i Melcior Mauri l'any 1991, tots dos per cert també van guanyar la Vuelta. Mentrestant, l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder a la general, tot plegat en una etapa marcada per una caiguda nombrosa en què hi ha estat implicat per exemple un dels favorits, Adam Yates, el català Marc Soler ha hagut d'abandonar.
3: 3CAT Info.
4: Marc Márquez serà baixa a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve al Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut en la penúltima volta de la cursa sprint quan lluitava per la sisena posició i s'ha trencat el dit petit del peu dret. Ell mateix ha dit que tenia prevista una nova operació a l'espatlla dreta. Márquez n'ha parlat a TV3.
8: Bueno, la lesió del peu mai es vol quan me ponen d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això ben cap de setmana no estava treballant molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu
9: braç dret no estava funcionant bé i van veure un perquè.
4: Jorge Martín ha guanyat aquesta cursa sprint al davant de Peco Bagnaia i Marco Bezzec i Àlex Márquez ha acabat 8è i fora dels punts Àlex Rins ha estat 13è. Demà les dues, cursa llarga, previsiblement sota la pluja, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: A la Lliga ACB de bàsquet, victòria còmoda del Barça a casa contra el Burgos per 91-76 amb 17 punts de Kevin Panther. Willy Hernán Gómez ha parlat als micròfons de Catalunya Ràdio.
10: Bueno, yo creo que ahora pues sabemos la plantilla, ¿no? que somos, que estamos trabajando durante las semanas largas, muchos días juntos, preparando bien los partidos, esperando al resto a ver si vienen o no. Y bueno, los demás pues trabajando muy duro, siguiendo las órdenes de Xavi, intentando acabar a lo mejor posible y sobre todo luchar por esa segunda posición, ¿no? que queremos conseguir en la clasificación.
4: D'altra banda, el Girona ha perdut a la pista de l'UCAM Múrcia per 86-75, un conjunt gironí que, atenció, ha capturat 27 rebots ofensius i s'ha quedat a només un del rècord absolut de la Lliga ACB que data del segle passat.

0: Són 9:45. Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. El director general de l'Organització Mundial de la Salut i 3 ministres espanyols viatgen a les Canàries per supervisar el desembarcament del creuer, on hi ha hagut el brot d'antivirus. El vaixell arribarà aquesta matinada a Tenerife. Mentrestant, a Barcelona, una dona va tenir contacte amb la dona neerlandesa que va morir per infecció i ara està aïllada a l'Hospital Clínic per precaució. També us hem explicat que Israel alliberarà els 2 activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saïf Abukeshek i el brasiler Thiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. I tenim a punt l'espai L'Hemicicle, l'espai polític de 3CatInfo, amb Marta Corbalán. Aquesta setmana conversa amb Alejandro Fernández, president del PP català al Parlament. També passarem per Girona, que avui ha donat el tret de sortida a una nova edició del Temps de Flors. Durant el matí, centenars de persones han omplert els carrers de la ciutat, mentre que a la tarda la celebració ha quedat més deslluïda per culpa del mal temps. I anirem a Londres, on el Barbican Center commemora l'any 1996 en l'exposició 1996, 30 anys després. Entre algunes de les perles de la mostra hi ha el vestuari de les Spice Girls, objectes inèdits d'Oasis i la portada del Daily Mail anunciant el divorci entre Diana de Gales i l'aleshores príncep Carles. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça d'hoquei patins s'ha classificat per a la final de la Champions masculina, que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, després de guanyar el Benfica per 3-4. Doblet d'Ignacio Lavar i gols de Ferran Font i Marc Grau. La final serà demà a les 7 de la tarda contra el Porto i la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: Pel que fa al temps, al sud les pluges es van debilitant i a Girona continuarà plovent fins a la mitjanit. Poca pluja a Lleida. S'aniran sumant litres i litres a les comarques de Barcelona, Girona i la Catalunya Central. Les temperatures màximes demà pujaran de 2 a 8 graus. Matinada més fresca i alguna boira baixa.
2: L'Hemicicle. L'actualitat del Parlament a 3CatInfo. Amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: El govern i Esquerra Republicana perfilen un acord per poder presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig, després de les eleccions andaluses del dia 17. Les negociacions van ben encaminades, segons les dues parts, i l'objectiu és tenir aprovats els comptes del 2026 abans del 31 de juliol. Si res no es torça, el govern de Salvador Illa podrà tenir els primers pressupostos de la legislatura just quan arriba la meitat del mandat. La setmana que ve farà precisament 2 anys de les eleccions que el van portar a la presidència de la Generalitat. Avui en parlarem de tot plegat amb el diputat d'Esquerra i secretari general adjunt del partit, Oriol López. Benvinguts a l'Hemicicle. En un gest inèdit, el març passat, el govern va haver de retirar els pressupostos per evitar una derrota al Parlament perquè no tenia el suport d'Esquerra. Els republicans havien posat com a condició per aprovar-los que Catalunya pogués recaptar grans impostos com l'IRPF, però això no es va aconseguir. La gestió tributària ha deixat de ser una línia vermella i ara les condicions són unes altres. Tot i que hi ha un gran armatisme perquè les converses no embarranquin, el partit d'Oriol Junqueras ha apostat fort aquest cop perquè es faci l'anomenat tren orbital, un projecte que es va concebre fa més de 20 anys però que ha quedat guardat en un calaix. Es tracta d'un nou corredor ferroviari que hauria d'unir les ciutats de Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. D'aquesta manera quedarien connectades les capitals de comarca de la segona corona metropolitana. En les últimes compareixences públiques que ha fet, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha aprofitat sempre per defensar la construcció d'aquest corredor ferroviari.
4: És una connexió ferroviària importantíssima per complementar aquesta radialitat que porta totes les línies de ferrocarril fins a Barcelona.
3: Tot i que no s'ha arribat a concretar el cost exacte, es calcula que caldrien més de 4.000 milions d'euros per fer el tren orbital, un projecte que hauria d'anar acompanyat d'una inversió del govern espanyol. Precisament per millorar l'execució de les inversions estatals a Catalunya, s'està ultimant també la constitució d'una societat mercantil amb participació de la Generalitat i de l'Estat. A banda de les polítiques de mobilitat, l'enfortiment de l'autogovern i la defensa dels serveis públics i del català són altres carpetes que el PSC i Esquerra tenen sobre la taula en la negociació dels pressupostos. Tot i que no n'han transcendit detalls, tant el govern com Esquerra han reconegut aquesta setmana que tot està ben encarrilat perquè els pressupostos es puguin aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Sílvia Paneque és la portaveu del govern.
5: Crec que anem a un bon ritme i, per tant, de la mateixa manera que hem posat tot l'esforç perquè això sigui així, estem segurs que Esquerra Republicana, que va signar aquest acord, doncs també complirà la seva part i podrem tenir aquests pressupostos abans d'iniciar les vacances o abans de finalitzar aquest període parlamentari.
3: La portaveu d'Esquerra al Parlament, Esther Capella, també veu les negociacions ben encarrilades.
6: Treballem en el bon camí. Saben vostès que nosaltres hem posat l'accent en que els pressupostos han d'anar de sobirania, han d'anar d'equilibri territorial i de mobilitat, han de ser garantia dels drets dels ciutadans del nostre país, que això passa pel reforçament dels serveis públics. Si tot això es dona, doncs és possible i probable que hi hagi pressupostos.
3: Mentre el govern sembla que pot respirar més tranquil amb els pressupostos, en canvi, se li estan complicant altres fronts com el de l'ensenyament. Diferents sindicats del sector han denunciat que agents dels Mossos d'Esquadra es van infiltrar en una assemblea de docents a Barcelona en què es preparaven noves jornades de protesta. La majoria de grups de l'oposició ho han condemnat i exigeixen explicacions al govern. Sentim la diputada Judit Toronjo, de Junts, Jordi Albert, d'Esquerra, Jessica Albiach, dels Comuns, i Xavier Pellicer, de la CUP.
7: Estaríem davant d'una vulneració molt greu dels drets fonamentals.
8: És un fet d'extrema gravetat. En un país democràtic, aquestes accions no hi tenen cabuda.
9: Estem parlant d'un fet gravíssim i el govern hauria traspassat totes les línies vermelles.
10: Això seria una línia vermella que es traspassa molt greu.
3: Els grups de l'oposició han demanat una compareixença urgent al Parlament de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó.
2: Té la paraula.
11: Hola, soc l'Oriol López Mayoles, secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya i ara també diputat al Parlament.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Tant el govern com Esquerra han dit aquesta setmana que la negociació dels pressupostos avança correctament. L'acord es podria presentar a finals de maig, després de les eleccions andaluses?
11: Nosaltres el que vàrem dir quan vàrem tombar els primers pressupostos, i poso el tombar amb una mica de cometes, fa dos mesos, diguéssim, vàrem dir que s'havien presentat uns pressupostos sense ser pactats amb Esquerra Republicana i sense complir alguns dels compromisos que nosaltres posàvem com a premisses essencials, és que teníem ganes de que, si aquest govern volia fer uns pressupostos, els pogués aprovar abans d'acabar el mes de juliol, no? I, per tant, som aquí i això vol dir que, com que són 40-50 dies de tramitació parlamentària, si es presenten uns pressupostos, doncs han de ser relativament aviat, finals de mes de maig.
3: Tot està encaminat cap a l'acord?
11: Hi ha taules, hi ha taules importants on debatem els perquès de tot plegat, hi ha altres taules que debaten sobre temes més específics del pressupost. Ara estem negociant, no llavors, no? Quan es van presentar, per tant, estem negociant, i Esquerra Republicana, dintre de la seva màxima i després d'haver llegit la realitat del país els darrers anys, que és més ambició nacional, que és més elements de sobirania, que és més infraestructures per a aquest país, perquè la gent visqui millor, estem determinats a intentar que aquest país tingui uns pressupostos.
3: Més ambició nacional, com s'ha de concretar després que la recaptació de l'IRPF no arribés a bon port en el primer intent de negociar els pressupostos?
11: Guanys de sobirania vol dir qualsevol cosa que fins ara no en tenim el domini, no en tenim el domini complet, no és portada des de Catalunya i es porta des de l'estat espanyol. I això vol dir pot voler dir moltes coses, no? S'havia parlat en un moment de l'IRPF, s'havia parlat en un moment, i estem en la tramitació, amb el nou finançament d'aquest país, 5.000 milions d'euros, que hauran d'arribar un dia, si el Congreso ho vota, que creiem que pot ser. Per tant, més sobirania vol dir infraestructures, pot voler dir infraestructures, pot voler dir sobirania fiscal, i pot voler dir moltes altres coses. Per tant, sobirania vol dir que tenir una cosa que ara no tens.
3: Per exemple, un dels eixos que també demana Esquerra és que la Generalitat tingui més pes en la gestió dels aeroports catalans. Això fa un parell o tres de setmanes el president Illa va anunciar al Parlament que s'anunciaria un acord imminent. No sé en què es pot concretar això.
11: Sí, però això en tot cas no estaria en els pressupostos. Això és una cosa ja pactada prèviament. La gestió aeroportuària del país, dels aeroports i dels ports, nosaltres sí que creiem que, i així també ho creu Salvador Illa i així també ho creu el PSC, que ara està governant, doncs que la governança ha de ser catalana.
3: La línia ferroviària orbital és un dels eixos, entenc, claus en la negociació d'aquests pressupostos, si més no així ho ha situat el president d'Esquerra, Oriol Junqueras. Això com es concretarà la negociació dels pressupostos? Qui ha de portar els diners per tirar endavant aquest projecte?
11: El tren orbital se n'ha parlat fa molts anys, ja en els governs d'esquerres que van haver en aquest país entre el 2003 i el 2010. Ja el 2010 es va dibuixar aquest tren orbital i es va dir com havia de ser. Allà ha quedat, no?, en un calaix. Nosaltres ho hem tornat a posar sobre la taula. Nosaltres creiem, i és un debat molt important, que avui, tal com està la mobilitat en aquest país, que avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens, no?, que funcionin millor els que hi ha i més trens. I efectivament, el tren orbital uneix al final unes ciutats, no?, per exemple, doncs Mataró, Granollers, Mollet, on soc jo, Mollet del Vallès, Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca, i arribant fins a Vilanova, no?, de mar a mar, passant a tota aquesta segona corona metropolitana, uneix milions de persones que avui, per exemple, poso un exemple, de Mollet a Sabadell, jo sóc de Mollet, Sabadell deu estar en línia recta de Mollet a 7 o 8 quilòmetres. Per anar-hi amb tren, doncs primer has d'anar a Barcelona, esperar, tornar, pots utilitzar un parell d'hores, no? Quan, si no hi haguessin les cues que hi ha a la P7, amb cotxe, o hi podria ser-hi, doncs, en 10 minuts. Per tant, nosaltres creiem que aquest tren és molt important i per tant, el posem sobre la taula amb una negociació molt més àmplia i creiem, doncs, que ser un país de trens és ser un país avançat.
3: I exactament què demanen? El compromís del govern de Salvador Illa per impulsar aquest projecte, que s'hi aporti una partida pressupostària, o, per exemple, que l'Estat aporti diners d'inversions no executades per dur a terme aquest projecte?
11: Nosaltres demanar, el que demanem és que es faci, i això ho explicarem aviat, i per tant, doncs, el que demanem és que totes aquestes ciutats metropolitanes tinguin un tren. Això passaria a qualsevol conurbació urbana europea metropolitana, passaria, hagués passat, no? I per tant, el dèficit d'infraestructures que l'altre dia les patronals explicaven, doncs, que hi havia un dèficit de 60.000 milions d'euros, doncs aquest dèficit d'infraestructures, aquest n'és un, no? I per tant, abordem-lo.
3: En la negociació dels pressupostos que tenen amb el govern hi ha altres carpetes, com la sanitat, l'educació, la llengua. En matèria, per exemple, de sanitat, de salut, què demanen?
11: Hi ha grans debats sobre aquest tema, no? Però jo crec que el que s'hauria d'avançar és en alguns aspectes que avui en dia les famílies catalanes han de pagar, per exemple, el dentista, per exemple, la salut mental, per exemple, el tema de la vista, no? Són temes que molt transversals, que molta gent ha de pagar i que quan arriba el mes que en els teus fills o a qui sigui de casa has d'aplicar algunes d'aquestes coses, doncs és difícil de tirar endavant. Per tant, tot això algun dia hauria d'entrar dins del sistema de salut.
3: I això és el que estan negociant en aquesta carpeta?
11: Això no és el que estem negociant, això està sobre la taula i hi ha moltes altres coses. En tot cas, sobre el tema dels pressupostos que em preguntaves, jo et deia que allò primer, allò primordial, és elements de sobirania. Infraestructures. I a partir d'aquí, molts altres temes que posaríem sobre la taula, a nivell educatiu, a nivell sanitari, com tu comentaves ara, a nivell industrial, no? Tornar a ser un país industrial i que se li dona fortalesa, crec que és important. I llavors un tema molt important, que és l'equilibri territorial. En aquest país, més de 8 milions de persones, tenim molta gent que viu a l'entorn de Barcelona, parlem ara de per què serviria el tren orbital, però tenim una gran extensió del país, amb municipis amb poca població, però amb molta extensió, en els quals també cal canviar el paradigma de com entenem el món rural d'aquest país. I això també ho posem sobre la taula.
3: Si li sembla bé, ens endinsem ara ja en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes tan curtes com sigui possible. Amb quin diputat o diputada que no sigui d'Esquerra podria compartir una sobretaula distesa?
11: Tinc pendent una trobada distesa, com dius tu, és amb en Francesc de Dalmases, de Junts per Catalunya. Podríem tenir una sobretaula fantàstica parlant del passat i de com, en un futur, hem de tornar a construir les grans majories que volem.
3: Què volia ser de petit?
11: Doncs de petit, jo a vegades havia pensat que hauria ser escriptor.
3: Sap cuinar?
11: Sí, i m'agrada molt cuinar.
3: Algun plat que especialment li surti molt bé?
11: Me'n surten uns quants, però bueno, els fideus de la cassola m'agraden molt, amb costella i botifarra, m'agraden molt.
3: El seu poble, Mollet del Vallès, el coneixen com el nen o el noi de Cal Campaner. D'on ve aquest nom?
11: La meva família doncs tocava les campanes, que llavors doncs cridaven quan hi havia un incendi. Eren les campanes que també, per la indústria tèxtil del poble, doncs la gent sabia quan li tocava anar-hi o no, quan hi havia naixements, morts, festes, etc.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any?
11: La pau al món, i per tant jo crec que això segurament ho diria molta gent. I l'altre, aquest any o quan sigui, però jo sóc aquí per la República Catalana.
3: Oriol López, diputat al Parlament i secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de 3Cat Info i fins aviat.
11: Moltes gràcies, fins aviat.
2: Podeu tornar a escoltar l'hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @l-hemicicle.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15. Obrim àrea de servei.
2: El temps.
0: Dani Ramírez.
12: D'aquest dissabte en destaquem dos aspectes. No ha fet calor, la temperatura ha baixat, en general ha pujat un grau o dos en llocs molt concrets del Pirineu, per exemple, a la Seu d'Urgell, però ha quedat més curta, 2, 3, 4 graus menys que no pas ahir. Les més altes, 21 graus a Granollers, a Roses, a Cabanes, a la Bisbal d'Empordà o també a Malgrat de Mar, 20 graus a la ciutat de Girona, a Xerta, a Lleida i a Alcarràs. Hi ha anat plovent, poc més de 30 litres al massís del Port, a la zona del Baix Ebre, als Alfacs 26 litres per metre quadrat, 24 a Illa de Buda, 25 a Castelldefels, 20 litres a Amposta, n'ha caigut 14 al Perelló, 10 a Sant Hilari, 17 a Barcelona, 15 a Alcanar, 16 a Torredembarra i a Lleida molt poquet, de 1 a 4 litres en punts de l'Urgell, les Garrigues i la Segarra, 4 litres, per exemple, a Cervià de les Garrigues. Tot això amb tendència que les pluges s'acabin pel sud, d'aquí una hora també a l'àrea de Barcelona, i a partir de la nit també s'acaben les pluges, o mitjanit, màxim 10, 11, 12 a la nit, també s'aturen les precipitacions per les comarques de Girona, Costa Brava, l'Empordà. A la zona Lleida poca pluja i arribarà a caure. Per tant, demà un dia molt diferent, marcat pel sol, les clarianes, alguns núvols baixos a l'interior, i també hi haurà boira baixa o prelitoral a la Catalunya central i algunes conques, algunes valls prepirinenques. A la tarda es torna a ennuvolar per Lleida, per Ponent, interior de Tarragona, pot quedar algun xàfec, alguna petita tronada, per exemple, al voltant del Priorat o Baix Camp, i també cap a la Noguera o al Pallars Jussà, Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça.
2: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast del radar de 3Cat Info.
0: Girona ha donat el tret de sortida a una nova edició de Temps de Flors. Durant el matí, centenars de persones han omplert els carrers de la ciutat, mentre que a la tarda la celebració ha quedat més diluïda per culpa del mal temps. Berta Artigas Fontàs.
13: Centenars de persones s'han acostat avui a Girona per gaudir del primer dia de l'edició de Temps de Flors d'aquest any. Un dels punts que més expectació ha generat han estat les escales de la catedral. Enguany, l'espai està presidit per un drac com el del Parc Güell de Gaudí, transformat en una cucullona, animal mitològic vinculat a Girona. Els visitants han vingut d'arreu de Catalunya. Per exemple, l'Amy s'ha desplaçat des de l'Hospitalet.
14: Estuve viviendo muchos años aquí y hace como 5 años que me he ido. Y entonces, bueno, este fin de semana como no he trabajado, entonces, bueno, me apetecía volver.
13: I la Marina i la Cristina han visitat Girona amb un grup d'amigues des de Barcelona.
15: Hem vingut en AVE i hem sortit a les 6 del matí. I quan hem arribat aquí, teníem sort perquè hi havia molt poca gent, llavors hem gaudit moltíssim. Ara veiem que ja comença a haver-hi molta més gent.
16: No, jo és el primer any i estic contentíssima. Del grup, totes han vingut, em sembla. I estic molt contenta d'haver vingut.
13: S'han pogut veure aglomeracions en alguns moments del dia per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral. Com a novetat aquest any, el pont de Sant Feliu, que travessa el riu Unyà, també s'ha engalanat.
0: El Solsonès i Cardona estrenen Trobar el lloc. És una pel·lícula per promocionar les empreses de la zona i, sobretot, per retenir talent al territori. Solsona, Joaquim Albalate.
17: Ja veuràs que quan acabis la carrera, el dia següent tornaràs a estar aquí.
18: Potser sí, però igualment, és impossible treballar per aquí a prop.
17: Que dramàtica, no?
19: Trobar el lloc és una road movie de ficció que protagonitzen joves estudiants de Solsona i de Cardona que imaginen on podrien treballar en un futur si volen viure on han crescut. Una ficció basada en els dubtes dels mateixos protagonistes. Arnau Abella és el director.
20: A partir d'aquestes converses amb ells, en les quals expressaven doncs, les seves inquietuds respecte a viure i treballar a Solsona, a Cardona o al territori del Solsonès en general a la llarga, a partir d'aquí ho creuàvem amb informació de les pròpies empreses també per tal de veure com es podia donar resposta i quines idees preconcebudes doncs això no es corresponien a la realitat i valia la pena de desbancar.
19: Idees preconcebudes com ara que si els joves volen triomfar la vida han de marxar fora, com diu la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer.
21: Hi ha una creença aquí que no hi ha oportunitats, no? Si fas segons quins estudis has d'anar sí o sí a treballar fora. I hem de veure que no és així perquè les empreses ofereixen llocs de treball d'aquests que són els que troben en una altra empresa de fora, al final.
19: Per això la pel·lícula passa per 13 de les més de 200 empreses que hi ha a la zona, per mostrar que aquí hi ha les mateixes oportunitats que en altres llocs. Pep Barrera és el president de l'Associació d'Empreses de Cardona.
22: Al final, les empreses que estem aquí necessitem de la gent del territori per poder continuar a ser aquí durant molts anys. Doncs la gent que vivim i que ens estimem el territori, creiem que tenim moltes possibilitats. Moltes vegades ens fixem en què les bones possibilitats laborals es troben més a la zona metropolitana i realment doncs, tenim un teixit empresarial doncs, potent que internacionalitzat exportem moltíssim.
19: Es tracta doncs d'una aposta de futur per retenir el talent de la comarca perquè estudiïn aquí o a fora s'hi acabin quedant. Glòria Domínguez és la directora de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona.
23: Que això el que fem és plantar una llavor. Aquests joves volaran i el tema és que quan acabin d'estudiar i pensin què volen fer, potser recordin a la pel·lícula o potser doncs, recordin doncs, això, que hi ha possibilitats al territori i s'animin a tornar.
19: La pel·lícula de 40 minuts s'estrenarà els dies 26 i 27 a Solsona i a Cardona, acompanyada d'un col·loqui i una exposició sobre les empreses del territori. Després també es podrà veure a les xarxes socials i es presentarà a les escoles i als instituts.
24: Hem d'intentar tots trobar un lloc on creiem que hi treballaríem a gust.
25: A Solsona?
24: A mitja hora màxim.
25: Amb cotxe?
26: Amb tren segur que no.

0: Londres rememora l'any 1996 en l'exposició 1996, 30 anys després, que es pot veure al Barbican Center. Entre algunes de les perles de la mostra hi ha el vestuari de les Spice Girls, objectes inèdits d'Oasis i portada del Daily Mail, anunciant el divorci entre Diana de Gales i l'aleshores príncep Carles. El 1996 va ser per la Gran Bretanya un any de contrastos i de notícies que van marcar fites. Per exemple, l'aparició de les que sentim, les Spice Girls, que amb aquest wannabe van aconseguir ser tres vegades número 1.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés, bona nit.
2: Bona nit. El Barça jugarà la final de la Champions d'hoquei patins contra el Porto després de derrotar el Benfica a les semifinals per 3-4, un partit que els blaugranes han anat per davant en tot moment, o més ben dit, no han anat mai per darrere al marcador. S'han avançat 1-0 després de l'empat del Benfica i s'han arribat a col·locar 1-3 i també 2-4, però al final acaba guanyant amb aquest 3-4 definitiu. Sentim el blaugrana Ignacio Lavar parlar del rival a la final, el Porto, en declaracions al Tot Gira.
3: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
2: La final es jugarà demà a Coimbra, on s'està celebrant aquesta final a 6, una final que començarà a les 7 de la tarda i que seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
2: En futbol, dolorosa derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit important de cara a la permanència. L'Espanyol s'ha avançat a la segona meitat mitjançant Dolan, però en els últims 10 minuts l'equip andalús ha acabat remuntant el partit. Un Espanyol que continua sense guanyar en aquest 2026 i suma tot just 6 punts dels últims 54. En queden 9 i l'Espanyol ara està 2 per sobre del descens. Roberto Fernández, el futbolista blanc i blau, diu que queden 3 finals.
4: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra. Al final son 3 finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
2: Un equip blanquiblau que ara mateix és 15è provisionalment a l'espera de com quedi la resta de la jornada. D'altra banda, també una notícia de segona federació, en aquest cas els play-offs d'ascens a primera federació. En la primera eliminatòria, el Reus empatat a 0 amb l'Ourense i tot es decidirà a la tornada a Galícia la setmana vinent. També en directe en el món del futbol tenim el descans al primera divisió, el Reial Societat 0, Betis 1, i a la resta de la jornada d'avui dissabte, Elx 1, Alavés 1 i Atlètic de Madrid 0, Celta 1. I a la Lliga Femenina, la Lliga F, aquest migdia, Espanyol i Badalona han empatat a 1. Un resultat bastant intranscendent, ja que tots dos equips ja estan salvats. Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha acabat segona a l'etapa final, amb final, per cert, a l'Angliru, i ha acabat a la General 24 segons per sobre de la neerlandesa Anna van der Breggen, que començava aquesta última etapa com a líder de la General. Paula Blasi ha parlat així de com ha viscut ella la victòria en aquesta Vuelta a Catalunya Ràdio.
5: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs, crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
2: Una Paula Blasi que ha fet història, ja que és la primera dona catalana en guanyar una gran volta i, de fet, només dos catalans amb anterioritat havien aconseguit una fita similar. Josep Pessarrodona, fa 50 anys, i Melcior Mauri, l'any 1991. Tots dos, precisament, van guanyar la Vuelta. I, mentrestant, l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder de la General. Això en una etapa marcada per una caiguda nombrosa en què estava implicat, per exemple, Adam Yates. El català Marc Soler, per cert, ha hagut d'abandonar.
1: 3CAT Info.
2: Marc Márquez serà baixa a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i, atenció, tampoc podrà córrer la setmana que ve al Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut a la penúltima volta quan lluitava per la sisena posició de la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret. Ell mateix ha dit que tenia prevista una nova operació a l'espatlla dreta i que això, doncs, no és un mal moment per lesionar-se una mica més. N'ha parlat a TV3.
6: Bueno, la lesió del peu mai és bon quan és bona d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això que el cap de setmana no estava treballant molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
2: Jorge Martín ha guanyat aquesta cursa sprint al davant de Pecco Bagnaia i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha acabat vuitè i fora dels punts Àlex Rins ha estat tretzè. Demà a les dues del migdia, cursa llarga previsiblement sota la pluja, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: I acabarem aquest bloc esportiu amb bàsquet perquè a la Lliga ACB una de freda i una de calenta pels equips catalans. Victòria còmoda del Barça al Palau Blaugrana contra el Burgos per 91-76 amb 17 punts de Kevin Panther. D'altra banda, el Girona ha perdut a la pista de l'UCAM Múrcia per 86-75. Un conjunt gironí que ha capturat 27 rebots ofensius i s'ha quedat a només un del rècord absolut de la Lliga ACB que data del segle passat.
1: 3CAT Info.

0: A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau, on hi ha hagut el brot d'antivirus, s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Israel alliberarà els dos activistes del flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler Thiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. El sindicat USTEC exigeix explicacions immediates al president del govern, Salvador Illa, en relació a l'informe en què l'Interior admet nombroses actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents i diu que s'han traspassat línies vermelles. En el document s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Junts s'afegeix a les demandes de dimissió de Josep Lluís Trapero per la polèmica infiltració dels Mossos a una assemblea de docents i afegeix les de les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra diu que si Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP demana als socis d'investidura que es desvinculin de la negociació de pressupostos si Trapero no plega. Els comuns diuen que el govern està sobrepassat. L'independentisme governarà les tres nacions no angleses del Regne Unit, després que a Gal·les, amb escrutini definitiu, hagi guanyat el partit Plaid Cymru. El primer ministre d'Escòcia vaticina que l'extrema dreta acabarà governant el Regne Unit i creu que aquesta possibilitat és un argument a favor de la independència. Perfil baix a la celebració russa del Dia de la Victòria. El president Putin ha commemorat el final del nazisme amb una desfilada sense tancs ni míssils, tot i el compromís ucraïnès de no atacar Moscou avui. Putin ha fet una crida als russos perquè contribueixin a guanyar la guerra d'Ucraïna. I els símbols europeus omplen la investidura del nou primer ministre d'Hongria, Péter Magyar, i la bandera comunitària torna a onejar al Parlament després de 12 anys. Magyar promet un canvi de règim després de l'etapa de Viktor Orbán i es compromet a no governar com un rei.
1: Esports.
2: El Barça d'hoquei patins s'ha classificat per a la final de la Champions masculina després de guanyar el Benfica per 3-4. Aquesta final serà demà mateix a Coimbra, a Portugal, a les 7 de la tarda contra el Porto. En futbol, dolorosa derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit important per a la permanència. Un Espanyol que segueix sense guanyar en aquest 2026 i queda ara només a 2 punts del descens. I en bàsquet, victòria del Barça a la Lliga ACB per 91-76 contra el Burgos. D'altra banda, el Girona ha caigut a la pista de l'UCAM Múrcia, 86-75.
0: I pel que fa el temps, s'allunya la pertorbació de llevant de les darreres hores que va marxant des de les comarques de Girona cap al Golf de Lleó. S'espera un diumenge molt diferent, amb sol fins a la tarda i força boira baixa matinera a les valls de l'interior. Refrescarà a primera hora i de dia pujarà la temperatura.
1: 3CAT Info.
0: 10:04, us acompanya Xavier Palau. Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, volen a aquesta hora cap a les Canàries per supervisar l'operatiu que ha de desembarcar als passatgers del creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus. El desembarcament es farà aquesta matinada al port de Granadilla, a Tenerife. Precisament, el màxim responsable de l'OMS ha publicat a la xarxa Social X una carta als ciutadans d'aquesta illa. Els demana que no tinguin por i els assegura que no estem davant d'una nova Covid. Busquem ara l'última hora amb els enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: L'Ondius arribarà al port entre les 4 i les 6 del matí, hora de les Illes Canàries, per tant una hora menys que aquí. Després d'un control epidemiològic dels passatgers, que per ara no tenen símptomes, a mig matí es començaria aquest dispositiu de desembarcament i repatriació. Els primers a sortir seran els ciutadans espanyols que viatjaran a Madrid amb un avió militar per fer la quarantena a l'hospital també militar Gómez Ulla. Hauran d'anar protegits amb mascaretes i el dispositiu el faran únicament personal d'emergències, militars i guàrdies civils. Sentim els ministres de Sanitat i Interior, Mónica García i Fernando Grande Marlaska.
4: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección.
5: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno.
3: Recordem que la resta de passatgers de 23 nacionalitats aniran sortint del vaixell només quan el seu avió estigui a punt a l'aeroport de Tenerife Sud. Per ara ja tenen vols programats els avions de Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Gran Bretanya i els Estats Units. La resta ho faran entre avui i demà. Pedro Suárez, responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
6: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Aquest vespre també arriben aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres de Sanitat, Mònica García, i Interior, Fernando Grande-Marlaska, que supervisaran els detalls d'aquest dispositiu que començarà aquesta matinada.
0: Avui ha quedat aïllada i en quarantena a l'Hospital Clínic de la Dona de Barcelona, que va coincidir l'avió amb la infectada per antivirus, que va acabar morint. La dona es troba bé i no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial de l'Hospital Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: Avui se li ha fet una PCR i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Amb aquests ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys, ingressada a Alacant amb símptomes, i una altra dona que va passar uns dies a Barcelona, però que ja ha marxat.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 10 i 7 minuts. En les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Summit, retinguts a Israel des del 30 d'abril. Es tracta del català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler Tiago Ávila. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat que quan surtin de la presó seran deportats a través de la frontera amb Egipte.
9: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una manifestació de suport del centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre les persones que hi havia concentrades. Un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, assegura que els dos activistes han estat empresonats una setmana en condicions inhumanes i que no volen cantar victòria fins que siguin aquí.
10: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel té entre reixes milers de ciutadans palestins.
11: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa i diverses embarcacions van salpar des de Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El sindicat USTEC exigeix una explicació immediata al president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet que els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El document és la resposta a una pregunta parlamentària de la CUP a la consellera Núria Parlon, i s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera, i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: L'informe recull actuacions en diversos llocs del país amb una vuitantena de docents identificats o denunciats. A la regió metropolitana de Barcelona es van denunciar 12 persones i se'n van identificar 27. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
12: Això és un pla d'actuació amb un objectiu molt clar i absolutament premeditat per desarticular aquesta lluita des de la base. Està marcada amb altres situacions que ens hem trobat.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga general tant a primària com a secundària. USTEC assegura que ha estat disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. Els partits continuen demanant dimissions al govern després de la polèmica per la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres. Avui ha sigut Junts qui ha demanat que pleguin el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
13: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres, hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon, i pel que fa a incompetència, urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, diu que el cos dels Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
14: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, demana una rectificació al govern.
15: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari. Cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que va xilent. No és només una qüestió de velocitat, que també. És sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Ho ha dit a Ràdio 4.
16: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Per la seva banda, Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 10 i 13 minuts al Regne Unit, amb el recompte electoral ja tancat, per primer cop els governs d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord estaran en mans de partits independentistes. Els comicis als parlaments galès i escocès i municipals d'Anglaterra també deixen un trencament del bipartidisme amb una forta irrupció de l'extrema dreta de Nigel Farage. Davant la desfeta del primer ministre laborista, Keir Starmer, ja ha començat a fer alguns moviments. Starmer ha anomenat l'ex-premier laborista Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i l'antiga vicepresidenta de la formació, Harriet Harman, com a consellera per a la lluita contra la violència contra les dones. Starmer admet la dimensió de la caiguda pel seu partit i es compromet a traçar un nou camí.
17: These results are tough.
18: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal. Ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès de John Sweeney ha guanyat per cinquena vegada consecutiva les eleccions, però sense majoria absoluta. Sweeney ha defensat la independència d'Escòcia perquè creu que l'extrema dreta acabarà arribant al govern.
19: What is coming our way is the likelihood.
20: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit, i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: Sweeney podria necessitar els verds per governar un partit que ha aconseguit bons resultats en els comicis. Amb aquesta informació hem arribat clavats un quart d'11. A aquesta hora obrim una nova àrea de servei aquí a 3CAT Info. Pel que fa a la mobilitat, us expliquem que aquest cap de setmana han mort 3 persones en accidents de trànsit. Aquesta tarda ha mort el conductor d'un totterreny en un accident amb 3 vehicles implicats a la carretera C-152 a Vall d'en Bas, a la Garrotxa. L'accident ha passat quan han xocat 3 vehicles, 2 totterrenys i un turisme. Un dels conductors ha perdut la vida. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van perdre la vida en un accident ahir a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'accident es va produir a la nit, quan van xocar frontalment 2 cotxes i van morir els 2 conductors. Un era un veí de l'Espluga de Francolí, de 27 anys, i l'altre era del Port d'Armentera i tenia 50 anys. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres.
1: El temps.
0: Amb Dani Ramírez.
2: Durant aquesta nit i matinada s'acaba la pluja, va marxant des de les comarques de Girona, Costa Brava, l'Empordà, cap al Golf de Lleó, i finalment, doncs, ja la matinada sense pluja, molta humitat, no fa gaire vent, per tant, això ens fa pensar en la formació de boira baixa a moltes valls interiors, sobretot del prelitoral, fins i tot el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre, la Conca de Mora, però sobretot Catalunya Central, Bages, Anoia, fins i tot Penedès, la Plana de Vic, evidentment, potser Berguedà, algun sector del Pirineu, Prepirineu, pot rebre aquestes boires, no tant cap a Lleida, aquí van quedar al marge de la pluja, 2, 3, 4 litres a les Garrigues, a l'Urgell, al Pallars Jussà, a l'Urgell, però realment gran part del dia no va ploure a la zona de Lleida. En canvi, 25 litres a Castelldefels, 32 als Ports, 26 als Alfacs, 23 a la Ràpita, 16 a Torredembarra, 17 a Barcelona, 15 a Mataró, pluja de fins a 22 litres per metre quadrat a Olot, 15 a Vic, 11 a Roses, 11 també a Girona. Aquesta pluja ja és aigua passada, però veiem, doncs, sol. Sol bona part d'aquest diumenge matí, migdia, primera hora a la tarda. Al matí d'hora, bancs de boira i núvols baixos. Sobretot, insistim, Catalunya Central. Però, fins i tot, un bon sol i torna a pujar la temperatura de dia. De matinada baixa una mica, refresca. Màximes de 20 a 25 graus. I a la tarda, fins al vespre, algun ruixat, alguna tronada pot arribar a Ponent, Lleida, el sector de l'Alt Pirineu, sobretot cap al Pallars Jussà, la Noguera, i també algun xàfec fins i tot tempestuós al Priorat i al Baix Camp. En principi, però, seguiria fent sol a la tarda a bona part de la costa nord, des del Maresme cap a la Costa Brava.
1: 3CAT Info.
21: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
1: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
21: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
1: 3CAT Info.
0: Rússia ha celebrat aquest dissabte el dia de la victòria soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Volodymyr Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació d'última hora de Donald Trump. Moscou, Cristina Soler.

0: a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
1: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
2: Hongria gira full amb la investidura del conservador Peter Magyar com a primer ministre. L'himne europeu ha sonat al Parlament de Budapest i la bandera hi ha onejat per primera vegada en 12 anys després de la prohibició que en va fer el seu antecessor Viktor Orbán. Avui, a més, és el Dia d'Europa que commemora l'anomenada Declaració Schuman, la que va proposar la creació d'un mercat comú del carbó i de l'acer, embrió de l'actual Unió Europea. Tota una declaració d'intencions d'un primer ministre que pretén fer un gir i allunyar-se de l'antieuropeisme i l'autoritarisme de Viktor Orbán.
3: Uralkodni fogok Magyarországon.
4: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
3: Én szolgálok. Addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
4: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
3: És a magyar nemzet igényli.
2: La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha saludat l'arribada de Magyar amb un missatge en què destaca que el governant ofereix al seu país l'esperança d'un nou impuls. Peter Magyar vol implementar un programa de profundes reformes i té l'objectiu de recuperar els fons europeus congelats en els darrers anys, tot i que persisteixen les diferències amb Brussel·les pel que fa a la guerra d'Ucraïna. Ahir divendres 8 de maig va fer un any que el cardenal Robert Prevost va ser elegit com a nou papa. Al llarg d'aquests 12 mesos, en els seus discursos, la paraula pau hi ha aparegut fins ara més de 400 vegades. La germana Gemma Morató, autora del llibre El papa frontissa i professora de la Universitat Ramon Llull, ha explicat en una entrevista a aquesta emissora, 3Cat Info, que les crides a la pau són el tema principal d'aquest primer any de pontificat.
5: Ell, des del primer dia, el tema ha sigut la pau. Aquest vocabulari tan propi de Lleó XIV, una pau desarmada i desarmant. El que no podem fer és seguir alimentant aquest món de divisions, de polarització, i el papa el que està dient és que ens hem de seure a taules de diàleg i hem de ser gent que busca la pau pensant de maneres molt diferents.
2: El professor de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull, Manuel Manonelles, afirma que el papa s'ha erigit com a nou líder mundial en contra de la guerra. Declaracions de Manonelles a 3Cat Info.
6: Ha esdevingut com una espècie de líder moral i ètic a nivell global per absència d'altres, no? Amb capacitat de confrontar les derivades més bogerrades de Trump, no? S'ha trobat amb aquest lideratge que segurament no és buscat, però que tampoc ha defugit, no?
2: Aquest analista també destaca que, malgrat la seva personalitat introvertida, Lleó XIV està marcant un perfil propi sense por a fer-se sentir.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Renfe té previst augmentar molt la capacitat per fer reparacions i manteniment dels trens de Rodalies en els pròxims 3 anys. A més de les ampliacions dels tallers existents, construirà tallers nous a Manresa, Sant Celoni i Granollers. Així s'ha anunciat en una visita als tallers de Vilanova i la Geltrú. Corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba.
8: Entrar als tallers de Renfe és entrar en un món desconegut. Hi ha 130 treballadors que arreglen els trens posats sobre unes vies. Aquí hi ha 6 vies, que són 6 punts de reparació de trens. Dels 6 es passarà a 9 punts de reparació i, a més, caldrà ampliar les naus fins a una llargada de 100 metres per encabir els nous 110 trens que arribaran a la tardor. Són els anomenats 452 d'Alstom. Igual que a Vilanova i la Geltrú, s'estan ampliant els tallers de Rodalies, de Ripoll i de Sant Andreu, i s'estan construint nous tallers a llocs que fins ara no en tenien, com Manresa, Sant Celoni o Granollers. Això farà que es passi dels 22 punts de manteniment actuals a 51 en els pròxims 3 anys. Cal tenir en compte que cada dia un 15% de la flota està als tallers, passant manteniment. Es vol reparar-los més ràpidament per tenir-los disponibles i millorar el funcionament de Rodalies.
9: Esports.
2: 6 minuts per arribar a 2:15. 6 minuts pels esports. 6 minuts pel Marc Andrés. El tenim ja a punt a l'estudi. Marc, bona nit.
10: Bona nit. El Barça jugarà la final de la Champions d'hoquei patinatge.

0: Tins contra el Porto demà, després de derrotar el Benfica a les semifinals per 3-4 avui. Sentim el blaugrana Ignacio Labar valorar aquesta final en declaracions al Tot Gira.
1: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
0: Aquesta final, com dèiem, es juga demà a Coimbra, a Portugal, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info.
0: En futbol, dura derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit clau per a la permanència. L'Espanyol s'ha avançat a la segona part mitjançant Dolan, però ha vist com l'equip andalús li remuntava el partit amb dos gols en els darrers 10 minuts del temps reglamentari. Un Espanyol que continua sense guanyar en aquest 2026. Són 18 jornades ja sense conèixer la victòria i ara mateix es col·loca només 2 punts per sobre del descens quan en queden només 9 per disputar-se. Així tot, Roberto Fernández, com diu, queden només 9 punts per disputar-se. Per tant, Roberto Fernández diu, queden 3 finals.
3: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra. Al final son 3 finales los que nos quedan. Tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
0: L'equip blanquiblau, com diem, és 15è provisionalment a l'espera de que el facin els altres equips de la jornada. D'altra banda, un resultat de segona federació, en aquest cas el Reus, perquè el Reus ha jugat el seu primer partit de play-off d'ascens a la primera federació. Ha estat el municipal de Reus i l'equip reusenc ha empatat a 0 contra l'Ourense. Per tant, tot quedarà per decidir a la tornada la setmana vinent a Galícia. D'altra banda, tornant a primera divisió, tenim ara en directe el duel entre la Reial Societat i el Betis, que estan guanyant els andalusos per 0-2, minuts 66 de partit, i a la resta de jornada d'aquest dissabte, Elx 1, Alavés 1 i Atlètic de Madrid 0, Celta 1. Mentrestant, a la Lliga F aquest migdia, Espanyol i Badalona Women han empatat a 1. Tots els equips, recordem-ho, ja estan salvats. Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha acabat segona a l'etapa final, amb final, per cert, a l'Angliru, i ha aconseguit superar a la neerlandesa Anna van der Breggen, que començava l'última etapa al líder, però s'ha acabat quedant a mitja pujada i Blasi ha aconseguit guanyar la Vuelta amb 24 segons de marge respecte a la neerlandesa. Paula Blasi ha explicat a Catalunya Ràdio on ha vist clar que podia guanyar i podia convertir-se en guanyadora de la Vuelta.
4: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
0: Una Blasi que entra a la història del ciclisme català, perquè a més de ser la primera dona catalana en guanyar una gran volta, només 2 ciclistes catalans havien guanyat abans una ronda d'aquestes característiques. Es tracta de Josep Pessarrodona, fa 50 anys, i Melcior Mauri, l'any 1991. Tots dos, per cert, van guanyar la Vuelta. I un altre punt de ciclisme, perquè l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder de la General, tot plegat en una etapa marcada per una caiguda nombrosa, en què ja estava implicat, per exemple, un dels favorits Adam Yates. D'altra banda, el català Marc Soler, també implicat en aquesta caiguda nombrosa, ha hagut d'abandonar.
2: 3CAT Info.
0: Marc Márquez serà a baixa a la cursa llarga de demà del Gran Premi de França de MotoGP i tampoc podrà córrer la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya. El pilot de Cervera ha caigut en la penúltima volta quan lluitava per la 6a posició de la cursa sprint i s'ha trencat el dit petit del peu dret. Ell mateix ha dit que tenia prevista una nova operació a l'espatlla dreta i que diu que la lesió doncs no arriba en un mal moment. N'ha parlat a TV3.
5: Bueno, la lesió del peu mai es vol quan me pone d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això que el cap de setmana no estava treballant molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure per què.
0: Jorge Martín ha guanyat aquesta cursa sprint al davant de Pecco Bagnaia i Marco Bezzecchi, mentre Àlex Márquez ha acabat 8è i fora dels punts Alec Rins 13è. Demà a les 2, cursa llarga, previsiblement sota la pluja, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'àvia al web de Catalunya Ràdio.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: A la Lliga CB de bàsquet, victòria còmoda del Barça al Palau Blaugrana contra el Burgos per 91-76. Willy Hernán Gómez, el tot gira.
6: Bueno, yo creo que ahora pues sabemos la plantilla, ¿no? que somos, que estamos trabajando durante las semanas largas, muchos días juntos, preparando bien los partidos, esperando al resto a ver si vienen o no. Y bueno, los demás pues trabajando muy duro, siguiendo las órdenes de Xavi, intentando acabar lo mejor posible y sobre todo luchar por esa segunda posición, ¿no? que queremos conseguir en la clasificación.
0: D'altra banda, el Girona ha perdut a la pista de l'UCAM Múrcia per 86-75. Un conjunt gironí que ha capturat 27 rebots ofensius durant el partit i s'ha quedat a només un del rècord absolut de la Lliga CB, que data del segle passat.

Bona nit, són 10:15. I a aquesta hora us estem recordant els titulars més destacats. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Mentrestant, Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Boukeshek, i el brasiler Thiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats, sortiran via Egipte. I també us hem explicat que el sindicat USTEC exigeix explicacions immediates al president del govern, Salvador Illa, en relació a l'informe en què Interior admet nombroses actuacions dels Mossos durant les protestes dels docents i diu que s'han traspassat línies vermelles. En el document s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions.

0: En aquesta segona mitja hora us explicarem que cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. I també tindrem un punt musical perquè hi ha cartell de luxe a la Castanyada del Cabró Rock, que prepara 17 hores de música en directe i nombroses activitats el dissabte 31 d'octubre. Preneu una nota. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i els Lacs en Busto de Pep i Fortuny compartiran cartell en un mateix festival. Fem aquesta hora amb el Marc Andrés, busquem el titular esportiu. Marc, què destaques?
1: Que el Barça d'hoquei patins s'ha classificat per a la final de la Champions masculina que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, després de guanyar el Benfica per 3-4 amb un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. La final serà demà a les 7 de la tarda contra el Porto i la seguirem en directe al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
0: I pel que fa al temps, s'allunya la pertorbació de llevant de les darreres hores que va marxant des de les comarques de Girona cap al golf de Lleó. S'espera un diumenge molt diferent, amb sol fins a la tarda i força boira baixa matinera a les valls de l'interior. Refrescarà a primera hora i de dia pujarà la temperatura. Tres ministres del govern espanyol, juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, volen aquesta hora cap a les Illes Canàries per supervisar l'operatiu que ha de desembarcar els passatgers del creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus. El desembarcament es farà aquesta matinada al port de Granadilla, a Tenerife. Precisament, el màxim responsable de l'OMS ha publicat a la xarxa social X una carta als ciutadans d'aquesta illa. Els demana que no tinguin por i els assegura que no estem davant d'una nova Covid. Ambients especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: L'Ondius arribarà al port entre les 4 i les 6 del matí, hora de les Illes Canàries, per tant, una hora menys que aquí. Després d'un control epidemiològic dels passatgers, que per ara no tenen símptomes, a mig matí es començaria aquest dispositiu de desembarcament i repatriació. Els primers a sortir seran els ciutadans espanyols que viatjaran a Madrid amb un avió militar per fer la quarantena a l'hospital també militar Gómez Ulla. Hauran d'anar protegits amb mascaretes i el dispositiu el faran únicament personal d'emergències, militars i Guàrdia Civil. Sentim els ministres de Sanitat i Interior, Mónica García i Fernando Grande Marlaska.
3: Ni parte del equipaje ni el cuerpo de la persona fallecida desembarcarán en Canarias, permanecerán a bordo junto con parte de la tripulación. El buque continuará posteriormente rumbo a Países Bajos, donde se llevará a cabo el proceso completo de desinfección.
4: El dispositivo de repatriación que hemos diseñado impide cualquier contacto con la población civil, que no va a correr riesgo alguno.
2: Recordem que la resta de passatgers de 23 nacionalitats aniran sortint del vaixell només quan el seu avió estigui a punt a l'aeroport de Tenerife Sud. Per ara ja tenen vols programats els avions de Bèlgica, França, Alemanya, Irlanda, Països Baixos, Gran Bretanya i els Estats Units. La resta ho faran entre avui i demà. Pedro Suárez, responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
5: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Aquest vespre també arriben aquí el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i els ministres de Sanitat, Mònica García, i Interior, Fernando Grande Marlaska, que supervisaran els detalls d'aquest dispositiu que començarà aquesta matinada.
0: Gràcies, Mònica, i també al David Mendoza, a l'apartat tècnic. Avui ha quedat aïllada i en quarantena a l'Hospital Clínic la dona de Barcelona que va coincidir a l'avió amb la infectada per antivirus que va acabar morint. La dona es troba bé i no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, és director assistencial del Clínic.
6: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar que ara per ara la dona es troba en bones condicions.
7: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: Avui se li ha fet una PCR i els resultats se sabran d'aquí 24 hores. Amb aquests ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. Els altres dos són una dona de 32 anys, ingressada a Alacant, amb símptomes, tot i que l'últim PCR que li han fet ha donat negatiu, i una altra dona que va passar uns dies a Barcelona, però que ja n'ha marxat.

0: Dos quarts i mig d'onze de la nit, sintonitzeu 3Cat Info. En les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Es tracta de Saïf Abukaixé, català d'origen palestí, i de Tiago Ávila, brasiler. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha explicat que quan surtin de la presó seran deportats a través de la frontera amb Egipte.
1: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abukaixé. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una manifestació de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre les persones que hi havia concentrades. Un dels portaveus de la flotilla, Pablo Castilla, assegura que els dos activistes han estat empresonats una setmana en condicions inhumanes i que no volen cantar victòria fins que tots dos siguin aquí.
2: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Abukaixé, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però ha fet una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel té entre reixes milers de palestins.
3: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa i diverses embarcacions van salpar des de Creta i la següent parada serà Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. El sindicat USTEC exigeix una explicació immediata al president de la Generalitat, Salvador Illa, en relació a l'informe en què l'Interior admet que els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents a les vagues d'educació. El document és la resposta a una pregunta parlamentària de la CUP a la consellera Núria Parlon i s'hi detallen identificacions, denúncies i actes de recollida de dades de reunions i manifestacions. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
4: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: L'informe recull actuacions en diversos llocs del país amb una vuitantena de docents identificats o denunciats. A la regió metropolitana de Barcelona es van denunciar 12 persones i se'n van identificar 27. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees de professorat.
4: Això és un pla d'actuació amb un objectiu molt clar i absolutament premeditat per desarticular aquesta lluita des de la base. Està emmarcada amb altres situacions que ens hem trobat.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga general, tant a primària com a secundària. USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: 4 minuts i arribarem a 3 quarts d'11. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Pel professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
6: Els treballadors amb més experiència doncs, no és que rebutgin l'ambició ni molt menys, sinó que la redefineixen. No? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: També es dona més importància poder tenir cura de la família, segons Natàlia Cantó, és professora i experta en sociologia de la UOC.
7: Vivim en un moment en el qual quan anem a la feina, tots ens hem de comportar, sigui quina sigui la nostra vida i sigui quina sigui la nostra circumstància, com si fóssim persones de 30 anys amb una set d'adaptabilitat sense límits, que no tenen fills, que no tenen parella i que no tenen pares dependents i que no es posen malaltes. I això és un aprenentatge que els treballadors crec que en general fem.
0: El rebuig a assumir més responsabilitats es dona sobretot en més grans de 35 anys, segons els estudis elaborats per Infojobs i la consultora de selecció de personal, Michael Peix. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'ACN, l'Agència Catalana de Notícies.
8: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
8: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Avui dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig arran dels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
9: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
10: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
11: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
12: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% pels adults i del 70% pels joves. Hem arribat a 3:15, a 3Cat Info, obrim una nova àrea de servei. Comencem parlant-vos de la mobilitat en un cap de setmana on han mort 3 persones, de moment estem a dissabte, en accidents de trànsit. Aquesta tarda ha mort el conductor d'un totterreny en un accident amb 3 vehicles implicats a la carretera C-152 a Vall d'en Bas, a la Garrotxa. L'accident ha passat quan han xocat 3 vehicles, 2 totterrenys i un turisme. Un dels conductors ha perdut la vida. Aquesta víctima mortal se suma a les 2 persones que van perdre la vida en un accident ahir a la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'accident es va produir a la nit, quan van xocar frontalment 2 cotxes i van morir els 2 conductors. Un era un veí de l'Espluga de Francolí, de 27 anys, i l'altre era del Pont d'Armentera i tenia 50 anys. Amb aquestes víctimes ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes.
5: El temps.
0: Dani Ramírez.
13: Durant aquesta nit i matinada s'acaba la pluja, va marxant des de les comarques de Girona, Costa Brava, l'Empordà cap al Golf de Lleó, i finalment doncs ja la matinada sense pluja, molta humitat, no fa gaire vent, per tant això ens fa pensar en la formació de boira baixa a moltes valls interiors, sobretot del prelitoral, fins i tot el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre, la Conca de Mora, però sobretot Catalunya Central, Bages, Anoia, fins i tot Penedès, la Plana de Vic, evidentment, potser Berguedà, algun sector del Pirineu, Prepirineu, pot rebre aquestes boires, no tant cap a Lleida, aquí van quedar al marge de la pluja, 2, 3, 4 litres a les Garrigues, a l'Urgell, al Pallars Jussà, a l'Urgell, però realment gran part del dia no va ploure a la zona de Lleida. En canvi, 25 litres a Castelldefels, 32 als Ports, 26 als Alfacs, 23 a la Ràpita, 16 a Torredembarra, 17 a Barcelona, 15 a Mataró, pluja de fins a 22 litres per metre quadrat a Olot, 15 a Vic, 11 a Roses, 11 també a Girona. Aquesta pluja ja és aigua passada, però veiem, doncs, sol. Sol bona part d'aquest diumenge, matí, migdia, primera hora de la tarda. Al matí d'hora, bancs de boira i núvols baixos. Sobretot, insistim, Catalunya central. Però, fins i tot, un bon sol i torna a pujar la temperatura de dia. De matinada baixa una mica, refresca. Màximes de 20 a 25 graus. I a la tarda, fins al vespre, algun ruixat, alguna tronada pot arribar a Ponent, Lleida, el sector de l'Alt Pirineu, sobretot cap al Pallars Jussà, la Noguera, i també algun xàfec fins i tot tempestuós al Priorat i al Baix Camp. En principi, però, seguiria fent sol a la tarda a bona part de la costa nord, des del Maresme cap a la Costa Brava. 3CAT Info.
5: A 3CAT Info,
14: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: insostenibles.
15: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
16: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
17: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
18: 3CAT Info.
0: 12 minuts per arribar a les 11 de la nit. El Teatre Bartrina de Reus floreix amb 5.000 flors en el marc del 79è Concurs Nacional de Roses, un certamen que per primer cop obre la participació a nous públics per garantir-ne la continuïtat. En l'exposició es poden veure flors d'amateurs, floristes i estudiants de l'Escola d'Horticultura o, fins i tot, rams fets per la Brigada Municipal amb flors de la capital del Baix Camp. La mostra, Ariadna Escot, es podrà visitar fins dilluns.
19: La proposta omple de color, olor i textura la platea, que es converteix en un gran roserà amb més d'un centenar de varietats diferents. En total, uns 5.000 exemplars que engalanen el pati de butaques del Teatre Bartrina. La possibilitat de participar-hi sense ser un professional del sector ha fet que alguns visitants, com la Victòria Pujol i en Daniel Moreno, es plantegin presentar-se l'any vinent.
20: Volem prendre nota de les roses que més ens agraden per poder-les plantar a un trosset de terra que tenim. I llavors, doncs, no ho sé, cara l'any que ve, si floreixen...
21: Aprofitar l'ocasió que han donat els productors amateurs que poden presentar-se al concurs.
19: Les roses exposades a la 79a edició del concurs han estat avaluades per un equip de professionals. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres fa 30 anys que exerceix com a jurat en aquest certamen.
22: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i a l'aspecte general.
19: La mostra es combina amb el Festival Roses de Reus, que omple els carrers del centre amb activitats relacionades amb l'emblema de la ciutat.
0: Girona ha donat el tret de sortida a una nova edició de Temps de Flors. Durant el matí, centenars de persones han omplert els carrers de la ciutat, mentre que a la tarda la celebració ha quedat més deslluïda per culpa del mal temps, Bert Artigues Fontàs.
23: Centenars de persones s'han acostat avui a Girona per gaudir del primer dia de l'edició de Temps de Flors d'aquest any. Un dels punts que més expectació ha generat han estat les escales de la catedral. Enguany, l'espai està presidit per un drac com el del Parc Güell de Gaudí, transformat en una cucullona, animal mitològic vinculat a Girona. Els visitants han vingut d'arreu de Catalunya. Per exemple, l'Amy s'ha desplaçat des de l'Hospital.
24: Estuve viviendo muchos años aquí y hace como 5 años que me he ido. Y entonces, bueno, este fin de semana como no he trabajado, entonces, bueno, me apetecía volver.
23: I la Marina i la Cristina han visitat Girona amb un grup d'amigues des de Barcelona.
25: Hem vingut en AVE i hem sortit a les 6 del matí. I, bueno, hem arribat aquí, teníem sort perquè hi havia molt poca gent, llavors hem gaudit moltíssim. Ara veiem que ja comença a haver-hi molta més gent.
26: No, jo és el primer any i estic contentíssima. Del grup, totes han vingut, em sembla. I estic molt contenta d'haver vingut.
23: S'han pogut veure aglomeracions en alguns moments del dia per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral. Com a novetat aquest any, el pont de Sant Feliu, que travessa el riu Unyà, també s'ha engalanat.

de luxe a la castanyada del Cabró Rock, que prepara 17 hores de música en directe i nombroses activitats el dissabte 31 d'octubre. A més, per primera vegada en dues dècades, en 20 anys, els Pets i els Lacs amb Bustó de Pemi Fortuny compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, els Catarres, aquí sentim. 31 Fam, Figaflaues, Detallets, la Ludwig Bank. Una banda que tancarà la gira d'estiu del seu nou disc pel barri Es Comenta, Doctor Prats, i fins a un total de 14 artistes. Un festival que també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, aquí sentim de fons. Enguany, l'espai Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra de 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana amb activitats i gastronomia típiques de casa nostra. Per acabar d'arrodonir aquest nou concepte, l'organització d'aquest Cabró Rock repetirà el seu parc d'atraccions català. Serà dins el mateix recinte d'aquest festival on hi trobarem atraccions tematitzades en clau catalana, com ara un burro català mecànic, també un calçot giratori o un túnel dels horrors amb els personatges més mítics de la història de Catalunya.

0: Ara falten 6 minuts per arribar a les 11 de la nit.
1: Esports.
0: Tanquem informatiu amb la crònica a punt del Marc Andrés. De seguida el saludem. Què tal, Marc? Bona nit.
2: Bona nit. Comencem parlant d'hoquei patins perquè el Barça s'ha classificat per la gran final de la Champions. Una final que jugarà contra el Porto després de derrotar el Benfica a les semifinals per 3-4. Sentim el blaugrana Ignacio Labart en declaracions al Tot Gira.
3: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
2: Una final que juga demà a Coïmbra a les 7 de la tarda i una final que, evidentment, seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info.
2: En futbol, dura derrota de l'Espanyol per 2-1 al camp del Sevilla en un partit important de cara a la permanència. Un Espanyol que s'ha avançat amb gol de Dolan, però l'equip andalús ha remuntat amb dos gols als darrers 10 minuts del temps reglamentari. Un Espanyol que continua sense guanyar en aquest 2026 i es queda ara a 2 punts per sobre del descens, quan queden només 9 per disputar-se. Amb aquests 9 punts per disputar-se, Roberto Fernández, el davanter blanquiblau, diu que queden 3 finals.
4: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son 3 finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
2: Un equip blanquiblau que ara mateix és 15è provisionalment a l'espera del que facin els rivals a la jornada de diumenge i també el Girona, dilluns. D'altra banda, en un partit de segona federació, destaquem que el Reus ha empatat a 0 contra l'Ourense en partit de play-off d'ascens a la primera federació. Una eliminatòria, per tant, que es decidirà completament a la tornada la setmana vinent a Galícia. D'altra banda, tot just està a punt de finalitzar primera divisió, el duel entre la Reial Societat i el Betis, amb empat a 2, i a la resta de la jornada, Elx 1, Alavés 1, i Atlètic de Madrid 0, Celta 1. I a la Lliga F, aquest migdia, Espanyol i Badalona Women han empatat a 1, recordem, tots dos equips ja estan salvats. Paula Blasi ha guanyat la Vuelta Femenina de Ciclisme. Blasi, de 23 anys, ha quedat primera a la General amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa Anna van der Breggen. Una Paula Blasi que ha deixat clar quan ella ha vist que podia atacar en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada. Però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
2: Aquesta victòria de Blasi és completament històrica, ja que és la primera dona en guanyar una gran volta i només dos ciclistes catalans abans, en aquest cas masculins, havien guanyat una prova d'aquestes característiques. Josep Pessarrodona, fa 50 anys, i Melcior Mauri, l'any 1991. Tots dos van guanyar precisament la Vuelta. D'altra banda, també un apunt de ciclisme perquè l'uruguaià Guillermo Silva ha guanyat la segona etapa del Giro d'Itàlia i és el nou líder de la General en una etapa marcada per una caiguda nombrosa i on hi està implicat, per exemple, Adam Yates, i on el català Marc Soler ha hagut d'abandonar.
1: 3CAT Info.
2: A la Lliga ACB, victòria còmoda del Barça a casa contra el Burgos per 91-76, amb 17 punts de Kevin Panther. Billy Hernán Gómez, el Tot Gira.
6: Bueno, yo creo que ahora pues sabemos la plantilla, ¿no? que somos, que estamos trabajando durante las semanas largas, muchos días juntos, preparando bien los partidos, esperando al resto a ver si vienen o no. Y bueno, los demás pues trabajando muy duro, siguiendo las órdenes de Xavi, intentando acabar a lo mejor posible y sobre todo luchar por esa segunda posición, ¿no? que queremos conseguir en la clasificación.
2: D'altra banda, el Girona ha perdut a la pista de l'UCAM Múrcia per 86-75, un conjunt gironí que ha capturat 27 rebots ofensius i s'ha quedat només a un del rècord absolut de la Lliga ACB, que data del segle passat. D'altra banda, també a la Lliga Sobal, el Barça, ja campió, continua invicta després de guanyar el Guadalajara per 24-38, i a la Lliga Femenina de Futbol Sala, Móstoles 3, Penyes Plugues 4. Les catalanes així es mantenen vives en la lluita per la salvació, tot i que ho tenen molt complicat. I tot això el dia abans del clàssic que pot proclamar campió de Lliga al Barça i amb l'enrenou majúscul dins el vestidor del Real Madrid. Aquest matí el tècnic blanc Álvaro Arbeloa ha sortit en defensa dels seus jugadors i ha parlat de traïció perquè la informació de la baralla entre Valverde i Tchouaméni arribés a la premsa.
7: Que se filtren coses que passen en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo. Y es algo que me entristece mucho.
2: Un Tchouaméni, per cert, que entrarà a la convocatòria per al clàssic de demà. Valverde, en canvi, es va lesionar després d'aquesta picabaralla i és baixa. En clau blaugrana, el missatge de Hansi Flick ha estat clar. No ha volgut posar corallara en la situació del Madrid i ha demanat a tothom centrar-se en el que controla el Barça davant d'una jornada molt i molt il·lusionant, com pot ser aquesta de demà, on el Barça, com diem, podia guanyar el títol de Lliga per segona vegada consecutiva just en el segon any de Hansi Flick. El Barça, que recuperarà Jules Koundé per un partit que començarà a les 9 del vespre i que seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio.
1: Trescat Info.

0: A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abu-Keshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, ella l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
4: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID.
6: And then... Això no és COVID. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per a la població local és baix.
5: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massí, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
9: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Aboukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
11: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sans i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
13: Esta es una realitat per al poble palestino que viven en estas situaciones cada dia. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir mobilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
14: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar doncs, aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a ella que actuï.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels Comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari. Cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent. No és només una qüestió de velocitat, que també. És sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els Comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea, desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Víctor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha nojat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguiar s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
19: Uralkodni fogok Magyarországon.
20: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
19: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
20: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
19: És a magyar nemzet igényli.
0: Péter Maguiar ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Víctor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Així, això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
22: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
23: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports 32 litres, als Alfacs 26 o Amposta 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
21: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària.

0: 5,50, el viatge sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
1: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, dues més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les dues persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
2: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
1: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
2: Bueno, ens ha estat greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
1: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
3: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
1: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
3: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
1: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
4: Els treballadors amb més experiència doncs, no és que rebutgin l'ambició ni molt menys, sinó que la redefineixen. No? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
5: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.

0: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
1: 3CAT Info.
0: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
2: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol, el segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
0: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però al bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
3: Que se filtren coses que passen en el vestuari me parece una traïció al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
0: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dol han avançat els blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
4: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis, ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
0: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
1: 3CAT Info.
0: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
5: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
0: Una Blasi que ha acabat segon a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marxa sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Aquesta temporada estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar l'excel·lència per poder passar a la final.
0: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'àvia web de Catalunya Ràdio.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
4: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
7: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solías.
9: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
10: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
9: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Har.
11: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
12: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
11: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. i realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
13: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
11: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poch.
14: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
11: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 a.m, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
15: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cuculona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
16: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
17: Perquè hi ha molta gent i, escolta, gent, per fer un
16: pot apreciar, no es pot apreciar.
15: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
18: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i a part ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
15: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
19: S'ha treballat molt intensament doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament doncs, per fer aquest temps de flors com està sent. Doncs que està agradant moltíssim.
15: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i finalment enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
21: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del Paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
22: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agrada fer. Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
21: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira, per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romería, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantèric que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
23: Y la noche, cuando pasan comida.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.

0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en dues dècades, els Pets i l'Axe Mbustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats, i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició, amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents. I aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
2: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
3: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
2: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
4: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar 3 flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i a l'aspecte general.
2: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys, a la capital del Baix Camp, es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu Barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
5: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units, però que volem adaptar a la literatura catalana, i per això, a part de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
6: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
1: 3CAT Info.
6: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
7: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
6: Un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
8: És mentira que mis jugadores no son profesionales. És mentira que mis jugadores m'hayan faltat a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
6: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
9: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son 3 finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
6: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
1: 3CAT Info.
6: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
10: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensant tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
6: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però Katakati ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
1: L'actualitat esportiva a fons.
6: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
11: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
6: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
12: Bueno, la lesió del peu mai és bo quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
6: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les dues es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València a Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra l'UCAM Múrcia 86-75 aquest diumenge jugant al Lleida i al Manresa.
1: 3CAT Info.

0: l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Maguiar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
4: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i habitualment als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID.
6: And then... Això no és COVID. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per a la població local és baix.
5: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massí, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
9: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia ni com es transmetia ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Aboukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Aboukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
11: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sans i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulnerant tot dret internacional. Han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments. Els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores. Mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
13: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga, ni som cèl·lula jihadista com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
14: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari. Cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent. No és només una qüestió de velocitat, que també. És sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguire s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
19: Uralkodni fogok Magyarországon.
20: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
19: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
20: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
19: És a magyar nemzet igényli.
0: Peter Maguire ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
22: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
23: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada, hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
21: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
25: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
26: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
27: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
28: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
29: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50.

0: una segona persona que ha estat evacuada a l'Hospital Josep Trueta de Girona. A més, dues més han patit ferides lleus i han estat traslladades a l'Hospital d'Olot. Aquesta víctima mortal se suma a les dues persones que van morir en un accident aquest divendres a l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. Ja són 39 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres. Les biblioteques de Barcelona convoquen vaga indefinida diària a partir del 26 de maig. La mesura coincideix amb les setmanes prèvies a les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de dos mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I, per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
1: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
2: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
3: Els treballadors amb més experiència doncs, no és que rebutgin l'ambició, ni molt menys, sinó que la redefineixen. No? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
4: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
5: 3CAT Info.
4: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
6: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que

0: És el partit més important? No. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol al segon consecutiu. I és fantàstic. Això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
1: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar valorant l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però al bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
2: Que se filtren coses que passen en el vestuario me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
1: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dol han avançat els blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
3: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant. És que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades. Però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
1: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
4: Trescat Info.
1: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
5: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'angliro. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
1: Una Blasi que ha acabat segon a l'última etapa, en final a l'angliro, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
4: L'actualitat esportiva a fons.
1: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
6: Aquesta temporada ho estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar d'excel·lència per poder passar a la final.
1: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i avituallament als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
4: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
7: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solias.
9: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
10: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
9: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Har.
11: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
12: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
11: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero i realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
13: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
11: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
14: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
11: Les astronautes d'IPAT han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
15: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
16: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
17: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no pots fer un pas enlloc.
16: No es pot apreciar.
15: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
18: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
15: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
19: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest temps de flors com està sent, doncs que està agradant moltíssim.
15: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i, finalment, enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
21: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
22: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agraden, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
21: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix el públic un cop més, com amb Xardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar. O a la Muñeira, per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que ha creat un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
23: Y la noche, cuando pasan comida.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
24: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i l'Axan Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents, i aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
1: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Ampar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
2: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
1: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
3: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i l'aspecte general.
1: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys a la capital del Baix Camp es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
4: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a literatura catalana, i per això, a banda de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi, i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
8: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
5: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions, el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
8: 3CAT Info.
5: Comencem pel futbol, perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que, si els blaugranes empaten o guanyen, els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
25: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara. Es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip, i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem, i això és el que hem de mostrar.
5: un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
6: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
5: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
7: Ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
5: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
8: Trescat Info.
5: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
9: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
5: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
8: L'actualitat esportiva a fons.
5: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Labart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
10: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
5: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
12: Bueno, la lesió del peu mai es vol quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
5: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les dues es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB aquest dissabte, victòria del Barça 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Murcia 86-75 aquest diumenge, jugant al Lleida i al Manresa.
8: Trescat Info.

0: A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí Saif Abukeshek i el brasiler Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. Els Mossos han identificat o denunciat una vuitantena de docents en les vagues d'educació. El sindicat USTEC reclama al govern que torni a la via de la negociació i deixi de criminalitzar l'organització sindical. Junts se suma a les demandes de dimissió del director dels Mossos que han fet els comuns, Esquerra i la CUP, i afegeix també les conselleres Parlon i Niubó. Esquerra creu que si Josep Lluís Trapero no plega, Illa l'hauria de cessar. La CUP insta els socis del govern a trencar les negociacions dels pressupostos si Trapero continua. Per la seva banda, els comuns creuen que el govern està sobrepassat. Péter Magyar pren possessió com a primer ministre d'Hongria envoltat de la simbologia europea desapareguda durant el mandat del seu antecessor Viktor Orbán. El polític conservador es compromet a engegar un canvi de règim i a governar amb esperit de servei al poble. Les biblioteques de Barcelona faran vaga indefinida diària a partir del 26 de maig, coincidint amb les setmanes prèvies a la selectivitat. Els sindicats lamenten els pocs avenços i demanen horaris legals i que permetin la conciliació. Girona s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell.
1: Esports. El Barça pot ser campió de Lliga si guanya o empata el clàssic d'aquest diumenge contra el Real Madrid al Camp Nou, un partit que començarà a les 9 del vespre i seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. Aquest dissabte, dolorosa derrota de l'Espanyol en la lluita per a la permanència, 2-1 al camp del Sevilla. Els blanquiblaus acumulen 18 jornades sense guanyar i queden ara a 2 punts del descens. I en ciclisme, aquest dissabte, Paula Blasi s'ha convertit en la primera catalana a guanyar la Vuelta. Mentrestant, aquest diumenge, a les 7 de la tarda, el Barça d'hoquei patins jugarà la final de la Champions contra el Porto.
0: Pel que fa al temps, en les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i el migdia, amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Prepirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. El màxim responsable de l'Organització Mundial de la Salut ha publicat aquest dissabte a la xarxa social X una carta als ciutadans de Tenerife per dir-los que no tinguin por i assegura que no estem davant d'una nova Covid. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
4: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Estimamos, queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
3: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i habitualment als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: La major part dels avions que traslladaran els passatgers ja han arribat a Tenerife. Al creuer viatgen 150 persones de 23 nacionalitats i l'operació és complexa. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha assegurat que tot està a punt i que no hi ha cap persona amb símptomes.
2: Yo quería aclarar que no son pacientes ni son casos. Ninguno de los que viene son pacientes ni son casos. Son personas, son en este caso compatriotas que van a venir aquí y que van a guardar su cuarentena y que van a seguir los protocolos estrictos de salud pública.
0: I el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, que també ha arribat aquest dissabte a Tenerife, ha volgut reiterar que, tot i que es tracta d'un virus greu, el perill per a la població és baix.
5: This is not COVID.
6: And then... Això no és Covid. I també vull dir, com ja he indicat en el missatge per a la gent de Tenerife, que el risc per la població local és baix.
5: The risk to the local population is low.
0: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també són a Tenerife per coordinar l'operatiu. A tot això, la dona d'Alacant, de 32 anys, que està ingressada en un hospital en aïllament per ser contacte d'una víctima d'antivirus, ha donat negatiu en la primera PCR que se li ha fet. D'aquí 24 hores se li tornarà a fer una altra PCR seguint els protocols. Mentrestant, continua en aïllament a l'Hospital Clínic de Barcelona la dona catalana que va ser en el mateix avió que una víctima d'antivirus. La dona no té símptomes, però haurà d'estar confinada per precaució durant un temps encara indeterminat. Ho ha explicat el doctor Toni Castells, director assistencial del Clínic.
7: El període d'incubació entre que una persona hagi pogut tenir contacte amb el virus fins que desenvolupi símptomes, si és que l'acabés desenvolupant, oscil·la entre les 3 i les 6 setmanes. Per tant, el període de quarantena estarà per aquí.
0: I el doctor Antoni Trilla, epidemiòleg del mateix hospital, ha volgut subratllar en declaracions al suplement que ara per ara la dona es troba bé.
8: És una persona sana. Aquesta persona tècnicament és un contacte. Llavors, les persones que han tingut potencialment contacte amb ella aquests dies no són contactes. Has de tenir contacte amb un malalt i aquesta persona no està malalta.
0: A la dona aquest dissabte li han fet una PCR i els resultats se sabran previsiblement aquest diumenge. L'investigador i catedràtic de la Universitat de Leicester, Salvador Massip, ha recordat que l'antivirus és un virus ben conegut pels científics. Ho ha dit també al suplement.
9: Recordem que aquest virus no és un virus nou, el coneixem bé. No és com el coronavirus que va aparèixer i no sabíem ni què feia, ni com es transmetia, ni res. Aquest sabem molt bé com es transmet. La transmissió entre humans és molt rara, és el que ha passat al vaixell, però no és habitual. Veurem més casos, és molt possible que veiem algun cas més, però no esperem veure de cop i volta centenars ni milers.
0: Amb el cas de Barcelona, ja són 3 els casos de contacte amb l'antivirus identificats fins ara a l'estat espanyol. El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els 2 activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saif Abukeshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots 2 estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
10: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
11: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
12: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sans i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, burlaran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
13: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza. A les portes d'una nova vaga general d'educació, augmenta el malestar entre els docents després que s'hagi sabut que els Mossos van fer una vuitantena d'identificacions o denúncies durant les protestes del febrer i el març. Ho detalla una resposta d'Interior a una pregunta parlamentària que va fer la CUP a la consellera Núria Parlon. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: No som delinqüents, no som terroristes, no estem en un cartel de la droga ni som cèl·lules jihadistes com perquè se'ns tracti d'aquesta manera, se'ns criminalitzi d'aquesta manera i en comptes d'utilitzar la via del diàleg i la negociació, que és el que estem demanant reiteradament per acabar amb aquest conflicte, utilitzen actuacions policials que traspassen totes les línies vermelles. La veritat és que és denunciable i demanem responsabilitats.
0: El document recull actuacions en diversos llocs, la majoria relacionades amb talls de carreteres. A més, Interior admet que la policia ha notificat que no existeix cap document específic que reculli els criteris pels quals permet o denega el tall de vies. Tot plegat pocs dies després de la denúncia per la infiltració de Mossos en assemblees del professorat.
14: Està marcat en tot aquest pla intentar desmobilitzar, intentar trencar aquest conflicte, però això des de l'espionatge, des de la intimidació, des de la repressió. I nosaltres aquí el que tenim molt clar és que aquesta no és la via. Això un govern democràtic no s'ho pot permetre, desgasta la seva reputació i que aquest conflicte de l'única manera que es pot resoldre és seure's a negociar.
0: Aquest dimarts està convocada una vaga tant a primària com a secundària. El sindicat USTEC assegura que està disposat a reobrir les negociacions amb el govern per buscar una solució al conflicte. La infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents continua provocant també reaccions als partits polítics. Aquest dissabte, Junts per Catalunya s'ha afegit a les peticions de dimissió del director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i també de les conselleres d'Interior, Núria Parlon, i d'Educació, Esther Niubó. Escoltem el secretari general de Junts, Jordi Turull.
15: I que aquest episodi d'atac als drets i llibertats fonamentals amb l'espionatge als mestres hi hagi un missatge molt clar i es cessi a la consellera Parlon i pel que fa a incompetència urgeix que cessi a la consellera Paneque i a la consellera Niubó.
0: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, creu que el cos de Mossos no funciona i demana a Illa que actuï.
16: Seria molt important que cap director general de la policia no obligui els Mossos d'Esquadra a actuar de manera poc democràtica. Per aquesta raó, si el director general de la policia no vol dimitir, doncs li tocarà al president de la Generalitat cessar-lo.
0: Des dels comuns, la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, veu el govern sobrepassat.
17: Que és un govern que està sent incapaç de tancar conflictes, al contrari. Cada setmana ens estem tornant a trobar amb nous conflictes i ja no és un govern que vagi lent. No és només una qüestió de velocitat, que també. És sobretot un problema d'orientació política.
0: I el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, insta Esquerra i els comuns a trencar la negociació dels pressupostos si Trapero no dimiteix. Són declaracions a Ràdio 4.
18: És evident que si tu demanes la dimissió del director de policia per uns fets tan greus i el govern no t'escolta i no et fa cas, doncs aquí haurien de suposar uns trencaments i, per tant, un trencament d'unes suposades negociacions de pressupostos.
0: Salvador Illa no s'ha referit a la qüestió i només s'ha referit a les inversions fetes en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros. En clau internacional, Hongria ha començat una nova etapa aquest dissabte amb la investidura del nou primer ministre Péter Maguiar. La presa de possessió al Parlament de Budapest s'ha fet envoltada de simbologia europea desapareguda durant l'etapa del seu antecessor Viktor Orbán. Ha sonat l'himne d'Europa i ha onejat també la bandera comunitària després de 12 anys. I a més, aquest dissabte s'ha celebrat el Dia d'Europa, que commemora el naixement de les primeres institucions comunes. Maguire s'ha volgut desmarcar d'Orbán i s'ha compromès a governar amb esperit de servei al poble.
19: Én nem uralkodni fogok Magyarországon.
20: No regnaré sobre Hongria, sinó que serviré al meu país.
19: Én szolgálok, addig, ameddig a szolgálatom hasznos.
20: Serviré mentre el meu servei sigui útil. Ho faré el millor que pugui, mentre pugui i la nació hongaresa ho exigeixi.
19: És a magyar nemzet igényli.
0: Peter Maguire ha estat investit per una supermajoria aconseguida en les últimes eleccions que li permetrà fer canvis constitucionals per desmuntar el sistema de Viktor Orbán. Una de les seves prioritats serà l'acostament a Brussel·les i descongelar 17.000 milions d'euros de fons europeus.
21: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: El recompte final de les eleccions al Regne Unit de dijous estableix governs independentistes a totes les nacions excepte Anglaterra i certifica l'ascens fulgurant de l'extrema dreta i la caiguda dels partits tradicionals, tant els conservadors com els laboristes de Keir Starmer. Davant aquest escenari, el primer ministre ha recuperat per al seu equip l'excap de govern Gordon Brown com a enviat especial de finances globals i ha insistit que no tirarà la tovallola. Això sí, ha admès que cal un full de ruta nou.
22: Aquests resultats són durs i això fa mal. Evidentment que fa mal, ha de fer mal. Però el que cal fer és, per tant, traçar el camí a seguir. Això és el que penso fer.
0: A Escòcia, el Partit Nacional Escocès del primer ministre John Swinney ha repetit victòria, però sense majoria absoluta. Swinney vaticina que l'extrema dreta arribarà al poder al Regne Unit i demana un nou referèndum d'independència.
23: El que ens espera és la probabilitat que Farage sigui el pròxim primer ministre del Regne Unit i per això crec que la gent a Escòcia ha d'estar alerta. I necessitem tenir la protecció de ser un país independent i evitar veure'ns afectats i influenciats per l'elecció d'un govern de Farage, que crec que seria absolutament catastròfic per tothom al Regne Unit.
0: A Gal·les, per primera vegada hi ha guanyat l'independentisme, però l'extrema dreta se situa com a segona força.
21: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada, de dia, amb més insolació, puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o a la Terra Alta.
21: 3CAT Info.
0: Aquest dissabte s'ha acabat la gratuïtat del servei de Rodalies després de 3 mesos i mig d'excepcionalitat tarifària motivada pels talls, els retards i els trams de velocitat reduïda. Entre els usuaris, sobretot, hi ha hagut la sensació de resignació per haver de pagar per un servei que consideren que continua sent ineficient i poc fiable.
1: A la vista està que el servei encara no està del tot recuperat i crec que igual s'hauria de fer una pròrroga.
2: Em sembla correcte, sempre i quan realment el servei sigui el corresponent al que està previst.
3: Ens hauria agradat que s'hagués allargat una miqueta més.
4: Pagar un altre cop per pujar en aquest servei és un rotllo.
6: Me he decantado por un día de viaje, que en lugar de salir 5,50 el viaje sale a 3,50. Volver a pagar, pues siempre nos va mal.
0: Els abonaments que es tenien a mig gastar abans de la gratuïtat es podran recuperar en cas de tenir viatges pendents, excepte els títols T-Usual i T-Jove. Els abonaments mensuals de Rodalies Catalunya tenen un descompte del 60% per als adults i del 70% per als joves. La mort d'un conductor a la Garrotxa eleva a 3 les víctimes mortals en accidents de trànsit aquest cap de setmana. L'accident s'ha produït al quilòmetre 43 de la carretera C-152, al seu pas per la Vall d'en Bas. En el sinistre ha quedat ferida greu

0: les proves de selectivitat, una època de gran ocupació a les biblioteques. La convocatòria signada pel Comitè d'Empresa del Consorci de Biblioteques de Barcelona arriba després de 2 mesos de negociacions amb el Consorci i l'Ajuntament, que no estan avançant, segons expliquen els treballadors. Montse Serra és bibliotecària i també delegada del Comitè del Consorci.
1: Que les bibliotecàries fins ara no ens regien per les condicions de l'Ajuntament, vale? I s'ha de fer com aquest traspàs i no ens estan oferint les mateixes condicions que la resta de personal de l'Ajuntament. I per una altra banda, l'empresa també vol aprofitar per fer un acord d'horaris i llavors doncs, ens interessa que els horaris siguin raonables, que s'acostin una mica doncs, als que té el personal de l'Ajuntament, que és el nostre paraigües, diguem, no hi ha acord.
0: La plantilla està convençuda que aquesta mesura de pressió tindrà el suport de la ciutadania, malgrat coincidir amb una època clau per als estudiants de selectivitat.
1: Bueno, ens sap greu, però jo estic convençuda que empatitzaran també amb nosaltres. Vull dir que ja fa temps que estem explicant les nostres reivindicacions. Nosaltres ens sentim recolzats per la ciutadania, o sigui que és la mesura de pressió que ara mateix tenim per fer més força.
0: La protesta va començar el 20 d'abril amb una sèrie d'aturades per la Setmana de Sant Jordi i s'ha mantingut fins ara amb una vaga indefinida els dissabtes que continuarà durant les pròximes setmanes. La vaga segueix tenint un seguiment massiu. En total, a la ciutat de Barcelona han tancat 37 de les 40 biblioteques. El govern espanyol avala les polítiques de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona per frenar la compra especulativa d'habitatge i per regular els preus dels lloguers. Ho ha dit la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
2: Se trata de gobernar el mercado, no de que el mercado nos gobierne. Y esa es la responsabilidad de las administraciones públicas. Eso es lo que hace el alcalde Colboni, eso es lo que hace Salvador Illa, y eso es lo que también trato yo de poner en marcha como ministra de Vivienda, que seamos nosotros los que gobernemos al mercado, no el mercado el que marque nuestras vidas cuando se trata de derechos. Con los derechos no se mercadea.
0: També ha avançat la quantitat que ingressarà a Catalunya aquest any del Pla Estatal d'Habitatge.
2: Poder transferir ese presupuesto de este año en el mes de julio para que reciban esos recursos y puedan ejecutarse en este año. En torno a 120 millones de euros será lo que este año ya reciba la Generalitat para poder actuar y poder implementar esas políticas en las que estamos de acuerdo y que creemos que son buenas para Cataluña.
0: Catalunya rebrà fins al 2030 gairebé un 88% més de finançament respecte al pla anterior. Aquest pla se centra en l'ampliació del parc públic d'habitatge, les subvencions al lloguer i les ajudes a la rehabilitació. Cada cop més professionals prefereixen no ascendir a la feina ni tenir més responsabilitats si això afecta el seu benestar. Els experts ho relacionen amb unes condicions laborals que no acompanyen i amb un qüestionament del que implica l'èxit professional. Per al professor d'Economia de la UOC, Carlos González Reyes, els treballadors ja no valoren únicament el sou, sinó també la flexibilitat horària i poder compaginar la vida laboral i familiar.
3: Els treballadors amb més experiència doncs, no és que rebutgin l'ambició ni molt menys, sinó que la redefineixen. No? Un cop han assolit certa estabilitat, valoren més l'equilibri entre la vida personal i feina que no pas assumir més pressió o responsabilitat. Per tant, no és una falta d'ambició, sinó una evolució natural del que cada persona entén per èxit al llarg de la seva carrera.
0: Esports. Amb en Marc Andrés.
4: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga, el Barça d'hoquei patins campió de Champions i tot això el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
5: 3CAT Info.
4: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 del vespre juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou. Un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen, els es proclamaran campions de Lliga per segona temporada consecutiva. Una situació que té ben clara l'entrenador Hansi Flick.
6: Només em centro en aquest partit i sé que no és un partit normal. Sé que per a tothom és especial, també per a mi, però no diré que és el partit més important, no. És important per a l'afició, per al club, per als jugadors i per nosaltres, l'staff. De fet, volem guanyar el títol, el segon consecutiu. I és fantàstic, això no és normal aquí a Espanya. I això és el que volem fer.
4: Un Flick que recuperarà Jules Koundé, sancionat la jornada passada, mentre caldrà esperar per saber si Christensen rep l'alta mèdica. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador

0: El jugador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, indignant-se molt més pel fet que la batussa entre tots els jugadors es filtrés i acabés sortint a la premsa.
1: Que se filtren coses que passen en el vestuari me parece una traición al Real Madrid. Una absoluta deslealtad por este escudo y es algo que me entristece mucho.
0: Tchouaméni, per cert, entrarà a la convocatòria mentre Fede Valverde no, ja que la baralla el va deixar lesionat. Aquest Barça-Madrid al Camp Nou, com dèiem, començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Seguim una mica en futbol perquè hem de destacar la dura derrota de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per la permanència. Dol han avançat els blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara a només 2 punts del descens. Així i tot, el tècnic Manolo González confia en revertir la situació.
2: Jo crec que som capaços de treure això endavant. S'ha de treballar, s'ha de lluitar i s'ha de tirar cap endavant, és que no hi ha més. Al final les coses van com van i són complicades, però crec que hi ha molts factors que fan que al final no guanyis. Ja no és només un tema que jo sóc el màxim responsable, està clar, però que també és veritat que el partit no és per perdre ni molt menys.
0: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
3: Trescatinfo.
0: Anem cap al ciclisme perquè Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi no s'ho ha acabat de creure.
4: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per assimilar-ho tot i també recuperar la meva veu, que està una mica... Jo crec que s'ha quedat a peu de l'Angliru. Però bé, ara res, simplement tinc ganes d'anar amb l'equip, anirem a Bilbao i celebrar-ho una mica.
0: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, com ella comentava, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria i liderat per l'uruguaià Guillermo Silva, la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat a un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler.
3: L'actualitat esportiva a fons.
0: Parlem ara d'hoquei patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputaran la final contra el Porto en una final a 6 que s'està disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat ja a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Labart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Un Marc Grau protagonista al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
5: Aquesta temporada estan fent una temporada excel·lent, porta moltes victòries a la Lliga i re, ara... Sabíem que, bueno, que era complicat, que de fer un partit de 50 minuts, tothom molt concentrat, tothom molt posat, i havíem de rosar l'excel·lència per poder passar a la final.
0: La final serà contra el Porto, com hem comentat, a les 7 de la tarda i la seguirem en directe a Catalunya Ràdio. I en motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també la del cap de setmana que ve a Catalunya. Pel que fa al Gran Premi de França, ja sense el tro de Cervera, aquest diumenge a les 2 es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol, una cursa que seguirem en directe a l'Univers MotoGP a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions que us hem explicat fins ara. A l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. Paral·lelament, la dona ingressada a Alacant ha donat negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona, sense símptomes, ha començat una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. I també destaca que Israel alliberarà els dos activistes de la flotilla detinguts des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. El govern espanyol assegura que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats. A partir d'ara anirem a Girona. La ciutat s'omple de visitants en l'arrencada de la 71a edició del Temps de Flors. A les escales de la catedral, per uns dies, els gironins hi tindran el seu propi Parc Güell. I anirem al concert de Rodrigo Cuevas, que ha seduït el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret. I ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. I en esports, què destaquem, Marc Andrés?
1: Que el Barça pot proclamar-se campió de Lliga aquest diumenge. L'equip blaugrana ha d'empatar o guanyar el Clàssic al Camp Nou per aconseguir la segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Aquest duel decisiu contra el Real Madrid començarà a les 9 del vespre i el seguirem en directe a la TDT de Catalunya Ràdio.
0: Les properes hores s'acaben les pluges de les comarques de Girona i podrien entrar ruixats per les comarques de l'oest del país o l'Alt Pirineu. Grans clarianes i sol durant el matí i migdia amb boira baixa en moltes valls del prelitoral, el Pirineu i la Catalunya central. La temperatura pujarà entre 2 i 5 graus. El creuer Ondius, on hi ha hagut el brot d'antivirus, arriba aquesta matinada a les Canàries. El desembarcament dels passatgers i d'una part de la tripulació no es farà fins que surti el sol. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
2: Les llanxes començaran a traslladar els passatgers sobre les 12 del migdia d'aquest diumenge. La Guàrdia Civil ha muntat un centre de comandament i tot un pas perimetrat al voltant del moll del port de Granadilla perquè els vehicles de l'exèrcit passin amb els passatgers de l'Ondius sense tenir contacte amb cap civil fins a l'aeroport de Tenerife Sud. Pedro Suárez, que és responsable de l'autoritat portuària de Tenerife, fa un càlcul de quan es pot allargar tot aquest procés.
3: Todavía no lo sabemos porque también depende de la llegada de los aviones que van a evacuar a los pasajeros y los tripulantes. Queremos hacerlo en la mayor brevedad posible. Podemos estar hablando de 24 o 36 horas.
2: Això ens situa el dilluns i assegura que un cop acabi tot aquest desembarcament es subministrarà combustible a l'Ondius i habitualment als tripulants perquè ràpidament pugui salpar cap als Països Baixos on acabarà el seu periple i on es desinfectarà. Un procés que ha de ser ràpid, diu, perquè la situació meteorològica dimarts canvia i ho complicaria molt tot.
0: El govern espanyol ha anunciat que en les pròximes hores seran alliberats els dos activistes de la flotilla Global Sumud retinguts a Israel des del 30 d'abril. Són el català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, i el brasiler, Tiago Ávila. Tots dos estaven fent una vaga de fam. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, diu que és qüestió d'hores que surtin de la presó i que després seran deportats.
4: Las autoridades israelíes nos acaban de informar a través de nuestro cónsul en Tel Aviv de la liberación del ciudadano español Saïf Abu Keshek. Esta liberación se produciría en las próximas horas y la deportación desde Israel se realizaría a través del paso de Tada en Egipto.
0: L'anunci del seu alliberament ha coincidit amb una concentració de suport al centre de Barcelona davant de la seu de la delegació de la Comissió Europea i s'ha rebut amb emoció i llàgrimes entre els manifestants.
5: Me acabo de recibir anuncio del ministro Álvarez que Israel liberará en las próximas horas el ciudadano español de origen palestino detenido en Israel.
0: Ara bé, l'entorn dels activistes també diu que cal veure quan arribaran i en quines condicions, després d'una setmana empresonats en condicions duríssimes. Pablo Castillo és un dels portaveus de la flotilla.
6: Insistim que això no s'ha acabat, ni s'acabarà fins que els tinguem a casa, fins que els tinguem sants i estalvis. Els han segrestat en aigües internacionals, vulneraran tot dret internacional, han estat sotmesos a tortures, han estat sotmesos a maltractaments, els han tingut en cel·les d'aïllament, amb els ulls envenats, amb llum 24 hores, mostres clares i una actuació de tortura que no pot quedar impune.
0: La parella de Bukeshek, Sali Issa, celebra que puguin sortir de la presó, però fa una crida a mantenir les mobilitzacions per acabar amb el genocidi a Gaza i recorda que Israel continua retenint milers de palestins.
7: Esta es una realidad para el pueblo palestino que viven en estas situaciones cada día. Lo tenemos que seguir trabajando, seguir movilizando, seguir luchando para la liberación del pueblo palestí, también para romper el bloqueo de Gaza.
0: Això mentre la flotilla torna a estar en marxa. Divendres, diverses embarcacions van salpar des de Creta en direcció a Turquia, on tenen previst fer una parada tècnica abans de reprendre la missió humanitària cap a Gaza.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En clau internacional, Rússia ha celebrat aquest dissabte el Dia de la Victòria Soviètica sobre l'Alemanya nazi en l'edició més descolorida dels últims 20 anys. No s'hi han exhibit ni tancs ni míssils per por dels drons ucraïnesos, tot i que finalment Zelensky no ha amenaçat la plaça Roja gràcies a la mediació de Donald Trump. El president Vladimir Putin ha justificat la falta d'equipament militar amb l'argument que es necessita per a la derrota definitiva d'Ucraïna. Moscou, Cristina Solías.
9: Putin només ha mostrat al món columnes de soldats. Els únics tancs i míssils que s'han pogut veure a la plaça Roja han aparegut projectats en una pantalla gegant amb vídeos gravats al front. El president rus ha tingut la festa en pau amb el permís de Zelensky, que s'ha abstingut de llançar drons cap a la plaça Roja durant la desfilada. En el tradicional discurs, Putin ha criticat que darrere de les accions de Kiev hi ha tot el bloc de l'OTAN i, malgrat això, està convençut que aconseguiran guanyar la guerra. Per aquest motiu, ha demanat als russos que, igual que van fer els seus avantpassats, contribueixin a la victòria.
10: Tenim un objectiu comú. Tothom fa una contribució personal a la victòria. S'està forjant al camp de batalla i a la rereguarda. Estic fermament convençut que la nostra causa és justa. Estem junts i la victòria sempre ha estat i sempre serà nostra.
9: Ara bé, la realitat és que l'operació militar especial, que s'havia d'allargar poques setmanes del 2022, ja dura més que la guerra soviètica contra l'Alemanya nazi i que enguany Putin ha celebrat la cinquena desfilada del Dia de la Victòria sense la victòria a la guerra d'Ucraïna.
0: Dos estudis internacionals analitzen com afecta la gravetat zero al cor i al cervell. Les astronautes d'Hipàtia s'han sotmès a 5 vols parabòlics a l'aeròdrom de Sabadell per experimentar-ne les conseqüències. Ho ha seguit des de Sabadell Núria Har.
11: Hem experimentat la gravetat zero en pròpia pell 9 vegades, 9 paràboles amb avioneta acrobàtica en què durant 9 segons ens hem desenganxat literalment del seient. Hem flotat, ens hem deslliurat de la gravetat, que de cap altra manera es pot esquivar aquí al planeta Terra. Darrere d'una experiència molt única hi ha ciència, estudiar com la microgravetat afecta la salut humana. La catedràtica en neurociència, Elisa Ferre, de la Universitat de Londres, ha vingut fins aquí per investigar els efectes de la microgravetat al cervell.
12: No tenim receptors de la gravetat, com sí que tenim receptors per percebre la llum, el tacte o qualsevol altra característica del nostre entorn. Així que el que fa el cervell és una integració multisensorial, integra diferents modalitats sensorials.
11: Abans, durant i després del vol, aquest grup de científics britànic ens ha fet testos de percepció de diferents estímuls visuals i una entrevista qualitativa per saber com ens hem sentit durant aquestes paràboles de gravetat zero. i realment el pilot, Daniel Ventura González Alonso, tenia raó.
13: Llavors és una sensació com de placidesa, perquè realment no notes el pes del teu cos.
11: Una sensació que no es pot aconseguir de cap altra manera. Des de la Universitat Politècnica de Catalunya, que organitza aquesta campanya de vols, han registrat la nostra activitat cardíaca amb, per exemple, un electrocardiograma en plena paràbola. La idea és validar un model computacional per fer prediccions de com una missió amb gravetat zero afecta la salut cardiovascular dels astronautes. Antoni Pérez Poc.
14: El cor, el retorn venós, totes aquestes funcions que són importantíssimes, amb vols especials, sobretot de llarga durada, és a dir, amb exposició a la microgravetat de molt de temps, resulta que tot aquest sistema es degrada i no sabem què passa més enllà de 6 mesos.
11: Les astronautes d'Hipati han sigut les tripulants d'aquests vols parabòlics per simular una de les poques coses que no es pot replicar en una missió anàloga, com les dues que han fet al desert nord-americà de Utah o la propera que faran a l'Àrtic. Aquest cap de setmana han aconseguit guanyar la gravetat i experimentar la gravetat zero.
0: La policia espanyola investiga com a possible cas de violència de gènere la mort d'una dona aquest dissabte al districte madrileny de Carabanchel. Els agents han detingut la parella de la víctima a l'interior del seu domicili. Els fets han passat a 8:15 del matí, quan s'ha rebut l'avís que una dona estava inconscient al carrer, amb un fort cop al cap. Membres del grup d'atenció al ciutadà s'han traslladat fins al lloc dels fets, on han assistit la víctima fins que han arribat els serveis sanitaris, que han constatat la mort de la dona, de 22 anys. Segons fonts policials, el presumpte agressor i la víctima tenien una relació sentimental. La policia ha detingut l'home, de 24 anys, acusat d'un delicte d'homicidi. Si es confirma aquest cas, el nombre de dones assassinades a tot l'estat per violència de gènere pujaria a 20 des de començament d'any. A Girona han inaugurat aquest dissabte una nova edició del Temps de Flors amb una gran afluència de visitants durant tot el matí. Tot i això, el mal temps de la tarda ha acabat deslluint parcialment la primera jornada de la mostra floral. Berta Artigas Fontàs.
15: Els carrers del barri vell s'han omplert des de primera hora de curiosos i turistes que no s'han volgut perdre les 141 instal·lacions florals repartides per la ciutat. Un dels espais més visitats han tornat a ser les escales de la catedral, aquest any decorades amb una gran cucullona inspirada en el drac del Parc Güell. La Marga i l'Àngel són dos veïns de Girona.
16: S'ho han currat molt la gent, eh? Els que hi han participat tenen una feinada terrible, ens ha agradat. Ho farem per etapes aquest any, com que els altres.
17: Perquè hi ha molta gent i, escolta, no pots fer un pas
16: enlloc. No es pot apreciar.
15: D'altres visitants han vingut de diferents punts de Catalunya. En Guillermo i la Clàudia, per exemple, ho han fet des de Sant Cugat.
18: Doncs vam venir l'any passat i volíem repetir perquè ens va agradar molt i, a part, ens agraden molt les plantetes i les flors, així que creiem que és una bona manera de passar el dia.
15: La vicealcaldessa de Girona, Gemma Geis, ha destacat durant la inauguració oficial la feina feta en els últims mesos per tirar endavant l'edició d'enguany.
19: S'ha treballat molt intensament, doncs, amb tots els voluntaris i també l'Ajuntament, doncs, per fer aquest temps de flors com està sent, doncs que està agradant moltíssim.
15: Durant el dia s'han registrat algunes cues per entrar a espais emblemàtics com els banys àrabs o els soterranis de la catedral per aquesta mostra floral que durant 15 dies transforma el casc antic de la ciutat.
8: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pareu bé l'orella si aquest diumenge al matí us heu de moure en cotxe per Barcelona, sobretot per la part alta. A partir de les 9 del matí es fa la 46a edició de la cursa del Corte Inglés, que és una de les més multitudinàries, i això comportarà talls importants de trànsit en diversos punts de la ciutat i afectacions en diverses línies de transport públic. El recorregut és de 10 quilòmetres i s'esperen uns 50.000 participants. Com dèiem, la cursa començarà a les 9 a l'Avinguda Diagonal, davant dels grans magatzems a tocar de Maria Cristina. D'allà els corredors aniran Diagonal avall fins a girar a Passeig de Gràcia. Baixaran fins a agafar el carrer Aragó, Viladomat, la Gran Via, Marina i, finalment, enfilaran el carrer Cas per acabar, com és habitual, a plaça Catalunya. Les restriccions de trànsit començaran a les 5 de la matinada a la zona de plaça Catalunya i cap a les 8 als carrers per on passa la cursa. Es preveu que s'aixequin del tot a 2:15. A més, caldrà desviar una trentena de línies d'autobús i no hi haurà servei de tram entre les parades de Francesc Macià i zona universitària des de les 5 de la matinada i fins a les 11 del matí. L'Ajuntament recomana evitar durant el matí el vehicle privat per moure's per la ciutat i fer servir el metro.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
20: La temperatura a les properes hores baixa una mica, 2, 3, 4 graus més baixa. El Pirineu torna a refrescar, mínimes de 0 a 5. Aquests 4, 5 positius a les valls, 0, 1 sota 0 a alta muntanya. Venim de pluja d'aquest dissabte, tot això ja és història, queda molta humitat, hi haurà força boira baixa a la Catalunya central, prelitoral, comarques de Girona, Barcelona, fins i tot Camp de Tarragona, la Cubeta de Mora cap a la Ribera d'Ebre, hi pot haver boira baixa en aquest sector. Després s'aixecarà el dia, farà un bon sol a bona part del país, després també de capes de núvols baixos al Prepirineu, Berguedà, Solsonès, o a la Plana de Vic, o al Ripollès. Déu-n'hi-do la pluja d'ahir, que va deixar 11 litres a Girona, 22 a Olot, 21 a Sant Iscle de Vallalta, al Maresme, 15 a Mataró, 17 a Barcelona, a Castelldefels, 25 litres per metre quadrat, als Ports, 32 litres, als Alfacs, 26, o a Amposta, 20 litres per metre quadrat. Molt poca pluja a la zona de Lleida, 2 litres a Linyà, 2 a la Conca de Dalt, o 9 a Pinós. Avui, doncs, el dia marcat pel sol, després de les boires, després de la refrescada de dia, amb més insolació puja la temperatura, màximes de 20 a 25, i a la tarda tindrem algun xàfec, alguna tronada que pugui caure a la zona de Ponent, a l'Alt Pirineu i fins i tot cap al Priorat, al Baix Camp o la Terra Alta.
8: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Rodrigo Cuevas sedueix el públic barceloní transformant el Sant Jordi Club en un cabaret i ha presentat el seu disc més lluminós, Manual de Belleza, un antídot contra els missatges d'odi i la violència. Barcelona, Marc Ruiz.
21: Vestit de blanc, com si fos Rafaela Carrà als anys 80 o una vedet del paral·lel, Rodrigo Cuevas surt a l'escenari per cantar Un Mundo Feliz, cançó que obre el disc Manual de Belleza i que genera una petita utopia, un refugi. Cuevas necessitava un antídot fet de bellesa contra els missatges d'odi i la realitat grotesca que vivim. Per això, també ha escollit una posada en escena basada en un cabaret.
22: Estic fins als collons de parlar de coses que no m'agrada, eh? Estic fins als collons de la situació geopolítica global.
21: La realització de les pantalles també fa pensar en la televisió dels anys 70 o els 80. A Belleza, cançó que fa pensar en Nati Peluso, situa la càmera dins del mirall del tocador on es maquilla. Es mou per l'escenari creant petits sets amb l'ajuda de la il·luminació, un biombo, una passarel·la i poc més, però funciona. I s'explica i sedueix al públic un cop més, com amb Jardineiro, en què explica els seus trucs per enamorar, o a la Muñeira per a filla de bruixa, ancestral, cantada intensament pel públic i que crea un moment intens, només amb la veu, una pandereta i els cors dels fans. El concert està estructurat en 4 actes. Els 3 primers tenen a veure amb els 3 manuals que ja ha publicat, Manual de Belleza, Manual de Cortejo i Manual de Romeria, i un quart que està dedicat a la mort. Amb Manual de Belleza, Rodrigo Cuevas ha creat un concert encantari que ha aconseguit seduir, meravellar, extasiar i aturar el món d'allà fora amb el poder de la música tradicional interpretada sense cap mena de barrera.
23: Y la noche, cuando pasan comida.
8: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
24: Dóna'm força per cridar, que no sóc d'aquí, tampoc sóc d'allà, la meva terra és el mar.
0: La castanyada del Cabró Rock tindrà un cartell de luxe amb 17 hores de música en directe i nombroses activitats de cultura tradicional catalana. A més, per primera vegada en 2 dècades, els Pets i l'Ax en Bustó compartiran cartell en un mateix festival. Entre les bandes del país hi trobem també els Amics de les Arts, la Ludwig Band o Doctor Prats i fins a un total de 14 artistes. El festival també aposta pels nous talents de l'escena catalana amb noms com Jules o Venus, a qui sentim de fons. Enguany, l'Espany Can Guitet de Montmeló, al Vallès Oriental, espera superar la xifra dels 30.000 assistents de la primera edició amb una clara aposta per reivindicar-se com la gran diada de la cultura catalana, amb activitats i gastronomia típiques catalanes.
8: 3Cat Info. Informar. Explicar. entendre.
0: Més de 90.000 persones han passat entre dimecres i dissabte pel festival Rec.0 d'Igualada. Durant 4 dies, més d'un centenar de marques de moda han ocupat antigues fàbriques i adoberies del barri industrial del Rec, reconvertides temporalment en pop-up stores. L'organització destaca que la 30a edició del festival ha tornat a sumar un bon nombre de visitants i de vendes, malgrat les pluges de les últimes hores. El Rec reuneix grans marques, firmes consolidades, dissenyadors independents i projectes emergents. I aquest any el 80% de les firmes que hi han participat són catalanes. Algunes de les novetats d'aquesta edició han estat un espai de col·laboració amb la 080, un mercat d'intercanvi de roba i una cosidora que arreglava desperfectes amb peces de vestir per allargar-ne també el seu ús. 5.000 roses d'un centenar de varietats omplen el Teatre Bartrina de Reus en el marc de la 79a edició del Concurs Nacional de Roses. Fins dilluns s'hi exposen un centenar de varietats en una convocatòria que per primer cop s'ha obert a nous públics. Reus, Ariana Escoda.
1: En aquesta ocasió s'han pogut veure flors i rams elaborats per amateurs, estudiants de l'Escola d'Horticultura i membres de la brigada que han fet composicions a partir de roses que es troben a la ciutat. Ho destaca Empar Pont, presidenta del Centre de Lectura de Reus.
2: Això ho hem obert per un costat a la part clàssica nostra, que són els homes i les dones que conreen i cultiven a casa seva rosers, que són amateurs, i per un altre al sector. O sigui, les floristeries a l'entrada han fet centres, els alumnes de l'Escola d'Horticultura també, i les nostres brigades. O sigui, que hi ha una taula amb els rosers de tots els reusencs, que són els rosers públics que n'hi ha a la ciutat.
1: Un jurat professional s'ha encarregat d'avaluar les 5.000 roses exposades. El tècnic mediambiental Francesc Xavier Llavaneres detalla que han tingut en compte a l'hora d'emetre veredicte.
3: Bueno, es valora l'estat general sanitari, això vol dir que no tinguin plagues i malalties, també la composició que es forma, que la taula sigui homogènia, que el número de flors amb cada gerro sigui de tres, es tenen que presentar tres flors per varietat, diguéssim. Bueno, hi ha una sèrie de factors tècnics, de valoracions tècniques, bueno, i l'aspecte general.
1: Per a Reus, la rosa no és una flor qualsevol, sinó que és l'emblema de la ciutat. És per això que des de fa 6 anys a la capital del Baix Camp es combina la celebració del Concurs Nacional de Roses amb la celebració del Festival Roses Reus. Durant tot el cap de setmana s'han preparat activitats culturals al voltant d'aquest símbol, com ara rutes per admirar el patrimoni arquitectònic de la ciutat, tallers infantils o intervencions artístiques efímeres.
0: L'Ateneu barcelonès enceta aquest diumenge un cicle dedicat a la lectura compartida amb Diumenges al Jardí. Una invitació a aturar el ritme i gaudir de la lectura en un entorn privilegiat i tranquil cada diumenge. Jordi Jiménez és vocal de la Junta Directiva de l'Ateneu i impulsor de la idea.
4: Són festes de lectura en silenciosa, un fenomen literari que ve dels Estats Units però que volem adaptar a literatura catalana i per això, a banda de llegir en silenci, podrem fer el vermut mentre coneixem l'obra d'un autor convidat.
0: Les sessions comencen a les 12 amb una hora de lectura en silenci d'un llibre propi i un cop acabada l'obra de lectura hi ha una estona de conversa entre els assistents i l'autor convidat. Aquesta primera setmana la convidada és Júlia Bacardit, escriptora de llibres com ara Un dietari sentimental o El preu de ser mare. L'autora compartirà la seva experiència, el seu procés creatiu i reflexions al voltant de la literatura. L'activitat és gratuïta per als socis i té un cost de 5 euros per als no socis, que podran descobrir la calma d'un jardí per on han passat persones essencials de la nostra cultura.
8: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
5: El Barça de futbol pot ser campió de Lliga i el Barça d'hoquei patins campió de Champions el dia després que Paula Blasi hagi fet història del ciclisme català.
8: 3CAT Info.
5: Comencem pel futbol perquè aquest diumenge a les 9 es juga el clàssic Barça-Madrid al Camp Nou, un enfrontament que si els blaugranes empaten o guanyen els proclamarà campions de Lliga per segona temporada consecutiva, una situació que té clara l'entrenador Hansi Flick, que demana als seus jugadors centrar-se en ells mateixos.
25: El que hem de fer és seguir jugant com fins ara, es tracta de nosaltres i del nostre rendiment. Això és el que vull veure del meu equip. Estem aquí en aquesta situació perquè hem jugat una temporada fantàstica com a equip i és el que hem de mostrar al clàssic. Volem jugar el nostre partit amb el nostre estil, jugar com un equip, com una unitat, i és el que vull veure del meu equip. Res més, no ens hem de despistar amb altres coses. Està clar què volem i això és el que hem de mostrar.
5: un Flick que tindrà la novetat segura de Jules Koundé. L'Alemanya, tot això, no ha volgut entrar a valorar l'enrenou al vestidor del Real Madrid amb la baralla entre Tchouaméni i Valverde. Però el bàndol madrileny sí que n'ha parlat el seu tècnic, Álvaro Arbeloa. L'entrenador del Madrid li ha tret ferro a la baralla, titllant de traïció el fet d'haver-la filtrat a la premsa. Alhora, Arbeloa s'ha indignat quan se l'ha qüestionat sobre si és objecte de burla dels seus jugadors.
6: És mentira que mis jugadores no són professionals. És mentira que mis jugadores m'hagin faltat a una sola vez el respeto, uno de ellos, una sola vez, es absolutamente mentira, como lo es que alguno de ellos no juegue por tener problemas conmigo o porque su vida no se corresponde a lo que se debe corresponder la vida de un jugador del Real Madrid.
5: Aquest Barça-Madrid al Camp Nou començarà a les 9 del vespre i el seguirem a la TDT de Catalunya Ràdio. Més futbol, derrota dura de l'Espanyol aquest dissabte al camp del Sevilla per 2-1 en un partit important per a la permanència. Dolan ha avançat als blanquiblaus, però els andalusos han remuntat en els darrers 10 minuts de joc. Un resultat dolorós perquè l'Espanyol suma ja 18 jornades sense guanyar, no coneix la victòria l'any 2026 i queda ara només 2 punts del descens. En queden 9 per disputar-se, així que Roberto Fernández ha parlat de 3 finals.
7: Bueno, ahora mismo el equipo pues jodido después de la derrota, pero ya te digo que ya estamos pensando en el siguiente partido, no queda otra, al final son tres finales los que nos quedan, tenemos que llenar nuestro estadio porque es que tiene que ser una auténtica final, lo vamos a dejar todo y tenemos que hacerlo.
5: El Girona, de la seva banda, visitarà el Rayo Vallecano dilluns.
8: Trescat Info.
5: I ho dèiem a l'inici, Paula Blasi ha fet història. La ciclista d'Esplugues ha guanyat aquest dissabte la Vuelta i s'ha convertit en la primera dona catalana en aconseguir un triomf en una gran volta. En declaracions al Tot Gira, Blasi ha explicat quan ha vist clar que podia guanyar.
9: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
5: Una Blasi que ha acabat segona a l'última etapa, en final a l'Angliru, però que ha atacat i ha deixat enrere Anna van der Breggen, que sortia líder de l'etapa. Al final, Blasi s'ha endut la Vuelta amb 24 segons de marge sobre la neerlandesa. La victòria de Blasi és històrica, ja que en categoria masculina i femenina només dos catalans havien assolit una ronda d'aquest nivell. Van ser Josep Pessarrodona l'any 1976 i Melcior Mauri l'any 1991. Tots dos havien guanyat la Vuelta. També en ciclisme, aquest dissabte, victòria liderat per l'uruguaià Guillermo Silva a la segona etapa del Giro d'Itàlia. Una segona etapa amb una caiguda múltiple que ha penalitzat un dels favorits, Adam Yates, i ha fet abandonar el català Marc Soler. Aquest diumenge, tercera etapa, 175 quilòmetres entre Plovdiv i Sofia, amb un port de segona categoria.
8: L'actualitat esportiva a fons.
5: Parlem ara d'hoquei i patins perquè aquest diumenge el Barça pot proclamar-se campió d'Europa. Els jugadors de Ricard Ares disputen la final contra el Porto en una final a 8 que estan disputant a Coimbra, a Portugal, i havent eliminat a Sporting i a Benfica. El Benfica, rival a les semifinals, l'han derrotat aquest dissabte per 3-4 gràcies a un doblet d'Ignacio Alabart i els gols de Ferran Font i Marc Grau. Ignacio Alabart, al Tot Gira de Catalunya Ràdio, ha parlat de la dificultat del Porto.
10: Bueno, la veritat és que el Porto té un autèntic equipàs. Ha fet un equip per guanyar la Champions, però nosaltres som el Barça. L'entitat del nostre club, la nostra notorietat, s'ha de demostrar a la pista. Ho hem fet aquests dos partits i demà confiem en fer-ho també. I bueno, jo diria el 50%. Crec que és la vuitena final davant del Porto i demà la volem guanyar, com vam fer el 2018.
5: Un duel contra el Porto que començarà a les 7 de la tarda i seguirem en directe a Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: En motor, Marc Márquez no participarà al Gran Premi de Catalunya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut aquest dissabte a la cursa sprint del Gran Premi de França i s'ha trencat el cinquè metatarsià del peu dret. Això el farà perdre's la cursa d'aquest diumenge i també tot el cap de setmana que ve a Catalunya. A TV3, Márquez ha explicat que ja s'havia d'operar i aquesta lesió no és que arribi en mal moment.
12: Bueno, la lesió del peu mai es vol quan ha d'arribar, però ha arribat quan tocava. Per això aquest cap de setmana m'ho estava prenent amb molta calma. Després de Jerez vaig anar als doctors perquè vaig entendre a Jerez que algo al meu braç dret no estava funcionant bé i van veure el perquè.
5: Pel que fa a aquest Gran Premi de França, aquest diumenge a les dues es farà la cursa llarga amb Pecco Bagnaia des de la Pol. La cursa la seguirem en directe a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. La cursa sprint, per cert, d'aquest dissabte se l'ha endut Jorge Martín. I acabarem amb bàsquet, perquè aquest diumenge l'Uni Girona busca la classificació per a la final de la Lliga Femenina. Les gironines reben el València Fontejau a les 7 de la tarda i necessiten remuntar un punt de diferència per classificar-se per a la gran final. Mentre a l'ACB, aquest dissabte, victòria del Barça, 91-76 contra el Burgos, que ha certificat el bitllet dels blaugranes pel play-off. D'altra banda, el Girona ha perdut contra el Camp Murcia 86-75. Aquest diumenge juguen el Lleida i el Manresa.
8: Trescat Info.

l'illa de Tenerife, tot a punt per rebre el creuer Ondius, que hi arribarà de matinada amb la resta de passatgers i la tripulació. El govern espanyol diu que la nau on hi ha hagut el brot d'antivirus s'hi estarà el temps mínim imprescindible per desembarcar. La dona ingressada a Alacant dona negatiu en la primera prova d'antivirus que li han fet. A l'Hospital Clínic, una veïna de Barcelona sense símptomes comença una quarantena en haver estat en contacte amb una víctima del brot. Israel, la llibertat.